0: d'estiu. Escolta i cap.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el

0: matí els experts i passen coses tan increïbles com aquestes.
1: Laia, què ha passat avui amb el tren?
2: Mira,
1: per què has arribat a aquesta
2: hora? Mateix de sempre. Pas de tortuga. Però, què vols que t'expliquis? És el mateix de sempre. Que em canso d'estar jo d'explicar-ho.
3: Què hauries de fer com a persona de classe treballadora?
2: Digue-m'ho tu, perquè sí. De veritat que estic desesperada.
3: Aixecar-te encara abans, per si de cas...
2: No, si no hi ha un altre tren, Roger.
3: És el primer.
2: Clar, agafa-me el tren. Si no, jo ja hauria agafat un tren d'abans.
3: Segur que
2: no
3: pot...
2: T'ho juro.
4: Bueno, vale.
3: Ara miraré el
2: horari. Ho sabré jo, que fa 8 anys que l'agafo, Roger.
3: Ara miraré.
2: Va fer mansplaining, que no estic d'humor avui.
3: Diu mansplaining.
2: Que et foll...
0: No te'n perdis cap més. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí. Amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Comunica't.
1: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

Escolta, Zicat.

0: Què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada. Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

Les remescles més boges per canviar de xip. El divendres a la tarda, DJ Trapella t'ajuda a entrar en el mood del cap de setmana. DJ Trapella, els divendres a les 5 de la tarda... A

0: A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa.
3: Hola, amics, benvinguts al Fotiment, un programa força lliure en un món que cada cop ho és menys...
0: I a les 11 de la nit, el Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. El Suprem sentencia 24 anys de presó l'exministre socialista José Luis Ábalos per corrupció i el seu exassessor Koldo García, 19. El tribunal considera que van orquestrar un entramat d'intercanvi de favors per adjudicar des de transports contractes milionaris de mascaretes a la companyia de Víctor de Aldama, el tercer culpable. Els jutges, per unanimitat, donen per provat que l'ex número 3 del PSOE va rebre 10.000 euros mensuals de l'empresari durant 2 anys, a més d'un xalet a Cádiz, un viatge a Marbella i el lloguer del pis d'una parella seva a Madrid. Aldama, però, no haurà de trepitjar la presó, tot i els 4 anys de condemna. El Suprem el premia per haver col·laborat a aclarir el cas. El comissionista ho ha celebrat un cop coneguda la resolució.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
1: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el Partit Popular ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar. Ara bé, continuen descartant la moció de censura. Repassem ara altres informacions en format breu amb l'Anna Alfonso.
3: Catalunya supera el punt més alt de l'onada de calor, però aquesta revetlla de Sant Joan encara serà molt càlida i hi haurà risc extrem d'incendi. Ahir Lleida va registrar la temperatura més alta del país amb 42,4 graus. De cara a aquesta nit, el govern fa una crida a la responsabilitat i demana extremar les precaucions.
1: Avui es publicaran les notes de la selectivitat, les proves que 45.000 estudiants van fer fa 2 setmanes. El resultat, sumat a la nota de batxillerat o el cicle formatiu, servirà d'orientació als alumnes per planificar si poden optar o no els graus universitaris que volen cursar. Les notes de tall definitives es publicaran el 10 de juliol.
3: Washington suspèn durant 2 mesos les sancions al petroli iranià. Durant aquest període, la República Islàmica ha de permetre lliure trànsit naval per l'estret d'Hormuz, segons el memoràndum d'entesa signat la setmana passada. Els Estats Units anuncien que els inspectors nuclears de l'ONU tornaran a Teheran.
1: Una plaga de mosques fa alarguitza als habitants d'Hostalric, a la comarca de la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament en surt el focus. Alguns negocis, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reconeix el paper decisiu de Jordi Pujol i el seu partit a la història de Catalunya. Ho va dir ahir durant l'acte d'entrega dels fons documentals de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional.
3: Illa va lloar la figura de Jordi Pujol i el partit que va fundar. Per la seva part, Pujol ha dit que mai ha estat independentista, però que sempre s'ha plantat davant dels qui voldrien que els catalans tinguessin una presència testimonial al conjunt de l'Estat.
4: Pels indrets d'Espanya que ens diuen i ens amenacen vais a ser residuales. Això ho has sentit cada 2 per 3. No ho hem de ser, no serem residual.
3: A l'acte també hi eren la consellera de Cultura, Sònia Hernández, el president del Parlament, Josep Rull, i l'expresident Artur Mas.
1: Esports, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, assegura que ha demanat al club matalasser que el traspassi. Diu que ho ha demanat per poder complir el seu somni.
5: Creo que no es momento para hablar de esto, pero tampoco puedo esconderme ni hacerme el otro. Yo hablé con la verdad con la gente del club, con los que tenía que hablar, y creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño.
1: Són declaracions de Julián Álvarez després del triomf d'Argentina per 2-0 contra Àustria amb un doblet de gols de Leo Messi. L'ex-blaugrana s'ha convertit en el màxim golejador històric en mundials en solitari, amb 18 gols.
3: França ha golejat Iraq per 3-0, amb 2 gols de Kylian Mbappé i un altre d'Ousmane Dembélé. El partit ha estat aturat durant 2 hores per una tempesta elèctrica. I Noruega s'ha imposat al Senegal per 3-2 amb 2 gols d'Erling Haaland. França i Noruega ja s'han classificat per 16ens i en joc el Jordània-Algèria, partit del grup d'Argentina, amb un resultat provisional de 0-0.
1: I el Barça de bàsquet ha perdut el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València, el primer al Palau Blaugrana. Derrota dels locals, 80-88, que obliga l'equip de Xavi Pasqual a guanyar dimecres el quart duel per forçar el desempat a València.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dimarts 23 de juny. Si acabeu de sortir de llit, heu de tenir en compte que hem tingut una nit de mal dormir. Ho haureu notat al litoral de Barcelona, amb temperatures que no han baixat dels 25 graus i a ponent dels 20. Un dia assolellat, amb alguns ruixats puntuals al Pirineu. La calor perdrà algun grau, però encara hi haurà valors de 40 graus a ponent i a les Terres de l'Ebre. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, que és aquesta manera de saludar.
0: Bé, res.
1: Ui, quin tonet.
0: No, per què? Tonet, per què? No. Mira, posa aplaudiments i tot.
1: Que estàs ressentit.
0: Què tal el sol avui? Com el tindrem?
1: Mira, doncs a Vic, per les teves terres, el sol sortirà a les 6:16 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 14 minuts.
0: Clara García, també, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners.
0: Ara explicarem el que passa aquí.
1: Sí. A veure, avui que és la Revetlla de Sant Joan, comencem el programa recordant les paraules d'un dels joans més estimats de Catalunya, que és Joan Pera. I la cita diu així: el meu tresor són les estones que he fet una mica feliç a la gent.
0: Oh. Joan Pera, m'encanta, per favor. Que tinguem Joan Pera per moltíssims anys. Àlex, vos, bon dia.
2: Bon dia.
0: I estàs d'acord, eh?
2: Molt.
0: No sé si algun cop us heu creuat amb la vida per Joan Pera, però és que és un home d'aquells que te l'emportaries a casa. L'equip dels matiners és un equip unit. Aquí tothom ens ho diu, perquè clar, diu, comenceu a les 5 de matí el programa, dic, sí, comencem molt d'hora, dic, per sort en tenim que som un equip unit. Ahir Marta Viana i Laura García, a part de fer boxa, i van a buscar cafè juntes, que demà també convides. Sí, fan boxa.
1: Sí, ara fem boxa.
0: Boxa, les veus allà segures xerrant de la vida, amb els guants posats, també t'ho dic.
1: No, Lluís ens pega canya, Lluís ens pega canya.
0: Ahir es veu que van passar per una llibreria i van comprar uns llapissos moníssims. La Lara en té un, que és una abella.
1: Ja fa dies, que ho vam fer, això.
0: I la Marta Viana té una girafa. I dic, home, dic, no m'heu comprat res a mi?
2: Home.
0: Un llapis? Mai el Roger, bon dia.
3: Bon dia. No sabia que sotmeties aquesta tirania,
0: home,
3: a la
0: tirania,
3: gent,
0: no.
3: A la gent.
1: Gràcies,
3: que
1: millor.
3: Ha d'anar a la paperaria i comprar-te tu.
0: Sempre els hi porto cosetes i no sé què. I van amb el llapis i no poden comprar un boli.
1: No,
2: jo no
1: em
2: faria
1: res.
2: Molt fort si fan boxa, eh?
1: No ens han portat mai res.
3: Algun mal de cap.
0: Bé, jo espero que alguna remuntada fem abans que acabi el dia.
1: Té goma a dalt.
0: Tu vés
1: el boli. Jo no ho sabia,
0: és que us el robaré,
1: això.
0: Us el robaré.
1: Oh, però no l'havia provat. Sí que borres, sí.
0: Bé, gràcies, noies, per acompanyar-me un matí més als matiners,
1: home,
0: de Catalunya Ràdio. Clar que sí. Perquè, de fet, quan encara no ha sortit el sol, toca parlar no només que no em regalen coses les meves companyes, sinó del que passarà amb la posta de sol i d'aquí ben poques hores. I és que avui, estimats oients, és la Revetlla de Sant Joan.

0: Avui és una d'aquelles nits en què les estrelles sembla acostar-se una mica més a la Terra, on les rialles ressonen més fort i l'aire fa olor pólvora. Torna la nit més màgica de l'any, perquè d'aquí ben poques hores, quan s'amagui el sol, els carrers i les places començaran a transformar-se, les fogueres s'encendran i els desitjos tindran més possibilitats de trobar el seu camí. Però avui també és dia de taules llargues entre amics, parella i famílies. I que importants que són els sopars compartits i les mirades còmplices. I mentre les flames dansen al seu ritme i la coca de Sant Joan, ja ho sabeu, desapareix misteriosament de les taules a una velocitat impossible d'explicar, la nit avança en una bonica sincronia entre la llum, l'esperança i també l'alegria de compartir. Per això cada any, quan arriba la nit de Sant Joan, tornem a encendre focs, a llançar coets i a omplir-nos una mica més el cor d'il·lusió. Perquè encara que només sigui per unes hores, el món sembla una mica més brillant, una mica més divertit i, home, infinitament més màgic. I quan encara és de nit, l'equip dels matiners us desitgem que tingueu una fantàstica revetlla de Sant Joan, que l'estiu sigui només el preludi d'una temporada carregada de bons moments i, sobretot, de menys despertadors. El d'avui no cal ni que el conteu.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. 5 del matí, 11 minuts, un cafè i a saltar del llit. Maiol Roger, molt bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Ara mateix en directe, Jordània i Algèria, ho estic dient bé?
2: Sí, Jordània i Algèria, interessantíssim, 0-0 de moment. Però escolta'm, avui és 23 de juny, la revetlla de Sant Joan. Només et recordo que la primera dada, Maiol, que et vaig dir és que faltaven menys de 100 dies i ja està aquí.
0: Quina meravella.
2: Per tant, només compartir passat, aquesta alegria...
0: Escolta, ha passat bastant ràpid, he de dir-t'ho, eh? Ha passat bastant ràpid.
2: Quan estàs envoltat de bona gent, molt que bé. Pensa en tu com a la papeleria, doncs sempre és agradable.
0: Si és que regala un boli per fer feliç algú, saps?
2: Ha regalat a tots, tu. Que deien aquells. Escolta, vols que t'expliqui què farem avui
0: sí,
2: al matí? Perquè la cosa està calenteta i és de trac. A la política espanyola, després de la sentència del cas Ábalos i amb la prèvia de demà, de la compareixença de Pedro Sánchez al Congrés dels Diputats, que serà important per donar explicacions. Tindrem a la Marta Masip, l'advocada penalista, perquè ens interpreti les claus d'aquesta sentència, amb una pena, diríem que alta, per l'exministre de 24 anys i molt baixa per el Dama, el comissionista que se'n lliura per les explicacions que ha donat. Després tindrem reaccions d'Esquerra Republicana, el diputat Francesc Marc Álvaro i de Podem, de Ione Belarra. I finalment parlarem també del cas Begoña Gómez, que encara el tenim en marxa, i ahir teníem també la reacció del Consell General del Poder Judicial amb la Montserrat Comas de Jutges i Jutgesses per la Democràcia. Després parlarem de Sant Joan i dels animals, de com ho passen avui, que també hem de pensar-hi en això, amb els petards. Parlarem amb l'Aida Gascón. I després de coques, amb el Cristian Escrivà, que...
0: Perdó,
2: disculpeu,
0: salut.
2: Gràcies, esperem que ens en porti alguna. A les 11, Emma Vilarasau, fantàstica, aquí a la cadira
0: sempre
2: de la negocia.
0: Sempre és una bona manera de començar o d'arrencar el matí, vaja.
2: I després una mica d'humor, i ja està, i ja he fet la revetlla.
0: Molt bé, doncs que tinguis bona revetlla.
2: Vinga, fins ara.
0: Vinga, fins ara, Maiol. Un minut pràcticament a un quart de 6 del matí. Què ha passat el moment de dormir? De moment algú ha sortit de festa, perquè l'entrada de Catalunya Ràdio Diagonal Beethoven està avui carregadeta del jovent d'aquí a la discoteca.
3: N'hi ha molts, avui.
0: N'hi ha moltíssims, avui. N'hi ha moltíssims. Han fet com una espècie d'aquelarre aquí.
4: Suposo que aquesta gent sortirà també aquesta nit.
0: Home, Àlex, per favor, quina pregunta.
4: Jo és que el faig gran.
0: Si els grans som nosaltres, ells estan aquí encantats de la vida i a la que toquin dos quarts de 6 a dormir i a carregar piles. Però si no veus aquesta cara que foten. Jo diria que tenen 18 anys, tots ells.
3: Just ells.
0: Ara saluden. Ara saluden abans de picar, perquè
3: piquen
0: el vidre. Hi ha gent que és a punt de dormir a Diagonal Beethoven. Esperem que dormin tranquil·lament i que no tinguin efecte helicòpter. Però, mentrestant, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Doncs mira, efecte helicòpter. El xino de la manivela, eh? Un grup d'arqueòlegs han trobat una estructura maia de fa 2.000 anys perfectament conservada al nord de Guatemala. La construcció, batejada com Ocox, que vol dir bolet... Ah, que no saps per què, no? Perquè s'assembla un bolet, bàsicament.
0: Val.
4: És a dir, que els maies ja feien coses rares amb les formes molt abans que arribessin els arquitectes. Els experts expliquen que la troballa és única perquè no va quedar enterrada sota altres edificis, allò de que...
0: Amb el temps,
4: van modificant. No, aquesta és perfecta, s'ha conservat perfectament. Els investigadors creuen que aquest espai servia per a rituals i cerimònies i que després els mateixos habitants el van desmuntar parcialment de manera simbòlica. Una mena de reforma d'aquella època, eh? Un edifici que demostra una vegada més que els maies construïen monuments monumentals, feien rituals complexos i després els desmuntaven bàsicament perquè sí.
0: Curiós, eh?
4: Doncs que ho sàpigues.
0: Que la història que ens precedeixi no se'ns oblidi,
4: i
0: també.
4: I que 2.000 anys després descobreixis una cosa nova, eh?
0: Sempre, sí. En un món ja trillat. Que... Escolta, bona troballa i bona manera de començar el matí. Gràcies, Àlex.
4: Vagi bé.
0: I aquestes hores del matí, quan pràcticament passa un minut ja d'un quart de sis, volem saber per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
5: Bon dia, matiners. El món pot ser un lloc millor si en comptes de mirar molt lluny ens fixem una mica en el que tenim més a prop. Això és el que ha fet Àlex Pérez, un jove de Balsareny que ha aconseguit tenir desenes de milers de seguidors a Instagram i TikTok parlant de futbol territorial català. Inicialment ho va provar en castellà i fent contingut de futbol internacional, però ha estat amb la recepta de la proximitat que ha aconseguit una comunitat fidel i també quedar finalista del programa Influencer del 3CAT.
0: Boníssimes iniciatives per engegar aquest dimarts 23 de juny. Seran els primers a Catalunya a fer ràdio en directe, som els matiners, i home, arriba l'estiu, arriben les motos aquàtiques, hi ha una cosa de la que en parlarem poc.
3: Els cotxes.

0: d'un monitor. A Barcelona cada vegada hi ha més empreses. He fet aquí un estudi de mercat per si us interessava. 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400. Si us interessa llogar-ho.
1: No, gràcies.
2: 15 minuts, 120 euros, 1 hora, 400?
0: Sí.
2: Jo, al mínim et poden donar el dinar, no?
0: Com a mínim.
2: 400 euros, 1 hora... Ho haurem de provar, que per cert, normalment la distància aquesta de 200 és la que s'acostuma a deixar els vaixells, per tant entenc que deu tenir una miqueta aquesta categoria. Seguim!
0: Una miqueteta.
2: 100 quilòmetres són els que haureu de córrer vosaltres ràpid quan acabi el programa, si no em voleu donar la revella de Sant Joan.
0: Cap a la papereria. Ah,
2: exactament. Amb quina bona notícia engeguem al matí? Girafeta o abelleta Garcia? Clar.
1: De totes les coses que m'has dit, aquesta és la més maca.
2: Veus?
1: Molt bé.
2: Doncs es noti la ironia pues ben feta, també t'ho dic.
1: Doncs a veure, la bona notícia que us porto és a la muntanya de Llessui, al Pallars Sobirà, perquè s'ha consolidat un any més com un dels destins preferits per les vaques i els cavalls.
2: Veus?
1: El bestiar, bàsicament. Unes 1.500 vaques i 500 cavalls han arribat a la muntanya per passar-hi l'estiu. Ramaders de tot el Pirineu hi porten animals per les seves excel·lents característiques, que són una gran extensió sense massa forestal, allà un prat verd enorme, molta aigua, bon maneig del bestiar i pastures de qualitat. A Llessui hi porten animals ramaders del Pallars, la Cerdanya, el Ripollès, el Berguedà o el Solsonès. Ho fan amb camions, però uns pocs encara ho fan a peu per mantenir aquesta, doncs, tradició mil·lenària. L'Albert Sobirana és un ramader de Montellà, a la Cerdanya.
3: Aquesta setmana ja entra el bestiar aquí a la muntanya de Llessui. Com bé dius, ve de tot Catalunya. I res, espera que hi hagi unes bones pastures, que el temps acompanyi i que vagi bé. Crec que la gent tria aquesta muntanya, és una muntanya amb molta capacitat, perquè té moltes hectàrees d'extensió, una muntanya molt oberta, sense arbres, i de bon poder veure el bestiar. I crec que això d'aquí és el que fa que la gent pues, tria aquesta muntanya. També entenc que trien aquesta muntanya pues, en funció de la possibilitat que tenen al seu voltant.
2: Ha mancat el redactor que ens ha deixat aquesta crònica perquè li ha dit a l'home, tu fota't aquí al mig amb totes les vaques, vaques,
1: i
2: tireu, m'encanta.
1: Sí, no són efectes especials, eh?
2: Motius per saltar del llit, Marta.
0: Mireu, un bon motiu per aixecar-se del llit aquests dies és anar a la piscina, especialment si ets de Montclar, a l'Urgell, després de molts anys de reivindicacions veïnals, el poble per fi té una piscina municipal.
2: Molt bé.
0: Això sempre és una bona notícia. Feia més de 40 anys que la reclamaven, però el projecte no va començar fins al 2021 i, evidentment, en part de refrescar-se i fer passar la calor, plantejaven la demanda com una necessitat de disposar d'un punt de trobada que permetés revitalitzar el municipi. Ara, per fi, ho han aconseguit.
2: Doncs, escolta, moltíssimes felicitats a tots els habitants de Montclar, a l'Urgell, perquè després d'aquests 40 anys, almenys, per fi teniu piscina. I mentrestant, obrim la revista dels matiners per saber com batega el cor aquest matí.
1: Doncs batega amb Ortega Cano perquè ha tornat a fer una aparició estel·lar d'aquestes seves. La premsa del cor l'ha parat pel carrer per preguntar-li sobre la seva opinió de la sèrie documental que ha fet Rocío Jurado.
2: Uf.
1: Sobre Rocío Jurado.
2: Sí.
1: I aquesta ha estat la seva reacció.

0: Puja el pa, Mortega Cano. Puja el pa amb aquest home,
1: fatal.
0: És que no hi toquen no coses ni altres. És que contesta dignament o no diguis res.
1: Sí.
0: Perquè és que perds raó fent això.
1: Absolutament.
2: No està bé.
0: I alerta, per favor, que l'equip d'aquest programa té el cor trencat perquè el cor ja no batega entre Òscar Casas i Anna Mena.
1: Sí.
0: Per favor, no m'ho diguis, per favor, que és nit de rebella.
1: M'ha sabut tan greu.
0: Però això és de veritat?
1: Sí, sí, 2 anys junts.
2: Però se'ls veia molt bé.
1: Se'ls veia molt bé, però sí que...
2: De cara, estan venint aquí, a Catalunya
0: Ràdio. De cara a la galeria.
1: Però les xarxes... Tot enganya, nois.
0: Tot enganya,
1: no
0: enganya, res.
1: Ho han deixat. Fa un mes es veu que ho van deixar, vull dir, uns dies. Ho ha tret en exclusiva Javi Hoyos. Ha explicat que no hi ha terceres persones, que ha sigut una decisió presa per mutu acord i ara veurem doncs, què acaba passant. De moment, hem de recordar que Òscar Casas ja patia fa uns mesos per acabar en una de les cançons de Desamor d'Anna Mena. Ho deia així.
2: Exagerado eres, tío.
3: Cada día de mi vida pienso, esto va a salir en una canción. Bueno, pasa, o sea, si alguna vez lo voy a decir, si alguna

0: Ara, ara, ara. Mare meva, sisplau. Àngel Llàcer ho explicava a Col·lapse aquest cap de setmana, que heu de saber si els vostres fills canten bé o no canten bé.
1: M'agrada tant les declaracions que va fer l'Àngel.
0: Ja, amb escoltar la filla de Georgina, sí. I...
1: Cristiano.
2: Pobret.
0: Menys mal que té diners.
1: Pobret.
0: Que si vol li muntar una gira mundial i omple l'estadi comprant ja a tothom.
1: Clar que sí,
0: reina. Quins sons deixa la ràdio?
1: Doncs després de la victòria d'Espanya al Mundial contra Aràbia Saudita, al matí de Catalunya Ràdio vam fer Agora Esportiva Especial, en què un dels protagonistes va ser Lamine Yamal. El de Rocafonda va generar valoracions com aquesta de Joel Díaz.
3: M'imagino que hi ha gent que deu tenir seriosos problemes d'esquizofrènia aquests dies, perquè jo voldria recordar que l'últim partit, després de molts anys que la selecció espanyola va jugar aquí a Catalunya, a la grada, majoritàriament hi havia gent cridant musulmana el que no vote. Les contradiccions que genera en molta gent de l'estat espanyol a mi em posen calentíssim.
0: Amb només 6 minuts arribem a 6:15. Vinga, va, una mica de West Side Story, Marta.
1: Sí, perquè un 23 de juny del 1962, la banda sonora d'aquesta gran pel·lícula encapçalava la llista d'àlbums del Regne Unit, on es va mantenir durant un total de 13 setmanes, amb música i lletres, recordem, de Leonard Bernstein i Stephen Sondheim. La banda sonora també va batre rècords als Estats Units, aconseguint estar 54 setmanes seguides al número 1, i això, doncs, el va fer batre tots els rècords, col·locant-lo com l'àlbum que més temps va estar al número 1 de la història de la música. Lots of new housing with more space.
0: Lots of doors slamming in our face. Mira, que ens falta veure aquest programa. Fa una mica de West Side Story. Vinga, que avui ens hem de connectar amb els astres, per favor. Perquè avui és nit de Sant Joan i volem saber avui especialment quin dia ens espera. Astrològicament parlant, ens ho explica en Sergi Tous, d'astrocat.cat. Bon dia, Sergi.
4: Bon dia, matiners. Avui, dimarts 23, la nit de la revetlla de Sant Joan. La lluna transita per balança i ens recorda que la millor festa també necessita una mica d'harmonia. És un bon dia per compartir, cuidar les relacions, escoltar abans de parlar i no encendre més focs dels necessaris. Que hi hagi música, caliu, bon rotllo i equilibri. Passeu una molt bona revetlla.
0: M'encanta no encendre més focs dels necessaris, també t'ho dic.
1: Molt bé, Sergi, està molt bé.
0: Sí, perquè és una d'aquelles nits que la gent veu,
1: sí.
0: Les emocions estan a flor de pell, per
1: sí,
0: tant,
1: sí, l'estiu a tocar, vaja, ja és estiu aquesta nit.
0: Exactament. I escolta'm, l'Ara, qui bufarà espelmes avui?
1: Doncs avui, dimarts 23 de juny, agafo aire perquè n'hi ha moltíssims. Felicitem dues cantants. Comencem per la primera, Katie Tunstall, coneguda pel
0: Katie
1: seu èxit...
0: Katie Tunstall.
1: No, a internet deia Tunstall.
0: Però és Tunstall.
1: Conegudíssima pel seu èxit Suddenly I See, la cantant en fa 51. I una altra cantant, en aquest cas us parlem de Duffy, que avui celebrarà els 42. I de cantants, actriu... Dana Paola bufarà 31 espelmes. Tinc la sensació que hem felicitat 20 vegades ja a Dana Paola.
0: Jo
1: no
0: també.
1: Sé per què. Jo crec que ens hem
0: doncs
1: equivocat.
0: Jo també. No, és
1: no.
0: Avui.
1: Doncs jo crec que algun altre dia l'hem felicitat per error.
0: Sí, a mi també em sona.
1: I qui avui també fa anys és el cantant americà Jason Ras. Avui en fa 40. És a dir, 49. Eh? 40 tots. En fa 40 Mor, tots, 49.
0: Un moment.
1: De veritat, eh?
0: A veure, un moment. El cantant americà Jason Ras avui en fa 40 tots. És a dir, 49.
1: Era sí? Una brometa. Era una brometa estúpida.
0: Ai, que mate.
5: Matiners. Nosaltres no vam inventar la cafeïna.
6: Creu que no.
5: Però la tenim tota.
6: Viva el vino!
0: Vinga, va, que amb només 3 minuts arribem a 6:15 del matí. Benvinguts als matiners de Catalunya Ràdio. Avui és nit de Sant Joan, festa grossa a Catalunya. Passa per aquí, Strombers. Aquesta es diu la nit de Sant Joan. Bon dia.

0: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts, benvingudes al dimarts 23 de juny. En Alfonso, bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. La sentència que condemna l'exministre José Luis Ábalos i que pràcticament perdona l'empresari Víctor de Aldama desencadena una tempesta política.
1: Sí, la sentència condemna Ábalos a 24 anys de presó, pràcticament la pena màxima prevista, i a 19 anys el seu exassessor Koldo García per corrupció pel cas Mascaretes. En canvi, a Aldama li imposa 4 anys, una pena mínima per haver col·laborat amb la justícia per aclarir el cas. A més, podrà evitar entrar a la presó. Aldama ho celebrava així.
2: Son justos al final y que la colaboración en este país sirve. Estoy satisfecho con la sentencia y espero que con esta sentencia los demás que vienen detrás colaboren.
0: Mentre que el govern espanyol i els seus socis han criticat l'àmplia diferència de penes, el PP ha sortit a insistir que Pedro Sánchez ha de plegar.
1: L'actual ministre de Transports, Óscar Puente, responia als periodistes d'aquesta manera quan li han preguntat per la sentència.
3: ¿Le parece desproporcionada la condena?
2: Como a cualquiera que tenga ojos en la cara, como a cualquiera, ni más ni menos.
1: Per la seva banda, el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, torna a exigir eleccions.
4: El presidente del gobierno no puede seguir representándonos. El presidente del gobierno es una vergüenza para el conjunto de los españoles.
0: El Consell General del Poder Judicial obre la porta a sancionar el jutge Juan Carlos Peinado.
1: És el jutge que s'encarrega del cas que afecta Begoña Gómez, la dona del president espanyol, que va insinuar que els policies que escorten Gómez la podrien ajudar a fugir de la justícia. Així va justificar el jutge que hi havia risc de fuga. La Comissió Disciplinària del Poder Judicial haurà de decidir ara si el jutge va incórrer en una falta greu de consideració cap a la policia espanyola. Una decisió que, en tot cas, tindrà un efecte limitat perquè Peinado es jubila d'aquí 3 mesos.
0: A Catalunya, ja ho sabeu, es prepara per la Revetlla de Sant Joan amb temperatures extremes i un risc molt elevat d'incendi.
1: El pic de calor ja va ser ahir, amb molts registres per sobre dels 40 graus, però, tot i que la calor anirà a la baixa, les temperatures continuaran sent molt altes. És per això que el govern fa una crida a la responsabilitat i demana que aquesta nit s'extremin les precaucions. Òscar Ordeig, conseller d'Agricultura, i Núria Parlon, d'Interior.
5: Que la situació és extrema. Molta temperatura, poca pluja, baixa humitat. Evidentment, no s'autoritzaran activitats de risc a les zones a menys de 400 metres de les zones boscoses.
6: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest.
0: I matí de nervis per als estudiants que van fer la selectivitat a principis de mes.
1: Sí, perquè aquest matí sabran si han aprovat o no i amb quina nota. Ho esperen 45.000 alumnes. Els que hagin superat la prova ja podran fer la preinscripció universitària i s'hauran d'esperar uns dies més, fins al 10 de juliol, per saber les notes de tall que determinaran si entren als estudis i a la universitat que volien.
0: Downing Street tornarà a canviar d'inquilí.
1: El Regne Unit tindrà nou primer ministre, que serà el quart en 4 anys. L'actual, Keir Starmer, ha presentat la dimissió arran de les últimes desfetes electorals del laborisme i les pressions del partit perquè deixés pas a un nou lideratge. El fins ara alcalde de Manchester, Andy Barham, ha jurat com a nou diputat a la Cambra dels Comuns, que és el pas previ per agafar-ne el relleu.
0: Nou episodi en el cas de la mort del propietari de Mango, Isaac Andic.
1: Ara la jutgessa que investiga el cas i que ha imputat el seu fill, Jonathan Andic, com a acusat de la mort, ha citat a declarar la psicòloga que tenia diversos membres de la família. També cita la parella de la víctima i les germanes de l'acusat. També ha reclamat l'historial mèdic complet d'Isaac Andic per saber quin estat de salut tenia abans de morir.
0: I acabem parlant alerta d'una plaga de mosques.
1: Concretament una invasió de mosques que fa la guitza als habitants d'Hostalric, a la Selva, des de fa una setmana. L'Ajuntament ha obert un expedient administratiu a l'empresa de reciclatge de plàstics d'on suposadament surt el focus. Alguns negocis del municipi, com ara bars o restaurants, han hagut de tancar.
0: Molta revetlla aquesta nit, treballes?
1: No, revetlla.
0: Revetlla, eh?
1: Sí, sí.
0: Demà descansem?
1: Sí, home, clar.
0: Bona revetlla.
1: Que vagi molt bé.
0: 6:00, 4 minuts, aquestes hores, com sempre. Saludo en Marc Jurado, bon dia.
7: Molt bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
8: Molt bon dia.
0: I amb ells dos, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
7: Avui, amb la sentència del cas Ábalos i l'adeu al primer ministre britànic Keir Starmer en totes les portades, comencem el diari Ara i La Vanguardia. Converteixen titular ni una coma diferent. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció i el periòdico hi afegeix que se'l condemna per explotar la seva posició privilegiada en el govern espanyol.
8: A la premsa premsa de Madrid, El País explica la condemna, però hi afegeix al titular que el Suprem deixa lliure al Dama, que és qui apareix a la fotografia. El Mundo titula condemna unànime i implacable a la corrupció que va arribar amb Sánchez. Foto de fet del president espanyol, seriós. I La Razón parla del primer revés judicial al sanchisme amb una condemna històrica.
7: L'altre protagonista, Keir Starmer, que tira la tovallola, diu El Periódico, adeu per ell, catifa per a Barnum, titula l'ara imatge de Downing Street amb el premier marxant de pla, i La Vanguardia explica que dimiteix i obre la porta a Andy Barnum amb el laborisme enfonsat.
8: I altres temes de portada, Colòmbia dividida en dos, diu La Vanguardia, i El País i l'ara expliquen que Messi ja és el màxim golejador dels mundials.
0: Per cert, parlant de futbol, ara mateix s'està jugant el Mundial en directe, Jordània-Algèria, empat a 0. Us anirem a informar en base, com sempre, fins les 6 del resultat d'aquest partit del Mundial, ara mateix en directe, també als matiners de Catalunya Ràdio. I avui els articles d'opinió i editorials, Ábalos, Aldama i Koldo.
8: La Vanguardia titlla de contundent la sentència contra Ábalos de 24 anys de presó i destaca que és un cop molt dur per Sánchez, el seu partit i el seu govern.
7: El diari no li sorprèn la duresa de la sentència, però troba menys fàcil de comprendre la sentència de Aldama, que podrà evitar la presó.
8: L'ara va més enllà i es pregunta si estem davant d'una sentència exemplar o d'un escàndol.
7: Coincideix amb els jutges que l'exministre ha de tenir una pena elevada, però critica que Aldama no només no entrarà a la presó, sinó que s'haurà quedat amb 3,1 milions d'euros.
8: Per al País, la sentència contra José Luis Ábalos i Koldo García demostra que l'estat de dret funciona.
7: I coincideix amb l'ara que l'aspecte més discutible és el tracte al comissionista Víctor de Aldama, que no ingressarà a la presó.
8: Una opinió ben diferent és la que té El Mundo, que destaca que la sentència és virtuosa i que és la prova que l'estat de dret resisteix, malgrat, diu, les pressions de la Fiscalia General de l'Estat i la campanya del govern espanyol contra jutges i fiscals.
7: El diari es posiciona a favor de la lleu pena imposada al Dama perquè les organitzacions criminals del nivell no solen caure ni un si un dels seus membres no confessa, i el benefici que això aporta a la societat mereix ser compensat.
0: Ho estàvem dient ara mateix, però escolta'm, acaba de marcar ara mateix que hi ha hagut gol. Espera, que això ho vull dir en directe. Gol de Jordània ara mateix. Vinga, seguim.
8: Som-hi. El periòdico, el periodista Joan Tàpia, escriu que la sentència resumeix en corrupció socialista, molt feridora, diu, per al govern de Sánchez.
7: Considera que una democràcia ideal, Pedro Sánchez ja hauria hagut de dimitir, però recorda que el cas Gürtel, que afectava el PP, es va jutjar amb més de 10 anys de retard i Rajoy va sobreviure alguns anys després de l'esclat del cas Bárcenas.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
9: Bon dia.
0: Preparada per la revetlla, ja o no?
9: Sí.
0: Doncs vinga, abans d'això, repàs com sempre a la premsa digital. Un tema de noms.
9: L'escola pública d'Alcántara a Càceres vol canviar-se el nom, bàsicament, perquè es diu Save Miguel Primo de Rivera.
0: Home.
9: Ara bé, l'Ajuntament, abans del PP, s'hi oposa, mentre que la Junta d'Extremadura, amb PP i Vox, ha deixat de respondre a les peticions de l'escola. Ho llegim al País.
0: També la resposta, no dir res, sí, i avall que fa baixada.
9: Exacte.
0: Qui encara no s'ho creu?
9: Doncs els veïns de Merlès i Porreig, al Berguedà, davant la Rierada, que va baixar dijous de Corpus i va arrasar ponts i tot el que es trobava pel camí. Llegim al Regió 7 que l'Agència Catalana de l'Aigua encara està comptabilitzant els desperfectes, entre ells el Font Romà de la Riera de Merlès. I és que en algun moment va arribar a tenir un cabdal, una riera, com el de l'Ebre, amb 400.000 litres per segon.
0: Déu-n'hi-do.
9: Sí.
0: I qui tampoc dona crèdit?
9: Doncs una família de Barcelona que li han assignat una escola d'educació especial per la seva filla amb necessitats educatives especials a 6 quilòmetres de casa. El Consorci d'Educació diu que el procés d'assignació s'ha fet d'acord amb els criteris que s'apliquen al conjunt de les sol·licituds i els diu que el període de reclamacions està obert. Ho llegim al web de BTV, que sí que especifica que Barcelona divideix en 3 zones aquestes escoles d'educació especial.
0: Però clar, educació especial, per tant haurem de mirar una mica millor.
9: Correcte.
0: Ai, Déu meu, per què és notícia el Bisbat ara de Solsona? A veure.
9: A veure. No, en aquest
0: Sílvia,
9: cas...
0: Sílvia, sisplau.
9: En aquest cas, per seguir tot... Sigui el que toca. Per ordenar el primer sacerdot en una dècada, el bisbe Francesc Conesa va nomenar prevere Rui... El prevere Rui Jorge Márquez, fins ara diaca de aquesta diòcesi. El veí Bisbat de Lleida... Atenció, l'última ordenació va ser el 2023 i aquí feia més de 10 anys que no
0: Mira,
9: feia cap, eh?
0: Poc a poquet, eh?
9: Poc a poquet. A la diòcesi de Solsona en total hi ha 48 capellans. Llegim el Segre.
0: Bona revetlla.
9: Igualment, que vagi molt bé.
0: A veure, ja ho sabeu, altes temperatures ens demanen precaució. Aquestes hores és una nit delicada i les temperatures, de moment, Marc, sembla que recularan re un palet.
7: Sí, exacte, no hi haurem, sembla, els 43 graus de Vilanova de Segrià d'ahir, però encara hi haurà màximes de 40 graus a Ponent, també a l'Ebre. El dia serà assolellat amb un cel terrós. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual al Pirineu. La Revetlla de Sant Joan, però, serà molt, molt càlida a tot el país.
0: I aquestes hores del matí, quan en 5 minuts arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, repassem, com sempre, els matiners de Catalunya Ràdio, alguns apunts culturals amb la Marta. Per on engeguem, Marta?
10: Doncs, evidentment, avui hem de parlar de la Revetlla, perquè és nit de Sant Joan, i això vol dir que és nit de molta platja, moltes fogueres i molta festa, com la que es farà, per exemple, al Festival Ítaca, la platja gran de l'Estartit. Avui actua 31 FAM, també hi podreu veure Barry B, Cupido o Venus. Tot això a l'Empordà. Mentrestant, a Camp de Bànol hi haurà molta més música. Hey, eso soy calmerit del món, que tinc un
0: amor que va a milions i una fortuna feta de records. Una mica de catarres.
10: Una mica de catarres. Això sí, s'ha de comprar entrades, valen uns 12 euros i el concert doncs començarà quan faltaran 5 minuts només per mitjanit i encara hem de parlar d'un concert més, en aquest cas el que es fa a Reus.

0: doncs amb aquestes nits que no moren mai, si ho voleu viure d'aquesta manera, amb Doctor Prats, són a Reus, a les Barraques, concert avui a partir de les 11 de la nit.
1: I aquestes hores del matí movem el dial alerta fins un 10 d'octubre del 1999. Segur que recordeu quan quatre persones van ser detingudes pel segrest de Maria Àngels Feliu. La farmacèutica d'Olot, l'alcaldessa d'Olot i el cap de la policia local donaven aquell mateix dia una roda de premsa que així cobria Catalunya Ràdio.
2: Sembla que ja són quatre les persones detingudes en relació al segrest de Maria Àngels Feliu, segons ha confirmat la delegació del govern. Es tracta del veí de Camprodon, José Luis García Paz. Mentrestant, des de l'Ajuntament d'Olot s'ha dit que els dos agents de la policia local són algunes de les dades que s'han explicat en una roda de premsa que s'acaba de fer a l'Ajuntament d'Olot. Des d'allà ens ho explica Esther Carreras. Esther, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. Doncs fa ben pocs minuts ha finalitzat aquesta roda de premsa que han protagonitzat l'alcaldessa Isabel Brossosa i el cap de la policia municipal d'Olot, Josep Torrent.
1: Una història, sens dubte, potent, la que vam viure amb el segrest de la farmacèutica d'Olot, de Maria Àngels Feliu. I quan falten alerta 13 minuts per arribar pràcticament ja, no, jo què dic, 13, 17 minuts, per arribar a les 6 del matí, connectem amb el nostre corresponsal mundial, alerta. Avui des del Pirineu, des del poble de Lins. Guillem Soler, bon dia.
4: Bon dia, matiners. Arriba Sant Joan i torno cap a casa. Al Pirineu, la revetlla de Sant Joan es viu amb molta passió. A molts pobles es fan les tradicionals baixades de falles i la de Lins és una de les més especials. Des de dalt de tot del turó de Sant Quirc i del Botanal, centenars de persones de totes les edats baixen en plena foscor carregant les falles, unes torxes de foc fetes amb troncs de la zona que il·luminen la muntanya, creant una espècie de ritual que involucra a grans i petits. Quan arriben al poble, les falles s'utilitzen per encendre la falla gran, un gran tronc de pi d'uns 8 metres d'alçada que, quan s'encén, indica el començament de la revetlla. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de Lins, pels matiners de Catalunya Ràdio.
1: Vinga, que acaba d'entrar l'Ara García ensenyant-me el llapis que no m'ha regalat de la girafeta. Molt bé, l'Ara, perfecte, ja pots anar seient. A partir de les 6 del matí engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Què passarà avui, Maiol Roger?
5: Doncs esperem que tot l'equip sigui viu després de les factures que veig que esteu creuant i de la tensió que hi ha.
1: No arribem a la revetlla.
5: A matiners, nosaltres parlarem d'una altra cosa que està bastant tensa, que és la sentència del cas Ábalos, perquè hi ha molt de rebombori a Madrid, òbviament, per aquesta sentència alta per Ábalos i molt baixa per Aldama. Farem les reaccions polítiques amb el diputat del Congrés, Francesc Marcal, vora d'Esquerra, amb la Ione Belarra, que també és diputada i secretària general del Congrés. Comentarem els detalls de la sentència amb la panelista Marta Masip. I després parlarem de Sant Joan, parlarem de les coques amb el Cristian Escrivà, parlarem del soroll que afecta a molta gent i també els animals amb l'Aida Gascón. I després, a les 11, tindrem a Emma Vilarassau, fantàstica.
1: Que meravella.
5: Que de factures de família, per la ficció també en sap unes quantes, però que sempre ve de gust escoltar-la.
1: Tan bonic el que han creat, ho van explicar aquest dissabte a Col·lapse i val molt la pena. I la Vilarassau, que és un d'aquells altres clàssics que ens encanta.
5: Doncs mira, per encaminar-nos al matí cap a la revetlla, crec que serà fantàstic escoltar-la i després una mica d'humor i ja està.
1: D'aquí 15 minuts s'engega el matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent. Abans, per això, espero que no vagi de llapisos avui, perquè ja s'encén la caldera.
5: És un tema molt millor que els llapisos.
1: Sara Lías, estàs preparada o no? Vale, va, perquè ahir, gràcies a mi, una miqueta ens hi vam aproximar.
5: Ahir sabreu que Leo Messi es va convertir...
1: Perdó, que m'està dient la Sara, no, i ara, ara. Perquè sempre s'hi aproxima ella.
5: Bé, ahir no va encertar ningú, només ho recordo els oients.
1: Sí,
6: ens hem apropat molt.
5: Ens vau apropar molt, sí. Igual que s'han apropat, elles a comprar-te un llapis, que és que se l'ha comprat per elles. Ahir que Leo Messi es va convertir en el màxim... És que se li va treure a punta el tema.
1: Ahir
5: que Leo Messi es va convertir en el màxim golejador de la història dels Mundials. Una dada sobre Leo Messi.
1: M'agrada el tema.
5: I en concret, va, perquè no tot sigui elogis a Déu Nostre Senyor, quants penals ha fallat Messi a la seva carrera? Ahir em va fallar un, també.
1: Hòstia, a veure. Jo anava a dir 50, 40. Va.
6: 30.
1: 30 aquí, la Lara, i 17.
5: Doncs l'Ada García és la campiona d'avui, perquè Leo Messi mal havia fallat 32 penals. N'ha marcat, n'ha xutat 148 i n'ha marcat 116.
1: Déu-n'hi-do.
5: Per cert, que segons el llibre Guinness dels Rècords, Messi ahir
1: en va fer un, no?
5: En va fer 4.
1: 4?
5: En va fer 4, és el màxim golejador en la fase final dels Mundials amb 18, més partits jugats en un Mundial, més partits guanyats en un Mundial, més minuts jugats en un Mundial.
1: Però va ser, va fer un penal, no?
5: Va fallar-ne un.
1: Ah, això
5: és el que
1: m'estic dient.
5: Que no eren de penal.
1: Això és el que m'estic dient.
5: Sí, sí, és que ho he dit jo feia un segon, no. Llavors el teu pensi, sí, podem treure el tall, si vols. El Betis, escolta, i si tinc raó, que vaig a comprar, i si tens raó tu,
1: no, et vaig a comprar llapis. I els llapisos ni res. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquests dies us estem demanant que ens truqueu perquè ens queden pràcticament, vaja, una setmana i mitja per acabar aquesta primera temporada dels Matiners, i volem saber tots aquells que ja formeu part d'aquesta família que cada dia poseu la Pública i Nacional de Catalunya per despertar-vos amb nosaltres. 9-3-2-0-7-4-7-4, esperem les vostres trucades.
7: Senyores i senyors, bon dia.
8: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: I els Estats Units i l'Iran anuncien un acord per posar fi a la guerra. Washington, Oriol Serra, bon dia.
9: L'administració Trump vol transformar no només l'Iran, sinó tota la regió a la seva conveniència. Simplemente demuestra la desesperación de un hijo que acaba de perder a su padre y del que le acusan de haberlo matado, ¿no?
10: Jo havia cantat a l'Església de la Santíssima Trinitat a Sabadell.
9: Sí.
10: I, ostres, era davant del Sant Pare, no?
7: S'ha fet viral perquè molta gent diu que no era ella. No era ella.
11: És veritat que la cara estava rara.
7: Era Shakira o no era Shakira?
11: Jo estic segura que sí.
8: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
12: Però van a Amèrica del Sud, allà havia de parlar en castellà, si no, no l'haguessin entès de res en català.
13: Bueno, de fet, si hagués xerrat en català, potser ara es parlaria català a tot Llatinoamèrica.
14: Ah,
13: i els col·laborats llatinoamericans, en comptes de dir allò, ¿por qué me engañaste, María Dolores? Per què m'enganyares, María Dolores?
14: Que maco.
11: Ah, mira, i el com si fos ahir seria internacional.
13: Exacte. Exacte.
11: No?
8: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
15: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
8: De 5 a 6 a Catalunya Ràdio, el Matiner. Amb Xavi Canalies.
16: Tu saps les vegades que jo he hagut d'escoltar nenes que canten fatal? Que em venen les mares i em diuen, Àngel, escolta'm la meva nena, que mira que bé que canta. I se'm fot la nena, nena, sona bonica, que quan em mires tot s'hipnotitzant. I clar, jo li dic, molt bé, què li dic a la nena? Què li dic a la nena? Que el problema que tu tens, nena, és la teva mare, no tu.
17: Molt bé.
16: Tu has de saber el teu fill on ha d'anar, perquè si no crees una persona infeliç tota la vida.
17: Perfectament.
8: El Matiners.
1: Per cert, he de dir-vos que cada vegada ja era molt fan de Martina Klein, que últimament la veiem molt en aparicions televisives,
11: sí.
1: I el cert és que fa reflexions molt interessants. Va passar pel Tot es mou de l'Helena García Melero. Va fer una reflexió que, a més, si ets top, jo crec que amb el temps això potser també ho has de gestionar, i és com
11: tal.
1: Va canviant el cos a mesura que et vas fent gran, i com ho has gestionat.
11: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
1: Espera, tornem a recuperar. Ara escoltarem Martina Klein. Però parlem abans d'una enquesta que han fet a Som Eva sobre la cursa antiracista que es va fer aquí a Barcelona, on van preguntar a molts dels participants precisament què havia de passar perquè es trenquessin alguns estereotips. I això és el que van respondre.
11: Quina cosa, estàs cansada que la gent assumeixi sobre tu.
18: Que per ser negra ja sé bo en tots els esports.
19: Que els marroquins venen aquí a treure el treball.
20: Que donen per fet que no entenc el català quan el parlo perfectament.
11: Quin comentari t'agradaria que la gent deixés d'assumir sobre tu?
21: Que la gent acceptés ja que hi ha gent integrada aquí des de fa molts anys, que són catalanes, mestisses, estem i existim.
22: Que per ser negra no pugui viure en un barri privilegiat.
18: Passes al costat d'algú i s'agafa el bolso, es canvien de vorera.
11: I quin comentari aparentment innocent estàs cansada d'escoltar?
22: Uà, sí, en molts, eh? D'on ets? Ets molt guapa.
23: La coletilla que es deixen a l'aire és la ets molt guapa per ser negra.
22: Que bé que parles català. Et fa qüestionar tota l'estona, no com la teva pròpia identitat. Jo la tinc molt clara.
11: I quina cosa encara et sorprèn haver d'explicar el 2026?
22: No em faig l'estrenes cada dia.
18: No robo, no som pobres tots, tenim cultura, molta gent criat aquí.
24: Lo més especial de cada persona és que cadascuna és diferent, pues no jutgem una persona per tal com és, perquè ha nascut així i no ho pot canviar.
18: És a dir, la gent es pensa que per ser d'un lloc ets d'una determinada manera i no té per què.
1: Doncs escolta'm, fantàstica aquestes respostes, sí, sí. Entre tots, com sempre, anem aprenent i anem millorant. I ara sí, moment d'escoltar a Martina Klein amb l'Helena García Melero, el Tot es mou de TV3.
25: Procuro entendre cada cop amb més
0: cariño cap a mi, que hi ha coses que ja no es queden amb mi. Dir adéu al cos de 20 anys, al cos de 30 anys, al cos de 40 anys que tenia i que m'acompanyava, i ara i donar la benvinguda a aquesta segona etapa amb carinyo, em costa de vegades.
2: Tu estàs molt ben acompanyada amb l'Àlex.
0: Jo estic molt ben acompanyada.
2: Sou una parella meravellosa, que agrada, una parella que agrada a tothom. Quin és aquest aprenentatge? Com el fas?
0: Bueno, ell m'ajuda molt. Primer perquè li agrado molt, i això, i tenir davant una persona que et mira amb bons ulls és molt important.
2: Que notes que li agrades,
0: sí,
2: això.
0: Sí, no, i m'ho diu, sí. I m'ajuda doncs, a treure de mi la inseguretat o aquestes sensacions de... Però, on vas?
2: Tu també li dius amb ell?
0: Jo molt, sí, també.
2: Que bé, és important dir-ho,
0: A mi també m'agrada molt. I doncs estar ben acompanyada d'una persona que t'estima i que et veu bé, jo crec que és important. A la teva parella, als teus amics, que t'estimin. I que la teva gent, els teus familiars també doncs, et tornin una imatge bonica de tu mateix.
1: Quina meravella, que és que ens encanta Martina Klein, per favor, un petonet aquí des de la ràdio. Sí, important el missatge, a més, que envia Martina Klein, sobretot també per les noves generacions. I alerta, perquè també va passar per col·lapse de TV3, Glòria Serra, que no puc ser més fan. Que explica, com sempre, les seves anècdotes de Equipo de Investigación.
3: Era un rodatge que fèiem sobre la llet, em sembla que era, i per fer-ho bé vam anar amb un prat ple de vaques. La idea era que jo gravava i a darrere es veien dues vaques. Si tu saps el que és, plantar un trípode en un camp ple de tifes de vaca. Tu plantaves, vinga va, no sé què, arrenquem la llum i tal, i llavors les vaques feien uup i se n'anaven. Però una hora i mitja, corrent amunt i avall pel prat aquell. Plantem, vinga va, ara què? Que en tens una que està relativament a la vora i tal. Començo a parlar la frase i veig que el meu equip fa així, dic, ara la mala peça se n'ha anat. I a giro i no se n'anava, venia cap a mi. I jo li vaig dir, que et quedis quieta. I, bueno, no sé, no li vaig dir res, però em devia veure la cara i va dir, aquesta senyora està una mica... I es va quedar, no t'enganyo, un quart d'hora quieta. O sigui, no només la vaig parar, sinó que es va quedar...
5: Es va
3: congelar. Va dir...
1: Podeu recuperar tota l'entrevista a través del web i l'app de Catalunya Ràdio. Vinga, va, 93207474, matiners que aquests dies ens truqueu en directe per explicar-nos què feu desperts a aquestes hores, com, per exemple, des de Torrelavit, la Lourdes. Lourdes, bon dia.
14: Bon dia.
1: Com estàs, Lourdes? Benvinguda als matiners.
14: Molt bé, molt bé.
1: Què m'expliques, Lourdes?
14: Pues res, que ja he començat a treballar.
1: Molt bé. I de què treballes, tu, Lourdes?
14: Soc xofer d'autobús.
1: Ostres, a quina hora ens hi posem?
14: Bueno, ens hi posem a 4:45.
1: Sí.
14: I, bueno, bé.
1: I escolta'm, Lourdes, et despertes amb els matiners?
14: Sí, pràcticament tot el dia vaig amb vosaltres.
1: Ah, sí, que la primera hora del matí t'acompanyem. Et despertem bé, Lourdes, o hi ha alguna cosa que vols que canviem? Ui, quina pregunta que estic fent jo ara. Que dic, hi ha alguna cosa que no t'agradi o et despertem correctament?
14: No, bé.
1: Tot bé, no?
14: Sí, ahir ja vau posar allò del llàster de les mares a les nenes.
1: Sí.
14: Però a mi m'encanta el llàster i m'encanta. Però hi ha una cosa que tindria que ser molt bé.
1: A veure...
14: Te va dir a la Rosalia que no valia per res. I tu tindries de fer mirar una miqueta.
1: Bueno, no. Escolta, però la condició humana també és cagar-la de tant en tant, no passa res.
14: Ja, però clar, diu... però bueno, no va ser l'únic,
1: Jo crec que... Et dic una cosa, Lourdes, jo crec que això li perseguirà tota la vida a l'Àngel, ja t'ho dic ara, Vull dir que és un d'aquells llastres que s'endurà la seva carrera professional. Lourdes, t'envio una abraçada, ho he de deixar aquí, gràcies per trucar-nos.
14: Vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi bé. Adéu, marxem també cap a la Roca per saludar la Maribel. Maribel, bon dia.
17: Hola, bon dia, matiners.
1: Què tal, Maribel, al cotxe ja veig,
17: Sí, tinc que deixar el nano de treballar.
1: Ah. I escolta'm, cap on estàs anant? D'on vens i cap on vas?
17: Doncs mira, jo vinc de Montornès, me'n vaig cap a casa, a esmorzar i a la feina.
1: A veure, que clar, nosaltres anem al revés. Explica'm a aquesta gent d'això.
17: A veure, jo m'aixeco a les 5 de la matinada per portar el meu fill a la feina, perquè no té cotxe encara.
1: Val.
17: I llavors me'n vaig cap a casa, esmorzo tranquil·lament i me'n vaig a la feina.
1: Ah, un aplaudiment per les mares de Catalunya, que són les mares. Maribel, quan fa que fas això?
17: Doncs mira, des de que va començar a treballar, el juny de l'any passat, un anyet ja.
1: Pràcticament un any, i té intenció...
17: Sí, bueno, a veure, creuem els dits perquè aquest dijous puja l'examen de pràctica.
4: Això és el que m'ho pregunta. Això és el que volíem saber. Segur que li va molt bé.
1: Sí.
17: Això espero, perquè si no m'hi em mata. M'hi em mata.
1: Perquè, escolta, Maribel, l'has acompanyat en aquest procés de l'autoescola perquè es tregui d'una punyetera vegada el carnet, o no?
17: Oi, tant, jo, però si jo no, jo estic darrere, vinga, nano, vinga, vinga, Angelet, vinga, vinga, perquè si no...
1: És que, escolta, el tràmit del carnet de conduir és per donar-li de menjar, part, algun sí. dia n'hauríem de parlar, perquè és d'aquells tràmits que hem de fer a la vida que... són complicats.
17: Sí, pobrets, a veure, ho passa malament i més a més ara amb les cues que ja han per posar examen i tot.
4: No, no, és horrorós.
17: És complicadet i car, molt car.
1: Molt car. De moment, la teòrica ja la tenim liquidada. Creus que es traurà la pràctica la primera? Com el veus tu al volant?
17: Jo no el veig, o sigui, ja ni miro. Jo ja ni miro.
1: Tu vas fer, però... en línia recta.
17: Sí, sí, jo no el miro perquè em poso molt nerviosa.
1: Clar.
17: Però, home, jo espero que s'ho tregui, perquè si no ja tindrem que esperar al setembre. I escolta, per mi serà horrible això.
1: És que faràs una celebració, Maribel.
17: Clar, jo tinc vacances al juliol i em tindré que aixecar a les 5 de la matinada a portar-lo a la feina,
4: no.
1: Quan has dit que hi puja, perdona?
17: Aquest dijous, el 25.
1: Escolta'm, per favor, truca'ns el divendres, t'ho demano.
17: Sí, perquè a les 5 estic aixecada, no hi ha cap problema.
1: Doncs escolta'm, quedem, si no, ens apuntem al teu telèfon també per en recordar-nos-en i el divendres tornem a parlar i mirem a veure si ha aprovat o no, d'acord?
17: Perfecte, merci, moltes gràcies.
1: Una abraçada, Maribel, molta sort a l'examen al nano. Adéu, que vagi bé.
17: Merci,
1: bon dia. Que tinc per aquí l'Eloi Cordomí.
8: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
1: Cordomí!
6: Bon dia, bona hora.
1: Bon dia, bona hora, què tal?
6: Doncs molt bé, molt bé.
1: I què m'expliques des de la muntanya?
6: Avui ja amb calor.
1: Home, no...
6: Ja amb una mica de calor aquí. És el primer dia que ens hem tret al nord per dormir.
1: Ah, val, sí. Perquè aquí ja portem uns temps que ens estan sortint xampinyons de les orelles.
6: Sí, m'imagino.
1: I què?
6: Escolta, però volia comentar-te, a muntanya, especialment aquests dies, és un moment molt bonic, i de fet és el moment platòric, i així ho diu la saviesa popular, perquè hi ha un refrany que diu: qui de la muntanya es vulgui enamorar, per Sant Joan hi ha d'anar.
4: Ah,
6: sí, que ho sabeu, per Sant Joan. Fer una visita a la muntanya, perquè és quan tot està més florit, quan tot està més verd, quan ha plogut, quan han arribat els efectes de les pluges després de la primavera, vaja, que és un moment especialment bonic, i que així a la resta de Catalunya tot ja comença a groguejar aquí, doncs tot està en el seu moment platòric.
1: Que bé que m'ho has deixat, això. Mira, perfecte per dir-li adéu.
6: I a més és el dia que es va preparant tota la ratafia. Hi ha molta gent que surt aquesta nit a buscar herbes i a buscar les nous verdes.
1: Ara.
6: Una mica té relació. Tot té
1: doncs
6: relació.
1: A veure si ens baixes una ratafia del poble.
6: Encara l'he de fer.
4: O ens convida al poble.
1: També estaria molt bé.
6: Per favor.
1: Lara García, Marta Viana, que tingueu una revetlla de Sant Joan.
4: Igualment.
1: El dijous 25 portareu vosaltres els matiners, per favor.
4: Eloi, seràs, no, el dijous? O ja fas vacances?
6: Sí. Dijous sí, però divendres ja no.
4: Ah.
1: Bé, doncs el dijous...
4: Últim dia amb nosaltres.
1: Últim dia amb aquestes dues passarelles.
6: Home,
1: gràcies, noies, que vagi bé. Bona revetlla. Vinga, Eloi, fes-m'ho rapidet, això.
6: Doncs vinga, va, un altre dia de sol i de calor. Sí que hi ha una petita bona notícia, és que avui baixa un grau la temperatura.
1: Bé.
6: O es queda igual o baixa un grau. Així que, mira, tot això que guanyem. Sí que encara s'arribarà als 40 i una mica més. A bona part del Pla Lleida, la resta quedaran entre els 36 i 38 graus. A la costa un palet menys, evidentment. Avui també amb alguna tempesta de tarda entre el Pirineu i Prepirineu. Només de tarda i amb alguna ventada. Després la nit de Sant Joan... meteorològicament tranquil·la.
1: Cordomer, que tinguis bona revetlla. Una abraçada forta.
6: Que cadascú faci la seva manera. Adéu.
1: Que vagi bé. Frederic Vincent, bon dia.
7: Bon dia.
1: Vinga, preparat que avui...
8: La xarxa de comunicació local.

Joves amb ofici. Recorrem el país per conèixer joves que mantenen vius oficis tradicionals. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.

0: La pesca, com tants altres, és un ofici vocacional que en molts casos es mama a través de la família, com si es portés de sèrie. El Marc Gavaldà, nascut el 1989 a Cambrils, és una d'aquestes persones que du la pesca a la genètica. Com ell, cada cop n'hi ha menys a Catalunya. Des dels 16 anys va a la mar. Primer amb la barca de casa, però en jubilar-se el pare, el futur incert del negoci familiar va fer que se la venguessin. No hi havia gaire garanties de tenir alguna mà dreta de confiança i un equip que l'acompanyés com a patró. I el 2021 va decidir migrar de port, uns quants quilòmetres més amunt, a Tarragona, per dedicar-se a l'arrossegament amb la barca Xerinola. Una persona com ell, jove, format, après en l'ofici local, diu ell mateix, és una joia dins el sector. A banda de dos fills d'amo que recentment s'han incorporat a l'ofici, ell, tot i els 20 anys que fa que s'hi dedica, és el pescador més jove del port de Tarragona. Amb el Marc, passegem per la dàrsena del port, des d'on veiem el front marítim del Serrallo. No cal anar gaire lluny per recordar quan el barri vivia íntimament lligat a la mar. La seva identitat mai deixarà d'estar lligada, però cada vegada hi ha menys barques i menys persones dedicades a la mar. Cap als anys 2000, les dàrsenes del port de Tarragona estaven plenes de barques. La flota, de vora un centenar d'embarcacions, multiplicava per 5 l'actual. Una realitat que demostra la manca de relleu generacional al sector i que no és aliena a la de tota Catalunya, on en els últims 20 anys s'ha passat de més d'un miler de barques a poc més de 500.
1: Un rodamunt de barques, a vegades no sabies ni per on ficar-les aquí. Les coses d'abans eren que molta gent del Serrallo, quasi molta gent, se dedicava a la mar.
2: I si no la mar, a fer xarxes o...
1: Exacte, el tema de les xarxes, moltes dones dels pescadors eren remendadores i els seus marits els ensenyaven doncs, com cosir les xarxes, també, i a part de portar les senyes de casa i tot, és el que feien. A vegades les dones dels altres també ajudaven a això, hi havia molt de sentit de companyerisme i molta humanitat abans.
0: Un port com el de Tarragona representa molt bé el model de pesca costanera de petita escala de la Mediterrània Occidental. Una flota eminentment familiar que pesca en caladors propers als ports, que fa jornades de com a molt 12 hores en captures destinades al consum fresc i en què, per tant, el producte viatja en poques hores de la mar a les taules. Pràctiques que es diferencien del model extractivista de les grans empreses pesqueres dels oceans, vaixells petits comparats amb els grans iots i els creuers plens de turistes que atraquen en dics propers.
1: Sí, un port que ha tingut molta vida marinera des de tota la vida, generacions de gent gran, joves, molta gent ha pujat amb l'ofici de la mar. I ara tot això se va perdent molt, molt, poc a poc, lentament, diràs tu, però és una mort agònica. Perquè veus que tot el que tu has començat amb una il·lusió de petit, tot això veus que se'n va a orris. I tu diràs, jo com a jove, te veus fent una altra cosa? Pues, quin remei me tocarà, potser? Perquè això, realment, és el que ha sigut la meva vida des de que era un nen petit, des de que anava a donar tontons per allà al port, fins que a lo millor agafava una canya i em ficava a pescar un peix i li portava el peix allà amb una caixeta de bordo de mon pare, que tota la vida han sigut família pescadora, i aquell pare agafava la caixa, m'ho comercialitzava i a lo millor doncs, mira, me donava per quatre xuxeries o això, i bueno, tot això doncs, és una cosa que es porta. És una cosa de petits que ho neixes amb això. Clar, no m'imagino allò, el nou jovent, sí, farà aquesta fenya, però potser no hi ficarà aquesta passió, perquè no t'ha vingut des de petit. Jo penso que la mar també és un ofici una mica vocacional, també, que t'ha d'agradar. I és realment la vida de molta gent d'aquí.

0: Mentre caminem per la dàrsena cap a la barca del Marc, ens trobem el Jaume, el Joan i el David, del Joan i Maria. Fan pesca d'encerclament amb la barca de la família des dels anys 90, sobretot de seitó i sardina, i les han vist de tots colors, però mai tan foscos com els darrers anys. Avui, que la previsió meteorològica no era gaire optimista, com ells, la resta de barques s'han quedat a port, però finalment el temps els ha enganyat a tots i això els sap greu, perquè amb tan pocs dies que tenen per a pescar l'haurien pogut aprofitar. Però és millor gastar les bales a l'estiu, ja que, amb el turisme, els preus de venda del peix són més alts. I ja que hi som, qui aprofitem la vinentesa som nosaltres i parlem tots plegats sobre el present i el futur del sector.
1: La pesca, si fos per part nostra, la mar de bé, però per part de l'administració, molt malament.
2: Molt malament.
1: O que quedem pocs i només se volen treure dies de la mar. I tot són burocràcies, mals de caps, petrolis cars, pisos baratos, però per peix de la mar...
2: Que hi ha l'ecodictadura, també.
1: I mira que fent totes les normes que es diuen ells i tot això, i tots són pals de les rodes. Però bueno, aquí estem per subsistir. No sabem fer res més. Fem una cosa que s'agrada molt,
2: molt,
1: com hem fet tota la vida, com hem fet els nostres antepassats, i la veritat, tenim ganes de fer-ho i ganes de seguir.
2: Sí.
1: I ganes de jubilar-se a la mar, que per això hem nascut, per anar a la mar.
3: Se foten cada any, se foten pals a les rodes, cada any.
4: Amb el preu...
3: Cada any.
1: Mira, el preu del petroli, mal temps, tot això ho hem tingut tota la vida. La veritat, això ho hem tingut tota la vida, perquè el peix car ha anat al peix car. El peix també ha anat barato. Ha hagut èpoques que s'han agafat poc, ha hagut èpoques que s'han agafat molt. Però que vingui l'administració i te digui, xiquets, aquest any teniu 100 dies per a la mar, o 120, això no havia passat mai de la vida. Mira, avui mateix veiem que donàvem molt temps. Nosaltres, que no anem a la mar, no guanyem. Avui potser les vaques haguessin anat a la mar. És igual que el peix hagués anat barat, que hagués anat al peix car, o s'hagués fet més o menys. Però clar, i et diuen que si l'any que ve, o aquest any, que teniu 120 i pico, digo, pues xiquets, guardeu-se un dia per a veure si vindrà o no se'n donaran. La gent no pot viure d'aquesta manera, així, amb aquesta incertidumbre de si podem sortir o no podem sortir.
0: Amb els anys que fa que es dediquen a un ofici que els ve de tradició familiar, no contemplen cap altra possibilitat que continuar-se dedicant a la mar. Senten que no sabien fer res més, i a més, no volen fer res més. Treballen i fan el que poden per guanyar-se la vida, però se senten ofesos amb unes administracions que consideren que els boicotegen amb la sostenibilitat com a pretext, però amb l'objectiu d'acabar important d'altres països tot el peix que es consumeix.
1: Però el peix que volen portar de fora, és del Marroc, que també és del Mediterrà. Tens les mateixes aigües ells que nosaltres, som al Mediterrà. Però allí no tenen restriccions de cap banda, com que no són a Europa, i portaran el peix, perquè moltes barques s'han venut al nord, que es venen aquí, tot va cap aquí al Marroc. Que hi ha empreses d'aquí a Espanya que tenen empreses allí per portar peix? Segurament. Perquè quan no hi haurà peix aquí, el peix s'ha de portar alguna banda o altra, no?
5: I amb unes condicions sanitàries bastant més pèssimes que les d'aquí.
1: Escolta'm, és igual que el pagès. No em porten de tomàquets i de tomàquets, no, taronges de Sud-àfrica, i vas allí, que veus el que els hi posen d'ensofatar? Doncs aquí és el mateix. Si et fan plegar tu, la portaran de fora.
3: Ah, de Turquia...
1: Però no pateix que no li portaran cap d'etiqueta. Tu vas al Mercadona, que això ho ha vist tothom. Els bons roquers, aquí tenen que fer un quilo. Tu vas amb un paquet del Mercadona que venen bullits i no el fan el quilo. O coetes de rap, que aquí tenen que fer 300 o 400 grams, i li fan menys. Doncs no pateixen, això no ho miraran. Però si ve un inspector aquí, te la fotrà. Cosa
5: serà,
1: que ja...
5: Que pagés, que
1: ja el deixem a la mar, nosaltres, que no se'l deixem vendre. Vull dir, que ho respectem tot el que diuen ells. Malles més clares. I es guanyem la vida. Gràcies a Déu s'ha guanyat la vida, però xiquet, sabeu que no se la podem guanyar, se la...
0: Si el malestar dins el sector ja era notori, el desembre de 2024 es va encetar la darrera polèmica per culpa d'una proposta de la Unió Europea que podria haver suposat la desaparició de la flota catalana i de la cadena de valor que hi va associada. De 130 dies de veda a l'any, que segons els pescadors ja posen en perill la sostenibilitat econòmica d'una embarcació, la Comissió Europea volia limitar a un màxim de 27 dies l'any l'activitat d'arrossegament, una reducció del 80%. El sector es va declarar gairebé majoritàriament en vaga. Les flotes no van feinejar i les llotges van tancar. Finalment, però, es va arribar a un acord. Brussel·les va oferir una dotzena de mesures per garantir la sostenibilitat de la pesca. Si els pescadors els compleixen, podran obtenir més dies per sortir a pescar com a forma de compensació, fins al punt de poder acabar sortint els mateixos dies que el 2024. Tanmateix, tot i les promeses de suport econòmic, els pescadors es queixen de l'increment de la seva despesa, que asseguren que ja fa temps que fan, i sobretot lamenten que una de les mesures estrella, l'adaptació de les xarxes amb forats de mides més grans, els limita excessivament les captures.
5: Nosaltres principalment vam fer la vaga perquè, a veure, ens estaven fent unes propostes d'Europa que eren totalment insostenibles. 27 dies no en tens ni per començar. No cal ni que t'hi posis. En 27 dies no et pots guanyar la vida. Ni aquí a la mar ni en cap empresa.
1: Aquesta barca, per sortir a la mar, has de pagar la social dels tres que anem. Paguem 500 euros cada mes cadascú. Ja són 1.500 només per sortir a la mar al mes. Llavors, el gasoil, a la setmana gastem 2.000 litros. El preu que està ara són 1.200 i pico d'euros. Això són gastos de sortir a la mar cada dia. Vull dir, en 27 dies, com tu comprendràs, sí que guanyaràs 27 dies, però després el resto tindràs que amarrar la barca i nosaltres tindrem que anar a buscar feina en terra.
3: Si ets jove, pots canviar d'ofici, però quan ja ets gran, ho t'has d'anar allà.
1: I quina feina en terra hi ha per anar a treballar en autos que no tenim res de lo d'en terra? Per qualsevol posa que vas estar demanant coses, nosaltres això no ho tenim.
3: Tota la vida hem fet això, Nàpols.
5: I realment no ho tens, això. Nosaltres hem estudiat per anar a la mar. El que tenim és per anar a la mar. I el que deia Jaume, si nosaltres volem jubilar-nos a la mar. És això.
1: El que s'ha de fer, sabent que hi ha un futur a la mar. Si s'ha de treballar, hi ha un futur a la mar. No hi ha futur. Per què? Restriccions, burocràcia. La gent jove no vol vindre. Normal. Com han de vindre si veuen pels diaris? El tema de l'encerclament aquí a Tarragona i aquí tot el que és la província de Tarragona està molt malament, no hi ha peix, està tot carregat de tonyines. Se'ls hi foten el peix. Si no se'ls hi foten, no el poden agafar perquè els escampa per tot arreu.
5: Les barques d'arrossegament se guanyaven la vida, està amb el peix blau. Inclús tenim cupos. Nosaltres hem arribat a agafar molt de peix blau. I nosaltres a la Rastro mateix ho notem, que no hi ha peix blau. Sardina i citó s'ho està menjant tot la tonyina.
1: I ara l'han repoblat, s'ha repoblat, la veritat que s'ha repoblat, però clar, s'ha repoblat de tal manera que n'està ple. I ningú no pot agafar, només els que tenen quota. Clar, jo també trobo bé que tinguin quota, però també donar un quota als altres, perquè és que a última hora saltaran per dalt de la platja. L'altre dia estaven aquí al cap del moll mateix, cosa que no havia vist mai. Els dofins van entrar aquí dintre. Aquí dintre, on estem ara, entraven els dofins. Cosa que això no havia vist mai de la vida. Si han de viure només quatre de la tonyina i els altres s'han de perdre perquè hi ha molta tonyina, jo trobo molt mal fet, això.
5: Hi ha una dita a la mar que es diu el peix gros se menja el peix petit. Les tonyines són enormes i tot el que ve pel davant, tot s'ho menja.
0: La sobrepoblació de tonyina amenaça altres espècies autòctones. La tonyina, però, no es pot pescar sense uns permisos que poques embarcacions tenen en un mercat dominat per una sola gran empresa aliena al port. Poder tenir més permisos ajudaria a reduir-ne la quantitat i equilibrar la balança pel bé de la biodiversitat i l'economia.
5: Nosaltres som molta gent a pescar i ens guanyem la vida amb això, perquè cadascú té una miqueta el seu grapat i anem pescant. Pues ara, doncs això és una empresa que té un monopoli amb això, marcar les seves lleis a Europa, i ara, doncs nosaltres no hi podem fer res, i està influenciat i per tot això, i les barques del llum ho estan pagant, tot això. Doncs, esclament.
0: A més de la tonyina i les noves mides de les xarxes, la presència d'algunes espècies invasores, com la gamba blanca, gràcies a l'increment de la temperatura de l'aigua, també afecta les captures de peix, com ara de llobarro, llangostí o pagell. La presència cada cop més molesta de broma, que ells coneixen com a llapó, un mol·lusc que s'aferra a les xàrcies, els afegeix pes i també genera pèrdues. La contaminació és un altre problema, una realitat la magnitud de la qual la societat en general desconeix.
5: La runa que arribem a treure cada dia, que això és una bestiesa, a vegades, segons en quin terreny ho vas, en quina profunditat vas, pots arribar a omplir dos rivells grocs. O sigui, com els cubos de basura industrials, aquests negres, doncs els podem arribar a omplir i saltar al contenedor de la basura. I això cada dia. I això és una feina que del pescador que no es veu. I això no s'anomena cap banda.
0: De contaminació, però, diu el Marc, sempre n'hi ha hagut. I de peix també s'han agafat, més o menys. Però ell, que viu la mar gairebé cada dia, durant 12 o 13 hores, no entén el discurs de la falta de peix quan, segons ell, n'hi ha suficient per guanyar-se la vida. Amb tot, considera que la pitjor amenaça són les normatives europees, allunyades de la realitat i les necessitats del sector, i que cada cop els pressionen més. Per fer front a la sobreexplotació pesquera a la Mediterrània, des de la Unió Europea es va impulsar l'any 2019 un reglament que regula la pesca de les espècies que viuen al fons marí. La mesura, que està integrada en la política pesquera comuna, ha afectat principalment la pesca d'arrossegament. L'arrossegament és l'art de pesca que més afecta la fauna marina i, alhora, el que genera més de la meitat dels ingressos de tot el sector a Catalunya, segons dades de l'Institut Català de Recerca per a la Governança del Mar. Sense aquesta activitat, molts ports haurien de tancar. Sense matisos, el que es promou és eliminar l'arrossegament a tot el món. Des de Catalunya, el govern ha plantejat un escenari més neutre que permeti caminar cap a la sostenibilitat, però mantenint alhora l'activitat i la flota pesquera. Els pescadors arriben al punt de sentir-se perseguits, menystinguts i desmotivats per continuar endavant amb la seva barca, que no deixa de ser, en el fons, la seva empresa.
5: Clar, perds peix, perds venta. Per tant, no fas un mateix jornal, costa més sobreviure. Que a la llarga pot ser més bo, sí, però qui sap millor que els pescadors com està la mar, que nosaltres la treballem cada dia. Jo sempre dic el mateix. Nosaltres no ens faríem mai mal

0: empreses, com per exemple Pesca Nova, grups ecologistes que vagin a favor d'aquestes lleis, que tinguin influència a Europa, que t'estiguin matxacant en tu, és que realment, és el que dius tu, hi ha algun peix gros que es vol menjar el petit nostre. Jo a vegades, t'he dit com a mariner, ja no et dic als patrons que la pressió és molt més gran per ells, però se poden arribar a sentir com a... sé que és forta la paraula, però com a narcotraficants a vegades. Perquè a vegades penses, dic, jo només vaig a la mar a agafar peix i portar-lo a la llotja. Clar, és que a vegades penses, dic, tot això no sé per què realment ho fan. Per extingir-nos o... perquè això abans no passava. Aquesta pressió que hi ha no passava.
1: De motius per a l'optimisme n'hi ha pocs. Podríem passar hores comentant la jugada sense trobar solucions que els pescadors no tenen a les mans. Però per algú com el Marc, que du la pesca tan endins, aquesta passió fa de motor i fa que sempre hi hagi una motivació per sortir a la mar. Cada cop, diu, hi ha menys pescadors i, per tant, també menys vocació, però de gent, diu, en fa falta. La majoria de mariners que acompanyen els patrons són persones migrades, moltes d'elles amb experiència. Però tal com assegura el Marc, la pesca no serà mai atractiva si és tan incerta i precària.
0: És com si haguessis de fer una mudança. Aquí te sents com a casa, tens les restriccions que tens, t'estan apretant com un condenat, però al fin i al cap, realment la gent de la mar, jo trobo que la mar, el que ho porta dintre és feliç allà. La mar te dona moltes coses que una cosa en terra no te la pot donar.
2: Com per exemple?
0: Una tranquil·litat. La incertidumbre de saber avui anem aquí, a veure què agafarem, com aniran les coses, això. Però sempre, com que és una persona de la mar que li agrada experimentar coses, doncs sempre pensa, cago en Déu, avui sempre són gent de fe, que pensa, avui aniré aquí i avui m'anirà bé, que a la mar te poden passar 10.000 coses també, però sempre surts amb una esperança de dir, t'aixeques i penses, avui pot ser un bon dia. I la cosa, doncs, és així. Jo sempre he pensat, la mar, si la vius, sempre tindràs una il·lusió per ella. Però molta gent que puja, doncs, realment, li sonarà el despertador, pensarà que ha d'anar a treballar, complirà i s'anirà cap a casa. I hi ha molta gent que, a veure, ve de fora, de l'estranger, i gràcies a ells el sector pot sobreviure, també. Perquè, de gent, el problema és que en falta molta. Hi ha molta gent de l'Àfrica, del Senegal, de Guinea, molts pescadors marroquins, que actualment el sector del llum, pues, te vaig a dir que més d'un 95 o 96% són els patrons i gent immigrant, perquè de gent no n'han trobat. I estàvem parlant de la problemàtica del sector perquè, clar, no agafen peix. Hi ha hagut temporades que sí que han agafat molt i que de gent s'ha guanyat la vida. Però estàvem parlant dels temes de la tonyina, del peix blau, que no en queda. I quan el peix torna, clar, se poden tirar moltes setmanes sense comptar. Tu saps el que és més arribar a casa i només portar 50 o 60 euros? Què és això? Aquesta gent s'ha de guanyar la vida, doncs, així, a la seva manera. Però realment, una persona que està en terra ara mateix sap els gastos que hi ha d'hipoteques, de tot, de cotxe, el que tingui, doncs, i amb això no pot sobreviure. Doncs aquesta gent, si poden tindre alguna ajudeta d'un avallor i poden anar guanyant la vida i poden vendre algun peixet així, ni que sigui, doncs mira, van tirant, van empenyent, la veritat. Però clar, quina joventut pots necessitar tu amb un ofici que va en decadència, a l'arrossegament? Per sort, de moment, ens anem aguantant, però hi ha molts factors que ens tiren en contra.
1: Entre naps i cols, encara que ja que som a la mar potser hauríem de dir més aviat entre gambes i seitons, hem anat passejant a poc per la dàrsena i hem trigat a arribar a la Xerinola, l'última barca que hi ha amarrada. En dies com avui, no cal pujar la barca a les 6 del matí ni es torna de la mar a les 7 del vespre, però aquestes jornades són útils per fer encàrrecs o per remendar xarxes, com fa un pescador jubilat que busca maneres de distreure's. Deixem aquí el Marc, desitjant continuar molts anys a la barca, cosa que no està pas de les seves mans. Fins a jubilar-se. Tant de bo.
0: francament ho he complicat, però

0: Jo sempre dic el mateix, els forts que quedaran podran aguantar, però qui quedarà? Aquest és el dilema de molts pescadors d'avui en dia. Però què hem de fer? Això, sobreviure o morir. Hem de lluitar amb tot.
1: Europa té la clau de la continuïtat de la pesca i de la vida que tradicionalment hi ha hagut als ports com el de Tarragona. Tot depèn, diu el Marc, de si els deixa continuar o no. En quedaran de pescadors, però pocs. La qüestió és saber quants. Mentrestant, aquest model de pesca ha deixat de ser atractiu, ja que no ofereix seguretat laboral i requereix una certa formació i capacitat tècnica. I sense la continuïtat mínima, que hauria d'anar garantint la joventut que va darrere seu, tot i els esforços, les despeses, les hores i la perseverança, ells són l'espècie en extinció. L'espècie que cuida la mar i que en té prou amb sobreviure i continuar-ho fent sempre, com si fos tan fàcil. La pesca de proximitat està a les portes del col·lapse. Cal una sensibilització pública per fer arribar el producte a totes les generacions sobre com de saludable i econòmicament accessible pot ser el peix. No tan sols aquells més coneguts, també els menys populars i els de temporada. Cal també recuperar el patrimoni i la tradició lligada al peix per valorar-lo i redescobrir-lo.
2: Joves amb ofici. Direcció i locució, David Fernández. Entrevistes, guió i producció, Oriol Lleonart. Realització, Víctor Rubio. Un podcast produït per la Nova Ràdio de Reus amb el suport de la xarxa.
3: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
4: Calaix Actiu, amb Mònica Socies.
5: Dins de l'extensa obra de Ramon Llull hi trobem el cant de Ramon. Amb gairebé 70 anys va escriure en vers la seva autobiografia, data del 1300. Des d'aleshores són molts els i les poetes que ens han anat deixant un magnífic llegat en aquest gènere literari. Ausias March i Joan Ruiz de Corella, Joan Maragall i Àngel Guimerà, Maria Antònia Salvà i Clementina Arderiu, i veus actuals com en Feliu Formosa, Dolors Miquel o Carles Duarte. Escoltem el poema recitat per Raquel Martínez.
6: Foc d'ocell. La llibertat és una cantata a la llibertat. Si es creu o mana creure que és més que un cant, és perquè tan sols no és un càntic. La llibertat també ha de ser una cançó de poble. La llibertat no és just durar el temps en una rosella dels segadors. Qui cala foc a l'ocell del desig és el misteri. El misteri de l'amor és el temps, com el misteri de la llibertat és el temps que dura el seu cant, perquè l'amor fet i la llibertat són el mateix càntic. El plaer de l'amor fet és una cantata a l'amor. No és l'amor. La llibertat és just un himne a la llibertat. No és la llibertat. Veig que no ho creus. Saps per què? Tu voldries ser lliure, però que no et passés res. I res és massa poc, talment com tot són massa coses. Blai Bonet, poesia completa, 2014. Cant de l'Arc, 1979.
4: Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre, per a la xarxa.

0: La batalla de l'Ebre és un dels episodis més sagnants i cabdals de la Guerra Civil Espanyola. En ella hi van perdre la vida entre 15.000 i 30.000 persones, moltes d'elles molt joves. L'últim intent de la República per capgirar la guerra va ser un fracàs. Entre el 25 de juliol de 1938 i el 16 de novembre d'aquell any, els camps de Tarragona i Lleida van albergar trinxeres, camps militars i canons. La terra ja no era per la collita, era per sembrar-hi la mort. Després de mig any de carnissats combats, les tropes republicanes que havien intentat recuperar terreny als franquistes han de fer-se enrere davant la superioritat dels sollevats. La retirada suposarà la desfeta de la resistència a Catalunya i, en conseqüència, de la República. Entre Mequinensa i Amposta, encara avui s'hi troben les restes de milers de soldats morts en aquella cruenta batalla. Noms que la terra, de tant en tant, treu a la llum i d'altres que perduren com un mal que no s'oblida en el cor de les famílies, aquells que consten com desapareguts, dels quals no se'n sap ben bé el destí, però que mai no van tornar a casa. Avui viatgem fins a un dels episodis més dolorosos de la nostra història recent. Això no és un altre podcast d'història, això és Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria. Capítol 4. Sense esperança. La batalla de l'Ebre.
0: Som a Vinebre, una petita població a la vora de l'Ebre on viuen unes 800 persones, la majoria pageses. És juliol de 1938. Des de fa dies, al poble ja no hi queden llogarencs. Però no és un poble fantasma. Aquí hi ha instal·lades moltes més persones de les que normalment hi habiten. Soldats de l'exèrcit republicà que vigilen l'altra banda del riu, on les tropes franquistes amenacen de continuar avançant contra la República. D'aquí a poques hores començarà un dels episodis més sagnants de la Guerra Civil Espanyola. Una lluita a la desesperada per aturar el feixisme que s'allargarà 115 dies i que ha esdevingut un dels episodis que més han marcat la memòria col·lectiva del país. Una batalla que, com ens explica Cinta Farnós, directora del COMEBE, va ser una de les més cruentes.
2: La batalla de l'Ebre és l'enfrontament més llarg de la Guerra Civil Espanyola. Ja és de les últimes batalles, de les més cruentes. Estem parlant de 115 dies d'un front gairebé estàtic dins un territori molt petit, amb un front durant 4 mesos allà estàtic, movent-se doncs, amb molt poca distància i, per tant, en uns enfrontaments duríssims. No va determinar, diguéssim, el resultat del conflicte en si, però sí que va ser un punt d'inflexió important.
0: Al capítol anterior de Miralls de Memòria vam parlar de com els fets de maig havien canviat l'organització del front republicà. Fins aleshores, la República no comptava amb prou soldats per fer front als embats franquistes. Les milícies populars, normalment formades per grups de persones d'una mateixa afiliació política, eren la punta de llança de la resistència republicana. Això generava una desorganització militar que, amb el comandament únic imposat pel govern republicà a partir dels fets de maig, es mirarà de resoldre. Durant mesos es van endegar formacions militars i es va mirar de millorar les tècniques de combat de les tropes republicanes, però també es van apartar les dones de la primera línia del front i se les va relegar a tasques de suport mèdic o logístic, entre d'altres. D'altra banda, es va desmuntar les milícies al front i se les va integrar dins de l'estructura militar convencional.

0: Però els intents per canviar el signe de la guerra no donaven resultats. Recordem que, tot i que en molts casos la superioritat numèrica estava de la banda republicana, Franco comptava amb el suport dels bombardejos aeris i navals de nazis i italians. Fins a la primera meitat de 1938, el front més proper a Catalunya estava a l'Aragó. Allà hi combatien molts catalans i catalanes, però també persones vingudes d'arreu del món per lluitar contra el feixisme. Tot i que sovint ens hi referim com a brigadistes internacionals, Jordi Martí Rueda, expert en la Guerra Civil, ens matisa aquest terme.
1: Hauríem de parlar de voluntaris internacionals. Venen de països estrangers durant la Guerra Civil a lluitar contra els colpistes, predominantment de classe treballadora, per bé que també hi ha intel·lectuals, també hi ha estudiants, escriptors, professionals liberals, però en un percentatge alt és gent de classe treballadora, i la majoria d'ells s'acaben integrant en una organització, en un cos que es diu Brigades Internacionals, però no tots. Per això he fet aquest matís de parlar de voluntaris internacionals, antifeixistes. Altres ho fan, sobretot al començament de la guerra, en les milícies antifeixistes.
0: Tant milicians internacionals com brigadistes vinguts d'arreu del món tenen en comú la mateixa cosa, la voluntat d'acabar amb el feixisme. Espanya és una república democràtica que combat un cop d'estat militar en un context en què els feixismes van a l'alça. Però l'Europa democràtica mira cap a una altra banda. Té por que involucrar-se a la guerra d'Espanya acabi fent esclatar un conflicte més gran contra l'Alemanya nazi o l'Itàlia feixista. Davant la passivitat dels seus governs, milers de persones sortiran dels seus països cap a Espanya. Moltes d'elles vindran a través dels partits i sindicats d'esquerres dels seus respectius països, especialment els comunistes. Altres es polititzaran quan arribin a terres espanyoles.
1: La majoria són gent molt polititzada. Amb un matís, quan parlem de brigadistes, normalment acostumem a pensar en els soldats, en els homes que venen, agafen les armes i lluiten al front com a soldats. Dins d'aquest esforç de guerra voluntari, també hi ha personal mèdic. I dintre del personal mèdic, format per metges, infermeres, conductors d'ambulàncies, tècnics de laboratori. Aquí, que la majoria doncs, ja són gent amb una que ja no són de classe treballadora, aquí predomina més l'esperit humanista, més que humanitari, més que la politització. Aquí el que succeeix és que es polititzen aquí, durant la Guerra Civil.
0: Però més enllà de l'ajuda de voluntaris internacionals, la República estava pràcticament sola contra el feixisme. Des de l'aixecament militar, el 1936, les potències europees van signar un pacte de no intervenció a Espanya. Aquest document havia de servir per evitar que les tensions que hi havia al continent entre els estats democràtics i aquells sota control feixista i nazi escalessin fins a esclatar en una nova guerra mundial. Però el pacte va ser reiteradament incomplert, especialment per les forces feixistes, que van enviar ajut militar i tropes a Espanya, però també per part de la URSS, que volia influir en la política republicana. En canvi, tot i les grans manifestacions massives a França i Gran Bretanya, en què es demanava als seus governs defensar la República, aquests països no hi van intervenir, ni tampoc no van impedir que Franco obtingués ajut de Hitler i Mussolini.
2: L'exèrcit franquista tenia uns aliats que des dels països europeus doncs, feia por enfrontar-se amb ells per no entrar en guerra amb ells, però també estem parlant de que hi havia comunistes, que també era una cosa que els atemoria molt. Llavors, el seu posicionament de no intervenció ni amb un bando ni a l'altre era per mantenir aquesta distància, per no deixar entrar el comunisme, però també per no entrar en guerra, no?, amb el nazisme que vindria després.
1: En aquell moment, Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, té dubtes sobre quin paper ha de jugar en els futurs equilibris d'Europa. Es veu venir, bueno, ja s'estan dibuixant dos eixos molt diferenciats, democràcia o món liberal contra nazisme-feixisme, i Gran Bretanya, malgrat que és un país democràtic, mira amb molt de temor cap a l'Alemanya nazi. A més, el color polític de la República en els primers mesos de guerra desagrada a un país com la Gran Bretanya. França tenia un acord d'un pacte d'ajuda mútua amb la República Espanyola, pel qual si un dels dos era agredit, l'altre l'havia d'ajudar, pacte que no compleix. És un país que està tocant a països del bàndol feixista, com si té por de la proximitat d'aquest adversari.
0: La farsa del comitè de no intervenció havia estat un cop fort contra la República i el govern de Juan Negrín volia capgirar la situació. Una de les formes era fer veure que la República podia fer caure el feixisme per si sola i encoratjar així les democràcies liberals a fer el mateix a Espanya i la resta de països amb presència feixista. L'altra forma era guanyar temps, allargar la guerra i esperar que l'inevitable conflicte europeu esclatés per rebre així aquell suport internacional tan esperat.

0: És en aquest context que l'exèrcit de Franco el 1938, després de l'ofensiva d'Aragó, aconsegueix fer retrocedir el front fins a Lleida i ocupa la ciutat. L'exèrcit republicà ha sofert moltes baixes i tot fa pensar que Barcelona és el següent objectiu del bàndol sollevat. Però Franco decideix avançar pel Maestrat, a Castelló, i aïllar Catalunya de la resta del territori republicà. La caiguda de la capital catalana hauria sigut una estocada definitiva a la resistència republicana, però Franco decideix acabar amb tota l'oposició abans que posar punt i final a la guerra. Per això fa avançar les seves tropes cap a València, des d'on entra bona part de l'ajuda militar i humanitària cap a Madrid, que encara resisteix l'embat franquista. Davant d'aquesta situació, la República pren una decisió desesperada: mobilitzar la gran majoria de la població catalana per atacar des de l'Ebre les posicions franquistes, mirant de fer retrocedir les tropes que assetjaven València. Entre els soldats mobilitzats n'hi ha de molt joves. Aquesta va ser la coneguda com Lleva del Biberó.
1: Catalunya està aïllada, llavors s'ha de fer una reorganització dels recursos i comencen doncs, a l'abril del 38 ja es criden les lleves més joves i les més grans. Estem parlant de joves de 16-18 anys, la Lleva del Biberó, i després hi ha de persones amb càrregues familiars.
2: L'adolescència els va arribar amb un fusell a les mans. La imposició d'anar a la guerra lluitant contra del bàndol nacional els va conduir a la pèrdua de la poca innocència que els podia quedar dins d'un context de guerra. Viatgem a través dels miralls de memòria per ficar-nos a la pell dels joves inexperts que s'instruïen abans d'anar al front.

0: Vinga, va. Va, va, va, va, amunt, que tenim pressa.
1: Tu també t'ha arribat la carta, no?
2: Sí, però ja feia temps que volia venir.
1: Volies anar a la guerra?
2: Clar. Qui no voldria estar entre fusells matant l'enemic?
1: Ja. I no trobes a faltar la gent de casa?
2: Sí, però ja tenim edat de guerra. Jo en tinc 16. I tu?
1: 17. I no et sap greu per la noia amb qui estàs festejant?
2: Ella també ha de fer feines de dones. Estarà ocupada. No em negaré que preferiria estar amb ella, però tots tenim un paper aquí.
1: Suposo.
2: No et veig gaire segur d'això.
3: A baix, que ja m'he arribat.
2: Per fi, ja tardàvem.
1: S'ha considerat el meu problema de visió?
3: Ah, no veus bé? Tenim ulleres de soldats que pots utilitzar.
1: Però aquells soldats no els necessiten.
2: Aquells soldats ja estan morts. Recordes on estem?
3: A veure, algú ha agafat mai un fusell? D'acord. Pas número 1, la col·locació. Mà dreta dispara, mà esquerra agafa el coll del fusell.
2: Va, home, això és molt senzill.
1: No ho he acabat d'entendre.
2: Com no ho pots entendre? Has de saber com matar l'enemic.
1: Estàs segur que vols matar?
2: Clar, tu no?
1: Sí, sí, vull.
3: Pas número 2. Disparar i baixar a terra. Heu de saber esquivar les bales.
2: Què tens por?
1: Jo? Por? No. És que m'ha espantat això de les bales.
2: Nen, que això és la guerra. Dispares i et disparen. Esquives i mates. Lluites i guanyes.
4: Durant els dies previs a la batalla de l'Ebre, l'exèrcit republicà comandat pel general Vicente Rojo va mobilitzar bona part de la població civil cap a la riba esquerra del riu, controlada per l'exèrcit republicà. Fins a 30.000 nois de prop de 18 anys arribaven al front. Sense gaire entrenament i amb poca experiència, molts joves que arribaven a l'Ebre vivien, sense saber-ho, els seus últims mesos de vida. Fem una pausa aquí per escoltar l'Ona, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa del Prat de Llobregat. Té una pregunta sobre la presència de joves al front.
5: Que els combatents de la Lleva del Vivero fos gent molt jove i sense experiència dificultava la defensa de la República?
6: Estem parlant efectivament de joves molt joves. És veritat que també part d'ells, alguns ja estaven com a voluntaris aquí al front, però sí que els joves doncs venen completament no innocents, però sí uns joves completament inexperts. I de fet això també és el que passarà després, doncs, que hi ha molts d'aquests joves que van desaparèixer i no van ser pares, no tenen gairebé família directa ja perquè eren molt joves, i per tant això també ens complica ara també a l'hora de poder-los identificar.

0: Tornem a Vinebre, on érem al principi del podcast. És el capvespre i les tropes preparen les armes i esperen amb impaciència l'ordre d'atac. L'altra riba del riu està vigilada pel cos de l'exèrcit del Marroc, una divisió de les forces franquistes dirigides pel general Yagüe. Res no fa pensar entre els sollevats que en poques hores entraran en combat amb soldats republicans. De fet, creuar l'Ebre sembla una maniobra gairebé suïcida. La matinada del 25 de juliol de 1938 arriba l'ordre d'atac. Milers de soldats creuaran el riu nedant, amb barques o ponts improvisats, camuflant-se en aquella nit sense lluna.
1: La violència, la por i la innocència s'entrellacen al front de l'Ebre, deixant al seu pas un munt d'ànimes joves desesperançades. Revivim la tensió dels moments abans d'obrir foc i donar pas a la sang.
2: Soldat, empeny la barca i puja. Va, espavila.
3: Sí, senyor.
2: Què, company, fas mala cara?
3: Estic concentrat en remar.
2: Si t'ho dius. Soldats, ens apropem a terra ferma. Comptem amb el factor sorpresa, així que avanceu amb sigil i arraseu amb l'enemic. Enviem cada maleïda ànima nacional a l'infern aquesta nit.
4: Has sentit, Benito? Avui es farà justícia. Pel meu pare, que en pau descansi, que avui comencem a guanyar la guerra.
3: Sí. Tant de bo sigui així.
2: Xxxt, concentració. Ja hi som. Agafeu les armes i parells. Ara, dispareu!

0: Ajuda! Ah! Sisplau! Joaquim!
1: Benito, va!
0: M'ha donat Joaquim!
1: No, Benito! Benito!
2: Avila, soldat! No et pots quedar aquí! Ei, afanya't!
3: M'estàs escoltant, soldat! Ja no podem fer res! Deixa'l!
4: Benito!
3: Et pensaves que era una guerra?
4: Benito, tenia raó!

0: L'atac serà una sorpresa que farà recular les tropes franquistes fins a arribar a Gandesa, però la capital de la Terra Alta està molt ben protegida i les tropes republicanes no aconseguiran conquerir-la.
1: Sabien que podia passar i ells ja estaven posicionats, però no s'esperaven. Va haver un efecte sorpresa important i, de fet, durant les primeres hores o el primer dia van enviar moltes tropes nacionals cap aquí perquè els agafava una mica doncs, amb recursos justos.
2: Els brigadistes internacionals participen ja des del primer moment a la batalla de l'Ebre, tenen el mateix paper que altres forces operatives republicanes, que és intentar prendre Gandesa, que és la primera població que no aconsegueixen conquerir, i després defensar Gandesa i defensar Corbera i defensar la Serra de Pàndols i de Cavalls a mesura que l'exèrcit franquista contraataca.
0: De fet, durant 3 dies, les tropes republicanes han aconseguit recuperar 800 quilòmetres quadrats i les tropes franquistes s'han vist superades. Però aviat arribaran reforços des de València i, sobretot, aviació nazi. Els bombardejos seran constants i s'intentaran destruir els ponts sobre l'Ebre que serveixen per avituallar l'exèrcit republicà. Però la tasca dels pontoners, els constructors de ponts, serà incansable i permetrà que les dues lleres del riu estiguin unides pràcticament en tot moment.
1: A partir d'aquí, a partir de la primera setmana de front, doncs, l'exèrcit republicà ja agafa una posició molt més defensiva i són les ofensives franquistes les que fan moure el front, que n'hi ha unes quantes al voltant. Doncs. Hi ha diversos intents de trencar aquests quilòmetres que els republicans han conquistat i ho fan amb 6 o 7 contraofensives.
0: A partir d'aquí arrenca un període llarg i dur al front. Metre a metre, les tropes franquistes miren de recuperar el terreny perdut i els republicans defensen cada pam com si fos l'últim. El terreny és dur i les provisions són escasses i la moral cada cop està més tocada. La Sallent, estudiant de segon de batxillerat a l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre la vida a les trinxeres.
3: Quines eren les condicions al front?
1: Doncs duríssima, i a més estem parlant de la batalla de l'Ebre, per exemple, que és un lloc que orogràficament és dur. La Serra de Cavalls i Pàndols són llocs muntanyosos, rocosos, amb molt poca protecció, fins i tot amb moltes dificultats per a construir trinxeres. I després és un lloc que a l'estiu feia molta, molta calor, molt poc abastiment d'aigua, de fonts naturals, i a l'hivern és molt fred. El dia a dia de la trinxera era dur, perquè no estaves sempre lluitant, però sí que la vida la feies a la trinxera. Dormir, descansar, escriure cartes.
0: Durant gairebé 4 mesos, la batalla de l'Ebre va servir per contenir les tropes franquistes, però els recursos eren cada cop més escassos al bàndol republicà, mentre que els sollevats en tenien més per mantenir les seves tropes.
1: L'abastiment dels subministraments d'alimentació i d'armament també era molt més fluid, no tenien problemes, l'alimentació d'un bàndol i de l'altre era molt diferent. Mentre al bàndol republicà hi havia molt poc menjar i havien de compartir les llaunes, etc. I el pa, doncs, bueno, podien arribar els aliments doncs, cada dia o cada 2 dies, a l'altre bàndol era molt més fluid i això canviava molt també la vida d'uns i dels altres.
0: La moral estava cada cop més tocada. Els bombardejos sobre posicions republicanes eren constants i l'armament no sempre funcionava com ho hauria de fer. Els combats, a més, eren constants. L'èxtasi de conquerir un turó al matí s'esveia a la tarda quan havien de retirar-se davant el contraatac feixista.
1: Hem de tindre en compte la desigualtat amb l'armament. L'aviació nacional va ser... Els bombardejos amb l'aviació nacional van ser tremendos damunt del front. L'exèrcit republicà va tardar uns quants dies a tindre aviació, que també ho va patir molt. L'armament era molt més antiquat. Van tindre molts més problemes amb això.
0: Metre a metre, dia a dia, la línia de front retrocedia. La República comptava les hores, esperant un miracle que no arribava. A Catalunya, la guerra començava a donar-se per perduda.

0: certament que l'heroica resistència republicana no fos suficient per despertar la solidaritat franco-britànica, el president del govern, Juan Negrín, pren una decisió que té com a objectiu fer que l'Europa democràtica intervingui a Espanya, retirar del front les brigades internacionals.
1: Ho fa amb la intenció que Franco faci el mateix amb els seus internacionals, fonamentalment amb la Legió Còndor alemanya i amb el Corpi di Troppe Volontarie de Mussolini, no? Que són uns contingents que tenen un pes específic molt important dins de l'exèrcit franquista i, per tant, la intenció de la República és eliminar aquests elements internacionals del tauler i, per tant, equilibrar la balança. Clar, és una decisió que causa un gran impacte a nivell internacional, però que Franco no secunda. Els alemanys i els italians que lluiten al bàndol de Franco continuaran aquí.
0: Si bé els brigadistes internacionals havien estat decisius a l'inici de la guerra, per exemple, sent clau a la defensa de Madrid, el 1938 ja no tenien tant de pes. De fet, la seva marxa no es notarà només al front, sinó també a la segona línia de combat, als hospitals de campanya on s'atenien els ferits de guerra.
1: Tenim desenes de punts sanitaris escampats per la Terra Alta, sobretot, i també per la Ribera d'Ebre, associats directament a aquestes unitats internacionals. S'improvisen hospitals dins de túnels ferroviaris, s'improvisen hospitals a sota de coves, a la intempèrie, en granges, en masies, en llocs que no es tenen les condicions per funcionar com a hospitals. S'habiliten hospitals perquè estan a prop de la línia de foc i els ferits cal atendre'ls el més aviat possible.
0: Uns hospitals de campanya per on acabarien passant milers de ferits de diferents consideracions. Aquests hospitals s'hi curaran ferides de bala i també de metralla, s'atendran malalties o es faran amputacions, tot en un context de guerra constant. De fet, l'experiència del front durant la Guerra Civil serà exemple per futurs conflictes.
1: Tenim aquí uns professionals que arriben, a més, sense un manual d'instruccions sobre com s'ha de treballar en medicina de guerra i que el generen sobre la marxa, no? No només els internacionals, Això és un mèrit de tot el personal mèdic i tot el personal sanitari que treballa aquí, i del qual participen també metges catalans. Ells ho creen, van sobre la marxa, van ideant solucions i van ideant tot un sistema sanitari que, de fet, acabarà sent model per als exèrcits aliats durant la Segona Guerra Mundial.
0: La marxa dels brigadistes deixarà també un buit en aquests serveis sanitaris. Així i tot, molts dels internacionals que havien arribat a Catalunya per convicció política s'hi acabaran quedant. Altres, els que puguin, marxaran als seus països d'origen. La Marina, estudiant de quart d'ESO de l'Institut Ribera Baixa, té una pregunta sobre el retorn dels brigadistes.
2: Com va ser la rebuda dels brigadistes internacionals als seus països?
1: Depèn del país, però, per exemple, als Estats Units, que és un cas molt conegut, són perseguits per haver ajudat a la República. I, de fet, allà, el govern de la Casa Blanca crea una etiqueta per designar aquestes persones, que és antifeixistes prematurs. És a dir, se'ls considera antifeixistes abans que toqués ser antifeixistes, no? I se'ls hi posen molts obstacles per trobar feina, hi ha empresonaments, hi ha persecució. Passa que hi ha una sèrie de persones que no poden marxar inicialment, que són aquells que provenen de països que estan sota règims feixistes, austríacs, o que simpatitzen amb el feixisme, europeus de l'est, alemanys, italians, txecoslovacs, i també molts llatinoamericans que no han pogut tramitar la tornada. Aquesta gent continua a Catalunya, allotjats en diversos pobles del nord de Catalunya, mentre la guerra va avançant.

0: El front de l'Ebre resistirà encara dos mesos més, fins al novembre de 1938. A partir d'aquí, les tropes republicanes tornaran a ubicar-se a l'altra riba de l'Ebre i moltes persones començaran a emprendre la retirada. Les següents setmanes estaran marcades per la intensificació dels bombardejos de l'aviació nazi i feixista sobre ciutats catalanes. Tarragona, Vic, Manresa, Sitges, Vilafranca, Igualada, Badalona, Tàrrega o Reus, entre d'altres. Barcelona patirà bombardejos constants, però a les Terres de l'Ebre, amb l'avenç franquista, l'ensordidor soroll de les bombes donarà pas al silenci de l'oblit. Els cossos de milers de persones seran enterrats en fosses comunes o seran engolits per la pròpia natura.
1: La retirada va ser molt ràpida d'aquests punts de front, llavors els propis companys, els propis soldats no podien enterrar normalment, no podien emportar-se els cossos d'allà, sinó que els enterraven a les mateixes trinxeres i els tapaven una mica, els deixaven allà. Després el que va passar és que durant aquella zona va quedar completament devastada aquí, clar, després dels bombardejos no hi havia vegetació, però amb la resta, amb els anys i les dècades posteriors, doncs aquesta vegetació, entre els cossos que estaven mig enterrats i la vegetació que ha anat creixent, doncs aquelles restes que no són cossos sencers, sinó que són doncs, petites restes disperses de persones, doncs s'han anat quedant allà. A les Terres de l'Ebre doncs és molt típic aquells camps que havien pogut ser hospitals de campanya, que potser hi havia soldats que es van inhumar en fosses en aquell mateix moment. Ara, durant dècades hi ha hagut camps que no s'han llaurat perquè encara teníem les fonts orals molt vives i llavors s'anava dient doncs, que aquí hi havia una possible fossa, aquí es van enterrar dos soldats i per tant aquells camps s'han deixat sense llaurar i sense conrear per no remoure la terra.

0: La batalla de l'Ebre marcarà la derrota gairebé definitiva de la República. Catalunya caurà en poques setmanes i la població serà víctima d'una forta repressió. En aquest capítol de Miralls de Memòria hem visitat alguns dels espais on es van produir els combats d'aquesta terrible batalla. Ho hem fet de la mà de la Cinta Farnós Brull, directora del Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre, i també hem parlat amb Jordi Martí Rueda, historiador especialista en Guerra Civil i Brigades Internacionals. Després de la Batalla de l'Ebre, les tropes franquistes mantindran el setge sobre Madrid durant uns mesos i bombardejaran sovint ciutats del bàndol republicà amb l'objectiu de desmoralitzar la població civil afamada i derrotada. Madrid caurà a finals de març, però mentre Espanya es dessagnava sota el jou del franquisme, centenars de milers de persones fugien, travessant els Pirineus cap a un destí incert. D'això en parlarem al pròxim capítol de Miralls de Memòria, en què parlarem de l'exili republicà. Això no ha estat un altre podcast d'història. Això ha estat Miralls de Memòria.
1: Miralls de Memòria, un podcast coproduït pel Prat Ràdio i La Xarxa, presentat per Víctor Asensio García i amb la col·laboració del Modena Maluenda de Bataller.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
3: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: Prevenció de lesions musculoesquelètiques a les tasques de la llar.
5: Les tasques de la llar poden ser una font de lesions musculoesquelètiques si no es realitzen de manera adequada. Per prevenir aquestes lesions, és important adoptar una bona postura i utilitzar tècniques correctes durant aquestes activitats. Per exemple, en aixecar objectes pesants, doblega els genolls i mantingues l'esquena recta utilitzant la força de les cames en lloc de l'esquena. A més, evita els moviments repetitius i pren descansos freqüents per estirar i relaxar els músculs. Incorporar aquests hàbits saludables pot reduir significativament el risc de patir lesions i millorar el benestar general en aquestes tasques domèstiques.
3: Salut Activa.
6: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
7: Normalment, les tasques de la llar que solen ser les que ens provoquen alguna petita lesió solen ser els canvis d'armari, no? Quan agafem la roba d'hivern i la canviem per la d'estiu, per exemple, o al revés.

Molt bon dia, amigues i amics. Aquí Ràdio Molins de Rei i el seu programa La Tenora, programa matinal i cada dia dediquem a la sardana i a la música per a cobla. En tots vostès, Pere Païssa. Bé, i avui començarem amb sardanes interpretades per la cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i escoltarem en primer lloc Maria dels Àngels, sardana de Josep Maria Damunt, i després Anniua, una sardana de Pau Sicart.

Hem pogut escoltar les sardanes que portaven per nom Maria dels Àngels i Aniua. Bé, i ara continuem escoltant sardanes interpretades per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. I ara, la primera que escoltarem es diu Festa Major i és del mestre Josep Maria Damunt. I després, Per tota la vida, de Pau Sicart.

Hem sentit per la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona, les sardanes, Festa Major i Per tota la vida. Bé, i ara escoltarem Calafell Mil·lenari, sardana de Josep Maria Damunt, i després Laia, del mestre Pau Sicart. Són també sardanes que ens interpreta la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona.

Fa un moment hem escoltat les sardanes Calafell Mil·lenari de Josep Maria Damunt i Laia de Pau Sicart amb la cobla Sant Jordi, ciutat de Barcelona. Bé, i ara escoltarem unes quantes sardanes del compositor Miquel Tudela. La primera es diu En Joan i la Nuri i la segona Cris Belén. Les dues són interpretades per la cobla Sa Palomera de Blanes.

Hem pogut sentir a la cobla Sa Palomera de Blanes, les sardanes, en Joan i la Nuri, i després Cris Valent, del mestre Miquel Tudela. Bé, i continuarem amb aquest compositor. I ara escoltarem Col·legi Sant Josep, i després Per tu, Vicenç. Sardanes també, interpretades per la cobla Sa Palomera de Blanes.

Hem pogut escoltar per la cobla Sa Palomera de Blanes, les sardanes Col·legi Sant Josep i després per tu, Vicenç, les dues de Miquel Tudela. Bé, i ara n'escoltarem una altra d'aquest compositor. La sardana es diu Bonica Raquel i també és interpretada per la cobla Sa Palomera.

Hem pogut escoltar la sardana Bonica Raquel, de Miquel Tudela, amb la copla Sa Palomera, de Blanes. Bé, i ara, per acabar, escoltem un pas doble, es diu A Vilafranca, és de Manel Rius, i ens l'interpretarà la copla de ball Tarasca. I d'aquesta manera, amigues i amics, ens despedim fins demà. Que tinguin un bon dia i bona hora. Adeu-siau.

les 8 del matí. A Ràdio Molins de Rei comença el Bon Dia i Bona Hora amb Oriol Romeu.

Molt bon dia, Molins de Rei. Què tal, com esteu? És dimarts 23 de juny de 2026. Comencem aquesta nova edició del programa Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra. Contents de saludar-vos aquest matí especial. Avui tenim la revetlla de Sant Joan i per aquest motiu el que farem a partir de les 11 és fer una roda de trucades a tots els barris de la vila que avui celebren la seva revetlla. Ahir ho vam fer amb la Comissió dels Focs de Sant Joan i avui anirem cap al barri del Canal, cap al barri Bonavista al Mas, també anirem al barri de l'Àngel, al barri de la Granja, amb aquesta revetlla que organitza l'Associació de Veïns recent creada d'aquest barri de la vila, amb l'Enxuscat, que també doncs, han unit esforços per fer aquesta revetlla, i també anirem cap a la Riera Bonet. Això serà a partir de les 11, revetlles populars que tenim aquí a la vila i que la repassarem totes elles en aquesta última hora del programa, on ja aprofito també per dir que a banda de les revetlles tindrem amb nosaltres el Cesc Vives. Per tant, avui tindrem les notes disperses, l'espai poètic que compartim un cop al mes amb el Cesc, que és el curador d'aquest espai. Avui ens proposa aprofundir en la vida i l'obra de Francesc Pujols i Morgades, i ho farem també acompanyats del Jesús Cardona, que avui serà el col·laborador convidat d'aquest espai a partir de 11:45 i fins tancar el programa. Serà l'última hora del programa d'avui. Però, a banda d'això, i ja centrant-nos en aquesta primera hora més informativa, avui us parlarem de la publicació del nou número de la revista Llaç, com ens agrada fer sempre amb els companys de la revista i amb el Roger Castelló al capdavant, que n'és el director. Tenim aquesta portada situada a la plaça dels Països Catalans, Relats que fan poble, aquest és el titular, i a partir d'aquí doncs aquest dossier que doncs repassarem amb el Roger d'aquí una estona. 9:15 serà després d'actualitzar tota la informació de servei, l'actualitat local, l'agenda d'activitats i els titulars de la premsa escrita i la premsa digital. D'una primera hora del programa, on també escoltarem les reflexions del David Guerrero, company periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Repassarem la programació de la ràdio nostra per avui i demà. Demà tenim dia festiu, per tant, no farem el programa. I després també repassarem la programació de la televisió i escoltarem l'Albert Galera, crític de cinema. Amb ell ja sabeu que fem la recomanació cultural dels dimarts i ens recomana una pel·lícula. A partir d'aquí, a partir de les 9, la cançó del dia que ens selecciona els dimarts la Fermina Recio i la tertúlia d'actualitat. Avui telemàticament tenim el Josep Janés, no podrà ser aquí amb nosaltres. Esperem que ens acompanyin el Xavi García i el Paco Prieto i el José Polo aquí a l'estudi 1 de Ràdio Molins de Rei. Amb ells farem tertúlia fins a arribar a les 10 del matí i a partir de les 10, a tercera hora del programa, tenim l'espai polític del dia, per una banda, preguntes a Esquerra Republicana de Catalunya, amb la regidora portaveu d'aquesta formació, la Marta Espona. Amb ella repassarem l'actualitat política local, tenint en compte també que demà passat, dijous, tenim ple a l'Ajuntament a partir de les 6 de la tarda, el ple ordinari del mes de juny, amb 26 punts, per cert, a l'ordre del dia, i amb una moció que presenta Esquerra Republicana. Per tant, doncs, ho repassarem tot plegat a partir de les 10:10. A 10:15 ens acompanyarà el Damià Martínez, el Damià, que és el director del Museu del Renaixement, i amb ell fem l'espai Parlem del Renaixement. Avui ens proposa parlar del manierisme. Què és el manierisme i de què ve aquest nom? Doncs a 10:15 intentarem treure'n l'entrellat. I a partir de 10:15 ja sabeu que ens acompanya el David Lloberes amb el seu espai Desxifrant el Món, que té per objectiu doncs, posar el focus en la política internacional i, per tant, doncs, amb ell farem aquest repàs a l'actualitat de caire internacional. Fins les 11, perquè a partir de les 11, com dèiem, si tot va bé, doncs farem aquesta roda de trucades als diferents barris de la vila, les diferents associacions de veïns que organitzen aquesta nit la seva revetlla de Sant Joan. I a 11:45, doncs, les notes disperses amb el Cesc. Arribarem a les 12, posarem punt i final al programa i donarem pas a l'informatiu Molins de Rei del dia. Avui tenim el programa Picama de l'Associació
Prevenció i informació càncer Molins, a partir de 12:15, amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribas al capdavant. I per completar aquest matí de dimarts, matí migdia, tenim la remissió del programa L'Aventura de Cuinar amb la Judit Herrera. Tot això ens portarà fins les dues i a partir d'aquí notícies en xarxa i la resta de programació pròpia d'aquesta casa fins a la una de la matinada. Després la repassarem. És dimarts 23 de juny de 2026. Comencem el bon dia i bona hora. Benvingudes, benvinguts. Ara mateix són les 8 del matí i 6 minuts.

0: anem a actualitzar la informació de servei i el primer que farem és conèixer com tenim en aquests moments la xarxa viària. Connectant amb el RAC, allà hi tenim, com sempre, el Ferran Aràndiga. Com ho tenim això, Ferran? Bon dia.
1: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui dimarts recordant que durant avui tindrem una operació sortida per Sant Joan que uns 500.000 vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona. Recordem, però, que a hores d'ara de moment tenim força tranquil·litat. Destaquem alguns punts amb retencions habituals, tot i que amb menys intensitat que de normal. Tenim cues al nus de la Trinitat, també de manera intermitent en les dues rondes de Barcelona, sobretot a la ronda litoral en sentit sud. També tenim retencions al Vallès, a la AP7, al Pont de Barberà, en els dos sentits de la marxa. Pel que fa al Llobregat, retencions, sobretot a la A2, des de Sant Vicenç dels Horts fins a Cornellà del Llobregat en direcció a Barcelona. Més enllà d'aquestes cues habituals, destaquem dues incidències. Tenim un accident des de primera hora del matí a la C25 a l'altura d'Espinelves, que en direcció a Lleida deixa un carril de circulació tallat. També tenim un vehicle avariat a la A27 a Constantí, on també obliga a tallar un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord, amb poc menys d'un quilòmetre de lentitud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ferran. Bona jornada i bona revetlla. Parlem de la mobilitat pel que fa doncs, al transport públic. Segons informa el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat, tenim una incidència a la R3, la línia R3 de Rodalies, que ahir ja us esmentàvem també que hi havia incidències. En aquest cas hi ha hagut robatori de coure entre les estacions de la Garriga i el Figaró. Hi ha hagut robatori de coure i, per tant, doncs, aquí s'ofereix... no paren els trens a la Garriga i s'ofereix servei alternatiu per carretera. Aquesta és la situació a hores d'ara d'una línia que hi ha de per si amb aquestes obres que estan havent-hi. Doncs ja queda bastant amb incidències i alterada amb aquesta alternativa, evidentment, de per carretera, amb autobús, però el millor que podeu fer si algú ha d'agafar aquesta línia és contactar amb Renfe o a la pàgina web de Rodalies de Catalunya, aviam si tenen doncs, més informació al respecte, perquè pel que fa a la resta de transport públic, en principi tenim normalitat pel que fa doncs, a la xarxa de transport públic de l'àrea integrada de Barcelona, tret d'aquesta incidència a la R3 de Rodalies. Aviam, més coses, són les 8 del matí i 9 minuts. El que farem és també conèixer la previsió meteorològica per avui, aquesta nit i demà, dia de Sant Joan. Ara mateix tenim 23 graus i mig de temperatura a l'exterior de la ràdio i el Jordi Miralles esperant-nos per fer la crònica del temps. Què tal, Jordi? Molt bon dia.
2: Hola, Oriol, bon dia. 38 graus de màxima, la temperatura que vàrem assolir ahir aquí a Molins de Rei. Avui la temperatura baixarà 1 o 2 graus, però tot i això estarem parlant de màximes al voltant dels 35 o 36 graus. Per tant, calor molt intensa, una jornada més, i la revetlla de Sant Joan també serà molt càlida. Temperatures que aquesta propera nit i matinada no baixaran dels 22 o 23 graus aproximadament. Un dia amb sol, amb polsim en suspensió, que el notem molt més si mirem cap a l'horitzó, i sense cap aspecte més a destacar. De cara a demà, doncs una jornada també com la d'avui, sol i calor. No tanta com la d'avui, també baixaran una miqueta les temperatures de cara al proper dijous, però ja diem que tota aquesta setmana i començaments de la setmana que ve, tot i que les temperatures han de baixar, les màximes es mantindran cada dia per damunt dels 30 graus, humitats elevades i, per tant, molta sensació d'aixafogor. I a mitjà termini, ara per ara, no es preveuen canvis importants que ens portessin una important davallada de les temperatures o, si més no, precipitacions.
0: Bé, doncs fantàstic, gràcies per la informació, Jordi. En tot cas, passarem dels 38 graus de mitjana a 36. Si no ens conformem és perquè no volem. Les 8 del matí, pràcticament 11 minuts. Aquesta setmana encara doncs, no us podem oferir l'oferta de feina, aquesta píndola que fem, intentem fer diàriament amb el Francesc Rueda, a veure si després de Sant Joan podem ja incorporar de nou aquesta píndola. I el que farem és, per una banda, informar-vos que no tenim constància de cap defunció a aquesta hora del matí, i per l'altra recordar-vos la farmàcia de guàrdia per avui i demà, dimecres, dia de Sant Joan, festiu. Avui, dimarts, dia 23, la farmàcia de guàrdia aquí a la vila és la del Terraplè, farmàcia del Terraplè, que es troba al passeig del Terraplè número 5. I demà, dimecres, dia 24, és la farmàcia Espinet, com cada festiu, diumenges i festius, farmàcia Espinet del carrer Menéndez Pelayo número 36 al barri del Canal, a tocar del Parc de la Mariona. Recordeu que l'horari del servei de guàrdia sempre és de les 9 del matí fins a les 10 de la nit, aquí a la vila, i a partir de les 10 el que haureu de fer, si necessiteu doncs aquest servei, és desplaçar-vos a les poblacions veïnes que sí que disposen de farmàcia de guàrdia oberta tota la nit, el cas de Sant Vicenç dels Horts o bé de Sant Andreu de la Barca. Però si és fins a les 10 de la nit, doncs ja ho sabeu. Avui farmàcia del Terraplè, demà farmàcia Espinet. Seguim 3 minuts i arribarem a un quart de 9 del matí.

0: Dos minuts i arribarem a un quart de nou, com dèiem, dia important. Avui, revetlla de Sant Joan. Ja sabeu que fa uns dies us explicàvem que l'Ajuntament havia fet una nota de premsa, un comunicat explicant i fent una crida a una revetlla de Sant Joan festiva i respectuosa. Sílvia Artés, molt bon dia.
1: Bon dia, doncs sí, demanant que la gent respecti la diversitat que hi ha a la nostra societat, perquè el soroll intens, per exemple, pot afectar especialment a infants, a persones grans, a gent amb trastorns de l'espectre autista o altres situacions d'hipersensibilitat sensorial, i a més de persones que puguin estar malaltes o en situacions complicades de salut. També hi ha el tema dels animals de companyia, que també poden patir episodis d'angoixa. Per tot plegat, l'Ajuntament apel·la al civisme i al respecte a la resta. També hem fet un ban on es demana fer l'ús de petards i altres articles pirotècnics que haurien de respectar uns horaris molt concrets que s'han establert. Aquests dies previs només es podien tirar petards entre les 5 i les 8, però en tot cas, avui dia 23, des de les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, és la franja horària on es recomana que es faci, que es poden fer servir els petards, però fora d'aquesta franja horària, fora d'entre les 5 de la tarda i les 3 de la matinada, no es pot fer, o l'Ajuntament recomana que no es tirin petards. I per altra banda, també s'ha posat en marxa el dispositiu de seguretat i prevenció a la revetlla de Sant Joan. Hi ha un dispositiu de la Guàrdia Urbana que desplegaran 4 parelles policials, 3 que estaran a la zona urbana i una altra parella que estarà als barris de muntanya. Pel que fa a les activitats autoritzades, hi ha permís per 7 revetlles populars que tindran horari de finalització fins a les 4 de la matinada. L'excepció és la festa dels focs de Sant Joan a la plaça de l'Església, que en aquest cas es pot allargar fins a les 6 del matí. A més, també durant aquesta nit s'habilitarà un punt lila a les proximitats d'aquesta festa, al carrer Església, un espai d'informació per evitar situacions de violència masclista o LGTBI-fòbica. En aquest punt també hi haurà presència de Protecció Civil, que formarà part del dispositiu preventiu de la revetlla. I la Guàrdia Urbana s'ha coordinat ja a tot aquest dispositiu amb els Mossos d'Esquadra per poder fer front a qualsevol incidència que es pugui produir durant la nit.
0: Ahir parlàvem amb la Comissió de Focs de Sant Joan. Avui, com dèiem, ho farem amb les diferents associacions de veïns que organitzen revetlla per aquesta nit. Serà a partir de les 11 del matí. I també us hem d'explicar que Molins de Rei torna a ser el municipi amb la taxa de supervivència d'empresa més alta.
1: Cada any la Diputació de Barcelona fa un informe amb l'objectiu de conèixer la situació de les empreses que han rebut assessorament dels centres que hi ha als ajuntaments. Per tenir una anàlisi més real, es fan 3 anys després que l'empresa hagi rebut aquest assessorament. Així es pot comprovar si continuen en funcionament, quina és la seva situació 3 anys després i quines són les expectatives. Per tant, l'informe actual que s'ha presentat ara ha analitzat empreses que van rebre assessorament l'any 2022. Dels 28 municipis que s'han analitzat, el centre d'aquí de la Vila, el servei d'empresa de l'Ajuntament, encapçala el rànquing amb una taxa de supervivència del 78% de les empreses que van rebre assessorament d'aquest servei d'empresa de l'Ajuntament, una xifra que està per sobre de la resta de centres analitzats. Aquí és el 78 i la resta està en el 63% de supervivència, tant a la comarca del Baix Llobregat com també a Barcelona.
0: Més coses. Aliança Catalana presenta el seu candidat a les eleccions municipals de l'any que ve.
1: És Xavier Berlanga, és un molinenc de 25 anys, és membre de la colla gegantera, modista de professió i treballa en un supermercat de la vila. Ell es considera un molinenc de soc arrel. La seva prioritat, diu, és la vila. Creu que el municipi ha de ser el centre de les propostes d'Aliança, que han de donar suport al comerç local i també a la identitat del municipi. I amb aquesta candidatura s'estrena en política, ens explicava ell mateix.
2: És la meva primera activitat com a política, en política, i la prenem amb moltes ganes. Doncs bé, la política ha acompanyat la meva vida en diferents èpoques, sobretot en aquella època on el procés fallit va ocupar molts espais a moltes cases de molinencs i de catalans. El procés va activar en mi una vessant política molt important. Com molts hi vam creure, vam participar en el procés en l'1 d'octubre, en el tsunami democràtic, però com molts vam veure que ens havien enganyat i ens havien pres el pèl.
1: Doncs és Xavier Berlanga, que serà el cap de llista d'Aliança Catalana a les eleccions municipals al maig de l'any que ve.
0: Canviem de qüestió i us expliquem que la colla castellera de casa nostra, els Matussers, fan castells de 6 aquest passat cap de setmana, els van fer a Prats de Lluçanès, amb la prèvia que va suposar doncs, la Diada dels Matussers que tenim ja aquest cap de setmana.
1: Sí, ahir hi ha hagut el diumenge en aquesta població de Lluçanès aquesta diada que els va servir per preparar la Diada Matussera del 24è aniversari de la colla, que com dèiem és aquest dissabte que ve, i la seva intenció és fer Castells de Set. Hem parlat amb Salva Prat, president dels Matussers, que ens ha explicat com va anar l'actuació de diumenge.
3: La tècnica va portar la idea de fer castells pesats de

0: Llaudrum de la Fede per preparar l'actuació d'aniversari el dissabte, que començarà a la plaça de la Creu a 5:45 amb un cercavila fins al pati del Palau, on faran l'actuació amb les colles convidades de Cornellà i de Sant Feliu de Llobregat, i un cop hagin acabat faran sopar de colles i després activitat oberta a tothom que vulgui anar-hi a partir de 11:15, concert amb un grup de versions que es diu Emanems Band, en aquest cas al pati de l'escola al Palau.
1: Molt bé, passen 4 minuts d'un quart de 9, com us dèiem, ahir vam tenir l'oportunitat de parlar amb la Júlia Carrasco en representació de la Comissió de Focs de Sant Joan per repassar tots els actes que celebraran a partir d'aquesta tarda i fins ben entrada la matinada.
0: Sí, la Comissió dels Focs de Sant Joan, integrada pel CAU, el grup excursionista assembleari, l'Esplai, la Grupa, el Molei i Arran, que organitzen cada any aquesta festa. La part més tradicional és quan van a buscar la flama del Canigó, que arriba avui a les 5 de la tarda. La rebuda es fa a la plaça de la Creu, amb esventades, els bastoners i els matrossers, justament, que faran un pilar. I després el gall que portaran els membres del CAU i de la Grupa. I després d'aquest recorregut de rebre la flama, aniran cap a l'església per encendre la foguera. Júlia Carrasco, de la Comissió dels Focs, ens ha explicat què faran per dur la flama fins a la plaça de l'església.
2: Fem tot el... Aquí sí que fem un cercavila ja tot el poble, amb la bandera, que tot, absolutament tothom està convidat a venir i a seguir la flama. La flama encapçalarà doncs, tot el que és la caminada fins a la plaça de l'església. Tindrem els grallers tocant amb nosaltres també. I això, doncs, portarem la flama des de la plaça de la Creu tots junts fins a l'església i allà encendrem la foguera, com cada any.
0: Hi haurà també ballada de sardanes a la tarda, taller de fanalets, balls tradicionals a les 9 sopar i després música fins a la matinada.
1: Passen pràcticament ja 6 minuts d'un quart de 9 del matí. Anem a fer aquesta hora un repàs a les revetlles, més enllà del que explicàvem ara de la Comissió dels Focs de Sant Joan, les revetlles que tenim organitzades per les associacions de veïns de casa nostra.
0: Doncs comencem pel barri del Canal, ens ho explicaran després de primera mà ells, però avui al barri del Canal hi ha festa, al pati de l'escola Pont de la Cadena, amb sopar de carmanyola i després ball a partir de 11:15.
1: I seguim.
0: També l'Enxuscat i els veïns de la Granja organitzen la revetlla a partir de les 8 del vespre, la Granja, i a les 11 hi haurà l'animació del discjòquei Jambo Jambit. En aquest cas també sopar de carmanyola, heu de reservar taula i cadires, i tindran servei de bar i entrepans pels que vulgueu doncs, sopar allà sense dur-vos el de casa.
1: I si anem al barri de l'Àngel?
0: Doncs el barri de l'Àngel també revetlla. En aquest cas és l'únic cas, l'únic barri on fan ells el sopar. Els tiquets, de fet, ja es van vendre fins divendres passat. En tot cas, hi haurà aquest sopar i després, a partir de les 11, gran ball amb orquestra.
1: Molt bé.
0: I continuem pel barri Bonavista al Mas, que també, en aquest cas, sopar de carmanyola al carrer Bonavista a Bonavista. S'ha de pagar també per reservar cadira, diguem-ne, un euro, és simbòlic, i també instal·laran un servei de bar per celebrar la seva festa. I a la Riera Bonet, que comencen avui amb la festa de Sant Joan i després s'allarguen al cap de setmana amb les festes del barri. Avui sopar del soci, 9:15, i a partir de les 11, música amb discjòquei. El cap de setmana, com dèiem, més activitat tant divendres com dissabte com diumenge.
1: Més enllà de la revetlla i encara mirant aquesta setmana, tenim també la inauguració d'una nova exposició dedicada al ciclisme, en aquest cas el divendres al vespre.
0: S'inaugura el divendres a les 8, en aquest cas a la planta baixa del Molí. Es titula l'exposició Camins 1907-2026 i fa un recorregut per la història del ciclisme a través de diferents objectes i fotografies. Una exposició que se suma a l'altra exposició que ja tenim a Can Ametller, amb quadres de gran format de Miguel Soro, amb imatges i quadres vinculades al Tour de França, que es pot veure fins al 5 de juliol, en aquell cas, i aquesta que s'inaugura divendres a la planta baixa del Molí fins al 2 d'agost, la podreu veure.
1: Molt bé. Hem esmentat també la Diada dels Matussers i també tenim, en aquest cas, el cap de setmana, la celebració del dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals.
0: El divendres hi ha la lectura del manifest a les 7 de la tarda a la plaça del Palau i un cop acabi hi haurà un espectacle càrrec de Bunda Teatre i la biblioteca, que tindrà un fons especial Selecció LGTBI.
1: i els amics de Gospel Feelings, que celebren el seu final de curs aquest diumenge.
0: Amb un concert Visca la Vida, concert que faran el diumenge a les 7 de la tarda.

0: Tarda, el Foment, l'entrada val 10 euros i la podeu comprar a Entràpolis.
1: Just diumenge també la grup organitza la tradicional ballada d'estiu, ballada de sardanes, en aquest cas amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Serà a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu. Seguim 6 minuts i 9:15. Els diaris, el repàs als titulars de la premsa escrita amb el Roger Tuset. Endavant, Roger, bon dia.
2: Bon dia, Oriol. El Tribunal Suprem condemna Ábalos per explotar la seva posició privilegiada en el govern. Ho diu el periòdico a la seva portada. El Suprem sentencia per unanimitat l'exministre a 24 anys de presó. I Coldo a 19. I deslliura el Dama d'entrar a la presó. El càstig és per organització criminal, diversos cofets, malversació i tràfic d'influències. Per altra banda, el Consell General del Poder Judicial acorda que s'investigui el jutge Peinado gràcies al vot de qualitat de la seva presidenta. Starmer tira la tovallola, fixant-nos en el líder laborista que dimiteix després de la pressió del seu partit sols 2 anys després de la victòria electoral. L'exalcalde de Manchester, Andy Barnham, favorit per substituir-lo. El triomf de la Espriella a Colòmbia fa pujar l'onada ultra a Llatinoamèrica i Barcelona viatja a la Xina amb 16 empreses catalanes per atraure inversions. També mor als 100 anys Alan Greenspan, expresident de la Reserva Federal, i els bombers es reforcen davant d'una revella tòrrida. També Isabel Rodríguez diu que cal prioritzar l'habitatge per viure-hi davant l'habitatge com a inversió. Només han trigat 20 anys a adonar-se'n. A La Vanguardia, el Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció, fixar una pena de 19 anys per Coldo García, soci de l'exministre socialista. Els jutges eximeixen el corruptor Aldama d'entrar a la presó i de tornar 3,7 milions i Feijóo demana la dimissió de Sánchez i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. També parlen de la dimissió de Starmer i cobra la porta a Andy Burnham amb el laborisme enfonsat. Si no sorgeix un candidat rival, l'alcalde de Manchester serà elegit nou primer ministre a mitjans de juliol. L'ultra de la Espriella guanya les eleccions en una Colòmbia partida en dos. I parlant del crim extrem, Europa en alerta roja per l'onada de calor. També Messi fa més gran la seva llegenda amb un doblet contra Àustria. Al diari Ara no llegirem res diferent a la resta amb aquests 24 anys de presó per Ábalos, també els 19 per Coldo García i 4 i mig al Dama per haver col·laborat amb la justícia. També aquest inici dels tràmits del Consell General del Poder Judicial per expedientar Peinado, la deu a Starmer i la catifa per Burnham. També aquest Messi ja és el màxim golejador dels Mundials, l'increment d'assemblees de mestres desborda els sindicats i el missatge a Puigdemont de la victòria de Martí sacseja Junts. També avui suplement especial Andorra, cortals d'encamp, paradís d'aventura. I per últim, repassem la portada del Punt Avui, que avui tampoc ens aporta gaire diferència a la resta. Es fixarà en el Regne Unit, que no se'n surt amb aquesta dimissió de Keir Starmer. Parlen també dels 24 anys per a Ábalos, hi ha crònica d'Anna Serrano i de David Portabella i l'esportiu que es fixa en Messi. Per tant, avui tots els diaris gairebé calcats.
1: Continuem, 3 minuts i 9:15. Què diuen els diaris digitals?
0: Doncs comencem pel de casa nostra, el Viumolins, que diu que el Comitè de Manufactura Moderna de Metales anuncia que l'empresa no vol negociar una sortida digna dels treballadors. Recordem que està al polígon al Pla i que té un expedient de regulació d'ocupació que suposarà acomiadar 34 treballadors. S'acaba la seva activitat productiva al municipi i afecta la plantilla que hi ha a producció. En canvi, la Divisió d'Investigació i Desenvolupament continuarà operativa sota la gestió d'una altra empresa. Els representants dels treballadors denuncien que les negociacions amb la direcció no han permès acostar posicions ni trobar alternatives per minimitzar l'impacte dels acomiadaments. Recordem que l'empresa es va fundar l'any 1944 per Joan Priu i és una de les empreses amb més trajectòria del teixit industrial de Molins de Rei. Els representants dels treballadors denuncien que la planta de Molins de Rei només mantindrà, com dèiem, l'activitat vinculada a la investigació i consideren que l'empresa està duent a terme una deslocalització encoberta, ja que els costos de producció a Romania i Mèxic són inferiors als de Catalunya, és on tenen també deslocalitzades des de fa anys l'empresa. Anem a Catalunya Press, que destaca la nova convocatòria per demanar ajuda al lloguer a la Generalitat per joves. És una mesura destinada a facilitar l'accés i manteniment d'un habitatge a aquells que afronten dificultats per assumir el cost de la renda mensuals. Les sol·licituds es poden presentar entre el 29 de juny i el 10 de juliol i aquesta convocatòria s'adreça a persones que tinguin 35 anys o menys, a data de 31 de gener d'aquest any, han de tenir 35 anys o menys, i siguin titulars d'un contracte de lloguer, sigui d'un habitatge complet o d'una habitació. Les ajudes podran oscil·lar entre els 20 euros i els 250 com a màxim al mes. I acabem amb 3Cat Info, que parla també dels riscos d'avui a la nit, la revetlla amb risc d'incendi. Catalunya es prepara per un Sant Joan en plena onada de calor. Els agents rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 298 municipis. I avui, durant la revetlla, aquest pla afecta a 110 municipis. Demanen des de la Generalitat no fer servir pirotècnia ni tirar petards a menys de 500 metres del bosc. Les fogueres també han d'estar prèviament autoritzades i davant l'alt risc d'incendi s'ha demanat molta prudència, no encendre foc i no llançar petards a prop de zones de vegetació. Alguns ajuntaments han adoptat mesures extraordinàries com Castelldefels, que ha prohibit la instal·lació de casetes de venda de petards els dies previs a la revetlla per reduir el risc d'incendis. I a Bigues i Riells, per exemple, està totalment prohibit fer fogueres o cremar pirotècnia per la proximitat al bosc.

0: fa pocs dies, de fet a finals de la setmana passada, apareixia el número 617 de la revista local El Llaç, amb la portada ubicada a la plaça dels Països Catalans, aquest monument escultòric que hi tenim i que explica la revista, que ja té 20 anys de vida i que, malgrat ser molt comentat, és evident, sobretot als inicis, i va ser objecte de debat, ha passat a un segon o tercer pla en el dia a dia molinenc, principalment, diuen, per la seva ubicació en una plaça que algun dia o altre caldrà replantejar de dalt a baix per tal d'esdevenir un espai de trobada més potent pels vilatans. Aquesta plaça és el pretext per acollir, doncs, el titular de portada, Relats que fan poble, i volíem repassar, doncs, tot el contingut de la revista, com intentem acostumar a fer quan apareix la revista, amb el director de la revista, el Roger Castillo. Què tal, Roger, com estàs? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia, Oriol, molt bé.
0: Sí, membre, com bé sabeu, del programa L'Etapa Reina d'aquesta casa, dedicada al món del ciclisme. Va anar bé la xerrada ahir per parlar de ciclisme femení.
1: Sí, ahir teníem la Pàtria Ortega i sobretot la Doris Ruano, sí, que van fer, jo crec, una bona exposició de com han viscut la trajectòria dels darrers anys del ciclisme femení, cap on pot anar amb aquest fenomen Paula Blasi pel mig. Va venir també la Marta Vilajosana, que també olímpica catalana, per també tenir tres noms de luxe aquí a Molins de Rei. I crec que la gent que va venir s'ho va passar realment bé, escoltant les anècdotes, vivències, sobretot els punts de vista i reflexions que van ser interessants.
0: Molt bé, doncs, fet aquest apunt, tornem a la revista. Escolta, doncs, aquesta imatge que dèiem d'aquest monument a la plaça dels Països Catalans, amb Relats que fan poble, que és la portada. Quin és l'objectiu o quins objectius teníeu, Roger, a l'hora d'abordar aquest dossier central de la revista sota aquest títol i amb aquesta fotografia?
1: Mira, d'entrada veníem d'unes quantes revistes, diguem-ne, més intenses en clau de reflexions, dades, no?, situació de vida a Molins de Rei, i volíem anar cap a una altra banda en aquest número, diguéssim, començar l'estiu d'una manera més relaxada, podríem dir, pensant més en temes, doncs, d'explicació oral, de relats, d'identitat, de coses que, això, no?, que fan poble, com diem a la portada mateixa, i enteníem que era una bona idea fer-ho. No, evidentment, no ho podem fer cada llaç, però sí que de tant en tant i puntualment pensar d'alguna manera com construïm la narrativa de poble, no?, de Molins de Rei, per la gent que hi viu, doncs, des de fa ben poquet fins la gent que hi ha viscut tota la vida i que té, doncs, besavis i rebesavis del poble, no? I entenem que és interessant posar sobre la taula, des d'aquests relats que s'han anat transmetent generació rere generació, a la gent que potser no els ha pogut, doncs, viure des de casa o sentir des dels avis, doncs, a través d'una revista llegida, amb imatges, no?, i que sigui una altra manera d'entrar-hi en un món que tradicionalment s'havia fet a l'interior de cada casa i que ara potser és més complicat que això sigui per la rotació de persones al poble i pel creixement natural a nivell, doncs, demogràfic de la vila. I era una bona proposta, pensàvem, doncs, per això, per intentar que arribar a tothom amb certes coses que altra gent ja sap de dalt a baix, no?, i que potser gent que no li sonaven de cap manera. I aquest era el plantejament d'aquesta revista, a més, obrint la porta a la creació, que això en teníem moltes ganes també, de que el Llaç pogués ser un espai que la gent hi pugui dir la seva, no només a nivell d'opinió, sinó també a nivell de creació literària, i que amb el concurs de relats curts que havíem iniciat, doncs, també ens quadrava, sí, poder fer un número que encabís les dues coses.
0: Molt bé, i tenim, doncs, la companya Aina Santllehí amb la col·laboració del Francesc Ballester, que parla de Molins de Rei entre la història i la llegenda, i a partir d'aquí, doncs, també publiqueu aquest concurs de relats curts sobre el folklore amb el relat guanyador del Josep Reventós Rebolà, i a partir d'aquí, doncs, la resta de relats, i fent referència també tot això englobat, no, amb el Premi Mercè Rodoreda, 27 anys donant veu a les dones que escriuen, que també conformaria, doncs, aquesta part interessant, a banda de parlar de l'Ateneu Molei i el Joc de Molins, i una altra cosa interessant que escriu l'Aina, dels calç i cants de Molins de Rei,
1: Sí, jo crec que això dels calç i cants també ajuda, no?
0: Sí.
1: Per molts de nosaltres és probable que els tinguem ben identificats, especialment els que estan tant al nucli urbà com les masies, que jo crec que són més coneguts. N'hi ha alguns que, evidentment, doncs, han desaparegut, com Caniborra, no?, que surt a la llista, però que sí que hi havia sigut. Hi ha una mica de tot, però sí que està bé, no? Jo crec que d'això, de posar masies i cases de referència de la vila, evidentment, de calç n'hi ha molts, Això també ho diem just a la introducció del text, que algú pot pensar des de Cal Negre mateix, fins a Cal Tòfol Ferrer, fins a... No sé, que el poble en té moltíssims, que es coneixen així moltes cases entre gent, sobretot de generacions una mica més grans, i que està com interioritzat dins de la nomenclatura popular, però els que sí que mantenen aquest nom o aquesta referencialitat, potser sí que calia destacar-los de forma més clara. I del que comentaves del joc de Molins de Rei, d'aquesta sí. proposta de l'Ateneu Molai, que ara a hores d'ara ja s'ha acabat i que aquesta nit a la Revetlla Popular doncs sabem qui és el guanyador o guanyadora d'aquest any, deixa'm dir que hi ha hagut un cert moviment aquests darrers dies perquè allà s'incorporava una prova del joc dins de la pròpia revista i hi ha hagut, ho sé del cert, corredisses per intentar buscar el lloc on hi havia la pista i poder doncs, completar una de les preguntes que es feien aquest any. Llavors, també ha estat una manera divertida que allà es tingués vida en entitats del poble.
0: Molt bé. També, més enllà del dossier, Roger, que no sé si no m'hi havia fixat abans, però veig que publiqueu també dades de temperatura, el meteollaç, amb dades de l'abril i del mes de maig. No sé si teniu intenció d'anar-ho fent també cada mes, aquesta publicació de les dades bàsiques pel que fa a la meteorologia a Molins de Rei.
1: Sí, això ho tenim incorporat des de fa uns quants números. Sí. En aquest, clar, coincid dos mesos, perquè sí. per tancaments de revista hi havia un mes que sempre ballava. I sí, és una cosa que estem fent i que crec que ajuda a veure aquesta on som, no? I sempre amb una petita reflexió de text de per saber doncs, quin dia del mes va ploure més o va fer més calor. Algun punt, doncs, de vegades de, no sé, intensitat torrencial de pluja, arriba tal, no? Llavors ens ajuda a situar al llarg de l'any. Sí que quan acaba doncs, tot el curs o tot l'any, el mes de gener intentem de fer un resum anual, que això ajuda, jo crec, a situar on som i sobretot anar comparant a mesura doncs, que anem acumulant llaços en aquest sentit, no? De tenir sempre la referencialitat d'un any abans, dos anys abans, crec sí. que pot ser un motiu de situar a nivell meteorològic, perquè és una bona idea, diria.
0: I ara que estem parlant tant del món de la bici, Roger, veig que publiqueu també una pàgina sencera amb l'article Molins en bicicleta. Es pregunta el col·lectiu Molins en bici.
1: Sí, això és curiós perquè ens ha arribat a través d'un col·lectiu que entenc que no està conformat a nivell d'estatuts doncs, o d'entitat, no? Però s'han fet dir així. I és una reflexió d'aquestes que llavors, en reitero, és un plaer publicar sempre perquè ajuden a debatre sobre coses. En aquest cas, és un text prou llarg que recomano a tothom que es llegeixi i que parla molt de com, sobretot les famílies, amb nens doncs, més petits o menys, entenc, poden anar o no per la vila amb els seus pares i mares o amb els seus tutors legals o qui pertoqui, no? És a dir, si poden anar amb la bici per llocs que són vorera o no, si han d'anar pel carrer, si això d'anar pel carrer, pel centre vila, doncs té prou seguretat o no. Bueno, plantegen una certa sèrie de coses que particularment no havia sentit els darrers temps i es veu que ve arran de casos concrets que també expliquen en el text. Llavors, crec que és interessant doncs, que això pugui generar debat i buscar solucions, que al final, quan apareix doncs, gent que fa textos d'aquest tipus, el millor que pot passar sempre és que hi hagi resposta i que es pugui posar sobre la taula i buscar si hi ha solucions possibles i quin tipus de solucions poden ser. No? Són d'aquells textos que sempre dic que és un plaer publicar enllaç perquè són opinions que poden generar debat i que del debat en pot sortir sempre alguna cosa. Per tant, benvingut sigui aquest text d'això, d'un col·lectiu que entenc que és no formal, no, podríem dir.
0: I la gent que li agrada les anotacions històriques, que això sempre està bé també, en aquest cas en Vicent Joan Camps dedica l'article, aquestes dues pàgines, a parlar del jaciment ibèric de la plaça de les Bruixes, eh?
1: Sí, que ens quadrava molt també amb el tema de la revista, sí. No? De buscar aquest sí. punt d'identitat o d'història. Ho fa des d'un altre vessant, molt professional, no? En aquest sentit, molt recuperant coses que s'han... com van anar les excavacions, on es van fer, hi ha un petit mapa i tot. Jo crec que és interessant també, sobretot si algú no coneix com va funcionar aquest procés, doncs és una manera d'entendre que allò que tenim allà i que sembla poca cosa, doncs de veure quin valor podia haver tingut o li podríem haver donat com a vila, també.
0: Molt bé. La finestra poètica del Cesc la dediqueu al Mateu Genés i Duran, que ja ens ho havies comentat també en el seu moment, i el tal com era, tal com
1: sí,
0: és...
1: Sí, la segona part.
0: El pont de les 15 arcades, que veig ben bé que no, diguem, no coincideixin les dues fotografies.
1: Sí, és que en aquest teníem ganes de fer-ho diferent, perquè pensàvem, sí. clar, si fem una fotografia de la zona del pont amb el pont actual, això la gent ja ho sap, ho té molt d'això, però potser sí que hi ha gent que no té clar que hi ha pedres d'aquest pont, no? Aquests rocams, no? que tenim extensos per diversos llocs de la vila i que també hi ha gent que els té a casa. Això encara passa, no? Molins de Rei. Llavors, crec que és interessant que la foto anés a parar aquí, més que la comparativa doncs, que sempre fem, que és el mateix punt, intentant quadrar el punt exacte de la foto. Aquí ens hem sortit una mica del guió i crec que era divertit fer-ho. No sé si la gent ho haurà rebut així o no, però en tot cas espero que s'hagi entès la idea que tenim aquest cop.
0: Molt bé, doncs aquests són els principals continguts del número 617, com dèiem, de la revista El Llaç, que ja trobareu a les llibreries i que els subscriptors segur que haureu rebut a casa. Relats que fan poble és el titular de portada de la revista que dirigeix el Roger Castillo. Roger, gràcies per acompanyar-nos i que tinguis una bona revetlla també, eh?
1: Igualment a tothom, eh? Sempre s'ha de gaudir de la revetlla de Sant Joan.
0: Que vagi molt bé, una abraçada.
1: Igualment.

0: Avui 1.000 persones necessiten sang a Catalunya. Aquests dies se't necessiten més que mai. Vine a donar sang. Entra al web donarsang.gencat.cat i consulta els hospitals o les campanyes mòbils de donació. Moltes gràcies.
1: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
2: No!
1: Nosaltres t'ho posem fàcil. T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
3: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
5: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
3: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros. Els dijous, de 6 a 7 de la tarda, a Ràdio Molins de Rei.
6: Bon dia i bona hora. Escolta'ns al 91.2 FM i a radiomolinsderei.cat.
7: Un minut i arribarem a 3:15 del matí. Seguim el bon dia i bona hora. És el moment d'escoltar les reflexions del David Guerrero, periodista del diari La Vanguardia i codirector del diari digital de casa nostra, el Viu Molins de Rei. Hola, David, bon dia i bona hora.
8: Bon dia i bona hora, Oriol. En els municipis, en les ciutats, hi ha com una mena de calendari no escrit, no? Que està escrit, però vaja, que forma part de, que marca les nostres tradicions, la nostra agenda mediàtica i social de la gent. Sabem que Molins de Rei gairebé comença l'any amb la Candelera, que després tenim Carnestoltes, que a la primavera i els diferents actes d'entitats, que després de l'estiu arriba la Festa Major, que al Nadal surt el trenet a donar voltes pels carrers del centre vila. En fi, coses que tots sabem que passen any rere any i que es converteixen en certa manera en una rutina a la qual li podem treure més punta o trobar més gràcia o no. Per això és de motiu de felicitació i de celebració el que està passant aquests dies, que és que d'un esdeveniment gairebé anecdòtic, que és el pas del Tour per Molins de Rei, que passarà com una exhalació i que els veurem passar els ciclistes per la carretera en un minut, perquè ens han tret la part de Collserola, que sí que ens podia haver donat més espectacle. Doncs aquest fet de que passi el Tour per Molins de Rei s'ha convertit en el leitmotiv de crear tot un mes d'esdeveniments, d'actes, de moments que ens dona i que ens aporta algo totalment diferent. Això s'ha de celebrar. S'ha de felicitar especialment els companys de l'Etapa Reina, que ho estan liderant juntament amb l'Ajuntament i que estan aportant això, que estan aportant doncs, unes xerrades amb ciclistes de primera fila, com feien amb una dona ahir, xerrades amb periodistes de primera fila, com el Carlos Arribas del País i el Sergi López Egea del Periódico, que va ser un luxe tenir-los a Molins de Rei la setmana passada i escoltar les seves batalletes d'un periodisme que les noves generacions ja ni s'imaginaran de quan no hi havia ni Twitter ni històries d'aquestes i tot formava part d'un periodisme, diguem-ne, més romàntic, però també més autèntic i, sobretot, més proper als protagonistes. Però bé, que em desvio. La qüestió, el que únic que volia avui era felicitar els companys de l'Etapa Reina, celebrar que han aconseguit crear al voltant d'un fet tot aquest conjunt d'actes i que ens està donant doncs, un mes de juny totalment diferent. Així que felicitats i ara a esperar el pas del tu.
7: Molt bé, ens afegim doncs a la felicitació amb els amics companys d'aquesta casa a l'etapa reina, que estan ben motivats a organitzar moltíssimes propostes, com sempre, a l'entorn doncs, del pas del Tour de França per la nostra vila. En aquest cas, és aquest pretext, però també després estan ben motivats a fer moltíssimes coses més. Ara mateix passen pràcticament ja 2 minuts de 8:45 del matí. A fer un repàs a la programació de la ràdio nostra per avui dimarts, quan acabi el Bon Dia i Bona Hora. Això serà a les 12 del migdia. Podreu escoltar l'informatiu Molins de Rei el dia fins a 12:15. A 12:15 tenim el programa Picama de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins amb la Marisa Llobet i l'Anna Ribes al capdavant i la remissió de l'aventura de cuina entre la 1 i les 2 amb la Judit Herrera. De 2 a 3 tenim les notícies en xarxa. De 3 a 4 tenim la migdiada i aquesta tarda el Pere Bergoñón amb el seu programa de Tu a Tu entre les 4 i les 5. A les 5 tenim una finestra oberta al món amb el Carles López, que avui parlaran del foc de la vida i compartirà el programa, a banda dels col·laboradors habituals, doncs també dos col·laboradors que es van afegint de tant en tant, que són el Mariano Arnal, president de la Fundació Aquamaris, i el pare jesuïta Enric Seguí, expert en espiritualitat, i a més el professor i escriptor Xavier Isan Méndez, autoanomenat professor de pocs mons i alumne de molts, i autor de diversos llibres. Tot aquest equip serà el que conformi la finestra oberta al món d'avui, el foc de la vida, fins a les 7. De 7 a 8 tenim el món interior, avui és reemissió, avui no ens poden acompanyar tampoc la Marta Trech i la Rocío Vallejo, entre les 7 i les 8, però sí que ho farà l'Alexandra Morera amb el seu programa Quan cau la tarda. I qui tindrà com a convidat? Doncs el Cesc Vives, el Cesc que avui ens acompanyarà a partir de 11:45 a l'espai Notes Disperses, serà el convidat de l'Alexandra. És un programa amb contingut nou, però que està enregistrat. El Cesc que vindrà doncs a recitar i a conversar amb l'Alexandra, sabeu que està vinculat a la vida cultural de Molins de Rei com a participant en diversos actes de poesia també i recitals literaris, també vinculat amb el món del SEM, doncs es parlarà de la seva trajectòria i l'escoltareu recitar, a més de també escoltar els temes musicals que ha escollit per l'ocasió. De 8 del vespre a 9:45 de la nit quan cau la tarda amb l'Alexandra Morera i el Cesc Vives. Remissió de les històries de la fotografia. També us oferirem música a partir de les 10 i a mitjanit la remissió de la tertúlia del Bon Dia i Bona Hora. I demà, ràpidament, podreu escoltar la tenora amb el Pere Paissa, com sempre, a les 7 del matí. Us oferirem la cantata de les escoles de la vila que van... Sí, al principi sí. Un forat del pany amb el Paco Moreno al capdavant d'aquest projecte. A les 9 del matí podreu escoltar i també en remissió a les 5 de la tarda. Us oferirem un especial de Tu a Tu a partir de les 10. I també tindrem el teatre a la ràdio, projecte de l'Artur Mas, tot el seguit d'obres que estem recuperant en dies festius, a l'estiu, d'aquesta producció. I en aquest cas podreu escoltar l'obra ER a les 12 del migdia i a les 9 de la nit. També tindrem la migdiada de 2 hores, de 2 a 4. És hora de despertar-vos a partir de les 4 amb la remissió del programa El Concert, després aquesta reposició de la cantata de les escoles, un especial tot teatre, en farem remissió d'aquest especial del Dani Pasqual a partir de les 6, Generació Xic especial Sant Joan a partir de les 8 del vespre, el seu horari, i en aquest cas segona audició de ER de Teatre a la Ràdio i el Jazz Club de nit per tancar la programació de demà, dimecres, dia de Sant Joan. Seguim ara mateix 9 minuts i mig i les 9 del matí anem a repassar la programació de la televisió.

0: Repassem, doncs, la programació de la televisió. Roger, com vulguis.
1: Comencem amb les pel·lícules que podem veure avui. Si és que no esteu celebrant la revetlla i teniu la mala sort, o és volgut, d'estar a casa, doncs teniu algunes ofertes de cinema. Per exemple, al canal Hollywood, a les 10 de la nit, tenim La jungla 4.0 de Len Wiseman, òbviament amb Bruce Willis, amb Timothy Olyphant, Justin Long i Maggie Q, entre molts altres. Una pel·lícula, òbviament, d'acció del 2007, és americana i anglesa i dura 2 hores. Estem parlant del policia John McClane, de la vella escola, que s'ha d'enfrontar a un grup d'extremistes que han deixat sense subministrament l'empresa que controla les comunicacions, els transports i l'energia dels Estats Units. El cervell de l'operació ha tingut en compte fins al més mínim detall, tret d'un, que és, òbviament, John McClane. Tenim també a 3:15 a Vimat la pel·lícula de James Mangold, Copland, amb Sylvester Stallone, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ray Liotta i Peter Berg. És una pel·lícula de suspens, dura 1:40, és del 97 i és americana. Freddy Heflin sempre ha somiat amb ser policia, però a causa d'una sordesa causada per un accident es va haver de conformar amb ser comissari d'un petit poble de Nova Jersey on resideix un bon nombre de policies de Nova York. Anem a 3:15 al 33 amb Menú degustació de Roger Gual, amb Jean Cornet, Clàudia Bassols, Stephen Ria, Fionnula Flanagan i Timothy Gibbs, també amb Marta Torné, una pel·lícula espanyola del 2013. És una comèdia que dura 1 hora i mitja, amb un any d'antelació. El Marc i la Raquel reserven taula al millor restaurant del món, situat en una cala idíl·lica de la Costa Brava. A les 11, Factoria de ficció, Salvaje, de Derrick Bort, amb Russell Crowe, Karen Pistorius, Jimmy Simpson i Gabriel Bateman, un thriller que dura 1 hora i mitja, del 2020, i és americà. Rachel va amb presses perquè arriba tard a la feina. De sobte, té un contratemps en un semàfor amb un desconegut que, per les seves circumstàncies vitals, se sent enfonsat i invisible. Poc temps després, l'home s'obsessiona amb Rachel i decideix donar-li una sèrie de mortíferes lliçons per deixar la seva empremta en el món. Vaja, un sonat. I a 11:15... acabem a les pel·lícules a Nova amb Legado en los huesos, que completa, si no vaig errat, aquesta trilogia del Baztán. És una pel·lícula de Fernando González Molina amb Marta Etura, Leonardo Sbaraglia, Francesc Orella, una pel·lícula coproducció espanyola i alemanya del 2019, un drama que dura 2 hores. Ha passat un any des que Maya Salazar resolgués els crims que van terroritzar la vall del Baztán. Embarassada i decidida a deixar enrere el viscut a Elizondo, la vida de la inspectora es veu de nou alterada per un succés inesperat. El que no tinc clar si les han fet amb l'ordre que toca, però hem anat comentant aquests dies aquestes tres pel·lícules de la trilogia del Baztán, que són molt interessants també de poder veure. A partir d'aquí, programes d'avui, no gaires, ja us ho dic, 3 programes. Hem pogut arrascar de la televisió i, a més, els 3 a la mateixa hora, per tant, haureu de triar. Tenim, per una banda, el Mundial, Anglaterra gana a la 1 a les 10 de la nit. Anglaterra va guanyar i va convèncer en el primer partit del Mundial contra Croàcia. L'equip de Thomas Tuchel es va imposar per 4-2, desplegant un gran joc ofensiu i també dissipant els dubtes que hi havia al voltant de la selecció per la polèmica convocatòria del tècnic alemany. Això serà a les 10 a la 1, a la mateixa hora, també a les 10, a Televisió de Catalunya faran Nit sense ficció, Més enllà de la Cubana, que també pinta bé aquest reportatge. La idea de la Cubana va néixer veient les funcions de final de curs de les Mercedàries de Sitges. Des de llavors, ja fa 42 anys, la Cubana ha fet història al teatre, ha fet riure milers de catalans, ha creat addicció al teatre, ha inventat personatges de culte com l'Estrellita Verdiales o les Tresines, i ha estat l'escola de tota una generació d'actors i actrius. El documental recorda alguns dels millors moments dels espectacles de la Cubana i parla amb 16 de les 172 persones que han format part de la companyia per comprendre el que ha estat viure, no del teatre ni pel teatre, sinó dins del teatre. Perquè per ells, com repeteixen una i mil vegades, la Cubana ha estat molt més que una feina. Ha esdevingut una família itinerant que ha fet pinya a dalt i a baix dels escenaris. Per tant, interessant avui al Nit sense ficció a les 10 a Televisió de Catalunya. I si voleu una cosa més lleugera i riure una mica, també teniu l'oportunitat de veure La Renaixença, també a les 10 al 33, amb el Peyu, que dedica el lliurament a l'anell i explora els diferents significats que té aquest objecte en la vida quotidiana, des dels compromisos matrimonials fins al valor simbòlic. I Nemesio Moreno, campió d'Scrabble, visita el plató i s'enfronta a un divertit repte lingüístic. D'altra banda, la Jeca viatja a la França del 1393 per recordar l'històric i tràgic episodi Oriol del Vall dels Ardents.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Roger, que vagi tot molt bé. 4 minuts i seran les 9 del matí.

0: La recomanació cultural dels dimarts. Ja sabeu que parlem de cinema i ho fem acompanyats del crític de cinema, l'amic Albert Galera. Què tal, Albert? Bon dia i bona hora.
1: Bon dia. M'agradaria recomanar-vos una pel·lícula per aquest proper diumenge. Si voleu prendre nota, aquest proper diumenge 28 a les 5 de la tarda a la seu de la Filmoteca de la Generalitat de Catalunya a Barcelona podreu veure una joia, una meravella, una d'aquelles pel·lícules que tant tant en parlem i que mai l'oblidarem. És una pel·lícula d'animació del 1988, sorgit de la factoria de la veritat, la factoria de somnis, que és l'estudi Ghibli japonès, una pel·lícula dirigida pel mestre Hayao Miyazaki, i la pel·lícula no és una altra que el meu veí Totoro, la pel·lícula, un dels emblemes de la companyia. De fet, el propi logo de la Ghibli utilitza aquest personatge absolutament carismàtic, que és el Totoro, personatge carismàtic i mitològic, i és una pel·lícula meravellosa perquè la vegi qualsevol espectador de l'edat que sigui, perquè és una pel·lícula que ens parla de la vida, que ens parla de la soledat, de la necessitat de sentir-nos estimats, del dolor per la malaltia d'algun familiar, per l'amistat, pel valor de seguir endavant i de la positivitat de la vida, del carpe diem. Entonces, que és una pel·lícula absolutament meravellosa, amb una animació artesanal marca de la casa, amb uns cels clars meravellosos, amb uns núvols màgics. És una pel·lícula que ve a confluir tota l'essència d'aquest art, d'aquesta gran companyia que és els Estudis Ghibli, i per tant jo no puc més que recomanar el seu visionat en cinema, en pantalla gran, que això crec que és un veritable regal per a qualsevol cinèfil o per a qualsevol espectador amb un mínim d'inquietud cultural. La veritat és que El meu veí Totoro és una pel·lícula que la pots veure una vegada o una altra i les que convingui, perquè sempre és interessant i sempre és bonic tornar a la història d'aquelles dues germanes i el pare per tirar endavant, doncs, el dia a dia quan la seva malalta, doncs, quan la seva mare està malalta, ingressada en un centre clínic. Pel·lícula de descobriment, un coming of age que diuen els americans, transició d'edats, però una pel·lícula que, insisteixo, és vàlida per tinguis l'edat que tinguis. T'emocionaràs, et divertiràs, bé, en definitiva participaràs de la vida d'aquests personatges tal qual com si fossis tu mateix o tu mateixa, perquè és una pel·lícula humana, propera, honesta, i jo estic absolutament rendit a ella. Així que us recomano molt i molt el visionat del meu veí Totoro de Hayao Miyazaki aquest diumenge a les 5 de la tarda a la seu de la Filmoteca de la Generalitat al barri de Raval de Barcelona. Amb aquesta calor, què millor que la fresca d'una sala de cinema i deixar-nos emportar pels somnis del mestre Miyazaki.
0: Gràcies a l'Albert Galera. Amb ell tanquem aquesta primera hora del programa. Fem una pausa i de seguida tornem amb la cançó del dia de la Fermina i la tertúlia.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 9, us parla Maria Laram. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
4: És un dispositiu que ja normalment és el que està previst. Nosaltres, per la nostra part, hem posat estem en alerta encara del Pla Procicat per a l'onada de calor. Això vol dir que tenim tots els efectius, doncs, amatents per qualsevol cosa que pugui passar. També l'he enfocat en prealerta també per la possibilitat d'un incendi forestal. I llavors el que fem en aquest cas és, com encara doncs, no s'ha declarat cap emergència, estar, doncs, amatents amb els nostres efectius pel que pugui passar.
3: Per la seva banda, els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i Cos dels Bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Aseguren que la protesta no afectarà l'atenció d'emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i també el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C-25 a Espinelves continua deixant un carrer tallat direcció Lleida. També un altre accident, en aquest cas a la B-10, a l'Hospitalet, deixa també vehicles al voral direcció Nus de Trinitat. També una avaria a l'A-27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carrer tallat i finalment una altra avaria a la C-58 a Sabadell, deixa també vehicles al voral. A banda, la presència d'un animal a la via, Balenyà, també deixa un carrer tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies, avui també per un robatori de cable entre la Garriga i Figaró. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Passen 3 minuts a les 9.
5: Informació local.
6: Avui és la revetlla de Sant Joan. Hi ha diferents propostes a la vila. Per una banda, la Comissió dels Focs de Sant Joan rebrà la flama del Canigó avui a les 5 de la tarda a la plaça de la Creu, amb esventades, matossers, grallers de molins i el gall de molins, i faran un recorregut pel centre vila fins a arribar a la plaça de l'Església, on encendran la foguera a 6:45. Després hi haurà ballada de sardanes i taller de fanalets amb els joves sardanistes de la grupa i Òmnium Cultural, i després balls tradicionals. A partir de les 9, sopar popular; a les 10, entrega del premi del joc de molins; a 10:45, quinto; i a partir de la 1, concert de trèvol; i a partir de 12:15, nit de música amb punxadiscos. Això a la plaça de l'Església. I als barris, que també hi ha la revetlla. Per exemple, el barri del Canal farà la festa a partir de les 9, al pati de l'Escola Pont de la Cadena; sopar de Carmanyola amb ball a partir de 12:15. També l'Enxuscat i els veïns de la Granja preparen la seva festa a partir de les 8, amb sopar també de Carmanyola, s'ha de reservar taula i cadires, i a partir de les 11, animació amb el discjòquei Jambo Jambito. Al barri de l'Àngel preparen la mateixa associació de veïns al sopar, que es farà a 9:15 de la nit, i a les 11 hi haurà ball amb orquestra. I al barri Bonavista al Mas, en aquest cas sopar de Carmanyola, al carrer Bonavista, i també tindran festa amb servei de bar. I a la Riera Bonet, que avui faran també el sopar dels socis a 9:15 del vespre, i a partir de les 11 de la nit i fins a les 3 de la matinada, música amb disc-jockey. I també de cara a divendres faran sopar de Carmanyola amb karaoke. El dissabte celebraran la revetlla de Sant Pere amb sopar, bingo popular i actuació d'un grup de música. I diumenge a la tarda faran fi de festa amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè, número 5.

0: Si escoltes dir John Williams, et ve al cap la Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de la Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
1: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
2: Adéu, amor. Ens veiem d'aquí una estona.
3: No, vida. De tornada agafaré un revolt amb massa velocitat i tindré un accident. Moriré a l'acte.
4: Per evitar accidents, anticipa't. Dalt de la moto, protecció, prevenció i prudència. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
1: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.

0: La cançó del dia, amb Fermín Arrecio.
1: Bon dia i bona hora. La cançó del dia d'avui vol fer referència a la nit tan màgica com la d'avui, que és una cançó que d'en Jaume Sisa. Es diu "Qualsevol nit pot sortir el sol". Jo us he buscat una variant, una versió molt ballable del Trescat, i bé, que és amb veu de dona, que és el que m'agrada que soni quan escolteu la cançó del dia que presento jo. Doncs bé, espero que us agradi, que la veieu molt i que disfruteu molt i molt i molt i molt de la revetlla d'avui.

0: La tertúlia del bon dia i bona hora d'aquest dimarts 23 de juny de 2026. De moment la compartim amb el Xavi García. Bon dia, Xavi.
1: Molt bon dia.
0: Paco Prieto, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia. I telemàticament el Josep Genés. Josep, bon dia i bona hora.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Molt bon dia. Comencem. Tot i que, com sempre diem, ja fa estona que aquí, almenys a l'estudi, doncs, estàveu conversant distesament.
1: Sí. Som de petar la xerrada.
0: Sou de petar la xerrada.
1: Sí, sí.
0: En fi, com es presenta aquesta nit de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan?
1: Home, sempre es presenta bé, no? Si no hi ha cap cosa que et tregui de la normalitat, jo que sé, alguna malaltia o alguna cosa. Si, en condicions normals sempre van bé, les revetlles, no?
0: T'agrada?
1: A mi, bueno, jo crec que ens han agradat les tradicions i les costums. El que passa que, evidentment, gustos per tot no n'hi ha. A mi m'agrada molt la revetlla, no m'agraden gent els petardos. Bueno, doncs mira, què farem, no? Però m'estimo més la coca, no?
0: Sí, de... amb fruita...
1: A mi m'agrada molt... Home, la clàssica és la clàssica, però a mi m'agrada molt la de crema.
0: La de crema
1: m'agrada. Bueno, és que a mi la crema m'agrada molt.
0: Sí, i per tant ja...
1: Ja vaig viciat amb això,
0: sí.
1: Eh?
0: I el Paco?
2: Primer, que, bueno, avui porto un homenatge als gallecs.
0: Sí, a veure...
1: M'he fixat jo abans amb el pin aquest. Sí.
0: Tens una xapa que posa...
2: Fa un sol de carallo.
0: Fa un sol de carallo.
1: La calor, eh?
2: Sí, carallo. És una cosa que es fa servir a Galícia. És per tot, no?
0: Sí.
2: Que és una cosa molt antiga, és una frase molt antiga dels gallecs, que sobretot es va posar popular a nivell general amb els Resentidos, amb aquest grup de rock gallec i tal, i com tenen bastant sentit de l'humor els Resentidos i tal, doncs, bueno, han fet xapes d'això, fa un sol de carallo. I jo crec que en aquests moments a Catalunya, bueno, a molts llocs, però bueno, aquí està fent un sol de carallo. I bueno, lo de Sant Joan, a mi era la festa que quan era petit més m'agradava.
0: Sí?
2: M'agradava el Nadal perquè la meva mare cuinava molt bé. I la nit, el menjar de Nadal i tal, m'agradava. Però com a festa, jo recordo que el Sant Joan m'agradava molt. Sant Joan, l'altre dia estava veient un programa que parlaven a la BTV sobre Sant Joan i tal, i és una festa que, de fet, es fa a tota Europa. Això de les fogueres i tal, es fa aquí, a la Lapònia, etcètera. Però aquí tenim Gràcia. Aquí a Catalunya, a València, a les Balears i tal, i a mi m'agrada.
0: Molt bé. I el Josep?
3: Bé, també una gran festa. És un conjunt de coses. És, per una banda, doncs, un sant, que és com la religió catòlica quan va, doncs, fer possible que s'apoderés, diguem-li que ideològicament, de la civilització nostra, doncs va dir que la festa aquesta pagana del foc, sí, això m'apocava, doncs, i es va convertir, doncs, en la festa de Sant Joan. Per tant, tenia la festa de Sant Joan, efectivament llavors apareix la gastronomia i una bona coca de forner, sigui de xocolata, de crema, del que vulguis, això és una meravella. I aleshores el foc no ha desaparegut. Per una banda tenim els petards, que la pólvora és el foc, i per altra banda tenim, que jo crec que se celebra àmpliament pràcticament a totes les viles, poblacions, ciutats, la foguera de Sant Joan, la flama del Canigó, que per tant converteix també en les terres nostres en allò, en fi, una celebració d'una festa nacional dels Països Catalans, que d'avui per un i és un concepte, alguns diuen que no existeixen, però resulta que, doncs, bueno, sí, es comparteix cultura, llengua, tota una sèrie de coses. Tot això està tot barrejat. I la qüestió és que, bueno, que no... El balanç de demà al matí, que l'endemà al matí la Protecció Civil fa sempre un balanç en funció del que hagi pogut passar durant la nit. Tants contenidors cremats o no. Tants cotxes cremats o no. Tants ferits greus o ni un. Però esperem, doncs, que el balanç de demà matí sigui fantàstic.
0: A tot això, en un context de primera onada de calor de l'estiu, Josep, avui llegim a La Vanguardia, França declara l'emergència per calor en una Europa que s'abraça. La situació podria empitjorar avui i no arribarà a l'alleujament fins a final de setmana. Les altes temperatures ja han causat al país veí 5 morts, entre ells, que això em segueix encara impactant de valent, 2 nens tancats en un cotxe. D'altra banda, la península ja sap que és una nit infernal al juny, diu, amb mínimes de 30 graus, i l'onada de calor arriba al pic avui amb registres d'almenys 40 graus en 20 províncies. Aquest és el menú, diguem, meteorològic que tenim, eh? Josep, alguna observació que vulguis fer o lectura del que estem vivint?
3: Una matització en relació als dos nens morts a França, recordant casos en què efectivament algun pare o alguna mare s'oblida del seu nen quan va treballar i el deixa dins el cotxe, que hem viscut recentment alguns casos d'aquests a l'estat espanyol. Aquests dos nens de França no és aquest el cas. No és un oblit dels seus pares. S'hi van posar ells. Per tant, és un fet dramàtic. Òbviament, el detall deu tenir que veure amb el tema de les portes, les claus, els cotxes automàtics, que... I, bueno, van entrar ells al cotxe, van quedar tancats a dintre i, evident, van morir ofegats a calor. Efectivament, és curiós perquè diríem que la idea de que la calor ve del sud, ve del Sàhara, ve de l'Àfrica, fa pensar que, per tant, hi haurà temperatures més altes a Andalusia, una miqueta no tan altes doncs, a Catalunya o al Cantàbric, una miqueta menys altes a París. Bé, i resulta que no és exactament així. És a dir, la zona de Bordeus és on està en aquests moments la part més intensa de la calor. I és que no és exactament una situació d'una onada que vingui del Sàhara només, sinó que és la situació d'una enorme bossa d'aire estàtica, que pràcticament doncs, no té ni circulació horitzontal ni circulació vertical, i que, degut a que el sol en aquests moments, precisament són els dies més llargs de l'any, es troba en posició absolutament vertical, escalfa aquesta bombolla d'aire cada dia una miqueta més. I el centre d'aquesta bombolla és França, en aquest cas, és el nord-centre de França. Per tant, s'estan assolint allà temperatures de 42-43, quan, per exemple, a Catalunya només és un dia, hem arribat a 41 com a màxima.

0: I a mi l'estiu com a tal no m'agrada, és trobo molt calorós i molt, no? A l'hivern, abans agafaria l'hivern que l'estiu, tot s'ha de dir. Jo sóc més de fred, eh? Però vaja, per mi la tardor és ideal, eh? Tardor, per mi és la temporada...
1: Però costa de passar aquesta calor.
0: També. Per cert, vull donar un consell que pot anar bé.
1: A veure...
0: Amb el que dèieu dels nanos, de que es queden...
1: Sí.
0: En aquest cas, com molt bé diu el Josep, pensis que jugant es van tancar i tal, una desgràcia, no? Però això que es deixes descuidant el nano, hi ha un truco que ha salvat molts nens. I és el pare o la persona adulta que porta el cotxe... té que deixar-se darrere del seient de darrere algú que necessiti ell per sortir després. Imagina que és la cartera o l'ordinador. El poses darrere i, clar, quan pares, pots oblidar del nano, que em sembla una bestiesa, però com has d'agafar el que hi ha darrere, el veus. Això ha salvat a molts nanos que no es quedin tancats, eh?
1: Que un nano diu animal de companyia, que també ha passat.
0: Sí, perquè vas tan atrafegat que, pum, surts i tal, agafes l'ordinador i no te'n recordes, no? Pues si poses les coses darrere, doncs... Per exemple, imagina les claus de casa, per dir alguna cosa. Doncs pues pares i, home, segur que vas darrere, no? Són d'aquests petits trucos que poden ajudar, perquè és tremendo, això.
2: No, quan parlaves de per la nit, agafar el jersei i tal, que quan era petit, la meva mare i els meus pares sempre deien agafa una rebaqueta.
1: Una rebaqueta.
0: Bueno, això ve del cine, eh?
2: Exacte.
1: Aquesta és una bona expressió.
2: No,
0: ve de Rebeca, la pel·lícula de Rebeca.
2: A mi m'agrada l'estiu, però clar... És que això ja és massa...
1: T'ho posen una mica complicat, ara.
2: El que m'agrada és que faci caloreta durant el dia, però per la nit baixi la temperatura.
0: Lògicament.
2: A 17, 18 graus...
3: És que...
1: Digues, Josep.
3: No, que una de les coses que passa amb aquestes onades de calor i amb aquest escalfament climàtic que estem visquent al planeta, és que no només puja les temperatures màximes clarament per damunt de les mitjanes, clarament per damunt del que passava fa 30 anys, sinó que pugen també significativament força les temperatures mínimes. És allò de que els meteoròlegs parlen de la nit tropical 20 graus, la nit tòrrida 25 graus, em sembla que és, i la nit roent 30 graus. En algunes localitats s'han superat de nit els 30 graus, ja, cosa que és bastant... bastant habitual en les zones del desert, en certes zones del desert, però, en canvi, doncs, aquí això no ho havíem vist mai. Mai vol dir mai, eh? És a dir, ni el segle XIX ni el segle XX, nits de temperatures de 25 a 30, en tota la nit no baixa la temperatura. Aquestes són les característiques d'aquestes onades de calor, diguéssim, actualitzades. Per altra banda, en relació a això que dèieu de les preferències, la tenia en un fòrum de Meteo. Van fer una enquesta, aviam, cap rigor científic, eh? L'enquesta era la pregunta, una sola pregunta, i deien, quin mes de l'any eliminaries? Tots els que passen per aquest fòrum, diguéssim, seguidors o aficionats o professionals del tema del meteo, quin mes eliminaries? Va guanyar el juliol.
0: Sí, clar.
3: Seguit de l'agost.
0: Sí, totalment.
3: Això...
0: Jo hagués votat el mateix, eh?
1: Tu també, el juliol, eh?
0: Juliol i agost. Juliol és horrible.
3: Sí.
1: I el Paco?
3: Però clar...
1: Digues, Josep.
3: No, una matització.
1: Sí.
3: Això és a casa nostra. Perquè hi ha països del planeta que no tenen ni primavera, ni estiu, ni tardor, ni hivern. Tot l'any fa la mateixa temperatura. I això ens pot sorprendre molt a nosaltres, acostumats a les estacions, però les estacions no existeixen en molts països del món.
0: No, i aquí estem... Li comentàvem al Paco abans, que el deixo parlar ràpidament, li estava comentant jo quan estava a Nova York, ¿vale? Sabeu que no és un mar, és el riu, és un Hudson, el riu Hudson, no?
1: Sí.
0: Pues està afaitant-te i veure baixar un iceberg. Però quan dic un iceberg, del tamany d'un cotxe, eh?
2: Sí.
0: Però per un riu, un tros de gel d'aquell baixant, imagina't el fred extrem que fa i la calor extrema que
1: fa.
0: I
1: tant.
0: És a dir, aquí encara, ara ens estem, com et diria jo, a mi no em sorprèn tindre aquesta caloria perquè l'he viscut a llocs com que és extrem. És una cosa, quan neva, per exemple, o la calor. París mateix, París és molt extrem, també. Vull dir que ara ens estem... No sé, aquí teníem un clima magnífic, no? I ara ens estem extremant molt.
1: Correcte. Paco, jo
2: tinc un rècord de temperatures altes d'aquí passat. Per exemple, la primera és Viena. Vaig estar a Viena als anys 80 i estàvem a més de 40 graus. Era molt bèstia. A Galícia, a l'interior de Galícia, recordo un viatge amb un amic i tal, que es va morir la tira de pollastres de Galícia perquè estàvem a més de 40 graus a Orense i tal, i qual. És a dir, clar, són llocs que vas i no t'ho esperes. El problema que estan parlant molts, i sempre el meteoròleg de TV3 i tal, el problema d'aquesta

0: Les temperatures, les cases no estan preparades. En moltes cases, les parets que tenen són de fileta. Són de fileta, les finestres són de fileta i tal, clar, i quan molts dies d'aquestes temperatures, després les cases trobes que estan a 30 graus i no baixa la temperatura, i no baixa la temperatura. Clar, si tu vas a una casa una mica millor construïda i tal, fa calor, però no arriben aquestes temperatures a dins. Es van dir, oh, és que la gent no té aire condicionat. No, el problema no és l'aire condicionat, el problema és que la infinita majoria de cases estan mal construïdes. I el que és pitjor de tot és que permetin construir encara d'aquesta forma. Si les cases estiguessin millor aïllades, quan parlàvem d'allò dels instituts i les escoles que tenen aquestes temperatures, si tu fas una construcció dolenta encarada cap al sud, etc, etc, és impossible. Clar, després farem una despesa d'aire condicionat. El primer que es té que fer és construir bé.
1: Sí, sí, sí.
0: Construir bé tant pel fred com per la calor. I perquè si no, després si ho tens que solucionar amb aire condicionat, la gent es gastarà moltíssim i a part és un problema. El primer que es té que fer és construir bé.
1: De totes maneres, clar, estic pensant amb la gent que no es pot permetre, espero que sigui molt poca gent, l'aire condicionat, no? O un ventilador, perquè és que amb aquestes temperatures cada vegada més extremes es fa difícil sobreviure a casa.
2: Això que dius és una frase que em fa gràcia, que diu que hi ha gent que no encén l'aire condicionat perquè s'estima més morir de calor que no pobre.
0: Hosti. No, és tremendo, eh? Primer que, torno a dir, si les cases estiguessin millor construïdes, els edificis estiguessin millor construïts, no es tindria que fer servir una despesa tan gran d'aire condicionat. N'hi ha coses que són ridícules de com estan fetes. Jo em recordo la cosa més espectacular. Era la biblioteca de la Facultat d'Història, que dèiem a l'OVNI, que era rodó.
2: Sí, el rodó.
0: Jo em recordo... El primer dia que vaig anar, no estàvem a 40, a molt més. Sí. Era impossible. Era com un habitacle que sense finestres, que era com una olla a pressió. Sí, sí. Els que treballaven allà donaven paneta. És a dir, clar, si les coses es fan millor, es limiten a aquests problemes i tal. I després l'ús de l'aire condicionat. Molta gent vol estar a 21 graus de temperatura dins de... No fa falta, eh? No fa falta. Si tu poses que estigui a dintre de casa a 25-26, ja no passes calor. Si ho poses a 21, fas una despesa extraordinària.
1: Sí.
0: No fa falta, no fa falta. No fa falta. És igual que els que posen la calefacció està en ple hivern i entres a la casa i sembla el tròpic. No, és que les despeses i tal. Per exemple, un gran problema és que molts centres comercials, moltes tendes i tal,
1: i tant,
0: com estan mal construïdes, tenen una despesa d'aires acondicionats, de calefaccions i tal. Comencem per construir bé les coses.
2: El que sí és cert, és que tu vas amb un mas, per exemple, aquests que són de pedra, i escolta, a l'hivern estàs calentet i a l'estiu estàs fresquet. Sí. Vull dir que això tens tota la raó. Li puc fer una pregunta jo amb l'amic Genés?
1: I tant.
2: Escolta'm una cosa, tu, Josep, que ets el meteoròleg del grup, i l'expert en això, si tinguessis que triar un lloc per viure a nivell de clima, quin lloc aniries?
1: A veure...
3: Els països nòrdics, sense cap mena de dubte.
1: Sense cap mena de dubte.
3: I què vol dir que m'agrada el fred? És a dir, que doncs, anar pel carrer, evidentment ben abrigat, amb les temperatures fregant al zero o sota zero, moderadament sota zero. Com que estàs ben abrigat, per tant, amb bufants, amb guants, etc., no hi ha cap problema de congelació ni de passar. I, en canvi, sentir aquella sensació a la cara d'una temperatura baixa, baixa, baixa, a mi això és el que diria, no em pot, i és el que prefereixo. És a dir, que jo, per tant, aniria a viure a Islàndia, no? Noruega...
2: El Paco França, segur.
0: N'hi ha llocs de França. França és molt gran.
2: Per això.
0: N'hi ha llocs de França, n'hi ha de la península Ibèrica, que tal. Un lloc que m'agradaria viure té el seu problema, que és Mallorca.
2: Mallorca. Però fa calor, també, no?
0: Sí, però, a veure, quan estàs envoltat de mar, va bé, va bé. El que passa és que tal com estan les coses actualment, mira, aquesta setmana tenia que estar a un lloc de França, a prop de Toulouse, em va dir la senyora, no vinguis, perquè arribarem a 42.
2: No.
0: Arribarem a 42.
1: Efectivament.
0: Però, però clar, és que el problema és que el clima mediterrani, que estava bé, que estava bé, era un clima molt agradable, s'està convertint en una altra cosa.
2: Sí, sí.
0: S'està convertint en una altra cosa.
1: José Polo, bon dia, bona hora, eh?
4: Bon dia, Oriol.
1: Estem comentant, doncs, hem comentat la Revetlla de Sant Joan i evoluciona cap a aquestes temperatures amb aquesta primera gran onada de calor. França ha declarat l'estat d'emergència. La península ja sap que és una nit infernal al mes de juny. Com la portes tu?
4: La porto.
1: La bé, eh?
4: La porto. És a dir, no es pot dir que es pot portar bé.
1: I ara parlàvem d'una ciutat, d'algun país que us agradaria lloc, no? Sí, sí. Viure si no visquessis aquí.
4: A mi m'agradaria viure a molts llocs i m'agradaria viure, doncs, no sé, m'interessaria viure uns mesos al nord d'Europa per conèixer el que és, i fins i tot a l'Àsia, Àfrica, Amèrica, m'agradaria viure tot el món. Però si baixo de peus a terra... El més realista seria viure a Galícia.
1: Mm-hmm. Per
4: vincles, per vincles familiars, bàsicament. Sí. I és una cosa que a vegades, pues, m'ha rondat pel cap. El que passa és que tampoc mai molt de forma molt seriosa. Honestament. La simplement quan vaig allà de vacances, pues, dic, ostres, i si em quedo aquí uns mesos, què?
0: La costa de Galícia és un bon lloc, eh? A l'interior fa una calor que timores.
4: Jo sóc d'interior. Sí, sí,
0: a Galícia, a l'interior, 43 i 44 graus, és fàcil, jo he estat, eh?
4: Ho conec, Baco.
0: En canvi, te'n vas a Vigo, Pontevedra, La Corunya i tal. El mar és una cosa...
4: Però és molt curiós, Paco, perquè al final és cert que aquestes temperatures de més de 40 graus a la zona d'on és originària la família de ma mare i ma mare, sí, sí, que és Ourense, tocant gairebé a Portugal... S'arriben a aquestes temperatures, però llavors la gent fa una vida, que dius, similar a la d'alguns llocs d'Andalusia. Vull dir, hi ha hores clavades del dia on amb aquesta calor no es fa res.
2: És impossible.
4: I et refugies de la calor. Però quan tu agafes una bona ombra i a les nits, tot i que hagi pujat a 40 graus... la temperatura després és agradable. No estàs amb la xafogó tot el dia com tenim aquí.
0: Per això que estàs explicant, jo tinc família al Pallars, a Isona. De fet, és Abella de la Conca. El meu tiet, allà fa molta calor, però molta. Treballava al dematí, s'aixecava molt d'hora, però a partir del migdia no el veiessis al camp, eh? Feia cosetat per la Masia i tal. És que era impossible.
4: Clar.
0: A la tarda era impossible.
1: Sí. I ara, digues.
2: No, és cert el que diu. Jo de jove a Bacalanda, allà...
1: Aragó.
2: Sí, a recollir fruita, doncs, perquè tocava i tot això, no? I que es pagava el que podia, com podia, no? I recordo perfectament que es llevàvem, que no havia sortit el sol, i a les 11 del matí plegàvem. Perquè era insuportable.
4: Clar.
2: Insuportable.
4: És que no és ni productiu.
2: No. És que allà et quedaves...
1: Digues, Josep, digues.
3: No, que cal tenir en compte una cosa, que és el tema del clima, degut, diguéssim, a la geografia. Mm-hmm. I es pot parlar, per tant, de clima continental, perquè estàs al voltant de terra ferma.
2: Exacte.
3: I el mar està a 100-500 quilòmetres, o clima d'influència marítima, vol dir que tens a prop un mar, un oceà petit, gran. Això modifica completament la temperatura de l'aire, perquè és que la temperatura de l'aire depèn de la temperatura del mar.
2: Sí.
3: Estan interrelacionades. Mm-hmm. I aleshores, per tant, per una banda, has de tenir molt en compte, doncs, diguéssim... Això és el que està canviant ara.
2: Sí.
3: Quan es parla del canvi climàtic, vol dir jo, que bueno, aquí hi havia un determinat clima i ara n'hi ha un altre. I aquells que diuen, no, és que això ha passat sempre. Sí, no. Tenen tota la raó. Això ha passat sempre. El que passa que passava a ritme de mil·lennis.
0: Exacte.
3: I a ritme de segles.
0: Exacte.
3: I ara passa a ritme d'anys.
2: Sí.
3: A ritme de, com a molt lentament, a ritme de dècades, però en realitat està passant a ritme d'anys. És a dir, una acceleració del canvi climàtic degut a la influència de les activitats humanes.
2: Sí,
3: i després una altra cosa que volia comentar
1: és
3: el fet de la construir bé o no construir bé les cases.
2: Uh-huh.
3: El problema no és tant un tema només econòmic. Diguéssim, una casa que s'hagi construït amb materials molt bons, a un preu altíssim, i els rics tenen unes cases on no passen calor. I després resulta que doncs, les cases dels pobres, com que estan construïdes, com deia el Paco, amb unes parets de fullola, doncs passa... Atenció que no només és això, eh?
0: No,
3: només és això, perquè cal tenir en compte el que són els comportaments físics dels materials.
0: Sí.
3: Cada material, per tant, ceràmica, metall, alumini, i la llista és molts materials amb els quals es construeixen cases, té unes propietats físiques que determinen a quina velocitat s'escalfa, a quina velocitat es refreda, quina és la velocitat màxima que pot agafar, a quina temperatura es comença a deformar. Llavors, el que s'ha de fer les cases no és tant construir-les amb un material o amb un altre, sinó construir-les amb la previsió d'un enginyer especialitzat en energia, que, per tant, sabrà quines mesures de caràcter passiu que no impliquin grans despeses energètiques, grans despeses econòmiques d'aire condicionat, que permetin que aquella casa ventili.
4: En aquest sentit...
3: Això és el que hem d'anar introduint.
4: En aquest sentit, Josep, m'ha fet supergràcia perquè anava a treure exactament el mateix tema per comentar-vos una conversa que vaig tenir ara farà un any escaig amb un responsable de l'IMSOL, que és l'Institut Metropolità del Sol, que és l'organisme públic de l'àrea metropolitana de Barcelona que fa vivenda pública, com per exemple està fent a les Guardioles, no? Les noves promocions, que són de protecció oficial, que podríem dir que són cases per a pobres, però no és ben bé així, perquè no és ben bé així, però sí que són cases més assequibles que les que té el mercat privat, doncs les noves venen com amb un manual d'usuari, el típic llibret de quan et compres un electrodomèstic, precisament perquè el ciutadà que la compra o la lloga pugui fer... totes les coses que ha de fer perquè la casa rendeixi bé a termes de confort climàtic. És a dir, quan s'ha de baixar les persianes, quan s'han d'empujar, com fomentar la ventilació creuada, a quines hores. I tenen estudiat que si es fan bé els consells, la calor es passa molt millor. Però clar, s'han de seguir. No? I és aquest, és com un contracte entre el llogater i el propietari o entre el comprador i el venedor on, ostres, per fer-ho bé, doncs has de seguir aquestes clàusules.
2: Això del manual d'instruccions sempre s'obre en peces.
1: A Paco, deies.
0: L'arquitectura és un dels temes que més m'agrada.
1: L'arquitectura,
0: n'hi ha un arquitecte, un dels millors arquitectes de l'estat espanyol del segle XX, és César Ortiz Echaue. Tinc el plaer de ser amic d'ell, he estat entrevistant-lo i tal, i m'explicava. Ell va ser, als anys 50, l'introductor una altra vegada de l'arquitectura moderna a l'estat espanyol. Era el Mies van der Rohe, el famós arquitecte, el considerava un arquitecte extraordinari, li van donar un premi als Estats Units i tal. És l'introductor una altra vegada a l'estat espanyol de l'arquitectura moderna. Bé, aquest senyor, deies que són uns animals, molts companys, molts arquitectes, diu, si tu fas un edifici amb grans finestres, es va posar de moda l'arquitectura moderna, aquells edificis, aquells gratacels amb aquelles finestres. Diu, això no es té que fer. Diu, aquell edifici que vaig fer era un edifici per contenir cotxes, els cotxes no es queixen, i que estiguin a 40 graus no passa res. Però si fas una casa d'habitatge i tal, no tens que fer-la d'aquesta forma. És a dir, com deia el Pep, no és una qüestió només de diners. N'hi ha gent o arquitectes que fan servir materials caríssims i tal, i el resultat és una pífia extraordinària. No és qüestió només de diners, és de disseny. És de disseny, que té que estar en funció del clima, dels terrenys, etc, de tot el que vulgueu, la construcció. No és només de diners. Es poden construir coses molt més barates i molt més eficaços a la construcció, i pots gastar-te molts diners i el que fas és un autèntic desastre.
1: Bé, escolteu, i Josep també, en una nit com la que tindrem, ja s'han fet moltes recomanacions, però sobretot amb aquestes temperatures extremes, cal ser molt prudent a l'hora de llançar petards, compta amb les fogueres i tot el que impliqui doncs el foc pel risc alt d'incendis que tenim, no?
3: Sí, tant i tant. De totes formes, aviam, la situació, diguem-li, de risc d'incendi màxima no es dona. És a dir, sí que es dona el fet que hi haurà un milions de petards,
1: sí,
3: això pot ser
1: correcte,
3: que molt fàcilment puguin fer encendre un contenidor, puguin fer encendre una moto, a les zones perimetrals amb els boscos puguin fer encendre un bosc, etc. Però hi ha una cosa molt important. No fa vent. No hi ha perspectives de moviments d'aire. I el màxim risc ara hi és, per les altíssimes temperatures i per la sequedat ambiental, perquè un dels efectes que té aquestes temperatures tan altes és que sequen l'aire. En algunes zones, algunes comarques de l'interior de Catalunya s'ha arribat a humitats del 15%. És una bestiesa. La humitat ha d'estar al 40, 50, 60 per anar bé, i a prop del mar es pot complir més fàcilment. Cap a dintre, doncs no, l'aire s'asseca. I per tant, hi ha unes determinades condicions climàtiques que poden provocar un incendi, però el bo és que no fa vent i tenim a la protecció civil, els bombers, tots els cossos especialitzats, a més anar a eines tecnològiques molt sofisticades, és a dir, es pot des de satèl·lits, drons, etc. Tot això fa que incendi produït, incendi que s'actua de seguida i s'apaga. Per tant, jo sóc molt optimista en el sentit que no crec que visquem més enllà de, no sé, 300 conatos d'incendi, no? Jo que diríem en un llenguatge periodístic. Però no cap incendi important, tot i que mai es pot dir, eh? En canvi, amb una previsió de tramuntana forta, rescalfada, procedent doncs, de França, a l'Empordà avui podria ser un autèntic polvorí. Cosa que no és. Ho és relativament.
1: Sí. Avancem. Avui hem fet una anàlisi proper de les temperatures de Sant Joan i avui els diaris comparteixen dos titulars de portada, bàsicament fotografia pel primer ministre britànic anunciant la seva dimissió, i dos, el cas Mascaretes, que ocupa també tots els titulars. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. Llegeixo titular pràcticament igual de l'Ara i de La Vanguardia, i pràcticament també el periòdico. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista. El jutge es diu eximeixen el corruptor Aldama d'entrar a la presó i de tornar 3,7 milions, i Feijó demana la dimissió de Sánchez, això ho vam veure ahir, i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. Què us ha semblat, doncs, aquesta sentència?
4: A mi el que em sembla de radiografia és la configuració de les portades del diari per la coincidència temporal de dos fets, no? És a dir, perquè et dona a pensar, mira quan dimiteixen al Regne Unit i mira com no dimiteixen a Espanya. És la primera cosa que quan miro les portades d'avui és el que veig, no? La sentència, doncs, he escoltat opinions per tot, però escolta, si el tipus penal són 27 anys, doncs són 27 anys i ja està. Sí que és cert que feien comparacions des d'alguns ministres, fins i tot socialistes, que hi havia assassins que tenien menys pena. Escolta, no mesclem peres amb pomes. Si els tipus i la tipologia de delicte són 27 anys, tindran temps el senyor ministre i el Koldo de, amb bones actituds dins de la presó i etcètera, etcètera, etcètera, atenuar aquestes penes. Per tant, si és el que el tribunal ha tingut convenient, doncs és que, no sé, no hi veig pega, no? L'altra cosa polèmica és que el corruptor quedi menys tacat. Doncs és un debat. És un debat que s'ha d'obrir. Recordem que, si no m'equivoco, el ministre Félix Bolaños i el PSOE va indultar el delató de la Gürtel. Per tant, són coses que sempre, doncs bé, anem a veure que... Però sí que és cert que aquí sí que considero que en aquest cas concret, lo de l'Aldama, sí que hi ha un cert marge de debat, diguéssim.
1: Mm-hmm. Paco.
0: Mira, aquest dematí m'han enviat un correu.
1: Sí.
0: L'empresa Segalers, d'autobusos, avui comença a ser un juici d'11 conductors que han robat 350.000 euros a partir dels bitllets. Dius, carai, quin país. Terassos, eh? 350.000 euros en bitllets d'autobús no és qualsevol cosa. Penseu que a l'Aldana em sembla que era mig milió d'euros, eh? De les mascaretes i tal, el que havia cobrat. Dius, quin país vivim? Quins països vivim? No sé quina pena tindran aquests que han robat, perquè si es fa això en els autobusos, quin país vivim? El que està bé d'això és que ho han fet bastant ràpid. Una de les coses que no sé, em quedo bocabadat és que els jutges aquests que duren 11 anys i tal que qual. El que em grinyola més... Realment la pena és molt alta. Però bueno, com el dius tu, si és la pena que tal, que el marca... Lo d'Aldana em grinyola. Perquè, home, és el corruptor. És allò que sempre dic, no? Quan es parla del 3% i d'aquestes coses i tal, els corruptors sempre surten de... Bé. I això un grinyola.
1: Jo... Digues, Josep.
3: No, anava a dir que jo faig com una mena de, no sé, de dualitat, de diferència. Una cosa és la picaresca, és a dir, això que comentava Paco de Segalés.
0: Sí, bueno,
3: efectivament, aquest país, quin país tenim? Tenim el país de la picaresca. Per tant, des d'aquest punt de vista, el treballador, alguns treballadors de la seva empresa, alguns membres d'una família dins la seva empresa, dins la seva família, i és això, la picaresca, que a més està documentada fins i tot per part de filòsofs, etc. Jo separo això del que és la corrupció política, és a dir, del robatori de diner públic, que no és picaresca per mi, que és una altra història. Llavors, el que d'alguna forma em posa de relleu aquesta sentència d'ahir i les que vindran els propers dies i tal, és el fet que la corrupció és sistèmica en l'estat espanyol, absolutament sistèmica.
0: Sí, sí, sí.
3: I no va néixer en Franco, no. Neix abans. I els historiadors han documentat suficientment molt bé que neix en les elites, que neix en l'aristocràcia borbònica, que neix en els títols nobiliaris, que neix en els alts nivells de l'exèrcit, però no al segle XXI, fa segles. I aleshores, aquí sí que és el que a mi em fa molt més de mal, perquè la picaresca, el pícaro, diu, escolti, miri, doncs li picarem els dits i li farem tornar els diners o no sé què. Però clar, però la corrupció política vol dir que estem en un estat, que estem en un sistema que, en lloc de concebre l'Ajuntament, la Diputació, el govern, o sigui, l'Estat, com una eina, com una organització de servei al ciutadà, és concebut per part dels que el gestionen com una menjadora. És a dir, ara que jo sóc el ministre, ara que jo sóc l'alcalde, ara que jo sóc el punt suspensius, ara me n'aprofitaré de la institució i els diners que hi ha en aquesta institució me'ls quedaré jo. Aquesta és per mi la tragèdia. Per mi aquesta és la gran tragèdia d'Espanya, d'això que anomenem Espanya. Per mi aquesta és la gran tragèdia.
1: Xavi.
2: Sí, jo la lectura que faig d'aquesta notícia crec que és una bona notícia, eh? El fet de que uns corruptes vagin a la presó. La lectura que jo faig és per què no va passar el primer moment fa molts anys, ja en època democràtica, que el primer cas de corrupció no hagués tingut aquesta sentència.
0: Sí.
2: Hagués canviat molt. Portem un historial de perdonar corruptes enorme, o bé perquè se'ls fa l'indult, o bé perquè el jutge ha triat que no sé què. La qüestió és que hi ha un fotimer, milers, diria jo, de casos i centenars de gent que tindria que haver anat a la presó amb aquesta velocitat que va caer, amb les condenes que s'apliquen, i no s'aplicaven. Tenim gent al carrer fora, com els casos de València, d'aquell que tenia malaltia i per això no va entrar a la presó, casos de catàlica, qual. Per què? Perquè la corrupció ha format part del modus vivendi perquè s'ha tolerat. Si el primer cas de corrupció, el primer, s'hagués fet una sentència tan dura com aquesta, s'ho pensarien més. Però, clar, hi ha hagut tant indult, hi ha hagut tanta mà quieta, hi ha hagut tanta dilació amb el tema, que al final s'ha semblat amb un modus vivendi. Si tu erradiques la corrupció des del primer dia, el primer cas de corrupció que va bé, que el va treure un advocat que es va donar compte amb uns papers i tal, el van fer callar i es van ocultar. A partir d'aquí és quan aquest país ha permès l'Estat, i tothom, vaja, ha permès que la corrupció sigui com un mal menor. Que diem, bueno, és que tothom corrompeix, és que mai passa res. Bueno, primera sentència que és forta, ojo, sense entrar en política, si és de dretes, d'esquerres, de centre o de baixa o paracaidista, m'és igual. La corrupció té que ser madura. Molta madura. És la primera sentència dura de veritat. Espero que totes les que vinguin a partir d'ara siguin iguals. Estic parlant de Llussos, de tots aquests temes. Això seria el bo.
3: No tindrà sort, Xavi, no tindrà sort.
2: Bueno, tindria que ser així.
3: El sistema no ho permet, el sistema no ho permet. És a dir, això és absolutament anacrònic, gravat en el... Aviam, si resulta que el president màxim... rellevant de l'Estat és un lladre costumat i l'Estat l'està protegint durant tota l'Estat i que dècades en què ha sigut el president de l'Estat, el cap de l'Estat i inclús ara milions d'euros al voltant dels serveis secrets, al voltant dels cossos policials i de l'exèrcit protegint-lo, etc. I el que afirma doncs que si és un lladre està a la presó o no sabeu que el senyor Pablo Hasél està a la presó per cantar una cançó que deia sí. Això. Això és sistèmic. No depèn d'un ministre, no depèn d'un regidor, no depèn d'un jutge. és sistèmic. Cal a França, i això Paco segur que és molt bé, allò que de tant en tant fan, que també serà tot dolent, però diuen anem a fer una nova república, i de la segona república passem a la tercera república, una refundació de la república. Espanya necessita una refundació d'aquest estat, que no només ha de tocar el tema de la corrupció, n'ha de tocar molts més. Mentre això no es faci, ha de tocar, per exemple, la resolució del problema nacional, que no hi ha manera de voler-lo resoldre, negant nacions que existeixen, però l'estat central les nega. Si això les produeix, desenganyeu-vos, seguirà havent-hi corrupció i la majoria part dels casos serà tolerada.
0: Quan la corrupció es socialitza, que és allò que deien els italians amb Berlusconi, malament rai, malament rai. I a França precisament diuen que la voluntat de refundar la república no hi ha cap, ni en absolut. Pensem que la cinquena república va ser quasi un cop d'estat del senyor de Gaulle, que la va fer a la seva mida. És a dir, a França no són tan optimistes, al contrari, no són gens optimistes. Alemanya, otro tanto, la República Federal Alemana va ser una república que a mida dels interessos dels Estats Units, etc. El que passa és que sí que una cosa que sí que m'emprenya moltíssim, jo soc molt mediterrani, però jo dins dels amics tinc una fama de calvinista. M'emprenya molt els països meridionals, tipus Espanya, Portugal, Grècia, Itàlia, etc, que tenen aquesta cultura que tot ho perdonem. I no és només Espanya, no és només Espanya. A Itàlia tinc molta relació, tant amb polítics com intel·lectuals, com directors de cine, etc. Itàlia és el colmo del recolmo, és una cosa espectacular i tal. I és una cosa cultural que no em fa gens de gràcia. Torno a dir que jo tinc una fama de nen calvinista ja des de petit, I sé que els calvinistes poden ser terribles, no em fan gens de gràcia, però aquí em veuen com una mica calvinista. Això no vol dir que altres països, per exemple, la Rússia zarista era no sé què, Hongria no té nassos, Àustria és un país absolutament corrupte, és una, quan parlo amb els austriacs, el millor escriptor austriac deia que el seu país era una puta merda.
1: Caram!
0: Paraules així, Hareka, i tal. És a dir, el problema. Per això els països... que Portugal fan la revolució i ara fa 4 dies es donen compte que siguen 100.000 persones que no tenen ni seguretat social. Dius, tenassos, I parlant amb portuguesos, policies i tal, i deien, no, és que volem venir a Espanya perquè es viu millor i tal. Un sou fastigós, unes condicions laborals. El sud d'Europa, tenassos, tenassos.
4: Sí, el que passa és que ja portem massa...
1: José i el Josep.
4: No, en relació amb el que deia el Josep, és que ja portem masses episodis d'aquestes característiques, perquè jo no sé si refundar és massa agosarat, però alguna cosa s'ha de fer, perquè és que és pendular. Vull dir, ara és el PSOE, que precisament va aconseguir la presidència del govern i entrar a la Moncloa denunciant la corrupció del Partit Popular. I s'han anat les tornes, des de Felipe González com a mínim. És a dir, ja no me'n vaig més enrere perquè tampoc conec tant, no? Però la història més recent sempre és un pèndol. Primer uns, després els altres. Llavors, si no ens serveix això, va la ciutadania per exigir i per forçar a que hi hagin certs canvis, doncs no sé què més ha de passar.
0: Escolta, durant la República, a l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona durant la República, perquè la gent es creu que arriba a la República i les coses canvien. Els que manaven eren els mateixos, i tota l'administració i tal, eren els mateixos que a l'època de la dictadura. Era un cau de corrupció, i Esquerra Republicana i els partits republicans ho sabien. Però com ho solucionaves? El del negociado tal era el mateix que
4: És que aquest és el tema, és com ho soluciona.
1: Aviam, Josep.
3: No, el que anava a dir és que una cosa és el règim polític, que efectivament doncs, veiem que és un canvi continu, monarquies, repúbliques i monarquies de diferents menes i repúbliques de moltes menes, i una altra cosa és el model social. Sí. Alguna vegada n'hem parlat, però n'hem parlat poquet. I, evidentment, parlar a fons del model social, que no ha canviat pràcticament des de fa mil anys, explicaria moltes d'aquestes coses. El que passa és que, mireu, a mi... mal de muchos, consuelo de tontos.
0: No.
3: Que hi hagi corrupció a Hongria, que hi hagi corrupció a Itàlia, em sembla una miqueta de greu, però jo visc a Catalunya i soc administrativament espanyol. Nacional català, però administrativament espanyol. I aleshores a mi el que em fa mal és la corrupció a Catalunya i la corrupció a Espanya. I aquí, repeteixo, que té determinades singularitats molt específiques que ara estava definint la Marta bé, el José. I a més, no em val llavors dir que també hi ha la corrupció a Alemanya. A Alemanya, quan han descobert que havia copiat la tesi doctoral la tira de ministres, els ministres han dimitit l'endemà. Inclús el ministre de Defensa. I en canvi, aquí, doncs, bueno, veiem el que està passant i qui dimiteix i qui no dimiteix, com dèieu fa un moment. De veritat, tenim un seriós problema amb això que s'anomena l'estat espanyol.
0: No, tenim un problema a Europa gravíssim, perquè, per començar, la capacitat actualment dels estats és limitada. Moltes coses ja no es cuinen ni a Catalunya ni a Espanya, etc. A Europa, mira, fa poc va venir un historiador britànic i deia: "No us entereu de la pel·lícula. No us entereu de la pel·lícula aquí a Espanya." Quan parleu de Franco i tal, Franco, per exemple, tenia tot el vistiplau europeu. El franquisme estava en totes les institucions mundials. En totes, la FAO, la UNESCO, la ONU, en totes. I parleu d'Europa i no s'assabenteu de lo que és Europa.
4: Sí, però és que una cosa no es clou l'altra.
0: Les corrupcions, torno a dir, el que passa a Itàlia, escolta, influeix aquí totalment, i el que passa a França i el que passa a Alemanya i tal. A les empreses, escolta, les empreses que alemanes que controlaven el servei de Renfe a nivell informàtic són alemanes i han fet un pelotazo, les Siemens, i són alemanes, i són una colla de corruptes, i empreses alemanes que estan instal·lades aquí, això m'ho explicaven serveis tècnics, portaven en plan pelotazo a la gespa a Martorell pagant escolta, anem a veure, comencem a explicar
4: sí,
0: el que passa a Europa.
4: Em reitero, Paco, és que una cosa no treu l'altra, és a dir, que Europa a vegades se'ns ven que és una cosa idíl·lica, no serà una cosa idíl·lica, però és que no treu que hàgim de prendre solucions aquí.
1: Correcte.
4: És clar, és que una cosa és una altra o l'altra.
0: Sí, però aquestes empreses que estan fent el pelotazo són d'allà, eh?
1: Xavier.
2: Jo crec que és el món al revés, no? És a dir, estem en un país on una persona honrada és l'excepció. Això és gravíssim.
0: Què hi ha, home?
2: On estem en un país on la corrupció forma part de la normalitat.
0: Sí.
2: Si hem normalitzat la corrupció, ens sembla que és una manera natural d'actuar d'un país i d'una gent, i la gent honrada, a sobre, la pròpia gent del poble, diu que és tonto, no? Perquè aquí el que pot regatimar-se calés d'Hisenda, doncs està ben vist, un tio intel·ligent. I el tio que paga és un pringau, perquè, hòstia, estàs pagant, no? És a dir, és un país que està absolutament al revés. I quan un país està al revés, no només és culpa dels polítics, és culpa de la mentalitat de tota una quantitat de gent enorme que li falta alguna cosa molt important. Per mi, que és, independentment del sentit comú, per les accions que pugui prendre, és la moral. És un país amoral.
0: Sí,
2: no tenim cap moral.
0: Sí.
2: La moral que nosaltres tenim és molt... Si va per la via religiosa, és pràcticament litúrgica, és a dir, no és una moral real, és una moral de fe. Si anem pel tema de comportament, picaresca inclosa i el que vulgueu... És a dir, un país que no té moralitat és un país sense solució.
4: Però és que és curiós.
2: Aquest és el problema. Per tant, quan dieu... Permet un segon, eh?
4: Sí.
2: Quan dieu de com pot canviar aquest país, el que s'ha de canviar d'aquest país és la moral. I com es canvia la moralitat d'un país? Pues amb educació, amb cultura i amb criteri. És a dir, no podem normalitzar lo dolent, no podem fer excepcional la noblesa, no podem felicitar els que roben Hisenda. És a dir, és un país que necessita un guia moral. I quan dic això no parlo de religions ni de tot això, sinó una ètica i un comportament.
1: José Polo.
2: Si no, serà impossible.
4: No, que estan absolutament d'acord amb el que s'ha comentat, això de la moralitat i la típica persona que et ve a fer una feina a casa i et pregunta, vols la factura amb IVA o sense IVA? Que això al final és corrupció a petita escala, però és corrupció.
1: Clar.
4: Però és el mateix país on, per exemple, va ser pionera les dones en poder votar.
2: Uh-huh.
4: Llavors, i podria posar altres exemples, no? És com una moralitat estranya. Perquè també hi ha coses bones. I és a dir, que tampoc és tot que tota la moralitat dels que vivim aquí és dolenta, però sí que en aquest cas concret que estem parlant, és que hi ha un marge de millora increïble.
2: Jo parlo de la moral econòmica.
4: Uh-huh.
2: És a dir, el problema d'aquest país és econòmic i la moralitat econòmica basada absolutament en el pelotazo i tot això. L'altre no s'ha de tocar, és un país avançat en moltes coses, però la moral econòmica és el que s'ha de canviar.
1: Fins aquí. Moltes gràcies per la reflexió, Josep Genés. Bona revetlla, que vagi bé.
3: Vinga, gràcies. Adéu-siau, bon dia.
1: Adéu-siau, gràcies, Xavi García, Paco Prieto, José Polo, també, que tingueu bona revetlla i bona setmana.
4: Igualment.
1: Adéu-siau, bon dia.
2: Adéu.
1: Gràcies.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Ja estan disponibles les notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens fa dues setmanes podran consultar-les a partir d'aquests moments al portal d'Universitats de la Generalitat. Les notes de tall, però per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida extrema a la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa el Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya.
2: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin amb precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
1: També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I en aquest sentit, els sindicats CATAC, Comissions Obreres, Intersindical i COS dels bombers de la Generalitat han cridat a no cobrir entre avui i el 30 de juny determinades activacions extraordinàries que consideren fruit de les mancances estructurals del cos. Asseguren que la protesta no afectarà l'atenció a les emergències, però vol evidenciar que el servei depèn sovint d'hores extres i reforços voluntaris. Reclamen més recursos, millores laborals, una millor gestió dels riscos laborals i el reconeixement de la conciliació familiar. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la C25 a Espinelves, volíem dir, continua deixant un carril tallat direcció Lleida. També una avaria a la 27 a Constantí, sentit Valls, deixa un altre carril tallat i una altra avaria, en aquest cas a la B10 a Santa Coloma de Gramenet, deixa també un altre carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards als trens de l'R3 de Rodalies per un robatori de cable de coure entre la Garriga i Figaró, i l'R14 ja recupera la circulació però amb retards després de l'incendi que hi va haver ahir a la via a prop a Montblanc. I un motorista moria ahir a la tarda en un accident amb un turisme a l'interior de Lloret de Mar, a la carretera C63. La moto va impactar contra un cotxe que s'incorporava a una via lateral i el motorista va sortir projectat.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts de les 10.
4: Informació local.
3: Avui és la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a dur a terme una festa respectuosa, especialment pel soroll intens o sobtat que poden suposar els petards i que pot afectar especialment infants, persones grans, persones amb malalties o gent que tingui, per exemple, trastorn de l'espectre autista. Per això apel·len al civisme i al respecte als altres. I, a més, també es recomana que l'ús de petards i altres articles pirotècnics respecti el següent horari. Avui, des de les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, és la franja horària on es poden tirar petards o fus de pirotècnia. Fora d'aquest horari, fora de la franja horària que va entre les 5 de la tarda i les 3 de la matinada, l'Ajuntament recomana que no es faci ús de material pirotècnic. I també durant tota la nit hi ha coordinació amb un dispositiu de seguretat i prevenció per la revetlla de Sant Joan, amb els diferents agents policials i també Protecció Civil. Més enllà de la revetlla, destaquem que divendres s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 al voltant de la història del ciclisme, que s'inaugura divendres a les 8 de la planta baixa del Molí. També els matussers tenen la Diada Castellera d'aniversari, 24è aniversari dels matussers, aquest dissabte. Començarà la tarda a 5:45 amb un cercavila des de la plaça de la Creu. Aniran fins al pati del Palau de Requesens, on a les 6 faran una actuació castellera amb dues colles convidades, de Cornellà i de Sant Feliu, i a partir de 11:15 concert amb un grup de versions, Emanems Band, que es farà al pati de l'escola al Palau, oberta a tothom que vulgui anar-hi, entrada lliure. També el divendres es commemora el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals, homosexuals i intersexuals. L'Ajuntament llegirà el manifest institucional el divendres a les 7 de la tarda a la plaça del Palau de Requesens i després hi haurà un espectacle amb la companyia Abunda Teatre. I diumenge, Gospel Feelings, que farà el concert de final de curs Visca la Vida, diumenge a les 7 de la tarda al Foment. Les entrades valen 10 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. Els amics del museu preparen una sortida pel 5 de juliol per Alada i les inscripcions s'han de fer justament aquesta setmana, aquest proper dijous i el divendres. El dijous de 5 a 7 de la tarda només per socis i divendres de 5 a 7 de la tarda per socis i el públic general. Les inscripcions a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55, dijous i divendres. La sortida val 55 euros pels socis i 60 pels no socis. Sortida per a la del 5 de juliol. I per acabar, recordem que diumenge la grupa continua amb les ballades d'estiu. Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.
5: Saps què em va passar ahir? Era el súper i quan havia d'anar a pagar se'm va anar la llum de tot el barri. I com que mai porto efectiu, vaig haver de deixar tota la compra.
6: Veus? Per això està bé fer cas a Protecció Civil i tenir un kit d'emergències a casa.
5: Un kit d'emergències?
6: Sí, amb coses bàsiques per si t'has de confinar. Llanterna, aigua, ràdio de piles, diners en efectiu. A interior.gencat.cat trobaràs la llista completa per cada situació i també consells.
7: 112, telèfon d'emergències, Generalitat de Catalunya.
8: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
9: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
10: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
11: Ets d'aquelles persones que va deixar de llegir TVOs després de Mortadelo i Tintín? Cap problema. Aquest programa et permetrà recuperar aquella afició que tan bons moments et va portar. Si, en canvi, ets d'aquelles persones, amb bona edat ja, que encara llegeix còmics, estem al mateix equip. Sigui manga americà o europeu, aquest programa et permetrà estar al dia de l'actualitat comiquera. Com? Que mai no has llegit un còmic? Moltes felicitats. Aquest programa aconseguirà aficionar-te al nou art.
9: Parlem de còmics, amb Pau Moratalla. Els divendres, a 2:15 del migdia, a Ràdio Molins de Rei.

0: Les 10 del matí, pràcticament 10 minuts, seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora, la sintonia de Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, l'equador del programa. D'aquí una estona parlarem del Renaixement amb el Damià Martínez, director del Museu del Renaixement. Avui ens parlarà del manierisme. Anem a veure què és aquest concepte. Parlarem de política internacional amb el David Lloberes d'aquí una estona, a l'espai de Xifra en el Món. Però ara el que farem és parlar de política, perquè ja sabeu que al tornar de les notícies de les 10 sempre parlem de política amb els grups municipals, i en aquest cas tenim la Marta Espona, regidora portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, acabant d'ultimar els detalls tecnològics.
1: Zero. Hola, bon dia. Zero, pantalla negra, o sigui que se m'acaba de fondre el mòbil automàticament. No, és, mira, és igual que li fa... No sé què ha passat, se m'ha quedat tot negre.
0: Aviam si vols que t'assessorem el nostre tècnic.
1: Espera, ara s'ha despertat això, però no...
0: Aviam si desperta.
1: No funciona res, però bueno, és igual.
0: Intentarem el
1: rem. Continuarem amb la ràdio tradicional, que és que ens escoltin...
0: La de tota la vida.
1: Exacte, i mira, no ens veuran. Doncs
0: aviam si podem resoldre...
1: Ara respost sol, però no, em continua dient que tanqui l'aplicació.
0: No, val.
1: Bueno, res, escolta, ningú s'ha de preocupar.
0: No.
1: Vull dir que no hem d'atabalar pels meus problemes, fora, i ja en parlarem.
0: Molt bé. Com es presenta la revetlla de Sant Joan? Que no verbena, no?
1: Exacte. Ui, això em recorda fa moltíssims anys, quan feia el programa amb el Miquel
0: Aquest
1: Armengol.
0: Aquest concepte...
1: Sí,
0: en
1: podríem anar als anys 90, tranquil·lament, quan parlàvem d'això.
0: Veus, ara que ja no va al mòbil,
1: sí,
0: doncs...
1: Sí, exacte, hem tornat a aquell moment. Sí,
0: enrere,
1: sí.
0: Efectivament.
1: Doncs sí, revetlla, i no... De fet, una vetlla és la festa del dia abans, per tant, la revetlla, doncs, aquesta celebració que es fa abans d'una festivitat.
0: En canvi, també és una vetlla per una persona difunta, no?
1: Sí, sí. Però llavors és en el cas...
0: concepte.
1: Exacte, és en el cas de vetllar, en aquest cas, i no doncs el de la festivitat, diguéssim, no? O el dia anterior a la festivitat, mentre que la verbena és una planta, i per tant doncs hem de deixar aquest nom exclusivament per elles.
0: Molt bé.
1: Doncs es presenta familiar. És un any diferent i una celebració diferent, que per altra banda doncs també em fa molta il·lusió, perquè fa molts anys doncs que no celebro aquesta festivitat, aquest inici de l'estiu, amb els meus fills, i per tant doncs mira, estarà bé, diferent.
0: Tot i això, déu-n'hi-do, com sempre, a la vila, doncs, les revetlles populars que tenim, de la Comissió de Focs de Sant Joan, molts barris, moltes associacions de veïns que segueixen, com cada any, organitzant la seva revetlla.
1: Crec que és, en tot cas, el testimoni o la prova de l'activitat i del dinamisme que hi ha a Molins de Rei des de sempre, i sobretot doncs en moments puntuals així, o en celebracions puntuals així, que realment doncs tothom té moltes ganes de celebrar-lo amb les persones properes, i per properes també vull dir les que viuen al mateix barri o les que tenen afinitats comunes per edat, per gustos o pel que sigui, com la mateixa doncs revetlla organitzada pel CAU, el Molei, la Grupa, etc., des de fa tants anys, i que doncs gràcies a ells doncs tenim l'arribada de la flama, i a partir d'aquí doncs tota la celebració d'aquest inici de solstici d'estiu que tenim.
0: Vindrà Sant Joan, i l'endemà de la festivitat de Sant Joan doncs ple.
1: Sí, pim pam.
0: I no amb 4 punts, sinó 26 punts.
1: Sí, bé, val a dir que n'hi ha uns quants que,
0: que
1: poden anar junts, tots els que tenen relació amb les parades del mercat, per exemple, o amb les licitacions, més que res, de les parades del mercat, doncs, malgrat que són 4 punts diferents entre parades i places de parc, o trasters, ara no recordo ben bé, però es tractaran doncs tots junts, malgrat que s'han de votar, evidentment, cada un en la seva part, i són, doncs, bé, en tot cas, per estar satisfets que hi hagi, doncs, aquesta... Anava a dir petita empenta, perquè ens agradaria doncs que realment doncs totes les parades del mercat estiguessin plenes, però com a mínim doncs que hi hagi un interès a ocupar-ne doncs unes quantes, doncs això ja és un bon senyal, que no treu que, i des del nostre grup municipal ho hem reivindicat constantment al llarg d'aquests 3 anys de legislatura i l'anterior, de mandat, perdó, i l'anterior, i és que cal una dinamització important del mercat. És a dir, si tots ens creiem els beneficis del quilòmetre zero, del producte de proximitat, del producte fresc, del producte no envasat, també per tot el que representa de contaminació amb l'ús doncs, de plàstics, safates, etc., doncs aleshores vol dir que hem de posar molta més carn a la graella perquè realment doncs, funcioni. I és el que doncs, des del nostre grup hem estat reclamant des de fa molt de temps, que sí que es fan coses, però que se n'han de fer més, perquè en tot cas doncs n'hi ha que, pel motiu que sigui, doncs van molt lentes i no donen doncs els fruits que tots plegats voldríem que tinguessin.
0: Bé, doncs anant al contingut del ple, veig que presenteu una moció. Comencem
1: sí.
0: per aquí.
1: Sí, comencem pel final.
0: De suport, amb un aspecte que ja vam comentar a la Fonsies al programa, els treballadors i treballadores de Metallic Parts, del grup Manufactura Moderna de Metales, MMM, i en defensa de la indústria Molins de Rei.
1: Sí, a veure, aquesta moció, aquí no, nosaltres no entrem en cap moment doncs, a qüestionar en tot cas l'evolució que l'empresa ha tingut, només faltaria. En tot cas, la moció el que pretén és trencar una llança en favor de les condicions en què els treballadors s'han vist obligats a haver d'acceptar, com si diguéssim, que és doncs, unes condicions econòmiques que no són favorables a ells i que, doncs, en opinió seva, doncs, no han estat ben gestionades tampoc per l'empresa. De manera que, per una banda, doncs, instem que es pugui donar suport a aquests treballadors perquè tinguin doncs, el que doncs, es mereixen també econòmicament parlant, i després per fer un toc d'atenció també doncs, al que és el parc industrial. No? És a dir, volem com a país doncs, ser el màxim d'autosuficients possibles, per tant doncs, també hem de tenir una indústria que funcioni i una indústria potent. Com més deslocalitzacions tinguem, com més empreses tanquin, doncs menys base econòmica en tots els sentits també tindrem. Per tant, cal fer aquest trencar aquesta llança en favor, per una banda, doncs, dels treballadors perquè tinguin unes condicions dignes i, per altra banda, doncs, perquè toc d'atenció cap a la Generalitat i cap a tothom qui correspongui per controlar aquest sector.
0: Dèiem, això formarà part d'aquesta moció. També ara Molins en presenta una altra, que ens ho va explicar el seu portaveu el divendres.
1: Sí.
0: Però el ple veig que comença amb una declaració institucional
1: sí.
0: de l'Ajuntament per la promoció del català i la garantia del seu accés universal.
1: Sí.
0: Aquí té a veure amb l'acord o l'adhesió al Pacte Nacional per la Llengua? O...
1: Bé, és una mica paral·lel,
0: sí,
1: sí que, o és una conseqüència, però és una iniciativa d'Òmnium Cultural. Per tant, aquí, en tot cas, l'aspecte positiu d'aquesta moció, d'aquesta iniciativa, és precisament que la societat civil doncs, s'assumi també a l'esforç, a l'empenta que entre tots hem de tenir perquè el català realment sigui una llengua d'ús i no una llengua d'ensenyament a les aules i prou. Val a dir que Òmnium ho està fent des de sempre, aquest suport a la llengua, i a Molins de Rei en concret, doncs darrerament estan fent moltes iniciatives relacionades doncs, amb grups de conversa, amb acompanyant persones doncs, que també s'estan iniciant en la parla del català, de manera que és indiscutible que Òmnium està tenint un paper important també en la promoció de l'ús del català. I en aquest cas, doncs, Òmnium el que ha fet és un pas endavant i proposar aquesta moció que, en definitiva, ve a recollir doncs, unes iniciatives que s'han de promoure, uns plantejaments que s'han de fer, que tenen totalment a veure amb el Pacte Nacional per la Llengua que es va firmar i que són diferents iniciatives doncs, que van totes en aquesta línia. Evidentment, nosaltres els donarem tot el nostre suport. Aquesta moció també parla de la creació d'una taula per la llengua. Llavors, aquí és on doncs, l'altre dia portaveus jo mateixa insistia perquè, en tot cas, en algun lloc les explicacions apareixien com si aquesta taula ja estigués formada, mentre que en tot cas doncs, nosaltres no en teníem la informació i estem esperant en tot cas que això també ens ho acabin de confirmar. Per tant, endavant amb totes aquestes iniciatives que es puguin fer en favor de l'ús del català, però sobretot doncs, prenent-ne nota, és a dir, arremangant-nos bé i posant-nos a fer feina perquè

0: doncs, hem vist que poc, en menys d'un any, doncs, hi ha hagut la signatura formal, després doncs, de l'aprovació d'aquesta moció nostra, hi ha hagut la signatura formal del pacte, hi ha hagut la creació de la Regidoria de Política Lingüística i hi ha hagut doncs, els primers passos doncs, per promoure l'ús del català. Però queda molta feina a fer i sobretot hem de tenir clar per on anem, per on volem anar, organitzar-nos bé i posar-nos doncs això a treballar.
1: Hi ha un altre donar compte, atenció, important, al punt 7, en el que resol aprovar la minuta del conveni de col·laboració, atenció, entre l'Ajuntament i l'AMB per la transició del model residu mínim cap al model, el nou model de recollida de residus en 5 fraccions: form, paper, cartró, vidre, resta, envasos i residus d'envasos. Aquí el significatiu seria, doncs, en aquest cas, el contenidor groc, que s'incorporaria a la imatge de Molins de Rei després d'anys i anys d'explicar per què no hi havia el contenidor groc. Què us sembla, doncs, aquest canvi, aquesta transició, i cap on anem, doncs?
0: Una mica és la crònica de la mort anunciada,
1: ja,
0: no?
1: Conegut,
0: és a dir,
1: sí.
0: ja sabíem que hi estiguéssim d'acord o no la tendència i les lleis també que s'estaven impulsant o les mesures que s'estaven impulsant ens portaven cap a aquest contenidor groc. Per tant, doncs, podríem dir que malauradament, no? Perquè realment, doncs, el plantejament que teníem aquí a Molins, l'aposta que s'havia fet a Molins per la planta de triatge i, per tant, doncs, la separació de residus tot la fracció d'orgànic, paper, etc., després de tants anys d'haver-ho impulsat, doncs sap greu que una iniciativa d'aquest tipus s'hagi de perdre i que ens hàgim doncs, de sumar, encara que no estiguem d'acord, doncs ens hàgim de sumar al mateix plantejament que tingui tothom, no? Sí que és cert doncs, que aquest canvi de contenidors doncs, suposarà que l'Ajuntament no hagi de fer la despesa per adaptar-se, ja que doncs, s'assumeix des de fora de l'Ajuntament, però sí que és veritat doncs, que bé, que hem observat doncs, un cert mareig, no? És a dir, hem perdut una mica el rumb amb tota la qüestió dels contenidors i de més, i ara mateix doncs, venint cap aquí doncs, n'he vist uns quants que estan doncs, fins i tot trencats, no? Llavors ja sé que s'han de canviar, però en tot cas això doncs, és una despesa i uns contenidors que es van col·locar nous doncs, ara fa un any, que hem vist que certament no han funcionat i ja ho vàrem comentar en aquell moment. I sí, molt bé, pot ser una solució temporal, però és una solució temporal que ha costat uns diners i que realment doncs, no ha estat encertada perquè no ha funcionat. Aleshores, bueno, ara tenim aquesta novetat, doncs ens hi haurem de sumar. Es considera doncs, que també s'haurà de fer una altra vegada doncs, una feina de pedagogia perquè doncs, tothom utilitzi bé els contenidors tal com ha de ser i doncs, haurem d'encetar una nova etapa, però lamentablement doncs, bueno, aquí hi ha hagut unes despeses que potser doncs, s'haurien... És cert que criticàvem l'estat dels contenidors i per tant doncs, calien uns contenidors nous, però clar, potser doncs, aquesta despesa, tenint en compte l'estat actual d'aquests contenidors, doncs sap greu, no? I potser doncs, o no eren de la qualitat que tocaven, o no tenien el disseny que tocava, o potser, no sé, si per un any, sabent que el canvi era tan ràpid, doncs potser ens hauríem pogut esperar, no ho sé, però el que és cert és que la solució d'aquests contenidors nous no ha funcionat en absolut i esperem doncs, que a partir d'ara aquests nous doncs, sí que ho facin. El que sí que esperem també doncs, és que l'equip de govern defineixi doncs, la política de residus i tot, que això també és una qüestió que s'havia doncs, de treballar durant aquest mandat i de moment doncs, tampoc no tenim informació.
1: A dir un parell de punts també que fa referència a la modificació del pressupost.
0: Sí.
1: 2026.
0: Sí, això són unes obres que estaven pressupostades doncs, amb uns diners determinats, aleshores doncs, hi ha hagut variacions per X circumstàncies i aleshores s'ha doncs, de fer uns increments en aquestes partides per poder doncs, acabar d'assumir aquestes obres. Bé, això potser algú pot criticar, jo crec que això en tot cas és el menys criticable, i en coses que sí que pots doncs, tenir una previsió

0: molt encertada, i de vegades doncs hi ha coses que no.
1: I el que sí que ens pots també comentar és el punt 10, que és aprovar el nou règim d'indemnitzacions dels regidors i regidores sense dedicació exclusiva ni parcial.
0: Sí.
1: Per tant,
0: els de l'oposició.
1: Els regidors de l'oposició, bàsicament.
0: El resum és aquest.
1: Ergo,
0: els regidors i regidores de l'oposició. Sí. El resum és aquest.
1: Sí.
0: Bé, per què això? Bé, jo no sé... fins a quin punt doncs els molinencs i les molinenques saben què és el que cobrem doncs els regidors i regidors que estem a l'oposició, però i per tant es pot interpretar com que mira, ja estan els regidors de l'oposició doncs també intentant augmentar-se el sou, no? Jo el plantejament el faria una mica a la inversa, i és potser no en som prou conscients de la feina i la responsabilitat que també tenim els regidors i regidores que estem a l'oposició. No solament anem a un ple mensualment, ara estic parlant mensualment, eh? No solament anem a un ple i a la comissió diguéssim prèvia que hi ha una setmana abans per preparar doncs aquests plens de cada una de les àrees, per tant quatre reunions en la qual en el nostre cas doncs ens repartim entre els companys. No solament fem això, sinó que al llarg del mes doncs hi ha moltes altres reunions que són per debatre temes que el mateix equip de govern ens planteja que vol treballar conjuntament o sobre el qual doncs ens informa, i després nosaltres també tenim doncs trobades amb persones doncs que ens volen exposar qualsevol comentari, queixa, suggeriment o el que sigui. També organitzem doncs coses relacionades doncs amb el càrrec que tenim, assistim a actes, és a dir, hi ha tota una feina que respon doncs a la responsabilitat que tenim tots plegats com a regidors a l'oposició. És cert que no tenim cartera, és a dir, no tenim un tema concret i per tant els tenim tots a la vegada, de manera que doncs nosaltres també mentre vivim doncs anem observant, anem parlant, ens anem trobant doncs amb les persones que també ens demanen de trobar-nos, i fem doncs un seguiment de la feina que fa l'equip de govern, i tot això representa doncs un munt de temps que no es comptabilitza enlloc i pel qual nosaltres ens hi hem presentat voluntàriament, és a dir, no hi ha res a discutir aquí. El que sí és que ens ha semblat doncs és que sí, els sous de tots plegats de dins i de fora de l'Ajuntament doncs s'adequen també doncs com a mínim a l'IPC, doncs aquesta dieta que nosaltres cobrem per assistir al ple doncs potser també podia regularitzar-se d'alguna manera i posar-se una mica al dia, ja que fa molts anys que la quantitat estipulada per l'assistència al ple doncs no es canviava. Per tant, els portaveus que estem a l'oposició doncs ens vam reunir, vàrem fer una proposta, i vàrem fer una proposta que no era inventada, anem a veure què demanem, sinó anem a veure com funcionen els ajuntaments del voltant de la nostra població, i per tant doncs anem a veure com percep cadascú com ha d'actuar en aquest sentit, no? Respecte dels regidors que són a l'oposició. I certament cada ajuntament doncs fa una mica doncs el que pot o el que considera. Per tant, doncs nosaltres vàrem fer una proposta que senzillament doncs recollís aquesta, per dir-ho d'alguna manera, doncs el que realment es pot comptabilitzar en la nostra feina, que són les assistències a aquestes reunions, i que doncs fins ara no es cobraven. Però insisteixo que la nostra demanda ha anat en la línia sobretot de actuar amb responsabilitat i per dignificar aquesta feina que fem. És a dir, nosaltres, els regidors i regidores que som a l'oposició, no estem aquí per el sou que cobrem, sinó que estem aquí perquè ens ho creiem, perquè volem treballar per Molins de Rei, perquè creiem que la nostra visió també pot aportar i, per tant, pot millorar d'alguna manera també l'actuació del govern, i perquè, en definitiva, estem al costat de tothom, de manera que també nosaltres, d'alguna manera, les 24 hores del dia, per dir-ho així, doncs estem a disposició de tothom. Per tant, també doncs, considerem que la feina que fem doncs, també necessita doncs, o té per lògica que hagi de tenir una remuneració. Aquí no es tracta de cobrar un sou enorme, sinó es tracta de dir, bueno, doncs anem a dignificar també una mica doncs, el que cobrem. No? Entre d'altres coses, perquè les dietes signifiquen que si tu no vas a un ple pel motiu que sigui, perquè t'has posat malalt o perquè has tingut un problema familiar o del que sigui, doncs tu aquell mes no cobraràs absolutament res tampoc, no? I llavors, per sort, doncs no vivim del que cobrem a l'oposició i per tant, doncs, bueno, doncs no ens resoldrà la nostra situació econòmica, però creiem que no es correspon realment amb la feina que estem fent i per tant, doncs hem fet una proposta de dignificar una mica doncs la feina que fem.
1: Són 400 euros en aquest cas per assistència al ple, amb un màxim de 14 sessions plenàries anuals.
0: Sí, que això vol dir que si se'n fan més, doncs...
1: I per assistència a la Junta de Portaveus, que això es fa prèvia a cada ple, doncs rebre una quantia de 175 euros fins a un màxim de 14 reunions anuals.
0: Sí, i la novetat principal és que els regidors i regidores i, que van...
1: Correcte, que això...
0: Bueno, que van, no, vull dir, tots hi van a les
1: informatives. A les comissions informatives.
0: Sí, això és el punt més important,
1: correcte,
0: perquè, en tot cas, doncs...
1: Cobrarien 125 euros.
0: La resta de companys que no són portaveus, doncs veuen incrementada una mica la seva remuneració pel fet, doncs, d'assistir a les informatives. I això és el que es fa en la majoria d'ajuntaments que tenim al voltant i que fins ara aquí no es feia. Aquí només es cobrava per assistència al ple i per la Junta de Portaveus. I, en canvi, doncs ara el que fem d'aquesta manera és que la resta de companys doncs, tinguin també una compensació per aquelles hores que dediquen a fer la feina que fan de regidors i tots plegats doncs, tinguem doncs, una mica més dignificada aquesta feina que fem per responsabilitat i perquè nosaltres l'hem triada, òbviament, eh? No pas perquè sigui la base de la nostra economia.
1: Ho hem de deixar aquí, Marta Espona.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Bona revetlla.
0: Igualment, molt bon Sant Joan per tothom i bon inici d'estiu, encara que ja portem un parell
1: de
0: dies molt calorosos.
1: I que vagi bé el ple. Gràcies. Gràcies.
0: Fins dimarts.
1: Anem a escoltar la música de Joan Manuel Serrat, que ens canta Per Sant Joan, i de seguida saludem el Damià Martínez.
2: Un vespre quan l'estiu obria els ulls

0: Parlem del Renaixement i ho fem acompanyats, com sempre, del Damià Martínez, director del Museu del Renaixement. Hola, Damià, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Es pensava que tindríem aquí coca per tots els assistents.
1: Ho arribo a saber, la porto jo.
0: A veus?
1: He pensat, dic, me'n cagis.
0: No.
1: Bueno, el proper l'any que ve,
0: l'any que ve. Molt bé. Escolta, avui anem a parlar del concepte manierisme.
1: Sí.
0: Que m'agradaria que m'expliquessis ben bé què és i d'on ve aquest nom, no?, per començar.
1: Sí, mira, perquè pot semblar un nom estrany,
0: sí,
1: però és curiós i a molta gent de ben segur, quan jo ho expliqui, l'identificaran claríssimament. El manierisme, de fet, és un moviment artístic dins del propi període del Renaixement. El Renaixement, n'hem parlat moltes vegades, doncs aquestes grans figures, Leonardo, Miquel Àngel, o sigui, s'inspira sempre en la natura, en l'antiguitat clàssica, però arriba un moment, i això passa cap als primers anys del segle XVI, que això s'esgota una mica. Ja s'ha burxat tant, s'ha buscat tanta inspiració en l'antiguitat, que, ostres, i ara què fem? I a més, hi ha una altra cosa afegida, que hi ha hagut aquestes grandíssimes figures que han coincidit en el temps, que són Leonardo, Rafael i Miquel Àngel, i, ostres, han fet obres tan apostoflants, obres tan increïbles, que els artistes diuen, ostres, com ho superem, això? Això és difícil, no? Llavors, en aquesta època, a principis del segle XVI, a més, coincideixen diverses coses, el 1506 es descobreix una escultura fascinant, una escultura enorme. Aquesta es conserva avui en dia als Uffizi, que és el Laocoon. És un grup escultòric, però molt, molt gran, que fa replantejar-se tots els ideals que s'havien tingut de l'escultura antiga. De fet, el propi Miquel Àngel assisteix al desenterrament d'aquesta escultura, perquè és com un gran esdeveniment. També passa que Rafael mor el 1520. Mira, és una cosa curiosa, perquè Rafael, mira que té una obra d'una qualitat extraordinària i abundant, però mor amb només 37 anys. Mor superjove. Mor el 1520, quan mor Rafael només tenia 27 anys. De fet, Miquel Àngel el sobreviurà, ara no seria, hauria de calcular, però Miquel Àngel mor el 1589, gairebé 60 anys més, 62, no? 62 anys més que Rafael, pobret, que mor molt jove. I després hi ha una altra cosa també que afecta en aquesta irrupció d'això que explicarem ara, que és el manierisme, que és una cosa que va ser molt sonada, que va ser el saqueig de Roma, que se'n diu el Sacco de Roma. El nostre emperador Carles V es va emprenyar bastant amb el papa en Climent VII per tot el tema de les guerres d'Itàlia, pel seu recolzament a França, i va dir, doncs, vaig envair Roma. I va, bueno, va causar unes destrosses. No s'havia vist mai que unes tropes imperials, diguéssim, catòliques, anessin a arrasar la ciutat de Roma, una cosa que era inversemblant, però va passar, i això va provocar també una gran diàspora d'artistes de Roma que van marxar cap a altres llocs. Llavors, el manierisme, com deia, el que en aquesta situació, diguéssim, d'esgotament, d'alguna manera, de moment de canvi que es diu en aquests anys, és un estil que es defineix sobretot per, com el seu nom indica, per pintar a la manera de. Manierisme vol dir això, vol dir a la manera dels grans artistes. Ja no, els artistes ja no s'inspiren tant en l'antiguitat o en la natura, o en aquestes, diguéssim, teories més de la pintura naturalista, sinó que s'inspiren directament en l'obra dels grans mestres. I ho fan d'una forma molt i molt imaginativa, molt desbordant. La pintura manierista és una pintura, que jo sempre dic, bueno, l'art en general, del manierisme, bastant divertit. Té un punt molt engrescador. Podríem definir, sí, potser les seves característiques, no, com un art molt sofisticat, refinat, complexa també, que sempre idealitza lo natural, dramàtic. Les obres del manierisme tenen normalment un gran dramatisme i dinamisme, i d'alguna manera el manierisme avança el que serà després el barroc. Ja, diguéssim, apunta, no, cap a on anirà l'evolució de l'art d'aquesta època. Lorenzo de Medici deia sempre que les dones havien de tenir maniera, havien de tenir com un estil. De fet, maniera sempre s'associa amb aquesta cosa de l'estil. El que passa és que ser estilós, com això ens passaria avui en dia, és com una cosa de una fulla de doble tall, no? Perquè ser estilós pot ser bo, però si ets massa estilós pot ser afectat, pot ser com amanerat, no? Que també ho fem servir nosaltres en el llenguatge, no? Llavors, l'art del manierisme té aquesta cosa de ser molt virtuós, però al mateix temps aquest risc de ser com massa artificial.
0: Bé, quins artistes podríem destacar, doncs, d'aquest moviment?
1: Doncs n'hi ha moltíssims, i a més, tots tenen uns noms que jo sempre dic que són preciosos, aquests noms italians tan bonics. Per exemple, Rosso Fiorentino, Jacopo Pontormo, Parmigianino, Pinturicchio, Bronzino. Aquests són tots noms molt, molt bonics, sembla com una cançó, no? Aquests artistes són dels més destacats. El manierisme és un moviment sobretot italià, són sobretot... hi haurà derivades del manierisme a altres llocs, al nord d'Europa, inclús aquí a Espanya, però diguéssim, els més importants són els italians. Per exemple, dèiem Parmigianino, clar, sempre tenim aquest problema de no poder ensenyar aquí les obres, però si algú la busca per internet, té una obra que és molt famosa, que és La Madonna del Collo Lungo, La Madonna del Coll Llarg, que és una pintura que quan tu la veus dius, ostres, que bonica, que graciosa, que dolça, que renaixentista, no? Però clar, que te la mires en detall, comences a veure distorsions, un coll molt llarg, unes mans llarguíssimes, un nen Jesús que sembla un nen, que és un nen recent nascut, però que sembla que tingui 12 anys de lo llarg que és, no? I llavors, introdueixen aquestes com correccions, com aquestes variacions, no? Sobre temes per fer-los d'alguna manera més amables. O, per exemple, Pontormo. Jacopo Pontormo és un dels grans representants del manierisme, és un pintor que no para d'experimentar, sempre va investigant. Aquest s'inspira molt en Miquel Àngel, amb els colors i les formes de Miquel Àngel. Vasari deia de Pontormo que era un neuròtic, que era un obsessionat amb aquestes coses, i la seva pintura sempre veus que és com molt, molt experimental, no? Per ser de l'època del Renaixement, era molt experimental. I sobretot, hi ha dos grans artistes que ara tothom els coneixerà, dirà, ostres, clar, aquests, ara ho entenc, això que m'estàs explicant, ho lligo. Un d'ells seria el Greco, el famós pintor de cretenc, el Greco, que el que tothom el tenim identificat, no? Per aquestes figures com una mica fantasmagòriques, espectrals, molt allargades, no? Aquestes com distorsions. El Greco, de fet, és un pintor nascut, com deia, a Creta, però que es forma a Venècia i a Roma, allà s'empapa molt de l'art, sobretot de Miquel Àngel, i bueno, incorpora aquesta visió. De fet, del Greco s'havia dit si és que pintava malament perquè tenia un defecte de la visió i no hi veia prou bé. Però no, era bueno, aquest estil que ell mateix doncs agafa per fer una cosa com personal, a partir de l'obra dels grans mestres, d'intentar fer una obra molt pròpia. O un altre artista, que aquest és un nom que a mi m'encanta, que m'agradaria dir-me així, però mira, em dic Damià, és que no puc fer-hi res, que és Giuseppe Arcimboldo. És bonic aquest nom d'Arcimboldo.
0: Sí.
1: L'Arcimboldo, molta gent el coneixerà perquè era un pintor, que la gent se sorprèn que sigui del Renaixement, que pintava rostres, cares, retrats, amb fruites i amb verdures. És molt famós, perquè hi ha una cara feta amb pastanagues, amb cols, amb cebes, i ho feia molt bé. O, per exemple, havia de fer un retrat d'un bibliotecari i el feia servir llibres, i posava llibres i espelmes i tal per fer el rostre. Llavors, era un pintor molt, molt excèntric, molt extravagant, que es va posar molt de moda. De fet, fins i tot Felip II va tenir obra seva, perquè, bueno, són... diguéssim que el Renaixement obre la porta amb aquestes versions molt... visions molt personals del que ha de ser el llenguatge artístic.
0: Quines són les seves principals característiques, doncs, aprofundint una mica més d'aquest moviment?
1: Bueno, una mica com el que dèiem, aquesta complexitat,
0: sí?
1: que de vegades no és aparent, la descobreixes quan la vas veient. Per exemple, també és un tret molt característic del Renaixement i del manierisme, les figures amb anatomies molt poderoses, molt musculades, no? Persones, fins i tot Miquel Àngel farà dones amb uns músculs molt, molt marcats. De vegades, això que dèiem, amb els membres desproporcionats o allargassats, sobretot les mans, els colls, es fan com, bueno, diguéssim, desviacions del que seria l'ideal del natural, els colors metàl·lics. Hi ha una cosa que també serà molt, molt pròpia del manierisme i que avançarà també al barroc, perquè això el barroc encara ho desenvoluparà molt més, que és la famosa figura serpentinata, que és com una figura, ens hauríem d'imaginar com un moviment helicoïdal ascendent, no? Com si fos un tornado, que això ho apliquen molt en escultura, en pintura, és una sensació de... un recurs per donar aquesta sensació de moviment, no? de dinamisme de les figures, que es posa molt, molt de moda. Però sobretot, potser, un dels trets més característics de la pintura manierista és que és molt imaginativa, és molt personal. Hi ha aquestes, bueno, no s'assemblen res, les verdures de l'Archimboldo a les figures del Greco o a les pintures del Pontormo, però tots d'alguna manera estan imbuïts d'aquest mateix esperit de superació de la pintura dels grans mestres a través d'obres personals, no?
0: I a banda de la pintura que estem parlant ara, Damià, on més podem trobar el manierisme?
1: Doncs a tot arreu, a tot arreu. El manierisme, de fet, el manierisme és una etiqueta que s'alimenten posteriorment, com a història de l'art. Sí. Els senyors del segle XVI no es deien ells mateixos manieristes, però és una cosa, però és un calaix on hi han acabat entrant, perquè aquesta voluntat de virtuosisme i de fer les coses d'una altra manera, per exemple, en la música, els madrigals polifònics es consideren, doncs, de Joaquín Despré o de Vitoria es consideren, doncs, molt alineats en aquesta època. A l'arquitectura, per descomptat, l'arquitectura, potser el màxim exponent seria Jacopo Vignola. Aquí el que trobarem molt, i a vegades això es pot trobar en arquitectura d'aquesta època, és un ús dels ordres clàssics molt epidèrmic i molt juganer, de posar columnes allà on no toquen i de fer aquestes coses. Però, per exemple, sobretot amb l'escultura dels grans mestres, Benvenuto Cellini seria un, o amb el Perseu, per exemple, que hi ha la lògia de la Signoria de Florència, o Gian Bologna. A més, abans que us explicava això de la figura serpentinata, Gian Bologna té una escultura que és molt famosa, que és el rapte de les Sabines, que es veu a un soldat romà que està intentant raptar amb una Sabina, la Sabina s'està intentant escapar per dalt, i a baix hi ha un senyor que està intentant, i és aquest que està intentant que no se l'emporti, i és aquesta cosa de moviment, de tensió, de dinamisme que és molt propi de l'època. I, finalment, que d'això ja en vam parlar un dia en un programa, els jardins. El jardí serà un dels llocs on el manierisme s'expressarà d'una manera més exuberant, amb els jocs d'aigua, amb l'ordenació de la vegetació, amb escultures fantàstiques. Abans dèiem les escultures de l'Archimboldo fetes amb fruites i verdures, però en el manierisme hi ha moltes escultures fetes amb closques, amb petxines, amb coses així com de la natura, ensemblades una mica a l'estil del que feia Gaudí, no? Sobretot els jardins serien uns altres també dels terrenys.
0: I traslladant-ho, com sempre fem, en clau local, alguna obra al museu que puguem dir que és manierista, Damià?
1: Doncs n'hi havia algunes, però algunes que podrien entrar dintre aquesta categoria, però sobretot n'hi ha una que mm-hmm. és molt especial, que és aquell famós el frontal d'altar, aquell que tenim de l'antic gremi de revenedors, on es veu claríssimament aquest ús dels colors metàl·lics, de la figura serpentinata, d'aquest dibuix ja més modern, més elaborat, les anatomies poderoses. Hi ha un senyor que està flagel·lant a Jesús i sembla que estigui fent com un revés així de jugant de tennis, no? De figures així molt dinàmiques, i aquesta segurament seria una de les peces que, si algú li ve de gust veure una obra manierista, diguéssim, en directe, aquí a Molins, al Museu del Renaixement, tenim aquest frontal de l'altar.
0: Molt bé, avui hem aprofundit més en el concepte del manierisme. Veig que hi ha les pantalles del museu, aneu anunciant el tema dels casals.
1: Sí, oi? Ja està en marxa això, sí.
0: Teniu en marxa això?
1: Ja tenim, em sembla que tenim 8 de programats.
0: Molt bé.
1: Sí, algun dia d'aquests matins, si passeu per la plaça, sí, segurament veureu allà els nens fent els engins aquests de Leonardo i jugant als jocs del Renaixement del Bruegel.
0: Seran el transcurs d'aquestes setmanes, diguem, de juny?
1: Sí, a principis de juliol, sobretot.
0: Molt bé.
1: Sí.
0: Molt bé. Alguna activitat aquesta setmana?
1: No, aquesta setmana tranquil·leta.
0: Vam tenir xerrada ahir de ciclisme.
1: Sí. I recordar que demà, tot i que és festiu, el museu està obert.
0: Ah,
1: que demà és Sant Joan, que és un dels festius que el museu obre de 10 a 3. Si algú després de la revetlla vol anar a veure el museu i està fresquet, podrà fer-ho.
0: Molt bé, doncs el Damià Martínez és el director del Museu del Renaixement. Moltes gràcies,
1: Damià. A vosaltres.
0: I que vagi bé a la revetlla.
1: Molt bé, igualment.
0: Moltes gràcies.
1: Gràcies.
0: Ara mateix ens queden 10 minuts per arribar a les 11 del matí. Seguim en directe al Bon Dia i Bona Hora. Repassarem totes les revetlles del municipi després de les notícies de les 11, i completarem també la darrera hora, recordeu, aprofundint en la vida i l'obra de Francesc Pujols, en aquest espai poètic que anomenem Notes Disperses, que n'és curador el Cesc Vives, i que avui tindrem com a col·laborador el Jesús Cardona, també, per recitar i explicar-vos fragments de l'obra també de Francesc Pujols. Això serà 11:45. Ara, si tot va bé, anem a fer una pausa musical, sí? Fem la pausa musical i veure si tenim el David Lloberes. Seguim parlant de Sant Joan. En aquest cas, els Strombers ens canten La nit de Sant Joan.

0: Hola.
1: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
2: La de fora.
3: La de dins.
1: La que escriu.
4: I la que parla.
5: I la que parla.
1: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquesta ola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
6: Si ets dels que encara recordes, cantes i balles les cançons dels 80 i els 90, ets de la Generació Chi. Una selecció de números 1 de les millors dècades de la música pop, rock, disco i el que faci falta.
7: Generació Chic.
6: Tornem a viure junts allò que escoltaves en vinil o en cintes de caset al teu Walkman. Generació Chic, la banda sonora de la teva vida.
8: Amb Toni Ramoneda, els dimecres de 8 a 9 del vespre a Ràdio Molins de Rei.
9: Is that champagne good? Enjoying the champagne? That's good, yeah.
10: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
11: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
12: Apunta dels vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
11: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
13: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
11: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns.
14: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
11: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.

Mireu, finalment no hem pogut oferir-vos l'espai de Xifra en el Món, no hem aconseguit localitzar el company David Lloberes, de manera que fem la pausa per escoltar les notícies d'aquesta hora, però de seguida tornarem per fer la roda als barris de la vila, que ens expliquin com tenen previst de celebrar la seva revetlla, i després farem les notes disperses amb el Cesc Vives i avui acompanyats del Jesús Cardona per aprofundir en la vida i l'obra de Francesc Pujols. Tot això d'aquí uns minuts. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer els exàmens poden ja consultar els seus resultats, volíem dir, al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de totes amb un 9,9. Per darrere se situen 4 alumnes que han obtingut un 9,8, tots ells de la demarcació de Barcelona. Es tracta de la Martina Gutiérrez, l'Enric Sánchez, el Tomàs Alfonso Torra i també el Joan Torrecillas. A banda, la demarcació de Tarragona, la millor puntuació ha estat del 9,7, que l'ha obtingut el Miquel Edo, de l'Institut Baix Camp de Reus, i a Lleida la millor nota és d'un 9,6 de la Lucía García, de l'Institut de Planells d'Artesa de Segre. Les notes de tall, per comprovar si els aspirants tenen prou nota per cursar la carrera que volen, es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I el govern central ha aprovat una inversió extra de 2.218 milions d'euros per fer front a la dependència amb l'objectiu d'arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta justifica la feina del govern actual.
2: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador. I Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. També els bombers incrementen un 50% els efectius de guàrdia i també reforcen els agents rurals. Per la seva banda, Trànsit també desplega un operatiu especial per tal de garantir la mobilitat en una nova operació sortida i es faran també més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia. I el president del Club Deportiu de la Floresta, club on jugava un dels 3 menors morts ofegats el divendres passat a la Rabassada, assegura que els infants es banyaven quan un corrent els va arrossegar cap a una zona de roques. Ha desmentit així que els nens estaven banyant en la zona de roques.
0: Notícies en xarxa.
3: Passen 3 minuts a les 11.
4: Informació local.
3: Avui és la revetlla de Sant Joan. Hi ha diferents propostes a la vila. Per una banda, la Comissió dels Focs de Sant Joan rebrà la flama del Canigó avui a les 5 de la tarda a la plaça de la Creu, amb esventades, matussers, grallers de molins i el gall de molins, i faran un recorregut pel centre vila fins a arribar a la plaça de l'Església, on encendrà la foguera a 6:45. Després hi haurà ballada de sardanes i taller de fanalets amb els joves sardanistes de la Grupa i Òmnium Cultural, i després balls tradicionals. A partir de les 9, sopar popular; a les 10, entrega del premi del joc de molins; a 10:45, quinto; i a partir de la 1, concert de trèvol; i a partir de 12:15, nit de música amb punxadiscos. Això a la plaça de l'Església. I als barris, que també hi ha la revetlla. Per exemple, el barri del Canal farà la festa a partir de les 9, al pati de l'Escola Pont de la Cadena; sopar de Carmanyola amb ball a partir de 12:15. També l'han xuscat i els veïns de la Granja preparen la seva festa a partir de les 8, amb sopar també de Carmanyola, s'ha de reservar taula i cadires, i a partir de les 11, animació amb el discjòquei Jambo Jambito. Al barri de l'Àngel preparen la mateixa associació de veïns al sopar, que es farà a 9:15 de la nit, i a les 11 hi haurà ball amb orquestra. I al barri Bonavista al Mas, en aquest cas sopar de Carmanyola, al carrer Bonavista, i també tindran festa amb servei de bar. I a la Riera Bonet, que avui faran també el sopar dels socis a 9:15 del vespre, i a partir de les 11 de la nit i fins a les 3 de la matinada, música amb disjoc. I també de cara a divendres faran sopar de Carmanyola amb karaoke. El dissabte celebraran la revetlla de Sant Pere amb sopar, bingo popular i actuació d'un grup de música, i diumenge a la tarda faran fi de festa amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. Acabem amb la farmàcia de Guàrdia. Avui és la Terraplè, que s'ha al passeig del Terraplè, número 5.
4: A Ràdio Molins de Rei, bon dia i bona hora.

11 del matí i pràcticament 6 minuts. Encetem la darrera hora del Bon Dia i Bona Hora d'aquest dimarts 23 de juny. De seguida, repassant totes les revetlles que tenim als barris de la vila per aquesta vespre-nit. I a la segona part d'aquesta hora farem les notes disperses amb el Cesc Vives, espai mensual poètic que compartim amb el Cesc, i en aquest cas avui també amb el Jesús Cardona, que ens acompanyarà per repassar la vida i l'obra de Francesc Pujols i Morgades. Això és el que farem. Avui no tindrem l'espai de gastronomia amb Molins amb el Jordi, que li desitgem des d'aquí també que tingui una molt bona revetlla. I d'aquesta manera arribarem a les 12 del migdia. Ens hi posem les 11 i 6 minuts.

0: Vas, que això és una bico.
1: Coca de Sant Joan, per cert, que el mercat municipal, gràcies a la iniciativa de l'Associació de Venedors i Venedores del Mercat, doncs està oferint als seus compradors, els seus clients, des del passat dia 19, des de la setmana passada, fins en principi avui, havíeu de guardar 3 tiquets de les parades associades i podíeu aconseguir aquesta coca fins a exaurir les existències. Només ja fins avui, òbviament, fins que tanqui el mercat, si és que encara en queden. Dit això, comencem a fer la roda pels barris i ens n'anem d'entrada al barri Bonavista, al Mas, perquè allà tenim revetlla prevista i en volem parlar amb l'Anna Graner des de l'Associació de Veïns d'aquest barri de la Vila. Hola, Anna, bon dia i bona hora.
2: Hola, bon dia i bona hora.
1: Què tal, com estàs? Tot a punt?
2: Sí, bueno, ho estem fent els últims detalls.
1: Molt bé. Explica'm, doncs, com teniu previst celebrar la revetlla al vostre barri, a veure.
2: Bé, bueno, és una revetlla senzilleta, com sempre, amb un disjockey, que és el que ens posarà la música, que és el Joan M'Ensenyo.
1: Sí.
2: I aquest any, els previstos de les taules, veig que hi ha moltes famílies i amb molts nens, que habitualment hi havia molta gent gran i així, i aquest any no. Aquest any veiem que hi ha moltes famílies que han reservat la taula, que es reserva la taula per 1 euro només, per persona, i veig que hi ha molts nens reservant sí. Les taules dels pares.
1: A veure, vosaltres feu sopar de carmanyola, no?
2: Fem sopar de carmanyola, cadascú s'ha de portar el seu.
1: Sí.
2: Tenim barra de bar a dintre el local. Dintre del local ho fem sempre al carrer Bonavista perquè és el més pla. I així aprofitem que tenim la toma de corrent a dintre del local i tenim el bany també. El lavabo sí. El tenim a dintre del local, però sí. Ho fem en el carrer aquest.
1: Molt bé.
2: Aquest any l'única diferència és que no hi haurà xocolata desfeta, com altres anys, perquè la persona que ens ho feia, que era la Maria, la dona de l'Antonio,
1: sí.
2: Pues se'ns ha fet gran.
1: Vaja,
2: i llavors el Santi, que ara, el fill de la Maria, que abans se'ns oferia, aquest any pues, se n'ha anat amb la revetlla del seu barri. Llavors pues, ens ha quedat sense xocolata.
1: Bé.
2: Per tant, farem una revetlla sense xocolata, de fet.
1: Vaja. Bé, escolta, a partir de quina hora us trobareu, doncs, Anna?
2: A 9:15, bueno, si vulgui venir abans hi serà, perquè jo estaré per allà. Però a 9:15 la gent pot venir, ja.
1: Molt bé.
2: A les 9, 9:15, pot venir a seure a les taules i començar a sopar, si volen. El Joan estarà per allà, posant musiqueta, i bueno, doncs, pues, comença la festa fins a acabar.
1: Molt
2: les 3,
1: bé.
2: L'hora que acabi.
1: Molt bé, al carrer Bonavista, i amb aquesta... Digues.
2: No, dic que al carrer Bonavista, sí.
1: Efectivament. I amb aquesta reserva de taules, que preveus, doncs, que sigueu molta gent o no?
2: No, penses que aquest any som... És a dir, com deien, som família, però no,
1: sí.
2: No preveig... Jo 60, 80, com a molt, eh?
1: D'acord. Bé,
2: si
1: doncs...
2: Si no és que s'afegeixen a última hora...
1: Sí. Però ens deies 1 euro per persona, per reservar
2: sí,
1: la taula.
2: Sí, 1 euro per persona, sí.
1: D'acord. I es pot reservar el telèfon 636-914-320,
2: Exacte, correcte.
1: 636-914-320, si voleu anar a la revetlla del barri Bonavista, al Mas, al carrer Bonavista. Molt bé, Anna, alguna cosa més que ens vulguis afegir?
2: Bueno, que el que vulgui té les portes obertes. Intentem que dintre el recinte que no es tirin petardos, que la revetlla sigui tranquil·la i igualment en tots els barris.
1: Molt bé. Doncs Anna Graner, que tingueu una bona revetlla al barri Bonavista, al Mas,
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada, que vagi molt bé.
2: Igualment, una abraçada. Adéu.
1: Adéu-siau. Les 11 del matí i 11 minuts. Ara anem cap al barri del Canal, perquè sabeu que és tradició també en aquest barri la celebració de la revetlla per part de l'Associació de Veïns del Canal. Tinc a la presidenta al telèfon, l'Antònia Plaza. Què tal, Antònia? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Bon dia,
3: doncs mira,
1: bona hora.
3: Molt enfeinada.
1: Sí?
3: Molt enfeinada, molta feina.
1: Molt bé. Explica'm com teniu previst celebrar vosaltres la revetlla de Sant Joan, Antònia.
3: Doncs mira, cap a les 9 de la nit ja obrirem portes perquè vingui la gent que vulgui sopar, portar-se el sopar de casa seva, i fer-ho aquí, al pati de l'escola del Pont de la Cadena. Acabem ara fa una estoneta de muntar taules i cadires i adornar tot. I, bueno, en principi, la musiqueta, la festa, començarà a les 10:30, a 10:45, però a les 9 ja obrirem portes perquè vulgui que vingui a sopar.
1: Molt bé.
3: Porti el trepa, sí, el que vulgui.
1: És a dir, cadascú es porta el menjar de casa seva, també, eh?
3: Exactament.
1: Molt bé.
3: I que doni una mica de temps des de les 9 fins les 10:30, que començarem ja amb la música, i, bueno, per estar aquí una mica més familiar, no?
1: Sí.
3: Que sigui així, com una trobada familiar.
1: Quanta gent preveieu, més o menys,
3: doncs,
1: que vinguin?
3: Mira, per les tiques venuts, tenim una, més o menys, de 125-130 persones.
1: Molt bé.
3: No està malament.
1: El preu pel soci, 4 euros, oi? I els no socis, 6 euros paguen,
3: sí.
1: Eh?
3: Sí, aquest any donem una ampolla de cava per taula.
1: Sí.
3: Vale? Li regalem una ampolla per taula. La taula són per 6 persones, mm-hmm. Hi ha taules que han reservat per 8.
1: Sí.
3: I hi ha gent, pues, que ha reservat 2 taules perquè són 12 o 10 i, bueno, ja li posarem 2 taules.
1: Molt bé.
3: I hi haurà la mitja part.
1: Sí.
3: Farem sortejos, sí.
1: Molt bé.
3: Crearem obsequis d'aquí d'algunes botigues del barri, mm-hmm. Perquè nosaltres estem fent una promoció de publicitat a les botigues del barri. I, bueno, elles mateixes s'han oferit per a donar-nos un regal,
1: sí.
3: I farem el sorteig a la mitja part, que va a 5 costes any afegit a la persona que vingui a la Revella. Ja li entra amb el número de tíquet. O sigui, el tíquet que l'hem vendut,
1: sí.
3: Porta un número de l'1 al 150, per exemple, doncs aquests números es farà el sorteig.
1: Molt bé.
3: Vale?
1: Molt bé.
3: I, bueno, jo crec que el grup és
1: el grup Corxet, no?
3: Sí, Corxet grup.
1: Perfecte.
3: Sí, és un duet, és una noia i un noi.
1: Sí, i quan acabi el grup, us quedareu encara una estona més amb música o ja plegareu, diguem, quan
3: acabi el grup, ja suposo que recollirem,
1: sí,
3: taules, cadires i, bueno, netejarem tot. Perquè s'ha donat i ja està.
1: Molt bé.
3: I, bueno, doncs l'actuació serà d'unes 3 hores, més o menys, a, sí, mitja hora, sí, mitja horeta, sí, de descans,
1: sí.
3: I aprofitarem per fer el sorteig.
1: Perfecte. Doncs, Antoni, alguna cosa més que vulguis afegir?
3: Pues de moment no gaire...
1: Bé, ho teniu... que seguiu posant-ho tot a punt, doncs.
3: Sí, perdona, però és que...
1: No, només faltaria.
3: Des de les 7 del matí,
1: perquè
3: fa una calor que...
1: Sí, m'ho imagino.
3: Que això tela, eh?
1: Doncs, Antoni Plaza, bueno, escolta, gràcies per acompanyar-nos i que us vagi molt bé.
3: Vinga, gràcies a vosaltres, que ho passeu molt bé.
1: Igualment, una abraçada.
3: Adéu-siau.
1: I del barri del Canal ens enfilem cap al barri de l'Àngel, perquè també l'Associació de Veïns organitza avui al vespre, doncs, aquesta celebració de la Revetlla, i per això anem a comentar-ho tot plegat amb l'Anselma Romero, que és membre de la Junta, com bé sabeu, de l'Associació de Veïns. Què tal, Anselma? Bon dia.
0: Bon dia, bé.
1: Estàs bé, sí?
0: Molta calor.
1: Molta calor. Explica'm com celebrareu vosaltres la Revetlla, aviam, el que teniu previst fer a partir de 9:45 del vespre.
0: Bueno, mira, aquí tenim... Bueno, ve un grup que és una noia i dos nois. Ara no me diguis com se diu, perquè ja van venir fa un parell d'anys, ens,
1: sí,
0: va agradar molt, i ho van fer molt bé, i vena. I nosaltres fem aquí un sopar.
1: Molt bé.
0: Que aquest any són mandonguilles amb salsa, primer un pica-pica,
1: sí,
0: i aigua de tot, després un sorteig, que farem la coca, cava...
1: Les mandonguilles i tot el sopar, em vas dir que ho fèieu vosaltres, eh?
0: Sí, sí, ahir a la tarda nit el vam estar fent. Avui l'acabarem d'acabar i ja a la... I ja està, i per 130, em sembla que... Però sempre a última hora, sempre venen refugiats allò que diuen que no m'he recordat que aquí... Vale, i ja menjar.
1: Molt bé.
0: No passa res.
1: Però preveieu unes 130 persones, eh, d'entrada?
0: Sí, sí, de tiquets a 5 venguts, sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé. I hasta el preu era 10, ai, 8 euros.
1: Sí.
0: Ja quan vam fer el dinar dels 50 anys, sí, ja quasi que tothom va pagar ja el de la quota de soci,
1: sí,
0: doncs avui només són 8 euros.
1: Molt bé. Tot això ho fareu a la plaça de la Pau, eh?
0: Sí, sí, a la plaça de la Pau, ja està guarnida, sí, i ara ja... Ja m'han portat les cadires i les taules, allà a mitja tarda ja començarem a preparar-ho, i allà a 8:45 o així, 8:45 o 9:00, a sopar.
1: Molt bé.
0: Fins a 3:00, que és a l'hora que...
1: Podeu fer xirinola fins a 3:00 de la matinada, eh?
0: Sí, sí, l'hora d'acabar és a 3:00. Ja ens han enviat, bueno, ja han portat un bandolló de l'Ajuntament,
1: sí,
0: però sí, sempre a 3:00 ja acabem.
1: Molt bé.
0: Que mentre recollir posem una mica de la nostra més baixeta, però ja queden els pocs, ja la gent ja ha marxat.
1: Molt bé.
0: Però bé.
1: Però amb ganes de passar-ho bé, eh, Anselma?
0: Ah, sí, aquí sí. Quan ahir estàvem fent tot el holgorio, ens ho passem molt bé.
1: Clar que sí.
0: I justament ahir, amb la calor que feia.
1: Sí.
0: Que allò era ja... Però res, tenim a l'aire aquí al local i tot. I bé, ho passem bé. Ho fem a gust. No, no és allò de dir, ai, ara... No, no, no. Nosaltres ho fem a gust i la gent que ve acaba molt contenta. I bé,
1: molt
0: tenim
1: bé
0: barra, que posem barra perquè la gent després pugui prendre el que vulgui i ja està.
1: Molt bé.
0: Sempre ho fem així. I ho passem molt bé. I la gent marxa contenta. I a l'any el tornem i repeteixen. Vull dir que
1: fantàstic,
0: serà bo, no? I aquest any, al caure a Sins, que entre mig de setmana, que
1: sí,
0: a vegades cauen un pont, això, i la gent, doncs, clar... Potser un que ve que diu que veniu aquesta, sí, perquè si no, potser marxen al poble o que són d'aquí, de Castelló, llavors, però al caure Sims pues, tenen els dies i no... que no marxen, i llavors ja, doncs, venen.
1: Molt bé. Doncs escolta, Anselma, que passeu una bona revetlla als veïns i veïnes del barri de l'Àngel, eh?
0: I ja saps, si no tens cap compromís, t'esperem aquí dalt.
1: Moltes gràcies, com sempre. Una abraçada, Anselma.
0: Val, igualment.
1: Que vagi bé.
0: Adéu, adéu,
1: adéu. Adéu, bon dia, bona hora. L'Anselma Romero des de l'Associació de Veïns del Barri de l'Àngel. I ara ens n'anem a parlar d'aquesta revetlla que tindrem al barri de la Granja amb l'Associació de Veïns i l'Enxuscat, revetlla de Sant Joan amb l'Enxuscat. Tinc l'Emma Saura al telèfon també, que és membre de l'Enxuscat, com bé sabeu. Hola, Emma, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. Bé, ara, explica'm, doncs, vosaltres què fareu a partir de les 8 del vespre aquí al barri de la Granja.

0: trepants de botifarra, de cansalada, de llom, d'hamburguesa, i després, doncs, pels més petits, el Frankfurt amb patates. També tindrem refrescos i convidats.
1: Molt bé. On t'ho fareu concretament, del barri de la Granja?
0: Doncs això està a la plaça de la Granja, que està entremig de l'hotel Ibis i el nou Can Ametller.
1: Ah, d'acord. En aquella zona, diguem, a prop d'on hi ha la parada de l'autobús, diguem, eh?
0: Correcte, en aquesta plaça que tenim aquí.
1: Molt bé. Escolta, i aleshores, això serà a partir de les 8 del vespre, el Dijockey Jumbo Jambito, que és un clàssic. I quanta gent més o menys preveieu que vingui pel que
0: doncs
1: us han dit?
0: Doncs ja només amb les reserves de taula tindrem un aforament de 150 persones. I després, doncs, tothom que es vulgui acostar, doncs això, no?, a fer un refrigeri i ballar una miqueta i gaudir-ho. Doncs aproximadament això, sobre entre doncs, unes 150, 200, 250 persones, aproximadament.
1: Molt bé. I ho dèiem, l'any passat, si no recordo malament, ja veu tirar un davant des de l'Enxuscat, no? I aquest any també teniu el recolzament de l'Associació de Veïns de la Granja, que ha reprès l'activitat, no?
0: Correcte. Es van posar en contacte amb nosaltres, perquè ells, doncs, bueno, els anava molt just, perquè just acabaven de constituir l'associació, I ens van dir, doncs, que si necessitàvem mans i fer-nos un cop de mà, doncs que comptéssim amb ells, i així ha sigut. Llavors també és una mica utilitzar la nostra xarxa cultural que tenim aquí al poble, doncs, per ajudar-nos entre tots i fer-nos difusió, no?, doncs, de les activitats, i que ells ja estan en marxa,
1: sí,
0: amb moltíssimes ganes per fer activitats i per fer créixer el barri de la Granja. I bueno, i al final, doncs, és això, entre tots fer-nos un cop de mà i continuar fent que, no?, que aquesta xarxa social que tenim aquí al poble, doncs, continuï creixent.
1: Molt bé, doncs recordeu la revetlla de Sant Joan amb l'Enxuscat al barri de la Granja, a la plaça de la Granja, a partir de les 8 del vespre. Emma Saura, gràcies per acompanyar-nos, i que també us vagi molt bé la revetlla, eh?
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres, i esteu tots convidats
1: Fantàstic.
0: A passar-vos per aquí i passar una bona estona.
1: Moltes gràcies, que vagi molt bé. Emma, gràcies. I anem cap a la Riera Bonet, i així tanquem ja la roda dels barris. Saludem el Josep Almo des de l'Associació de Veïns d'aquest barri de la Vila. Què tal, Josep, com estàs? Bon dia.
2: Bon dia, Oriol.
1: Bon dia, bona hora. A punt per la revetlla,
2: bon
1: ja,
2: dia.
1: No?
2: Sí, diu que los últimos serán los primeros, ¿no?
1: Correcte. Escolta, explica'm què fareu vosaltres, doncs, aquest vespre aquí al barri.
2: Mira, aquest vespre, com sempre fem per Sant Joan, fem el sopar del soci, que el soci no paga, i els que no són socis paguen 12 euros pel sopar. Llavors, a mitja part o així, fem el sorteig del soci també d'un pernil, d'un pernil. I llavors, a partir de les 23 fins a les 3 del matí, amb música de jockey.
1: Molt bé.
2: Perquè nosaltres la festa forta la fem per Sant Pere.
1: Sí.
2: Perquè llavors portem orquestra i tot, però ara no podem portar orquestra perquè per Sant Joan són massa cares, saps?
1: Molt bé.
2: I com que la festa és per Sant Pere, doncs ens va de meravella.
1: Quanta gent preveieu avui que vingui a la revetlla de la Riera Bonet?
2: Avui de socis que es van apuntar són 75 persones.
1: Sí.
2: A part els que han pagat, que exactament no ho sé ara, quan han pagat.
1: Bé.
2: Però bueno, o sigui, serem 200 o 200 i pico. A part els que han agafat cadires soltes, pues,
1: clar.
2: Sí, uns 200 o 250, no sé.
1: I tot això ho feu allà a la petanca?
2: Sí, ara sí.
1: Ara sí, ja es pot fer, eh? Molt bé.
2: Sí, ara ja ho fem aquí. Home, ens va molt bé perquè aquí tanquem la petanca i queda tot allà muntatge, perquè cada any tenim una feinada que no vegis, per muntar i muntar cada dia.
1: I la revetlla de Sant Pere també la fareu aquí a la petanca?
2: Sí, la farem aquí a la petanca. L'únic que no fem a la petanca serà el dia 28,
1: sí,
2: que fem la festa de l'aigua, i amb l'escuma, que ho fem allà a la plaça d'Antonio Méndez.
1: Molt bé. Sí.
2: Sí, i llavors el dia 26 també fem el sopar popular amb Carmanyola.
1: Sí.
2: I el karaoke, fem karaoke.
1: Caram, molt bé.
2: De les 8:30 fem el sopar de Carmanyola, i a les 22 a la 1 karaoke. Això el dia 26.
1: Que és divendres.
2: El dia 27,
1: sí,
2: fem el sopar popular de Carmanyola, fem bingo i actuació de l'orquestra.

0: les IPs des de vida, que aquests venen quasi cada any, perquè ens va molt, molt bé aquesta gent.
1: Molt bé. I això serà el dissabte, i el diumenge fareu els Jocs d'Aigua i Festa de l'Escuma, com deies, sí, allà al Parc Antoni Méndez, a la plaça.
0: Sí, de 17 a 20.
1: Molt bé. Fantàstic,
0: perquè
1: doncs...
0: Perquè no tenim por de que plogui, perquè aquest any em va bé a l'aigua.
1: Correcte. Però el més immediat, doncs, Josep, és avui a 8:45, doncs, el sopar, i a partir de les 11, la música amb els discjòqueis fins a les 3 de la matinada, eh?
0: Ah, exacte.
1: Però molt bé. Sí. Alguna cosa més, Josep, que vulguis afegir?
0: No, perquè vagi molt bé per tota tot la Revella, i com és natural, esteu convidats.
1: Moltíssimes gràcies.
0: A menjar coca i cava. Això ho teniu garantit, eh?
1: Molt bé, Josep Almo, doncs escolta, que tingueu una molt bona Revella als veïns i veïnes de la Riera Boneta, eh?
0: Pues moltes gràcies.
1: Una abraçada ben forta, gràcies.
0: Igualment.
1: Adéu-siau. Els actes de la Comissió de Focs de Sant Joan ja els vam repassar ahir, per tant, avancem, gràcies a totes les persones que han pogut intervenir. 3 minuts i 2:45.

0: Notes disperses, aquest espai poètic que compartim un cop al mes amb el Cesc Vives, que n'és el curador. Què tal, Cesc? Bon dia i bona hora.
1: Hola, Oriol, bon dia a tothom.
0: Bon dia i benvingut,
1: bé. De moment bé.
0: Sí, home, a les portes de la Revetlla segur
1: sí,
0: que bé.
1: Sí, i tant.
0: Avui ens portes Francesc Pujols i Morgades.
1: Exacte.
0: Tenies ganes de fer-lo, també, eh?
1: Sí, ara més endavant sentirem per què.
0: D'acord.
1: Els motius que em van portar a...
0: Molt bé, doncs no desvalem...
1: l'estudi del Francesc Pujols.
0: No desvalem més coses, però sí que hem de presentar el convidat que avui ens acompanya.
1: He convidat el Jesús Cardona.
0: Bon dia, Jesús.
1: Bon dia, Jesús.
0: Benvingut.
2: Molt bon dia i molt ben trobat. I
0: ben retrobat als estudis de Ràdio Molins de Rei. Per què?
1: Doncs perquè la primera vegada vaig sentir a parlar en aquesta emissora
0: sí?
1: de Francesc Pujols va ser gràcies al Jesús.
0: Sí.
1: Que va fer un estudi de la seva persona, de la seva filosofia, i llavors per això he tingut ganes de convidar-lo.
0: Devia ser la pàgina del temps, potser?
1: No ho sé,
2: bueno,
1: jo.
2: Va ser un recull d'anècdotes.
0: Sí. Mm.
2: De la vida de Francesc Pujols i li vam passar amb el Cesc i bé, és un personatge molt, molt interessant el Francesc Pujols com avui anirem descobrint.
0: Molt bé.
1: Exacte. Sí, sí.
0: Doncs engeguem.
1: Podem engegar.
0: Sí. I diu així. En Pujols m'ha fet padrí d'aquest llibre seu i jo n'estic tot content per l'amor que porto al pare i al fill perquè ara al pare ja li podré dir compare. Al fill li poso aquest sant nom, Poesia. És un nom molt usual, però no ho és tant al portar-lo dignament.
1: Començo amb les paraules de Joan Maragall, explicat en aquest espai el 30 de setembre i el 7 d'octubre de 2022, per iniciar les notes disperses de Francesc Pujols. Abans, però, em ve de gust fer aquestes consideracions. Amb Francesc Pujols em situem poèticament al Baix Llobregat. La primera vegada que vaig sentir parlar d'en Pujols en aquesta emissora va ser amb en Jesús Cardona. És per això que he demanat la seva col·laboració. Gràcies, Jesús. He integrat dins les notes disperses de Francesc Pujols paraules de dos poetes. En Joan Maragall, perquè quan es va editar el llibre que conté les poesies de Francesc Pujols l'any 1904, Pujols li va demanar que li fes el pròleg. I a l'Enric Casasses, perquè a la nova edició de l'any 2004 n'ha fet l'epíleg. Parlar de Francesc Pujols, assagista, articulista, poeta, novel·lista i dramaturg, és entrar en un món ideal, màgic i filosòfic, que aparta les realitats conegudes, s'eleva i s'il·lumina amb una percepció desbordant d'imaginació i pensament. El llibre comença amb un poema, a Bos, abans del pròleg del poeta Joan Maragall. A l'epíleg, Enric Casasses diu:
0: és un sonet que acaba amb els mots a Bos, que sou la realitat, que apareix, doncs, com a destinatària de l'obra a la primera pàgina. La realitat serà sempre el concepte central del seu pensament i la paraula més alta del seu vocabulari i del seu catalanisme tan original i tan profund i tan divertit.
2: A Vós, jo faig el vostre gesto amb el meu cor com el fa l'encisat davant l'encís i com davant l'ovell l'admirador que enclòs en el vell gesto se sent feliç. I el faig, oh Rosa Vera, perquè jo m'empurifico tot d'un gesto així que sou tan pura enmig de l'hermosor com una ànima entrant al paradís. Malgrat ser hàbil com sóc i atormentat per la condemnació que tots portem, vos veig a vos allà a la immensitat de la vostra hermosura sense extrem. I és gran conhor, pels que així caminem, veure-us a vos que sou la realitat.
1: Francesc Pujols neix a la plaça Reial de Barcelona el 1882, en el si d'una família benestant. El seu pare, Isidre Pujols i Bofill, procurador de tribunals, i la mare, Matilde Morgades i Nadal, de la família del bisbe Morgades de Vilafranca del Penedès. En Francesc Pujols comença a fer versos mentre fa el batxillerat, influït per l'obra de Jacint Verdaguer i Joan Maragall. Quan acaba els estudis, renuncia a l'enginyeria i es dedica obertament a la literatura. Estudia filosofia pel seu compte. El 1902 participa en els Jocs Florals de Barcelona, on guanya la flor natural amb el poema Idil·li. A partir de la mort del seu pare, viu de les rendes familiars, cosa que li permet dedicar-se a les seves aficions, sense necessitat d'haver de guanyar-se la vida.
0: El pare. El pare s'ha mort. Ploreu, ploreu, mare. Quin buit hi ha deixat allí, al cap de taula. La pau, que ara hi ha, no n'hi ha pas d'iguala, sinó la que hi fou quan ell s'hi assentava. Aquells que se'n van en tots se quedaven. Allí on s'han quedat s'hi fa l'enyorança. L'enyorança al cor, la mirada en l'aire.
1: El 1904 publica el llibre que conté les poesies de Francesc Pujols, que és l'únic llibre d'aquest gènere. El seguirem en el transcurs d'aquest espai. En el pròleg, Joan Maragall diu:
0: ara jo no vinc pas a dir-vos que el llibre que conté les poesies de Francesc Pujols sia d'una poesia perfecta. Us dic solament que és poesia. No us haig pas de dir en què es coneix això. Prou que ho coneixeu vosaltres si us poseu a llegir amb tota innocència. Això és, ben deslligats i lliures del prejudici de que la poesia consisteix en dir qualsevulla cosa amb versos ben fets. No. Penseu que la poesia consisteix en dir les coses tals com ragen, quan ragen en estat de gràcia, i que a mesura que el raig ve més d'allí d'on ha de venir, el vers va resultant més perfet de si, de manera que els versos i l'efecte que us facin vos van donant la mida de la força del poeta en cada moment de la seva inspiració.
1: El camí. Veig un caminet per entre les vinyes. A on em durà si jo l'en seguia? Ningú m'ho pot dir, sinó el que el sabia. Saber un caminet fa molta alegria. Hi passa un pagès que ve de la vinya, com hi passa avui, també cada dia. Cada dia no, que festes hi havia. De tant que el coneix, les hi coneixia. Digueu-me el camí, saber-lo voldria. Si te l'ensenyés, tu mai el sabries. Si l'en vols saber, passa-hi cada dia.
0: L'any 1906 viatja a Madrid, on aprofundeix els seus estudis pictòrics i filosòfics i coneix el polític Francesc Cambó. A partir d'aquest moment, Pujols comença a utilitzar molt més l'imaginari líric i filosòfic. Amb el seu retorn al 1908 a Barcelona, comença a fer de crític d'art en diverses publicacions. Es funda la Societat de les Arts i els Artistes, d'on ell n'és el secretari. Participa en el setmanari Pepito, on en un primer moment signa amb el pseudònim Arpol. En aquesta publicació fa cròniques d'ironia transgressora que incorpora a la seva obra posterior, especialment en la prosa filosòfica, i n'és director. El 1915 neix el seu fill Faust. El poema L'Albat és ben bé prepapaceític pel to, per la textura, per la netedat del vers i la modernitat de la seva música, i fins per la manera de reproduir la conversa de les dones al carrer. Segur que Salvat el devia llegir.
1: L'Albat. Avui s'ha mort el nen del pis de dalt. M'ha dit la mare quan m'ha despertat. Si ho he sentit mentre obria els ulls, m'ha semblat que ho havia somiat. Demà l'enterraran, cap a mig de matí. A baix a l'entrada, a l'ombra de la porta mig tancada, tres dones, sordament, parlen del mort. Era un nen que pujava tot malalt. Tant de bé li ha fet Déu. I l'altre ha contestat: qui sap, potser encara s'hauria adobat.
0: El 1918, Francesc Pujols publica el Concepte General de la Ciència Catalana, on estableix l'existència d'un corrent filosòfic autòcton iniciat per Ramon Llull i continuat per Ramon Sibiuda. En aquesta obra figura la seva cèlebre profecia, segons la qual els catalans són éssers d'excepció pel fet de ser fills de la terra de la veritat.
2: Perquè seran catalans, totes les seves despeses, i on vagin, els seran pagades i els oferiran l'hotel, el més preuat regal que se li pugui fer a un català quan viatja. Al cap i a la fi, pensant-hi bé, més valdrà ser català que ser milionari.
1: La seva especial sensació del viure, en l'amor vivent, el llenguatge i en els prodigis de l'estil, que no perd mai el contacte espontani amb la font de la parla, que no és altra que la parla espontània del poble, de la gent.
0: La font. La font que jo sé, no la trobaríeu. És al mig del bosc al peu d'una alzina. Si hi passeu a prop, ella us cridaria. Si no m'hagués cridat, jo no la sabria. Anava pel món de nit i de dia. Allí on anava jo, ben poc ho sabia. Quan la vaig trobar, tot jo m'hi delia. Ella me'n va dir, ella me'n diria, l'anar món enllà no et darà alegria. Si et quedes aquí, jo sóc l'aigua viva.
1: L'any 1922 escriu l'obra dramàtica Llibre de Job i fa les adaptacions líriques del Castell dels Tres Dragons i el Ferrer de Tall, de Frederic Soler i Obert, Serafí Pitarra, i Joan de Serrallonga, de Víctor Balaguer i Cirera. El 1923 escriu l'obra Medeia. Es distingeix com un dels primers defensors de l'aleshores controvertit arquitecte Antoni Gaudí i Cornet. Enguany celebrem el centenari de la seva mort. Aquí consagra el llibre La visió artística i religiosa d'en Gaudí, 1927, traduït al francès pel pintor Salvador Dalí i editat a Lausana el 1970.
0: Pujols té un model perfectament sòlid. Ramon Llull, no com a exemple a seguir, sinó com una possibilitat entre moltes, és a dir, no fa propaganda de la llibertat, sinó que la posa en pràctica i, per sobre de tot, es posa a la feina, que, per ell, és, primer de tot, la realitat, entendre-la. Segonament, separar la moral de les històries del més enllà i practicar-la sense escarafalls en aquest món terrenal. I tercer, fruir de la vida i de totes les seves sensacions.
1: De matí de Sant Joan. De matí de Sant Joan, tot just el cel clarejava. El sol encara no surt, que les nines s'hi llevaven. Amb la bona hora que fa, totes surten a la plaça, se'n van a l'abeurador, cada any s'hi renden la cara. Sant Joan, que és tan bon sant, de tots els mals les guardava. La més rossa fa un somrís, amb la cara dintre l'aigua. El somrís era tan dolç que tota l'aigua es gronxava. De tan bé com s'ha rentat, ja li queia una arracada. La arracada se'n va al fons, surt el sol, que tot ho aclara. Amb el primer raig del sol ja la veu com brillejava. Venen a veurar els cavalls, les nines s'apartaven. El cavall blanc se la veu, el cavall blanc l'arracada. La nineta arrenca el plor. Les altres la consolaven. Sant Joan, que és tan bon sant, ja li imposa l'arracada.
2: Del 1924 al 1926 ocupa el càrrec de secretari de l'Ateneu Barcelonès, quan Pompeu Fabra n'és el president, i és membre de diverses institucions com la Junta de Museus de l'Ajuntament de Barcelona, del Cercle Artístic, mentre segueix amb l'activitat periodística des d'on escriu sobretot crítica d'art, recollida en part a recull d'articles de crítica artística del 1921. L'any 1926 es trasllada a viure a Martorell amb la seva mare, la seva esposa i el seu fill a la Torre de les Hores, d'herència paterna, sense abandonar, però, la seva relació amb la ciutat de Barcelona, ja que ell és una figura caudal de la vida intel·lectual barcelonina. Freqüenta diverses personalitats, com Josep Pla, a qui va dictar les seves idees filosòfiques. Publica en dos volums la història de l'hegemonia catalana en la política espanyola. El 1927 publica La vida artística i religiosa de Gaudí. L'any 1928 publica Catalunya i el Marroc. El 1931, l'escriptor Josep Pla dedica un llibre al pensament titulat El sistema de Francesc Pujols, manual d'hiparxiologia. Manté una activitat cultural intensa escrivint en diverses publicacions a l'època. La Veu, Diari de Catalunya, Pèl i Ploma, El Mirador, i també passa moltes estones a l'Ateneu Barcelonès. El joc de llums i ombres a la poesia de Pujols és tot un tema. El proper poema n'és una mostra.
0: Oració de divendres. El divendres, quan me llevo, veig el cel ennuvolat. Però aquella clariana ningú la veu apagar. Doneu la llum a la nostra ànima, Jesucrist, nostre Senyor. Quan el cor viu d'esperança, els núvols fan resplendor. Ara em poso a fer la feina amb una delícia al cor, que les vinyes sota els núvols me les miro amb més amor. Les veig al meu voltant totes quietes. Quina claror que fa el no haver-hi sol. Senyor dels trons i dels llamps i de tota la turbonada que a l'hora menys pensada feu caure en els nostres camps. Vos demanam el consol que, encén la pluja acabada, guardeu en la nuvolada la claror del vostre sol. Perquè els raïms gotejants de nostra vinya estimada per una gota daurada se cremen dels raigs brillants. Vos demanam humilment tota la tarda tapada i que a la nit estrellada ens obriu els cels. Amén.
2: El següent poema és ben especial, també. D'on treu tanta saviesa tel·lúrica, pagesa, aquest barceloní nat a la plaça Reial? La darrera estrofa tracta de l'art, de la cançó, i quina comparança més hermosa per a la música en la natura, el flabiol, la papallona, i tot el to i el trencament final. Quina finor!
1: El cant del pastor. Jo pasturo els ramats sota les ombres, mes ovelles, manyagues, acoblant-se, al meu entorn de tant en tant me miren. Mon falcó ja ha buscat de tallar canyes. Si em faig un fluviol, prompte, deixam-te'l, oblidat sobre l'herba, mes ovelles troben bo rosegar-lo. Si me'l poso al serró, cercant-mos a falacs me l'endevinen, i en mon serró mateix tot me'l mosseguen, que jo, amb el no esquivar-les, es hi aveso. Oh, les meves ovelles, jo no els planyo res del que és meu. Els pastors no ens estimen a les cases, només ens veuen prop la llar fumosa quan mengem afamats, i les ovelles ens fan la solitud acompanyada. Els pastors les veu néixer i mai les deixa moure's del ramat. Vet aquí que, a la vetlla, mentre l'àvia entreté la mainada, jo m'endreço al meu pobre serró i, si entre més coses hi trobo el fluviol ple de mossades, me'n recordo ben bé de les ovelles, que ahir els va mossegar i aquest capvespre, rostos avall, per sempre s'allunyaven. El pastor és el més trist de tots els mossos, diuen a les masies. Tots sols a prop del riu i a la bona ombra, ens plau el refilar. La cançó puja fins a tocar el cel i fer-se blava. Després l'oïm baixar i vola entre les fulles i també sobre el riu, regalimanta, fresca i relleugera, com una papallona que volés a flor d'aigua, tot banyant-se de tant en tant i que espolsés les ales. Ara el sol se sosté damunt dels àlbers.
0: La guerra civil trenca la vida de la família Pujols. En Faust marxa al front, mor la seva dona i en menys d'un any perd també la mare. Arran d'aquests fets, va viure sol fins que es va exiliar a França l'any 1939. En un inici, va anar a Prada gràcies al suport del seu bon amic Pau Casals. Un mes després, va partir cap a Montpellier, on es va instal·lar a la residència dels intel·lectuals catalans. Artur Blader i de Zumbila, funcionari de la Generalitat i exiliat com el poeta, en un cafè montpellerí, li va fer un retrat.
2: El filòsof semblava il·luminat únicament per la flameta dels seus ulls.
1: Quasi s'hi podrien aplicar uns versos del següent poema.
0: Balada de la campana d'or. Fragment. Llenyataire de muntanya posa el peu a l'esgraó. Així que el peu hi posava, la campana fa un ressò. Guaita per l'ull de l'escala. A dalt hi ha resplendor. Si el campanar és fosc i negre, l'agafava tremolor. A cada esgraó que puja, ja li feia un salt al cor. A cada salt que li feia, li sembla que és un ressò. Quan és a dalt de l'escala, també veu la campana d'or. Les estrelles se'l miraven, valls i mons. Passen ombres per l'amplada que apaguen el brill de l'or. Passen clarors per la fosca que l'omplen de resplendor. Llenyataire de muntanya, clavava les dents a l'or. De tan fort que les hi clava, li feien esgarrifó.
2: Apareix també el vers allunyat de la cançó, com és.
1: Sonet. Ets fresca tota tu i no et puc mirar que no em retorni el cor del teu caient. Tu no seràs mai vella, saps jugar com un infant de gesto bo i naixent. Parlàvem sota un arbre secular i a mi em semblava un arbre adolescent. Més frescors són els camps, els teus passar, que no molls de rosada al sol ixent. Un dia que et passegis pel jardí, les roses més frescals te vull collir, i a les teves mans blanques les daré. Quan elles el teu tacte sentiran, no enyoraran la saba del roser, que amb la teva frescor no es marciran.
2: El 1942 torna a Catalunya i està empresonat un mes a la presó Model de Barcelona. Després pot recuperar la casa on va viure, la Torre de les Hores, ocupada, i molts dels seus llibres perduts els recupera i es refà, com pot, la biblioteca.
1: Pujols representa la realitat en aquests poemes de joventut, com són les odes, amb el cos ufanós i flairós d'aquesta i d'aquella dona concretes. Concretes i tan desitjables i desitjades que la temperatura sensual i sexual d'alguns poemes és molt alta. Aquests cossos espaterrants sempre són, no s'oblida mai de dir-ho, flairosos, olorosos, aromes que no l'embriaguen, l'exalten, el fan més lúcid, més decidit, més penetrant, més sensible.
2: El poema Odes es compon de 8 cants. Llegirem el cant tercer.
0: La teva majestat d'adolescenta resplendeix dintre l'hort de casa vostra. Els teus muscles, flexibles i carnosos, es cauen entre els arbres plens de fruita. Tens uns pits tan gemats que si no fossin els contorns virginals que te'ls modulen, se diria que ets mare, que bé ho semblen, inflades per l'infant, tes carns flairoses. Res hi ha migrat en tu, ni aquells vells gestos amb què tu fas les coses més senzilles. M'has volgut abrenar, que jo venia a veure pondre el sol a casa teva, que aquí, al vostre hort, la posta m'hi encanta. Has collit fruits dels arbres i me'n dones, i els mossego per allí on tu me'ls donaves. Que ets hermosa menjant! Com t'hi assentes, els graons del safreig! Des de menuda que t'hi deus assentar, sembla que no hi siguis. Però els teus costats, oh hermosa, com se torcen de tan esclatadors damunt la pedra!
1: El proper poema és d'una tendresa tal que així que el vaig llegir em va venir al cap la poesia de Joana Raspall, també del Baix Llobregat, i explicada en aquest espai el 4 de febrer de 2022. S'hi copsa la cançó, la il·lusió i la brillantor.
2: L'ocellet. L'ocellet no vol volar. Ja volaria, l'ocellet no vol volar. Ja volaria si fos clar. Sota l'ala té el capet. Sota l'ala, sota l'ala, sota l'ala té el capet, sota l'ala arrupidet. Té la ploma estarrufada, tota molla, tota molla. Té la ploma estarrufada, tota molla de rosada. Ventijol del matí, vine, vola, vine, vola. Ventijol del dematí, vine, vola cap aquí. L'ocellet s'ha despertat, s'encadava, s'encadava. L'ocellet s'ha despertat, se'n quedava enlluernat. Tot el cel és blau de fresc, piula i canta, piula i canta. Tots els cels és blau de fresc, piula i canta l'ocellet. Tan bon punt arrenca el vol, brillejava, brillejava. Tan bon punt arrenca el vol, brillejava amb el bon sol. Ventijol que l'ha bufat, la rosada, la rosada. Ventijol que l'ha bufat, la rosada li ha expulsat. L'ocellet aixeca el vol, canta i vola, canta i vola. L'ocellet aixeca el vol, canta i vola, que fa sol.
0: Dalí es va sentir especialment captivat per la filosofia de Pujols. El 1960 va pintar l'obra a l'oli Cel hiperaxiològic i el 1974 va publicar el llibre Pujols per Dalí, on es referia a les seves nombroses converses amb Pujols. Finalment, Dalí va erigir un monument a Francesc Pujols davant l'entrada del seu teatre-museu a Figueres.
1: Diu el nostre filòsof que després d'aquest llibre que conté les seves poesies ja no en va tornar a escriure de versos, que la poesia el va abandonar.
0: Tot i això,
1: Pujols no deixa de ser poeta ni quan escriu filosofia, ni quan fa crítica de pintura, ni quan fa suposadament d'humorista. Ho podrem comprovar amb l'anecdotari de Francesc Pujols confeccionat per Jesús Cardona. El jardí de l'Ateneu, Francesc Pujols, contempla filosòficament la laboriosa manera de caminar d'una tortuga i, resumint les seves cavil·lacions, exclama:
2: avui ja no se'n fan de coses així.
0: Un ateu deia a Pujols que ell no podia concebre de cap manera l'existència d'una altra vida.
2: A vos us estranya que existeixi una altra vida,
0: li contestà Pujols.
2: Però a mi el que realment m'estranya és que existeixi aquesta.
1: Segons sembla, en temps de la República es va discutir a Martorell si els serenos havien de cantar les hores i el temps en català o en castellà. Pujols va ser consultat i, com a gran aficionat al bel canto, va contestar taxativament:
2: si han de cantar, que siguin italià.
1: Francesc Pujols, incansable, segueix estudiant i treballant, s'aïlla de fuig molts contactes com a resposta discreta i altiva davant l'anorreament i la persecució sistemàtica de la cultura. Triga encara a reprendre la seva tasca pública, que es limita, quasi del tot, a articles de publicacions periodístiques.
0: El poema del Dia de Tots Sants, que és esborronador i alhora no ho és gens, acaba amb una descripció d'un Crist d'església, d'un crucifix vivíssima i de gran força visual.
1: Tots sants. Tot el món s'ha entristit sota les boires, tothom pels morts. Ahir, al caure la tarda, arrencava les últimes verdors i avui sota les boires les hi porten. Tots els sants han passat com un udol portats per la ventada del novembre. La nit dels morts és fosca i ventejada. Tothom prega pels morts i, al mig dels seus records, s'hi sent riure els infants, que el Dia de Tots Sants, amb l'alegria al cor, torren castanyes. Torren castanyes amb l'alegria al cor, torren castanyes a prop del foc. En els boscos obscurs, entre la fosca, els vents han bramulat i els pins morts i caiguts s'han aixecat i han bracejat en l'ombra. Al punt de la mitjanit, tots els morts del monestir han pujat al campanar i s'han posat a tocar el so de les batallades de les coses ja passades, ha omplert la negror del bosc. Quan els monjos s'han llevat, les absoltes han cantat i dalt de l'altar major, davant del Nostre Senyor, que estava clavat a la creu, un peu sobre l'altre peu, amb els braços eixamplats, els cabells tots esbullats, amb la testa molt torçada i la mirada entelada. Si el cel ha pressentit el novell dia, s'ha aclarit un instant amb alegria. Després, quan ha vingut la matinada, s'ha vist la terra tota abandonada.
0: Els darrers anys de la seva vida, que s'acabà el 13 de febrer de 1962, va lluitar contra la tuberculosi que havia contret el 1956. Francesc Pujols comença ben jove publicant el present llibre de poemes. Després, tirarà a fons amb articles de crítica d'art, faceta que culmina en l'insuperable treball sobre Gaudí. I, finalment, es dona de ple a la filosofia que el du a fundar una religió pròpia, científica. La religió catalana, la que tindrà al frontó dels seus temples el famós lema:
2: el pa, pa, i el vi, vi.
0: I que deu ser la vertadera perquè no té sacerdots, ni devots, ni catecisme. Ens aturem aquí, Cesc, si et sembla, amb aquest repàs extens a la vida i obra de Francesc Pujols.
1: Sí, sí. Moltes gràcies, Jesús, per haver participat en aquest programa.
2: Moltíssimes gràcies. La veritat és que és una meravella escoltar i recitar Francesc Pujols.
1: Sí, sí.
2: I tant de bo, doncs, també tingui més presència en la vida cultural del país.
1: I desconegut.
2: I desconegut.
1: Molt desconegut.
0: Molt bé. Jesús, un plaer, doncs.
2: Gràcies, Oriol.
1: Gràcies, Oriol. Gràcies, Roger.
0: Gràcies, Cesc.
1: Per cloure les notes disperses de Francesc Pujols, escoltarem la peça musical Oda a Francesc Pujols, composta per Roger Mas i interpretada pel cantautor i la Cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. Mm-hmm.
3: soterrani de la plaça transcorre un riu de pensament. Petroli i algues transparents, somnis tancats en una carbassa, animals penjats de fils d'argent, titelles de paper d'estrassa.

veritat i ciència i aliment. Un Déu que no mira ni escolta, un àngel nascut d'una pedra. Giré que gira el món, m'és sempre la veritat,

0: il·luminats mig avorrits, divagadors de l'esperit. Nostre moment és arribar i arreu se sent ferum d'esclat.
1: Amb el Roger Mas tanquem les notes disperses i el bon dia i bona hora d'aquest dimarts 23 de juny de 2026, agraint a tots els col·laboradors i col·laboradores que l'han fet possible, l'equip professional també, i desitjant-vos de tot cor que passeu una magnífica revetlla de Sant Joan, un bon dia de Sant Joan, i el bon dia i bona hora tornem dijous a les 8 en punt del matí. Que vagi molt bé.

0: Són les 12.
1: Molins de Rei al dia, amb Sílvia Artés.
0: Bon dia. A nivell polític, avui parlem del ple que s'ha de celebrar aquest dijous, sí, després de Sant Joan. Esquerra Republicana i presenta una moció de suport als treballadors de l'empresa Manufactura Moderna de Metales, que fa un ERO. A banda d'aquesta qüestió, també parlem del llaç, que acaba de sortir un número que té com a eix central la identitat molinenca, i després, com no podia ser menys, repassarem les revetlles que es duran a terme a diversos barris del municipi. Per acabar, a nivell esportiu, un cop acabades les competicions de lliga reglamentàries, la majoria d'entitats estan fent, entitats esportives, estan fent campus esportius d'estiu, i el club d'handbol, que també té campus, també participa a la lliga d'handbol platja, una disciplina oberta no només a esportistes d'handbol. Doncs anem seguint amb ells cada setmana com els estan anant la lliga d'handbol platja. Doncs aquests són els continguts informatius d'avui dimarts 23 de juny. Comencem.

0: Comencem amb el temps, un dia calcat pràcticament el de les últimes jornades, temperatura alta ja aquesta hora, 32 graus. Anem a veure doncs com ha de ser el temps els propers dies, avui a la Revetlla. El nostre meteoròleg, el Jordi Miralles, ens ho explica. Bon dia, Jordi.
1: Hola, Sílvia, bon dia. Calor intensa avui a Molins de Rei, la Revetlla també, amb temperatures altes, avui màximes al voltant dels 35-36 graus, i aquesta propera nit i matinada no baixarem dels 22-23 graus aproximadament. Amb sol aquesta tarda i també sol de cara als propers dies. De fet, les properes jornades baixarà una mica la temperatura, però sempre ens mantindrem per damunt de les temperatures normals per l'època de l'any. De fet, a partir de dijous, les temperatures, tot i baixar, encara es mantindran al voltant dels 4 o 5 graus per damunt de la mitjana, i això vol dir que encara estarem suportant els propers dies, a partir ja de dijous, temperatures màximes de 31 a 33 graus a Molins de Rei i també amb nits bastant càlides. Tot això acompanyat amb molt de sol. De moment, a mitjà termini, no preveiem una davallada de les temperatures que ens portés, si més no, a parlar de temperatures normals per l'època de l'any i tampoc de precipitacions que puguin refrescar una mica l'ambient.
0: Gràcies, Jordi. Pel que fa al transport públic, el Centre de Gestió de la Informació de la Mobilitat destaca el servei alterat a la R3 de Rodalies en un tram que ens queda una mica lluny, però per si algú ha d'anar cap allà, circulació restablerta de moment entre el Figaró i Ribes de Freser, tot i que els trens no paren a la Garriga per una incidència per robatori de coure, i a servei alternatiu per carretera. I pel que fa a la resta de transport públic de la xarxa de transport públic, hi ha normalitat, si més no aquí, a l'àrea metropolitana. Acabarem els serveis amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè del passeig del Terraplè número 5. Esquerra Republicana presentarà una moció al ple d'aquest dijous de suport als treballadors de Manufactura Moderna de Metales. L'empresa està ubicada al polígon El Pla i té obert un expedient de regulació d'ocupació que suposarà l'acomiadament de 34 treballadors i acabar amb la seva activitat productiva aquí al municipi. Segons publica el Viumolins, la mesura afecta la totalitat de la plantilla de producció de l'empresa aquí a la vila, mentre que la Divisió d'Investigació i Desenvolupament continuarà funcionant sota la gestió d'una altra empresa. Segons anuncien els representants dels treballadors, les negociacions amb la direcció no han permès acostar posicions ni trobar alternatives per minimitzar l'impacte d'aquests acomiadaments. Els representants també lamenten dels treballadors que la direcció hagi dit que serà el fons de garantia salarial qui assumirà els pagaments d'aquests comiats, sense que la companyia, sense que l'empresa es faci càrrec de les liquidacions pendents. En aquest sentit, diuen els treballadors que això suposaria no cobrar part dels mesos de maig i juny, les pagues extres i la liquidació per aquest acomiadament. Esquerra Republicana a la moció no qüestiona l'evolució de l'empresa, però sí que dona suport als treballadors per les condicions econòmiques que es plantegen. Marta Espona és portaveu d'Esquerra.
2: Trencar una llança en favor de les condicions en què els treballadors s'han vist obligats a haver d'acceptar, que és doncs unes condicions econòmiques que no són favorables a ells i que, en opinió seva, doncs no han estat ben gestionades tampoc per l'empresa. De manera que, per una banda, doncs instem que es pugui donar suport a aquests treballadors perquè tinguin doncs el que doncs es mereixen també econòmicament parlant, i després per fer un toc d'atenció també doncs al que és el parc industrial, no?
0: Doncs és Marta Espona, portaveu d'Esquerra. Aquest és el tema de la moció que presentaran al ple d'aquest proper dijous, que com sempre es farà a les 6 de la tarda. I parlem també de la revista Llaç. Ha sortit una nova edició de la revista que té com a eix central la identitat molinenca. Des d'aquest número, la revista local vol intentar explicar l'imaginari molinenc, explicar la identitat a través de històries que en alguns casos s'han transmès de forma oral o també a partir de relats escrits. De fet, han unit la voluntat de posar el focus en aquest tema amb la idea de mostrar l'imaginari local, qui som o d'on venim, i a més a les xarxes socials del Llaç han convocat un concurs de relats curts sobre cultura popular i folclore a Molins de Rei en col·laboració amb la Biblioteca, l'Ateneu Molei i el Servei Local de Català. La intenció ha estat la de fomentar l'ús de la llengua i alhora reforçar els vincles que ens identifiquen i cohesionen com a municipi. Una proposta central que s'allunya dels temes d'actualitat estricta, que per altra banda en format més petit ja apareixen a la secció de la Vila Coses i Fets. Doncs com dèiem, aquesta proposta que s'allunya dels últims temes centrals, que són més d'actualitat i que pretén aprofundir en l'essència de la vila. El director d'enllaç, Roger Castillo, destaca l'objectiu del dossier central de la revista Última.
3: Pensar d'alguna manera com construïm la narrativa de poble, no? De Molins de Rei, per la gent que hi viu doncs, des de fa ben poquet fins la gent que hi ha viscut tota la vida i que té doncs, besavis i rebesavis del poble. No? I entenem que és interessant posar sobre la taula aquests relats que s'han anat transmetent generació rere generació a la gent que potser no els ha pogut doncs, viure des de casa o sentir des dels avis doncs, a través d'una revista llegida, amb imatges, no? I que sigui una altra manera d'entrar-hi en un món que tradicionalment s'havia fet a l'interior de cada casa.
0: Doncs és la revista Enllaç que acaba de sortir, la podeu trobar a les llibreries de la vila a un preu de 4 euros i mig.

0: Molins de Rei al dia.
1: Doncs avui és la revetlla de Sant Joan i, com és habitual, els barris de la vila la celebren, més enllà de la festa dels focs de Sant Joan, que ja n'hem parlat, amb la flama del Canigó que arriba aquesta tarda a la plaça de la Creu i després se'n van cap a la plaça de l'Església, on es desenvolupa tota l'activitat fins a la matinada. També hi ha revetlles als barris. Per exemple, al barri Bonavista, al Mas, que avui farà sopar de carmanyol al carrer Bonavista. Tothom que ha volgut tenir lloc a la taula ha pagat un euro amb servei de bar que tindran doncs els membres de l'entitat i calculen que seran unes 80 persones. N'ha parlat Anna Granet de l'Associació de Veïns.
2: Els previstos de les taules, veig que hi ha moltes famílies i amb molts nens, que habitualment hi havia molta gent gran i així, i aquest any no. Aquest any veiem que hi ha moltes famílies que han reservat la taula fent sopar de carmanyola. Cada un s'ha de portar el seu. Sí. Tenim barra de bar a dintre el local.
1: I el barri del Canal també farà la seva revetlla particular al pati de l'escola Pont de la Cadena. L'entitat veïnal hi posa les taules i cadires i una ampolla de cava per taula. I ens expliquen que hi ha unes 130 persones apuntades pel sopar de carmanyola. Tot i així s'havia de reservar la taula. I durant la nit també sortejaran regals que els han donat botigues del barri, a més de música, que també tindran. Ens ha explicat tot plegat Antònia Plaza, de l'Associació de Veïns del Canal.
3: A les 9 ja obrirem portes perquè vulgui que vingui a sopar, que doni una mica de temps des de les 9 fins les 10 i mitja que començarem ja amb la música per estar aquí una mica més familiar.
1: I al barri de l'Àngel faran també sopar popular i ball amb orquestra. El tret diferencial és que l'Associació de Veïns és qui cuina el sopar. Seran unes 130 persones que ho celebraran a la plaça de la Pau. Anselma Romero és de l'Associació de Veïns de l'Àngel.
4: I nosaltres fem aquí un sopar, que aquest any són mandonguilles amb salsa, primer un pica-pica i aigua de tot, després un sorteig, farem la coca, cava. La plaça La Pau ja està guarnida i ara ja m'han portat les cadires i les taules i ja a mitja tarda ja començarem a preparar-ho.
1: I l'Enxuscat, en col·laboració amb l'Associació de Veïns de la Granja, farà la revetlla també al barri, amb servei de bar i a partir de les 11, animació amb el DJ Jambo Jambito. De fet, l'any passat l'Enxuscat ja va fer la festa a la granja i enguany ha comptat amb el suport i col·laboració de l'Associació de Veïns. També s'han fet reserves i preveuen ser entre 150 i 200 persones, inclús més, ens deien des de l'Enxuscat. Emma Saura és membre de l'entitat.
5: No és sopar de carmanyola, no. Tenim servei de barra, tindrem entrepans, també tindrem refrescos. Doncs això està a la plaça de la Granja, que està entremig de l'hotel Ibis i el nou Can Ametller.
1: I la Riera Bonet farà el sopar del soci primer i després música. També han fet el sopar, ho celebraran a les pistes de petanca, hi haurà sortejos també, i preveuen ser entre 200 i 250 persones en total, entre socis, que són uns 75 ja, i la resta que s'hi afegirà doncs després del sopar. Josep Almo és membre de l'Associació de Veïns de Riera Bonet.
6: Fem el sopar del soci, que el soci no paga, i els que no són socis paguen 12 euros pel sopar. Llavors, a mitja part o així, fem el sorteig del soci també d'un pernil. A partir de les 23 fins a les 3 del matí, amb música de DJ.
1: I a partir de divendres i fins diumenge continuen les festes del barri, que ja us anirem explicant dijous i divendres. A nivell més institucional, doncs un any més es fa una crida a tenir una revetlla festiva, però respectuosa, especialment pel tema dels petards, pel soroll intens que hi pot haver i que pot afectar a persones vulnerables o infants. L'Ajuntament també ha posat un horari per l'ús de petards i d'altres articles pirotècnics. Avui recomanen només fer tirar petards o altres elements pirotècnics de 5 de la tarda fins a les 3 de la matinada. De 5 de la tarda fins a les 3 de la matinada. Fora d'aquest horari es recomana doncs, que no es llencin petards. I també hi ha un dispositiu de seguretat. Aquesta nit la Guàrdia Urbana tindrà parelles policials, 3 al centre vila i una als barris de muntanya per garantir doncs, la cobertura de tot el municipi. Hi ha diverses revetlles populars que us hem explicat. Tenen permís fins a les 4 de la matinada i a la plaça de l'Església, que és a més on hi ha foguera i permís per foguera fins a les 6 del matí, també un punt lila per prevenir violències masclistes i LGTBI fòbiques al costat de la plaça de l'Església amb aquesta festa popular dels focs de Sant Joan, i els Mossos i la Guàrdia Urbana, que també s'han coordinat per la seguretat i pel dispositiu especial de la revetlla de Sant Joan.
0: Molins de Rei al dia.
1: El Club d'Handbol Molins continua amb la temporada d'handbol platja. Aquest passat cap de setmana han estat un torneig on han fet bones posicions i també un torneig a la Federació Espanyola. Es van classificar per una final a Laredo, que serà el mes d'agost, això fa dues setmanes, i aquest últim cap de setmana han anat a Gavà també amb bons resultats. N'ha parlat David Martínez, president del Club d'Handbol.
7: Per la manera que està muntat això, no vam poder anar amb tots els nostres equips, de fet, per anar amb juvenil, infantil, femení, i amb l'infantil masculí i el cadet masculí. Amb el juvenil femení vam fer final, vam quedar segones, amb l'infantil femení vam fer terceres, amb els masculins no vam passar als quarts de final, vam fer fase de grups, però la veritat és que molt bé, no? Anar rodant. Com que també té un caràcter bastant lúdic aquesta competició, la veritat és que va anar força bé.
1: I aquest any el president ja ens ha comentat divergències que tenen amb la Federació Catalana per com organitzar aquest tour, que són tornejos de cap de setmana, que implica que cada cap de setmana hi ha molts equips. La setmana passada ens deia que fins a 39 equips de tot Catalunya que no poden jugar. Per això s'acaba de crear una mena de lliga o de tour paral·lel. Ells hi han anat amb un equip aquest cap de setmana paral·lel perquè puguin jugar tots, ja que és una lliga lúdica i no competitiva, i l'objectiu és jugar i passar-ho bé jugant a l'handbol platja. Aquest cap de setmana que ve no tenen competició, no hi ha tornejos, i el següent ja se n'aniran tot el cap de setmana per participar al torneig de l'Estartit, ja que és un desplaçament llarg, i aniran tots. I també destacar que aquest passat cap de setmana han fet el sopar de final de temporada al pati de l'escola al Palau, amb bona participació de famílies del club i també membres de la Junta. I abans d'acomiadar-nos, recordem, els refugis climàtics, fa molta calor aquests dies. Fins divendres hi ha refugis climàtics al casal d'Avis Primer de Maig, a l'aula d'estudi del Molí Jove, també a la sala d'actes de Can Ametller i a l'oficina d'atenció ciutadana. I el Molí Jove també dissabtes i diumenges també és un espai on podeu anar a passar una estona fresquets. Res més, que passeu una molt bona revetlla i que vagi bé, bon dia.

0: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
1: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
1: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
0: T'esperem al Molí Jove.
2: Vols estar al dia de l'actualitat més Rainbow?
3: Notícies, música, cultura, celebritats. Posa't al dia amb nosaltres de tot allò que succeeix a la comunitat LGTBIQ+.
2: A més de tots els temes superactuals que afecten el col·lectiu, podràs assabentar-te de curiositats, dades històriques i d'altres informacions fascinants.
3: Entre tots, podem construir una societat més tolerant i inclusiva. I per què no? Podem fer-ho d'una manera entretinguda i divertida aquí, a casa, a Ràdio Molins.
2: Així que no t'ho pensis. T'esperem a la ràdio teva cada setmana. I si vols, deixa'ns els teus comentaris i peticions al nostre perfil d'Instagram. Fins aviat!
4: Ona Rainbow, amb Helena Peiro i Mari Marcos. Els dimecres a 12:15 del migdia a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.òmnium.cat.

Bon dia. Us saludem des del programa setmanal Picama, magazín sobre salut relacionat amb els hàbits saludables i el tractament i prevenció del càncer, de l'Associació Prevenció i Informació Càncer Molins, PICAM, Associació de Pacients, al Servei de Pacients.

0: Avui ens acompanya la doctora Noelia Vilariño. Ella és especialista en oncologia mèdica. Va completar la seva formació com a resident a l'Hospital del Mar de Barcelona l'any 2017 i des d'aleshores desenvolupa la seva activitat assistencial i investigadora a l'Institut Català d'Oncologia, ICO, de l'Hospitalet. Forma part de la unitat de tumors toràcics i és referent d'oncologia mèdica a la unitat de neurooncologia, on participa activament en diversos assajos clínics centrats en pacients amb metàstasi cerebral. Ha completat el màster en oncologia molecular del Centre Nacional d'Investigacions Oncològiques i el màster d'expert en immuno-oncologia de la Universitat de Navarra. L'any 2020 va obtenir una beca Rio Ortega de l'Institut de Salut Carlos III i li va permetre iniciar el seu projecte de tesis doctoral. Entre els anys 2022 i 2023, gràcies a dues beques de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica, SEOM, va realitzar una estada de recerca al Laboratori d'Immunoncologia de la Universitat de Yale, als Estats Units. I fruit d'aquesta col·laboració internacional ha publicat recentment un treball a la revista Molecular Cancer sobre els mecanismes que permeten a les metàstasis cerebrals del càncer de pulmó escapar del reconeixement del sistema immunitari. Actualment compagina la seva tasca assistencial amb la recerca clínica i translacional en immunoteràpia i metàstasi cerebral, mentre finalitza la seva tesi doctoral. Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do. Bon dia, doctora Vilariño.
1: Bon dia, moltes gràcies per la introducció i per l'invitació, moltes, òbviament.
0: Moltes gràcies a tu per estar avui aquí amb nosaltres, eh? Doncs bé, aviam, com ens expliques? Aviam, com es tradueixen els teus descobriments en el dia a dia dels teus pacients a l'hospital? Estem a prop de veure nous tractaments gràcies a investigacions com la teva?
1: Pues moltes gràcies per la pregunta. La veritat és que la recerca translacional al laboratori és una miqueta la manera que tenim, no?, de transformar les preguntes que ens plantegen els pacients, no?, en sí, coneixement científic. No, en el meu cas concret, l'activitat clínica del dia a dia a la consulta de pulmó doncs m'ha permès veure, no, com hi ha pacients amb metàstasis cerebrals que són una població especialment vulnerable. No? Uh-huh. No és només el pronòstic, no, sinó que són també la qualitat de vida, la capacitat neurocognitiva, el que amb molta freqüència es veu molt afectada. No? I és precisament aquesta realitat clínica difícil, no, que neix la inquietud investigadora. No? El nostre objectiu és entendre millor la biologia d'aquestes metàstasis cerebrals per identificar vulnerabilitats del tumor en aquest lloc, no, que ens ajudin a trobar nous tractaments, òbviament, però també a saber quins pacients es poden beneficiar d'un tractament i quins no. No? Jo crec que això és molt important, no? Perquè ens permet avançar cap a una medicina, no?, més personalitzada, que ara està molt de moda, això de l'oncologia de precisió, no? Sí. Però i alhora també evitem toxicitats innecessàries, que jo crec que sobretot quan pensem que un tractament no serà efectiu per un malalt, no, no hauríem de donar-li aquest tractament, no? Perquè malauradament, no, els nostres tractaments tenen efectes secundaris.
0: Sí,
1: no?
0: clar.
1: Llavors, els resultats d'aquest tipus d'investigació no es converteixen, la veritat, d'un dia per un altre, no?, en un nou tractament, però sí que ens permeten generar el coneixement necessari per desenvolupar noves estratègies terapèutiques de futur. No? I jo crec que estem vivint un moment molt bonic a nivell del pulmó, molt esperançador. No? En els darrers anys hem vist avanços molt importants en immunoteràpia i en teràpia dirigida.
0: Sí, sí.
1: I jo crec que investigacions com la nostra, pues, ens ajuden a entendre millor que per què tractaments molt efectius, no, a vegades el tumor del pulmó no sempre aconsegueixen, no, el mateix resultat al cervell. No?
0: Sí,
1: i entendre aquestes diferències, pues, és el primer pas, no, per desenvolupar en el futur tractaments cada vegada més eficaços per als pacients amb metàstasis al cervell.
0: Sí, sí, està claríssim, sí, sí. Sabem que el càncer de pulmó és un dels que té més tendència a generar metàstasi cerebral, com tu ara estaves dient. Per què té aquesta preferència pel cervell i què fa que sigui tan complex de tractar?
1: Aquesta pregunta és superinteressant. La veritat és que sabem que el càncer de pulmó és un tumor sòlid, de fet, que té amb més freqüència metastasis cerebrals. I s'estima que entorn a un 20% dels malalts metastàsics de pulmó tindran metàstasis al cervell i que inclús podem arribar a la meitat dels malalts, no?, que desenvolupin, no?, aquesta disseminació al cervell, no?, al llarg de la seva malaltia. La pregunta és molt, molt apropiada, però és una pregunta que encara avui estem intentant respondre completament, clar, la veritat. És clar, complexa. Sabem que les cèl·lules del càncer de pulmó tenen molta capacitat d'adaptació, no? Hem de pensar que per poder formar una metàstasis al cervell, no?, primer han de sortir del pulmó, no?, han d'arribar a la sang, sobreviure al torrent sanguini i després han de travessar diverses barreres, no?, de defensa de l'organisme per finalment adaptar-se a un entorn com és el cervell, que no té res a veure amb el pulmó on inicialment s'originen, no?, aquestes cèl·lules.
0: Carambes.
1: Llavors, aquestes cèl·lules, si aconsegueixen travessar la barrera hematoencefàlica, que és, aquesta barrera és una barrera i un sistema de protecció natural que actua com una espècie de filtre al cervell i que impedeix l'entrada de substàncies potencialment perjudicials, com per exemple un microorganisme o una toxina. El problema que tenim és que aquesta barrera també dificulta l'arribada de molts tractaments, no? Clar. A més, les cèl·lules tumorals que aconsegueixen arribar al cervell no són exactament iguals que les que teníem al tumor original del pulmó, no?
0: És curiós, eh?
1: Clar, durant aquest procés adquireixen canvis genètics i metabòlics que els permeten sobreviure a tot aquest procés que hem explicat, a tot aquest viatge, no?, per adaptar-se millor, fet que et genera al final que hi hagi molta heterogeneïtat dins d'un mateix tipus de càncer. De fet, quan nosaltres estudiem al laboratori les cèl·lules del pulmó i del cervell d'un mateix pacient, no són exactament iguals, no? Per acabar-ho de complicar d'alguna manera, el cervell té a més un microambient únic, no? Les cèl·lules que habiten allà al cervell de forma natural són úniques, les neurones, la glia, no hi ha altres cèl·lules mateixes, no?, en cap altre lloc del cos. I aquest entorn, el que sabem avui en dia, és que inclús pot afavorir la supervivència de les cèl·lules tumorals. Les cèl·lules tumorals arriben allà, es comunica amb aquestes neurones, cèl·lules de suport de la glia, i fan que al final aquestes cèl·lules li ajuden a créixer. I al mateix temps, no?, limiten el sistema immunitari. I jo crec que per tot això la metàstasi cerebral, sí, és molt, un repte molt important, no?, perquè no hem de combatre solament el tumor, les cèl·lules, sinó que tenim un microambient molt concret amb un òrgan, no?, que és extraordinàriament delicat, no?, que és responsable de funcions com el moviment, el llenguatge, la memòria o al final de la nostra personalitat, no? Llavors, hem intentat detectar, tractar una malaltia que està en un cervell, no?, que hem de protegir al màxim perquè és fonamental per la vida de la persona.
0: Sí, sí, sí. Carambes, tu. Escolta una cosa, perquè només és la metàstasi cerebral, sembla que només sigui a través del càncer de pulmó, o no?
1: No. No, és a dir, dins dels tumors sòlids, diguem-ne, no?, dins del càncer de mama, no?, melanoma, pulmó, és el pulmó el que dona metàstasis cerebrals amb més freqüència. Però dins dels tumors, diguem-ne, d'òrgans, dels sòlids, no de la sang, els més freqüents són el càncer de pulmó, el càncer de mama i el melanoma, el càncer de pell. Aquests tres tumors són els que tenen més tendència a donar metàstasis al cervell.
0: Sí, sí, és curiós, eh? Carambes, tu. Escolta, i tenint en compte aquesta complexitat per tractar el cervell, quins són els principals descobriments de la teva tesis per combatre aquesta metàstasi? Bueno, ja sé que estàs en ello, no? Però vull dir, de moment...
1: Sí, estem en
0: ello. Els principals descobriments que estàs portant, o que de moment sabem, no? Perquè cada dia anirem descobrint més coses, oi?
1: Exactament, sí, i tant. La meva tesi, la veritat, s'ha centrat molt en els pacients que tracten en immunoteràpia, no? I el que hem intentat entendre millor, no?, és perquè les metàstasis del cervell no sempre responen al tractament, no?, de la mateixa manera que el tumor original del pulmó, especialment en aquest cas de la immunoteràpia, no? El que hem vist moltes vegades quan tractem els pacients en immunoteràpia o en immuno o combinat amb quimio és que a vegades obtenim una bona resposta del tumor, al pulmó, altres metàstasis al cervell, però en algun moment el cervell i el tumor acaba creixent més ràpidament que la resta del cos.
0: Caram.
1: Llavors, Sí, i això condiciona molt per al malalt, no? Llavors, una de les troballes més importants ha estat observar que les metàstasis cerebrals poden desenvolupar mecanismes que les fan menys visibles per al sistema immunitari. És, no sé com dir-ho, és com si aquestes cèl·lules tumorals aprenguessin a amagar-se millor dins el cervell. Llavors, amb la meva tesi, el que hem identificat són alteracions en una sèrie de proteïnes implicades en el reconeixement del tumor per part del sistema immunitari.
0: És
1: que
0: curiós,
1: podria ajudar-nos a explicar, clar, per què aquest benefici de la immunoteràpia acostuma a ser menys durador, no?, a les metàstasis cerebrals que el tumor pulmonari, no?, del pulmó originalment.
0: Clar.
1: Un altre pal important de la tesi ha sigut a partir d'un assaig clínic que hem fet a nivell espanyol, que ha liderat el doctor Nadal, que al final és el cap clínic de la unitat de pulmó.
0: Sí.
1: El que hem intentat fer amb pacients tractats en quimio i en immunoteràpia és intentem identificar biomarcadors, de forma que nosaltres puguem identificar prèviament el tractament quin pacient se beneficiarà del tractament i quin no, per evitar-li la toxicitat del tractament si no obtindrà un benefici. Clar. Això l'estem fet tenint en compte la ressonància. La ressonància cerebral és el mètode que nosaltres fem servir per al diagnòstic de les metàstasis cerebrals. I per tècniques de radiòmica, volumetria, estudiem aquestes imatges i ja hem identificat alguns paràmetres que ens ajuden a saber quin malalt pot beneficiar-se més d'aquest tractament i quin no.
0: Clar.
1: Exacte. Al final es tracta d'oferir tractaments més precisos, jo crec, més personalitzats i efectius i també menys tòxics, no?
0: Sí,
1: per als pacients.
0: Doncs déu-n'hi-do. Tu que ets especialista en la immunoteràpia i les teràpies dirigides, per als que ens escolten des de casa, com aconsegueixen aquests nous tractaments revolucionaris guanyar-li la partida a la metàstasis al cervell, cosa que fa uns anys semblava gairebé impossible? Bueno, una mica el que estaves ara explicant, però una mica perquè la gent des de casa, en fi, ens pugui entendre una mica, no ho sé.
1: Clar, totalment. De fet, ha canviat molt com tractar les metàstasis cerebrals. Fa uns anys, entre 5-10 anys, el tractament estàndard de les metàstasis cerebrals era la radioteràpia, perquè teníem únicament la quimio, els oncòlegs mèdics, i amb la quimio, amb càncer de pulmó concretament, no obteníem massa respostes, no?, a nivell del cervell. La incorporació de la immunoteràpia sí que ha suposat una autèntica revolució, perquè per primera vegada tenim pacients metastàsics que presenten aquesta malaltia disseminada des del diagnòstic, però que aconsegueixen supervivències molt prolongades, una situació que abans no podíem imaginar, no? I el que hem explicat una miqueta abans, la immuno no ataca directament al tumor, no?, sinó que ajuda el propi sistema immunitari del pacient a reconèixer el tumor i combatre'l, no?
0: Clar. Sí, sí.
1: Clar. El repte és que no tots els pacients responen igual i per això continuen investigant, no?, per sobretot a la metastasis del cervell, que sabem que la duració d'aquest benefici és més curta, no? Pues intentem afegir més immunoteràpia, nous tractaments i també moltes vegades combinem amb tractaments més clàssics com la radioteràpia, que sabem també que aporten benefici.
0: Sí, sí.
1: I pel que fa a les teràpies dirigides, i que això és un exemple clar, no?, de medicina personalitzada, i a mi sempre m'agrada comparar-lo amb una llança, no?, que va directament dirigida contra una diana molt concreta del tumor. La teràpia dirigida és per a un subtipus de càncer de pulmó que té alguna alteració genètica concreta i quan la identifiquem, pues, utilitzem fàrmacs dissenyats per bloquejar-la de manera molt precisa.
0: Molt bé.
1: L'avantatge d'aquest grup de malalts, que la veritat és menys freqüent, és que aquests fàrmacs són molècules molt petites que travessen aquesta barrera de la que hem parlat abans, l'hematoencefàlica, i arriben molt bé al cervell.
0: Sí, sí.
1: Gràcies a això, clar, en alguns tipus de càncer de pulmó aconseguim un control de la metàstasi cerebral molt similar al que tenim a la resta del cos, una cosa que fa uns anys no semblava impossible.
0: Clar.
1: I que aquest diagnòstic molecular i aquesta innovació, també la enginyeria i el disseny dels fàrmacs, ha suposat, pues, una autèntica revolució, no? Però és veritat que encara queda camí, no? No tots els pacients disposen d'una diana terapèutica ni tampoc tots els tractaments aconsegueixen la mateixa eficàcia al cervell, no? I per això continuen investigant, no?, en l'objectiu, al final, és que cada vegada més pacients, pues, puguin beneficiar-se d'aquests avanços.
0: No, no, i a més, amb el tema de la immunoteràpia, amb el càncer de pulmó, jo també tinc amics que li han posat aquesta nova immunoteràpia, li ha anat estupendo, i en canvi algun, bueno, pocs, però un concretament, ha tingut efectes... No li ha sentat bé, o no ha anat bé, per dir-ho d'alguna manera. I ara, és igual, li estan fent el que estaves explicant tu, no?, pràcticament, a mida, no?, li estan fent tractaments a mida, eh?, vull dir que... No,
1: sí, jo crec que aquí, exacte, l'important és individualitzar el tractament, no? Tenim un plan, clar, però individualitzat. Has tret una cosa molt important, que és, òbviament, els nostres tractaments no estan exempts de toxicitats i moltes vegades, encara que no ens agradi, no, hem d'aturar un tractament perquè la tolerància no està sent bona, no? Llavors, en aquest moment hem de buscar alternatives, especialment si el tumor no està controlat del tot. I en el cas de les metàstasis cerebrals, per exemple, sabem que a vegades la seqüencialitat dels tractaments o a vegades pues, inclús incorporar tractaments locals, com la radioteràpia que parlaven abans, no? Que ha millorat moltíssim també, no? Antigament fèiem una radioteràpia de tot el cervell. Avui en dia inclús arribem a tractar focalment, és a dir, únicament la lesió que veiem al cervell, però la resta del cervell no, amb pacients que arriben a tenir fins a 10 lesions cerebrals. Llavors, aquesta innovació, tant per part d'oncologia mèdica com d'oncologia radioteràpica, a milloria de la tècnica de radioteràpia, ens està permetint, no, millorar la seqüencialitat dels tractaments. Al final, al llarg de la malaltia, probablement hem d'utilitzar diferents, no, estratègies. Clar. I l'important és individualitzar, no, en quin moment hem d'afegir una a una altra, el que diem sempre, no, buscant la màxima eficàcia, però també tenim en compte la toxicitat i la qualitat de vida, no, perquè al final això
0: sí.
1: Molt important, no? Tant com l'eficàcia.
0: Sí, i tant, sí. I tant que sí. Bueno, doncs guanyar la batalla a la metàstasi cerebral és un dels majors desafiaments de la medicina moderna, com tu estàs dient, i amb el que estàs treballant. Estàs a punt de tancar la teva etapa del doctorat. Cap a on es dirigeixen ara els teus passos i quins creus que seran els propers grans avenços en aquest camp en els propers anys?
1: Pregunta difícil. Sí, el que he après durant aquests anys és que la metàstasi cerebral és un dels processos més complexes, que tractem en oncologia per aquesta dificultat per arribar, no, amb els fàrmacs a aquest òrgan en concret, que està molt protegit perquè, òbviament, és un òrgan vital.
0: Sí, clar.
1: No? I jo crec que només podem abordar el tractament des d'un treball en equip. No, això és claríssim. Això no? Jo crec que avui... Sí. Totalment. No? Això és el que em pren, no? més important. No? Avui en dia, per exemple, el tractament d'aquests malalts és, com dèiem, interdisciplinari, i a l'ICO discutim cada cas dins d'un comitè de tumors neurooncològics on participen els neurocirurgians, oncòlegs radioteràpics, neuròlegs, anatomopatòlegs, infermeria, especialistes en cures paliatives i nosaltres també, no? Els oncòlegs mèdics.
0: Clar.
1: I cadascuna porta, doncs, una peça diferent, però imprescindible, no?, per prendre la millor decisió per al pacient.
0: Sí, sí, això és bàsic, no?
1: Jo crec que és superimportant perquè cada, a vegades amb la mateixa malaltia, que moltes malalts, no, a vegades pregunten, però si tinc el mateix que un company que conec, li tractem diferent. Clar, perquè al final individualitzem i nunca, no hi ha un cas igual a un altre, no?
0: No, no, està clar, cada persona som un món i cada malaltia és diferent, això està clar, eh?
1: Exacte. I llavors jo crec que aquesta mateixa col·laboració a la clínica és igual d'important a la recerca, no? Per exemple, en el meu cas, la meva tesi, aquesta publicació recent, és, no, tenim a partir de mostres del cervell de malalts que han tingut metàstasis cerebrals que han sigut operades, no? I per això, òbviament, que és un percentatge dels malalts molt petit, necessitem la col·laboració, no, òbviament dels pacients que participen en els estudis, no, però també de la feina dels cirurgians que operen, els patòlegs que diagnostiquen, els biòlegs moleculars que ens ajuden a entendre, no, millor posar el nom a la malaltia, les alteracions moleculars que detectem, no, i traslladar, no, tot això, les preguntes de la consulta, pues, al laboratori. No? I també em porto la importància d'escoltar els malalts, perquè més enllà dels resultats mèdics, no? I a vegades el focus, no, del científic, el metge, investigador, no, és molt important, sí, sí, a vegades ens centrem molt en l'eficàcia, no? Però no sempre és la prioritat del malalt. i també en tenim molt present, he insistit bastant en l'entrevista, però jo crec que és superimportant, no?, de preservar la qualitat de vida, no? Jo crec que al final el tractament ha de ser individualitzat, no?
0: Sí, sí, i tant.
1: I no només així podem, no?, prendre les decisions realment compartides i més adients, no?, per cada malalt individualment.
0: No, no, això és bàsic, eh? El que, ja d'uns anys cap aquí ja, sí. ja no entro en el tema aquest més complex de metàstasis, però inclús amb el càncer, cada cas, cada persona li apliquen de diferent forma. Abans, fa anys enrere, tothom era el mateix procediment. Quimio, ràdio i tal, no, ara no. Ara ja et fan en cada persona, depèn del que has tingut, doncs ja una mica ja el tractament una mica a mida. I tot això de la investigació que esteu portant a terme, això és fenomenal, bueno, és essencial, penso jo, per aquest tema, Doncs escolta,
1: totalment d'acord, estàs
0: feta, bueno, aquí em sembla que has guanyat uns premis i, que sí? T'han donat uns premis per tots aquests treballs que portes a terme, oi, Noelia? Doncs molt bé.
1: Sí, sí, sí, de moment molt, la veritat és que molt contenta i també molt, molt agraïda. Això és un treball en equip i la veritat és que estic molt, molt contenta, sí, sí.
0: I nosaltres com a associació, doncs encantats de poder donar veu a totes aquestes nous avenços com que esteu portant a terme i que bueno, que són essencials, escolta. Doncs moltíssimes gràcies, felicitats per tots aquests treballs que estàs fent i aquests premis que has tingut i moltes gràcies per tot, I ara ja per...
1: Moltes gràcies a vosaltres també per la invitació i per la iniciativa, que crec que és boníssima, la veritat.
0: Doncs molt bé, gràcies. I ara per acabar el programa sempre demanem a la persona entrevistada una cançó que li dediquem i una frase que l'hagi motivat o un llibre. Així que quina frase o llibre ens portes?
1: Mira, porto el llibre Brooklyn Follies, que és de Paul Auster. És una novel·la d'una història d'un malalt que és, no?, sobreviu a un càncer de pulmó, sí, i que creu que després de la malaltia, ja sent gran, no?, no hi haurà res més, i després just d'això, no?, troba pues un nou sentit a la vida, l'amor, és com una segona vida, inclús molt més feliç que l'anterior. O sigui, és treure una miqueta, no?, d'esperança, no?, en aquest sentit.
0: Ah, doncs això és molt interessant, perquè la vida és això, un constant d'anar saltant passos, i
1: exacte,
0: la veritat és que el que tu dius d'aquesta persona, que quan ha passat una cosa d'aquestes valores moltes més coses que la vida anterior, no?, per dir-ho, o que l'etapa anterior de la vida.
1: Exacte,
0: perfecte,
1: totalment.
0: Doncs molt bé, ho tenen en compte, per llegir-lo.
1: Molt bé.
0: I quina cançó t'agradaria que et poséssim?
1: Pues m'agrada molt la cançó, també molt lligada, no?, a la investigació, al que hem estat parlant, I Can See Clearly Now, que és una cançó de Johnny Nash, que també és un himne d'optimisme, no? Parla una miqueta una metàfora de que no hi ha dies que la lluvia, surt en castellà,
0: sí,
1: marxa i surt el sol, i jo crec que això, no?, sempre en una part molt complicada de la vida dels nostres malalts, mm-hmm, hem de treure, no?, i ajudar-los perquè el sol surti una altra vegada i que puguin viure, no?, en les millors condicions, la veritat.
0: I tant que sí, i tant que sí. Doncs bueno, ara te la posem i repeteixo, moltíssimes gràcies, Noelia, per tot el treball que esteu portant i molta sort i endavant. Gràcies.
1: Gràcies, igualment, gràcies.
0: Adéu.

Fins aquí el programa d'avui. Agrair l'entrevista a la doctora Noelia Vilariño, que és un, ha sigut molt interessant, i rebeu una salutació de tot l'equip del programa. L'Anna, jo mateixa, la Marissa, la Berna, la Eli, que està en el control de so, i com no, Ràdio Molins de Rei. Fins la pròxima setmana a 2:15. Que tingueu molt bona setmana.

0: La UNO es parla, Maria Lara. Catalunya es prepara per celebrar avui una revetlla de Sant Joan en un context de temperatures extremes i risc molt alt d'incendis a més d'un centenar de municipis. Amb una onada de calor encara activa fins demà, Protecció Civil fa una crida a extremar la prudència en l'ús de petards i l'activitat al voltant de les fogueres que tornaran a cremar un any més per festejar la nit més curta de l'any. N'ha parlat avui a la xarxa Josep Ramon Cabello, que és el subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
1: Aleshores, doncs, volem treballar, volem que la gent estigui conscienciada en tots aquests àmbits. D'una banda, doncs, preocupar-se per no patir els efectes de la calor, intentar refrescar-se com a mínim algunes les hores més caloroses del dia, i després, quan facin doncs, ús de la pirotècnia, aquesta, sobretot aquesta nit, doncs, que vagin a precaució i que no ho facin doncs, ni en masses boscoses, ni en zones boscoses, ni en la franja de 500 metres que l'envolta.
0: Per la seva banda, Trànsit desplega també un operatiu especial per garantir la mobilitat en una nova operació sortida que preveu que surtin fins a 490.000 vehicles de l'àrea metropolitana de Barcelona. També es faran més de mig centenar de controls de droga i alcoholèmia i també es desplegaran més de 286 agents. I en clau política, el govern espanyol ha donat llum verda al projecte PlemCat, la plataforma d'assaig eòlica marina prevista al Golf de Roses. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental favorable, un pas clau perquè es pugui instal·lar els primers prototips d'aerogeneradors a la badia. El projecte ocuparà una superfície de 7,4 quilòmetres quadrats, inclourà tres molins flotants de 15 megawatts cadascun amb una alçada màxima de 261 metres. I la Comissió d'Investigació del Parlament sobre la infiltració de policies en moviments socials, polítics i populars als Països Catalans ha citat a declarar el 14 de juliol la consellera d'Interior, Núria Parlon, el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, el comissari en cap, Eduard Esquius, i el cap de la Comissaria d'Informació, Carles Hernández. La comissió vol que donin explicacions sobre la infiltració d'agents en una assemblea docent i altres casos que s'hagin produït en els darrers anys. I ja es coneixen les millors notes de la selectivitat. Els 45.000 alumnes que van fer aquests exàmens poden consultar ja els resultats al portal d'Universitats de la Generalitat. La Laura Tallada, estudiant de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, ha aconseguit la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Les notes de tall per comprovar si els aspirants tenen prou nota o no per cursar la carrera que volen es publicaran en aquest cas el proper 10 de juliol. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa. Informació local.
3: Avui és la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a dur a terme una festa respectuosa, especialment pel soroll intens sobtat que poden suposar els petards i que pot afectar especialment infants, persones grans, persones amb malalties o gent que tingui, per exemple, trastorn de l'espectre autista. Per això apel·len al civisme i al respecte als altres. I, a més, també es recomana que l'ús de petards i altres articles pirotècnics respecti el següent horari. Avui, des de les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, és la franja horària on es poden tirar petards o fer ús de pirotècnia. Fora d'aquest horari, fora de la franja horària que va entre les 5 de la tarda i les 3 de la matinada, l'Ajuntament recomana que no es faci ús de material pirotècnic. I també durant tota la nit hi ha coordinació amb un dispositiu de seguretat i prevenció per la revetlla de Sant Joan, amb els diferents agents policials i també Protecció Civil. Més enllà de la revetlla, destaquem que divendres s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 al voltant de la història del ciclisme, que s'inaugura divendres a les 8 a la planta baixa del Molí. També els matussers tenen la Diada Castellera d'aniversari, 24è aniversari dels matussers aquest dissabte. Començarà la tarda a 4:45 amb un cercavila des de la plaça de la Creu. Aniran fins al pati del Palau de Requesens, on a les 6 faran una actuació castellera amb dues colles convidades, de Cornellà i de Sant Feliu, i a partir de 11:15 concert amb un grup de versions, Emanems Band, que es farà al pati de l'escola al Palau, oberta a tothom que vulgui anar-hi, entrada lliure. També el divendres es commemora el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. L'Ajuntament llegirà el manifest institucional el divendres a les 7 de la tarda a la plaça del Palau de Requesens i després hi haurà un espectacle amb la companyia Abunda Teatre. I diumenge, Gospel Feelings, que farà el concert de final de curs, Visca la Vida, diumenge a les 7 de la tarda, al Foment, les entrades valen 10 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. Els amics del museu preparen una sortida pel 5 de juliol per a l'ADA i les inscripcions s'han de fer justament aquesta setmana, aquest proper dijous i el divendres. El dijous de 5 a 7 de la tarda només per socis i divendres de 5 a 7 de la tarda per socis i el públic general. Les inscripcions a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55, dijous i divendres. La sortida val 55 euros pels socis i 60 pels no socis. Sortida per a l'ADA el 5 de juliol. I per acabar recordem que diumenge la grupa continua amb les ballades d'estiu, diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Bona tarda, amics i amigues de Ràdio Molins de Rei, i benvinguts una setmana més a aquest programa que porta per títol L'aventura de cuinar. Avui, abans de començar, us he de dir que el nostre col·laborador, el Nacho Sagrera, ja no podrà venir més a aquest programa perquè, malauradament, ha tingut una malaltia que l'obliga a estar a casa. Des d'aquí t'enviem una salutació molt cordial, Nacho, perquè sé que des de casa, tranquil·let, ens estàs escoltant. I tenim aquí, també saludem a la Montse Arenas, ella sí, i avui, com a primícia, tindrem a l'altre cantó del telèfon una persona que jo no sabria definir-la si és xef, és escriptor, és fotògraf, és amant de la vida, no ho sabem. Però que és una persona que vaig conèixer fa 2 anys amb motiu d'un llibre que va publicar, que es diu El Sofregit. Però de fa 2 anys aquí ha plogut molt i ha escrit molts llibres. Ara, dintre d'uns moments, contactarem amb ell i que ens expliqui totes aquestes novetats. Bé, doncs, donem la benvinguda a aquest programa al Enric Herce i Carmona. Bona tarda, Enric, com estàs?
1: Bona tarda, aquí, desitjant de parlar amb vosaltres.
0: Ai, nosaltres amb tu, perquè de veritat sempre és un plaer agafar un llibre de cuina que no siguin tan repetitius i tan monòtons, no? I m'estic fullejant... No, de veritat t'ho dic perquè fa 2 anys que et vaig entrevistar pel tema aquell del llibre El Sofregit, i teníem aquí a la Montse Arenas, que és l'altra col·laboradora, que és una experta en postres, eh? Aviam si algun dia fas algun llibre de postres, també, eh? Que és molt interessant, eh?
1: Estaria
0: molt bé. Doncs, escolta, a part de fer un repàs una miqueta a... Presenta't una miqueta pels nostres oients per refrescar una miqueta aquella biografia tan extensa que et vaig fer fa 2 anys. Qui és l'Enric Herce?
1: Bueno, l'Enric Herce és un home que ja m'has explicat una miqueta abans. És un home que m'agrada fer moltes coses.
0: Sí.
1: Entre altres, pues, tu dius xef, escritor. L'Enric Herce és xef. Ha sigut xef durant quasi 50 anys, dels 13 anys, fins ara fa... ja quasi 3 anys que vaig plegar de la cuina professional per dedicar-me a la meva altra passió, que és escriure. Llavors, durant tots aquests anys d'ofici, he publicat ja alguns llibres.
0: Sí.
1: I des de que ho he deixat la cuina professional, perquè vaig considerar que ja en tenia prou, doncs he escrit un parell o 3 més.
0: Déu-n'hi-do, però escolta, a casa teva continues cuinant, no? Dic jo, eh?
1: Per suposat.
0: Perquè
1: el que passa és que ara cuino per la família i els amics.
0: Ah! Aquest és un gran jurat, eh? La família i els amics és un gran jurat, eh?
1: Escolta, home, la família és el jurat més selectiu.
0: Home, i tant, perquè si dius no m'agrada això, escolta, dius, si a mi ningú s'ha queixat, no? Si vols, fem un repàs de tots els llibres que tu has escrit, perquè n'hi ha un que m'ha cridat molt l'atenció, que són aquest llibre de mar i muntanya, que a vegades diem mar i muntanya, o que prefereixes, mar o muntanya, però tot junt sona una mica estrany, no?, aquest llibre.
1: Bueno, la cuina de mar i muntanya és aquell estil culinari que jo sempre dic que és el que millor defineix la cuina catalana, que és aquell, com tal com diu la paraula, és aquell que barregem els productes de mar i de la guerra. L'exemple més clar sempre es posa el pollastre amb llagosta, però hi ha molt més.
0: Com es diu? Pollastre amb llagosta?
1: Pollastre amb llagosta.
0: Mare meva, però això hi ha algú que ho demani en un restaurant?
1: I tant! És un plat clàssic de la cuina tradicional catalana, però molt clàssic i molt conegut.
0: Mare meva!
1: La cuina de mar i muntanya és un dels pilars fonamentals de la cuina catalana.
0: Però pollastre amb llagosta... Mira, aquí tenim la nostra companya, la Montse Arenas, de la pastisseria Arenas de Molins de Rei, que et recordo, perquè em fa molta il·lusió dir-ho, que li van donar a la pastisseria el segon premi a la millor coca de crema.
2: Sí, després ja parlarem d'aquest tema també. Però sí que és veritat que el menjar mar i muntanya, no? Estem acostumats a algun plat, no? Sota l'arròs, però el de la llagosta...
0: Sí, sona raro.
2: Sí, amb el pollastre ho veiem com a estrany, com a mínim jo no ho havia vist mai, no?
1: No, doncs és molt tradicional, sobretot a les comarques de Girona, El pollastre amb llagosta, el pollastre amb escarmelans, o amb gambes, igual que les salxitxes amb gambes, el peu de porc amb escarmelans. Hi ha tota una sèrie de plats de cuina de muntanya que són prou coneguts. De fet, a totes les comarques de Catalunya hi ha un... es cuina aquest tipus de cuina. Fins i tot a la muntanya, a Olot, per exemple, fan una vedella que la fan en sípia, que és un mar i muntanya. O el que tu deies, per exemple, la rosa de cassola català, sí, tota la costa, és un mar i muntanya claríssim. Porta costelló, porta pollastre, porta conill, però també porta sèpia, porta calamar, marisc...
2: Sí, sí, però la llagosta amb el pollastre se'ns ha fet estrany a les dues.
1: És un plat molt popular, eh?
2: El provarem. Escolta, i a on el podríem provar, aquest plat? Perquè aquí, els restaurants de per aquí, crec que no, eh? Hauria de ser cap a la costa, no? Què et sembla?
1: Possiblement en qualsevol... qualsevol no, però molts restaurants de la Costa Brava, ja sigui la Selva o ja sigui l'Empordà,
2: sí,
1: el podeu trobar. Si no en llagosta, perquè la llagosta no deixa ser un producte
2: car,
1: difícil,
2: evident,
1: que no està sempre a l'abast, però, per exemple, un pollastre amb escamarlans,
2: sí,
1: segur,
2: sí,
1: que el trobeu en molts puestos. I si mireu el recetari tradicional de català, ja veureu que un apartat de mar i muntanya ocupa un lloc molt destacat.
2: Déu-n'hi-do. Escolta, fent un repàs també dels llibres que has escrit, hi ha un que es diu Paisatge a la cassola. I que...
1: aquest és l'últim.
2: Que hi ha una frase molt nostrada de Josep Pla, que vol dir exactament per tu que la cuina d'un país és el seu paisatge ficat en una olla. Com ens expliques això?
1: Això és el que vol explicar aquest llibre. La frase de la cuina catalana és el paisatge a la cassola,
2: sí,
1: és una frase que s'ha atribuït a Josep Pla.
2: Correcte.
1: I que s'ha dit mil vegades i s'ha escrit mil vegades en llibres, en converses, en entrevistes. És una frase que tothom l'ha dita per tractar de definir el que és la cuina catalana, i és una frase que com a eslògan és molt bo.
2: Exacte, és que és boníssima.
1: I de seguida ve al cap, una sèrie d'imatges per explicar el que és la cuina catalana, no?
2: Déu-n'hi-do.
1: I sobre aquest, per explicar el que vol dir exactament aquesta frase, tot el que encapsula aquesta frase, he escrit aquest llibre, Paisatge a la cassola, que l'ha publicat Cosetània, que és l'últim llibre. El mar i muntanya era l'anterior, el vaig fer l'any passat.
2: I ara aquest és l'últim, Paisatge a la cassola.
1: Sí, aquest l'ha encetat aquest any.
2: Sí, sí.
1: I explica tot això, com influeix el paisatge en tots els sentits amb la cuina catalana, que vol dir amb la nostra cultura.
2: Correcte.
1: La manera que cuinem, la manera que mengem,
2: també,
1: la manera que visquem el paisatge, o sigui, la manera com som catalans.
2: Déu-n'hi-do. Escolta, jo, per què ens agrada tant barrejar el que ens dona la terra amb el que ens dona el mar? Per què som d'aquesta manera mar i muntanya? Per què? De què surt
1: això? Això és una qüestió cultural, que amb el llibre Mar i muntanya ho explico, més o menys, que això ve determinat per diferents qüestions, que seria una mica llarg d'explicar ara, però bàsicament és una qüestió geogràfica. Catalunya és un país amb molta costa, i a més la distància que hi ha de les grans ciutats, per exemple de Barcelona o de Girona, al mar és molt propera,
2: sí,
1: per tant s'interrelacionen amb molta facilitat. Llavors, una qüestió cultural. La cuina catalana, com és Catalunya en si mateixa, és una cultura molt permeable a altres tècniques i altres cultures i altres productes que venen d'arreu. I això facilita molt que la cuina de la costa, per exemple, es barregi amb la cuina de l'interior. Culturalment és molt nostre, és molt català. Cosa que altres països... Això és impensable, això no s'ho pensa...
2: No, la veritat és que la Montse també ha quedat una mica sobtada amb això del pollastre i la llagosta, no? Que sembla que no enganxin, però hi ha el seu secret, també, no? El que passa que per provar aquests plats que són tradicionals, però que mai haguéssim dit que un pollastre era compatible amb una llagosta, haurem d'anar-los a provar en llocs com, per exemple, la Costa Brava.
3: I en llocs més top.
2: Jo crec que
3: anem a pujar de categoria una mica. Perquè la llagosta la trobes d'arreu.
2: Digues, Enric.
1: Dic que els podeu cuinar a casa. A fer cap aquest plat, sempre dic que és definitori de la cuina catalana, perquè es construeixen a sobre del sofregit i de la picada, que tu en fets a casa. I llavors, igual que t'estàs fent un pollastre a la cassola rostit a casa teva, doncs aprofita en algun moment i fiques a dintre unes gambes, uns escarmelans, llavors li fiques una picada, amb una pressa de xocolata, deixes que faci xup i ja tens el mar i muntanya. És molt fàcil i és exquisit.
0: Home, el costós és trobar la llagosta, no? El pollastre el podem trobar, però la llagosta... A més...
1: Curiosament, això abans era al revés. De fet, la tradició del mar i muntanya del pollastre en llagosta ve del segle passat, vol dir ja fa dos segles.
0: Ja.
1: Totes que som del nostre parlen del segle passat com del segle...
3: I una pregunta, les llagostes són d'aquí? Les que podem trobar habitualment, són d'aquí la costa nostra?
1: Aquí?
3: Les llagostes.
1: Aquí pots trobar el que vulguis, clar.
3: Sí, sí, però
1: pots trobar les que vulguis. Pots trobar les llagostes des de la llagosta viva vermella, que és aquí del Mediterrani, fins a tots, doncs, aquesta seria la més bona, el nivell més alt, diguéssim, l'aristòcrata. Llavors hi ha altres llagostes que també són molt bones, que li diguem llagosta verda, que són aquestes que venen de Mauritània, del nord de Marroc i tot això, que són molt bones. De fet, un cop cuites, la major part de la gent no les diferencien, i a partir d'aquí ja llavors hi ha un altre tipus de llagostes, ja de més baixa qualitat, que hi ha algunes que ja venen de Sud-amèrica, fresques, encara vius, de diferents colors, la llagosta rosada, fins a llagostes congelades, això hi ha de molta mena. Però el mar i muntanya, el plat tradicional és el més llampant, el més llamatiu, és el pollastre en llagosta, però ja us dic, el pollastre amb els cambalans o el coní amb gambes, es pot fer amb qualsevol marisc o fins i tot en sèpia. Les mandonguilles en sèpia és un altre mar i muntanya molt conegut i deliciós i que també es fa sovint i és un mar i muntanya. O el porc amb calamars, coses d'aquestes.
0: Mare meva, llàstima que ja no cuinis, si no et contrataria Enric, perquè jo crec que menjaríem la mar de bé amb tot el que ens estàs explicant, Escolta, si
1: però
0: tu tingués...
1: Això podeu trobar en bon restaurant, segur que trobeu.
0: Bueno, aquí Molins de Rei una miqueta difícil, no?
3: De llagosta, amb pollastre... Sí. De llagosta sí, perquè hi ha un restaurant aquí Molins de Rei, a Calassà, concretament,
1: i tant.
3: Que tenen les llagostes vives. Que tenen com les peixeres amb les llagostes. Jo que recordi així de veure un restaurant amb les peixeres de llagosta, l'única de les coses que passa que jo soc una mica de la generació Bambi. I quan veig que em tenen que agafar la llagosta i matar-la, ja no la vull.
0: Home, te'n recordes
1: el
0: que ens va explicar el Nacho?
3: No ho he volgut dir,
0: no,
3: perquè
0: no,
3: el Nacho ens va explicar.
0: El Nacho és l'altre col·laborador que tenim, que ara, pobret, el tenim de baixa. Doncs es va explicar que els animals també pateixen, com per exemple les gambes, quan les poses amb aigua bullent, doncs criden, no? La llagosta, perdona.
1: Les gambes no...
0: No, les gambes no, però també ens va explicar allò dels cargols i no sé què, no? Allò de la llagosta, a la Montse i a mi ens va quedar molt impressionat. Diu, sí, criden. Tu imagina que tu caiguis en un lloc on hi ha aigua bullent. Diu, doncs elles pateixen igual. I la idea...
1: No és ben bé això,
0: No? Explica.
1: No, està clar que tots els animals quan es maten pateixen. El que digui això és un animal a mi mateix. Clar que pateixen els animals. La qüestió... Llavors ja ens aniríem i ens farien tots vegans.
0: Això és
1: que t'ho vull dir?
3: No, però quan te la porten, ja està morta o el que sigui, no passa res. Però el problema és quan vas al restaurant i la veus que està allà in situ, que la treuen per tu, inclús et diuen quina vols. Llavors és com, no, per favor.
1: Però fixeu-vos quin punt d'hipocresia, no?
3: Totalment.
1: És igual que la matin, però que jo no ho vegi, no?
3: Exacte, totalment. Som així.
0: Escolta, Enric, puc preguntar-te quin és el teu plat preferit, perquè sempre tenim un plat que ens agrada molt cuinar-lo i menjar-lo. Quin és el teu?
1: Bueno, hi hauria diversos. Per exemple, mira, això que us deia abans, a mi les mandonguilles m'agraden molt.
0: Ah.
1: Per exemple. Són
0: fàcils de fer, les mandonguilles en sèpia?
1: Bueno, el mateix, cuina catalana. Fas un sofregit, fas les mandonguilles, li poses una picada i ja ho tens. Llavors li fiques una sèpia, també li pots ficar unes gambetes, o si vols les mandonguilles, també les pots fer en salsa de tomata, en xamfaina, com vulguis.
0: Oh, que bones,
1: però en sèpia és això, fas les mandonguilles com les fas sempre, amb el sofregit, li fiques uns daus de sèpia, o de calamar, o les dues coses, el cous una estona, el sofregit amb aquella sèpia, li fiques les mandonguilles a sobre, una mica d'aigua, fumet, xup-xup, i ja ho tens.
0: Ai, això del xup-xup em recorda molt el Nacho, El Nacho també ens explica receptes de cuina i diu, esperem que faci el xup-xup, i es veu que això és de cuiners,
1: Clar, és que el xup-xup és fonamental.
3: Una pregunta, la sèpia li poseu la tinta o no li poseu la tinta? Jo per preguntar, perquè jo també
1: això
3: sóc
1: ja és algú...
3: becària, com diu la Judit.
1: Això és a gust de cadascú. Home, si fiques la tinta, et quedaran les mandonguilles negres.
0: Ara.
1: La tinta no varia el gust de res.
3: Vale.
1: Vull dir, si tu fas un arròs negre i li fiques la tinta, tindrà el mateix gust exactament com si no li poses.

0: les cases.
1: Justet, justet.
2: Mira, el sofregit jo crec que és sagrat per l'Enric, perquè el llibre que es va escriure del sofregit jo no em pensava que dongués per tant, eh? Però és que, a més...
0: És que els sofregits són els fonaments de la cuina catalana.
2: I depèn de com es facin, et sortirà el plat bé o et sortirà regular o malament, també, no?
0: Bueno, clar, això...
1: És la base, és la base.
2: Te'n recordes? Crec recordar que a l'entrevista que et vaig fer et vaig preguntar si, clar, cada comunitat té la seva manera de fer el sofregit. Per exemple, el
0: sofregit... No, no és veritat, això.
2: No és veritat?
0: Ben bé, no. Penso que ja ho vam parlar. El sofregit és una tècnica culinària que bàsicament es tracta de confitar una llegum, normalment ceba, amb oli, anar a la cuina fins que es caramelitza, que és un tipus de preparació que només existeix a Catalunya. No existeix en lloc més. Llavors, a altres puestos, per exemple, a Espanya se fa la fritada o se fa el sofrito, però en aquest cas, per exemple, la diferència seria que el sofrito es agafa un all, una ceba i potser un pebrot, endaurar-lo una mica i posar-li força salsa de tomata, i això és el que hi entenem pel sofrito. Que diu, hi ha molta lloc que fica sofrito. Si aneu al supermercat i busqueu això, sofrito veureu que és tomàquet en ceba. En canvi, a Catalunya, el sofregit fins i tot en si no té per què portar tomàquet. És una ceba caramelitzada en diferents intensitats de color. És un marronet més clar a un fosfos que seria, diu. Fins i tot es podria dividir Catalunya pels colors del sofregit. Cap a Tarragona, al sud, tindríem un sofregit més claret, una ceba més color que fent llet, perquè us digui, fer una idea, i l'Empordà és un tassal sofregit, allò que diuen el sofregit negre, que no és negre, però és un sofregit molt fosc i molt intens.
2: Depèn.
0: Però això només es fa a Catalunya, no existeix cap altre país del món.
2: A l'altre tenen un altre nom, no?, com el sofrito i tot això.
0: Sí, clar.
2: I es fa diferent.
0: Es fan unes bases, com és el sofrito, però és això que ho dic, és sofregir una mica, un pebrot, un saix, amb una mica potser de pebrot en pols, i llavors ficar tomàquet i a partir d'allà cuinar.
2: Déu-n'hi-do, eh? Escolta, m'està agafant una gana... Bueno, ara que t'has retirat, Enric, podies fer-nos algun dia algun àpat, no? Dic jo, et convidem aquí a Molins de Rei i ens fas una demostració. Perquè les nostres oients, perquè aquest programa l'escolten moltes dones, elles estan, la cuina...
0: Perdona, espero que l'escoltin homes, també.
2: Home, molt pocs, eh? Aquí tenim el tècnic de so, que també és un cuinetes, i em sap molt, eh? Em sap molt. I ell està prenent nota de tot. Oi que sí, David? Sí, està prenent nota, perquè ell de vegades fa algunes matisacions que nosaltres no sabem, i ell sí. Poques vegades cuina, però bueno, suposo que deus cuinar molt bé. Diu que cuina cada dia. Que bé.
0: Home, que s'ha de cuinar cada dia, mengem cada dia.
2: Mira, jo no sé la Montse, però a mi el cuinar t'ha d'agradar i has de posar-hi ganes. Però jo no sé cuinar, ni tampoc li poso ganes. M'agrada molt que cuinin els altres, que tinguin aquesta afició, i com tu, que a més, no t'ho he dit, Montse, però els seus llibres, ell és fotògraf també, eh?
1: La veritat és que...
2: I la imatge va molt important, eh? Oi que sí, Enric? La imatge dels plats?
0: Home, i tant. Mira, aquest últim llibre, Paisatge de la Cassola, de fet, la base del llibre són 50 paisatges que he fotografiat, perquè cada un dels paisatges m'aboca cap a una recepta determinada. I llavors totes les fotografies dels paisatges de les receptes són meves. Tots els meus llibres, que em porto 8 de gastronomia, sempre he fet totes les fotografies jo. M'agrada molt, eh?
2: També t'agrada.
0: I que soc fotògraf, és excessiu, però diguéssim que soc fotògraf aficionat i m'agrada molt, sí.
1: La veritat és que, Enric, s'ha d'agrair, no?, la gent com tu, doncs, que fa aquests llibres també per amor a Catalunya, no?, per preservar la seva cultura gastronòmica, no? I jo crec que veure, doncs...
0: Sí, això és el més important per mi.
1: Clar, jo també.
0: Sobretot pensant que jo sempre explico que la cuina és una part fonamental i indissoluble de la mateixa cultura catalana, vull dir.
1: Totalment.
0: La cuina catalana té molt a veure, o sigui, tal com mengem i com seiem a taula... té molt a veure com som nosaltres i és molt, molt important en la nostra cultura pròpia.
1: És que s'està perdent, no? Jo de vegades dic les recetes la meva àvia, que sempre ho dic, i a casa ja costa fer-les perquè no ens en recordem ben bé de com ho feia, i mires enrere i veies que hi ha molts plats que ja no es fan, no? I sap greu.
0: Igual que el català.
1: Totalment, per això que és d'agrair... Doncs,
0: per això dic que és el mateix, són parts de la cultura.
1: Per
0: de la mateixa manera que cada vegada hi ha menys cuina catalana, cada vegada ja menys, se parla menys el català.
1: Bé.
0: I fixeu-vos que tot se fa la llengua.
1: Per això que tenim que agrair, doncs, persones com tu que diguin, no, doncs vaig a dedicar un temps, doncs, a no perdre aquesta cultura.

0: que quedi doncs escrita i com a mínim doncs qui vulgui i estigui interessat doncs la podrem trobar, jo la primera, perquè segur que hi ha receptes que les voldria fer i ja no sé on estan, doncs veurem els llibres de l'Enric també.
1: Escolta, Enric.
2: No, les receptes i a mi sobretot sempre m'agrada explicar el que hi ha al voltant de les receptes, els productes, la tradició, els artesans, la cultura que hi ha darrere d'allò, per què es fa aquest tipus de menjar en aquell lloc. Vull dir, ja anar una mica més enllà de la recepta.
0: La història, bàsicament, sí, de Catalunya.
2: Clar.
1: Jo et volia preguntar que a l'Enric, a part d'escriure aquests magnífics llibres de cuina i també de fer aquestes fotografies, tu també tens una altra vessant literària, que no és la cuina.
2: No, bueno, també m'agrada escriure ficció.
1: Imagina't.
2: De fet, ara quan he plegat de cuiner, el que m'estic dedicant força és a la ficció, que tinc moltes ganes d'escriure, tinc unes, allò que sempre tens unes novel·les al cap,
1: sí.
2: I fins i tot ara fa uns mesos vaig guanyar el premi de narrativa, el 15è premi de narrativa marítima de Cambrils, amb una novel·la que es diu La batalla de Cambrils, que està publicada i està a les
1: llibreries. Déu-n'hi-do, la tenim que llegir, content.
0: Moltes felicitats, perquè aquí
1: anem de premis, aquí anem de premis, però també n'hi ha un que porta un títol que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu Cap i pota.
2: No
1: es diu així?
2: No. Sí, però t'explico. És que dona la casualitat simpàtica, és una casualitat simpàtica, de que hi ha un escriptor que es diu Enriquerce, que no sóc jo.
1: Ah, que hi ha un altre
2: escriptor. Que se dedica a escriure...
1: Pues,
2: que es diu Enriquerce Esquerrà.
1: No, pues aquí ho posen, em sembla que és com amb la llista dels teus llibres,
2: Bueno, perquè depèn d'on busquis, clar, com
1: a mi m'ha estranyat, dic, això no... Bueno, com era cap i pota, dic que és igual de menjar, pot
2: sí,
1: ser...
2: Sí, però fixa't que... Fixa't que és cap i pota, però no és un llibre de cuina.
1: No, per això.
2: És un llibre de ciència-ficció.
0: Clar, però com també fas llibres de ciència-ficció.
1: Ai, és
2: sí,
1: que...
2: Això, clar, depèn del cercador que busquis. Quan fiques Enriquerce, sortim barrejat. Els seus
1: espera que miraré els altres llibres, perquè hi ha una pàgina que surten tots els teus llibres. Mira, n'hi ha un, sí, que és però... El sofregit, l'Odissea culinària,
2: sí,
1: Estació
2: sí,
1: Boira... Exacte.
2: Aquest no, veus?
1: Veus? Doncs aquest està aquest col·locat amb els mateixos teus,
0: Et fan més honors.
2: Bueno, perquè ja t'he dit, com que són dels mateixos nom i cognoms, Enriquerce...
1: Mira que hi ha casualitat,
2: depèn quin sé que lo busquis. Sí. A més, són d'aquelles coses simpàtiques que descobreixes fa molts anys, que ho sé.
1: A lo millor el premi li han donat a l'altre, Enric.
2: No, aquell no.
1: No, però com és que passes, per exemple, una curiositat, de l'estil culinari que és el teu, que has fet cuina durant tota la teva vida, i com et vas dir, mira, ara faré un llibre de ficció, com va sortir el tema aquest?
2: Bueno, sempre m'ha agradat fer... De fet, jo vaig començar a escriure en 16 anys i al principi no escrivia sobre cuina. Feia col·laboracions sobre costumistes, sobre el poble, amb una revista... comarcal provincial que havia aquí a Girona,
1: sí.
2: I llavors me publicaven doncs, coses de costumistes, sobre el mercat, sobre no sé què, i diferents coses. El que passa, jo sempre havia volgut ser escriptor, llavors me vaig fer cuiner per guanyar-me la vida, i mira, doncs de mentre me guanyaré la vida siguent cuiner. A part de que el meu pare ja era xef de cuina i tal, i per família doncs ja me venia prou fàcil, no? Però jo no volia ser cuiner. De fet, quan vaig començar, ningú volia ser cuiner en aquella època. A la cuina arribaven els que no estudiaven, els emigrants, i eren... Era un ofici d'últim recurs, d'acord?
1: Yeah.
2: Va ser molts anys després, cap als 80, no, cap als 90, per ahí, que es va posar de moda ser cuiner,
1: sí.
2: I la gent volia ser cuiner, però als anys 50,
1: sí que no
2: 60,
1: es valorava.
2: 70,
1: ara els xefs...
2: No, es valorés, estava fins i tot mal vist.
1: Que un home cuinés o una dona, o només era professió
2: de
1: dona?
2: No, l'ofici de cuiner era un ofici que no tenia cap prestigi social i ningú volia anar a cuinar. Perquè la cuina sempre ha sigut un ofici, i ara encara, però abans molt més, un ofici molt dur, molt esclau, moltes limitacions, molt complicat, i no tenia cap prestigi social. Tu deies que eres cuiner i no tenia cap mena
1: com,
2: de...
1: Sí, no ho teníem valorat, cosa que ara sí, evidentment un bon xef
2: clar,
1: es valora...
2: Clar, va gigantí, sí.
0: Bueno, s'ha potenciat molt, des de Ferran Adrià, des de programes com Masterchef, que vulguis o no, ajudant a promoure, doncs...
1: Què et sembla tu, Masterchef, Enric? Va, fes una crítica.
2: No, amb una paraula, horrible.
1: Ho ha definit.
2: El trobo horrible.
1: Jo...
2: Masterchef explica un tipus de restauració,
1: sí.
2: Que avui dia ja no té cap sentit. Està explicant, no sé si heu sentit ara aquests últims mesos, aquests últims 2 o 3 anys, que s'està començant a parlar de l'explotació de la gent de l'hostaleria, d'aquesta gent que van a... d'aquests estagiers que van i treballen gratis i són explotats. Els estagiers, s'està parlant molt de tot això i s'està parlant molt de que ara ningú vol estar a la cuina una altra vegada, perquè és un puesto que s'ha basat sempre en l'explotació del treballador, no ens enganyem. I llavors ara s'està començant. I MasterChef va molt d'això. Va molt d'aquest rotllo del cuiner, el cuiner de trobar el servei encara que te tallin la llum, encara que te trenquis un braç, i has de fer no sé què, i molt exigent, i molta bronca, i la cuina no...
0: Bueno, però avui els tops, aquest, ara no me'n recordo el nom, però aquest cuiner que ha guanyat, el de Diverso, el de Madrid.
1: El David Muñoz.
0: Sí, ja ha pres la decisió de tancar per les tardes i de dilluns a divendres, o alguna cosa així, o sigui que aquesta setmana ja no treballa. O sigui,
2: clar. Sí, clar.
1: Però clar, vas amb un restaurant...
0: D'aquests n'hi ha un, evidentment, però que ja s'està començant.
2: I tots ho estan començant a fer, però és clar, s'ha vingut obligats això. Per la crítica social, perquè ja no troben personal, perquè l'Estat, fins i tot, per exemple, des que van començar a fer això de fitxar els treballadors, no es controla més.
0: Clar.
2: Però vull dir, aviam, aquest és un tema que no m'agradaria estendre'm aquí.
0: No, totalment.
1: Ja ha fet el seu pensament a l'Enric Leal.
2: Però bueno, que Masterchef simbolitza una mica aquesta cosa.
0: Sí, però bueno, també és veritat. També és veritat
2: sobretot
0: que...
2: Sobretot ho terrible quan fan el MasterChef de nens, que fiquen nens en canivets, allà tallar
0: peixos grans... Totalment, però sí que és
2: veritat... Servei...
0: Sí, sí, totalment, perdona. Sí, sí, però dic que també hi ha altra gent i hi ha una altra manera de veure-ho, que és que, bueno, que potencien una mica doncs, el que sap cuinar, no? Que bueno, pues, guanya, diguéssim...
2: Bueno, sí.
0: Jo crec que és un guiny a la cuina, no? entre cometes, no?
2: Sí, però és un espectacle culinari que també entra molt en el rotllo reality.
0: Evidentment, però bueno, són coses...
2: Que te salvarem la vida.
0: Sí, totalment.
2: Però, mira, un programa, per exemple, que trobava excel·lent, d'aquest estil, que es va fer un parell d'anys que ho feia en Xicote, que era aquell de, com es deia, aquell de xef que ja anava en cuines professionals.
0: Sí. Aquell de, també ensenyava una raritat, Després no sabem
2: allà eren xefs de cuina professionals que anaven allà i no hi havia aquest reality.
0: I també estarà el Guiñano, que ha portat durant molts anys, també ha ensenyat la cuina. Bueno, Judit, però...
2: Sí, però quantes dones... L'Arguiñago no ha anat mai a MasterChef, tampoc.
1: No.
2: Ja he dit sempre que aquesta cuina no s'ha d'ensenyar.
1: Bueno, tothom té el seu estil. L'Arguiñano sempre té el seu estil, cuinant amb els seus acudits, amb el julivert...
2: És un altre rotllo. L'Arguiñago és el MasterChef de l'univers.
1: No, però el tema aquest dels cuiners, que tu dius que abans no estava valorat la feina que fan, també dintre de lo que cap ha anat evolucionant la tècnica
2: del cuiner.
1: Aviam, perquè fer una truita o fregir o fer 4 coses, tothom en sap. Però, d'alguna manera, imaginar un plat o donar-li la volta, això és el que es valora i el que costa de fer. Cosa que dius, per exemple, allò de fa 20 anys el pollastre amb llagosta, això no t'ho hagués comprat ningú, Enric. Però ara no t'ho és, no, perquè ho veien absurd. El que passa és que també nosaltres hem anat evolucionant i que de vegades som més exigents també amb la cuina, o no? Tu t'has trobat amb gent
2: tinc les meves dubtes. Sí que és veritat que el client ha anat aprenent,
1: sí,
2: m'entens? Però jo crec que estem involucionant en aquest sentit. La gent està deixant d'interessar-se per la cuina. Una cosa és que t'interessi això, l'alta cuina, les estrelles Michelin, la moda i tot això.
1: Això és diferent.
2: Però interessats per la cuina de debò, per la cuina que no és cuina espectacles,
1: ja parlaríem.
0: Jo crec que la gent sí que està interessada per la cuina, el que no té temps de cuinar. És a dir, jo crec que tots volem menjar bé,
1: sí,
0: i volem menjar saludable i volem menjar qualitat i així ja estem tots d'acord aquí.
1: Però això necessita temps.
0: Però necessitem diners i temps. I clar, tot això doncs, avui dia és complicat. Però el tema, sobretot el tema...
2: Tot això podíem discutir.
0: Evidentment, podem discutir
2: tot. A diverses persones del nostre estorn, quantes sèries de Netflix estem mirant,
0: ja
2: ho veuríem.
0: Sí.
2: Saps què vull dir?
0: Ja, també és veritat.
2: No sé què.
0: Tens raó.
2: Pensa que hi ha gent que s'aixeca a les 4 del matí per sortir a córrer al carrer.
1: Això també és veritat, Si pot fer això, també pot fer l'altre.
2: Ja tens tot el que vulguis.
1: Exacte.
2: Ja tens tot el que tu vulguis.
1: Nosaltres fem el que ens agrada. El que ens costa una miqueta més ho deixem per l'endemà o que ho faci un altre.
0: Exacte.
1: És veritat.
2: El dels diners ja seria un altre tema. Això ja seria un altre tema.
1: És que
2: avui dia menjar bé costa molts diners. Sí.
1: Hem de distingir el cuiner que li agrada cuinar, que disfruta amb la seva creació, del que ho vol fer-ho, però a sobre guanyar diners a sobre. Vull dir, jo et venc això, però vull també el meu,
0: bueno,
1: meu
0: Judit,
1: interès.
0: És que a veure, no tindràs un restaurant si no és per guanyar alguna cosa.
1: Bueno, però hi ha restaurants i restaurants. Ojo.
2: Estem barrejant moltes coses.
0: Exacte,
2: aquí.
0: Sí, jo crec que és un
2: estem
0: tema...
2: Estem barrejant moltes coses.
1: Quina llàstima que...
2: Que cuina a casa seva per ells. La cuina professional és una altra història.
0: Exacte.
1: Bueno, però les persones que porten molts anys cuinant també tenen els seus secretillos a l'hora de cuinar, sí, i no es té que dir de menys un plat, perquè un plat servit al restaurant o servit a casa pot ser millor el de casa que el del
0: totalment,
1: restaurant.
0: Mil vegades pot passar, sí.
1: Perquè allà quan us demana...
2: Que no té res a veure, no.
0: Igual que els pastissos, hi ha pastissos casolans que segur que són molt bons que els de pastisseria, perquè cada
1: està parlant... La jefa de la pastisseria.
0: No, que a veure, que és que si hi ha una persona que és superprofessional i ho fa superbé i té el punt agafat, doncs de vegades sorprenen. Sí, jo ho dic obertament, clar que sí.
2: Jo la pastisseria no estic tan d'acord, La pastisseria és molt difícil. Crec que no deixa tant d'espai a la improvisació i a la com la cuina en si mateixa. La pastisseria no ens enganyem. Fer fins i tot un pa de pessic que te puxi bé a casa i tot això... És complicador. Només tens que anar a les festes de nens que tothom porta pastissos i coses.
1: Sí.
2: Per
1: veure
2: això que t'estic dient, que és espantós.
0: Jo crec que tot costa, tant la pastisseria, la bona pastisseria com la bona cuina, perquè, clar, la bona cuina també teniu, jo què sé, el que són els forns aquests d'alta intensitat, no?, que teniu els, bueno, aquests forns que couen...
2: Sí, però tu saps que la pastisseria... És més complicada. Tu a la pastisseria has de comptar molt els grams, els minuts,
0: sí, això és veritat. No tens,
2: els graus...
0: No tens, com deia el Nacho, no pots rectificar, no? Aquí sempre podeu afegir una miqueta d'aigua, una miqueta de sucre, una miqueta de sal, no? La pastisseria és com la passis, l'has passat.
2: Els pastissers i pastisseries sempre us hem vellat perquè ho trobo dificilíssim.
1: Gràcies. Però bueno, quan un llibre de postres, Enric, quan un llibre de postres?
2: Vinga, no, que... De veritat és que no crec que ho faci. Les postres no han sigut mai el meu. Ah. I no sé, és que, a més, això que parlàvem abans, de llibres de receptes i tot això, ja n'hi ha moltíssims. I a més, tampoc tenen gaire sentit ja anar fent llibres de receptes. No. I els meus llibres hi ha receptes perquè venen amb una explicació, amb una història, sí, amb més coses, no? Però vull dir, si tu vols buscar postres, jo què sé, hi ha 50 milions de llibres, la gent entra al TikTok, entra a l'Instagram, entra a les xarxes... I pots trobar milers de receptes. Vull dir que potser tampoc calen fer més.
1: No, però...
2: Ara, si tu m'hi diràs que tinc unes receptes personals... Que...
1: Bueno, les faràs per tu, per la família, pels amics... Clar. Perquè jo, per exemple, jo no em dedicaria a la meva edat ara a cuinar. Per què no? Perquè no em sortiria...
0: Encara
1: perquè...
0: tens temps, Judit, a fer-ho.
1: Sí, clar, soc jubilada i ja tinc temps tot el temps del món. Jo seria d'aquelles que embruta tota la cuina i després per fer una truita, Enric. Jo reconec que això, els professionals com tu, vull dir, tampoc els agrada dir, bueno, ara aquestes posen 70 anys a cuinar, jo que porto 50 anys cuinant, no? Doncs això pels professionals, per persones com tu, que li posen carinyo, li posen dedicació i sobretot professionalitat, que jo et defineixo
2: bueno,
1: com...
2: Igual, no?
1: Et defineixo
2: així. Una persona a casa seva que cuini també li fica carinyo, li fica dedicació. És que són molts diferents, no hem de barrejar les coses.
1: Estudi. No, a les persones que saben cuinar. Jo no sé cuinar.
2: Sí, però...
1: No.
2: Ja.
1: Jo no sé.
0: És començar, Judit, és començar.
1: Jo soc fa 50 anys que soc becària i jo encara no hi he adelantat, Enric. Encara estic amb el procés d'aprenentatge. Escolta una altra cosa.
2: Digue'm.
1: Hi ha una recepta que m'ha xocat molt, perquè el que té l'Enric és que els hi posa a les seves receptes noms una mica diferents, perquè ho vaig veure... Sí. I n'he trobat una recepta que és el pecho palo.
2: Sí, però això no és una cosa meva, eh?
1: Ai,
2: el pecho palo.
1: És que no sé ni el que és... Tu l'has sentit mai, Montse, el pecho palo?
0: No.
2: Pecho palo, sí.
0: És com un espeto o alguna cosa així.
1: És de bacallà.
2: No. No és que és de bacallà, és bacallà. El pitxo palo
1: és una...
2: no és una recepta. El pitxo palo...
1: És una classe de peix.
2: No, és bacallà. Nosaltres coneixem el bacallà salat, d'acord? Que és el bacallà fresc cultivat amb curat en sal. Mm-hmm. Però també existeix el bacallà sec, que està més al nord. Vull dir, això del bacallà salat és molt al Mediterrani i així. Però, per exemple, al nord d'Europa, Noruega, Suècia, Holanda, cap amunt, se feia molt el bacallà sec. I llavors ells, en comptes de salar el bacallà, doncs el netejaven, el penjaven i se seca.
0: Al sol.
2: I llavors, això, un cop que està sec, deshidratat, doncs té un aspecte així com això, com un pal. I això
0: es diu pitjor pal.
2: I és un producte tradicional que abans es cuinava molt. Fins i tot aquí a Sant Feliu, durant molts anys, havia la cuina de pitjor pal, unes jornades, que duraven un mes a l'hivern, que es feia la cuina de pitjor pal.
1: Imagina't,
2: i es va callar sec.
1: Però és que imagina't lo malament que estem la Montse i jo, perquè no sabíem ni el que era el pitjor pal.
0: I després l'hidrates una altra vegada.
2: Heu d'agafar l'estai tradicional, ara que està l'Acadèmia Catalana de Gastronomia, està promocionant molt el llibre que tretés, com si diuen el Badecoum de la cuina catalana, mirar-los bé. Tot això és cuina tradicional. Fins i tot el pitjor pal és un dels ingredients fundamentals, un altre plat molt tradicional, molt català, que és niu de Palafrugell.
0: Tenim que fer un programa de cuina tradicional.
1: Enric, tindràs que vindre un dia aquí a l'estudi, ja en persona, amb tots els teus estris aquí, i ens prepares un plat, Perquè no pot ser això, que només escoltem això i l'altre, i se'ns fa la boca aigua, No pot ser això, Enric. Hi ha una altra recepta, que aquesta, peus de porc amb gambes.
2: Sí, el que, bueno,
1: peus de porc,
2: el que us comentava abans.
1: Peus de porc amb gambes, que també és una combinació que, bueno, aquesta podia ser una miqueta més normal, però, bueno, també déu-n'hi-do, que, a més, diu que és el clàssic de la Costa Brava, o sigui, vas a un restaurant allà i demanes peus de porc amb gambes i t'ho serviran, no?
2: Ho pots trobar fàcilment, sí. Bueno, per tant, el que us deia abans és la cuina de Maria Muntanya. És un plat molt tradicional, però és el mateix, és un plat que porta el peu de porc cuit, sofregit, picada i les gambes.
1: Oi, és que ho fa tan fàcil, Montse, l'Enric?
2: És això, no té gaire més misteri.
0: És com el simitomba, és algú semblant o...?
2: No, el simitomba ja és una altra història. El simitomba és un plat tradicional de Tossa, que és un suquet de peix, vale? Que és un suquet que porta ceba, patata, és com un suquet.
0: Vale,
2: llavors,
0: però...
2: la diferència és que se li posa un alioli i el simitomba és perquè és un llesc que se fa amb la cassola, que si li donen voltes,
0: vale,
2: per anar barrejant la patata amb l'oli del peix, per això es diu simitomba.
0: Vale, però té res a veure amb la Mari Muntanya. Vale.
2: No.
0: Vale,
2: és un plat de peix, sobretot de rap.
0: Vale, gràcies per l'aclaració.
1: Escolta, una coseta, Enric, ja que has tingut l'amabilitat d'entrar aquí en directe al programa aquest, que amb tant de carinyo ho fem la Montse i jo, i que porta per el nom Cuidós, l'aventura de cuinar, perquè per mi cuinar és una aventura, Enric. Per tu no ho sé, però per nosaltres sí. Tots aquests llibres que has escrit, vinga, fem una mica de publicitat, i on els podem trobar, els teus llibres, i que els nostres oients puguin veure aquestes magnífiques fotografies, aquesta història que hi ha amb tots aquests paisatges de muntanya, per què es fa aquest menjar, en quines llibreries ho podíem trobar?
2: Bueno, totes les llibreries de Catalunya, per això vol dir Lluïa Nova. Ara mateix, fàcilment, o sigui, la tinc llibres fa diversos anys fins ara. Ara els que estan en línia encara, doncs seria aquest últim, Paisatge de la Cassola,
1: sí,
2: que és de Cosetània,
1: la batalla,
2: que és el tercer llibre que faig amb ell.
1: Paisatge a la Cassola.
2: També ha publicat aquesta novel·la, que és La batalla de Cambrils.
1: Correcte.
2: D'acord?
1: Sí.
2: Llavors, el llibre anterior, que es deia Deliciós mar, que explicava tots els peixos i tot el que és la cuina del mar del Mediterrani, també de Cosetània,
1: i
2: pertany a la mateixa col·lecció que el que tu me deies abans, de Sofregit.
1: Sofregit.
2: Tots tres.
1: Vale. Doncs,
2: llavors, el Mar i Muntanya és d'Edicions Viena, que és de l'any passat. També es pot trobar fàcilment a les llibreries.
0: Per començar, quin ens recomanes? Per començar...
1: Home, jo el Sofregit, que és el llibre que estima molt a l'Enric Arce.
2: Perquè és el best-seller.
1: És com li agrada. Ai, si ja ho sabia, El Sofregit que...
2: Però bueno, tots són molt d'allò, perquè també aquest que vaig fer l'anterior, aquest de l'edició Smart, també és un llibre que vaig estar dos o tres anys fent-lo, que explico tota la meva experiència amb el peix, amb el marisc, com sento jo la cuina del mar, que és molt important per mi. Vull dir, i aquest últim de Passatge a la Cassola també és un llibre que m'agrada molt fer-lo, que té molta contemplació, molta reflexió sobre el paisatge, sobre la història de la cuina catalana, que no oblidem que és una cuina que té 1.000 anys d'història i és l'única cuina d'Europa que té 1.000 anys d'història, que vol dir que té bibliografia i que té receptes que tenen 1.000 anys, m'entens? I que ens ha fet com som. També és un llibre que m'estimo molt.
1: Escolta una cosa, Enric, i t'ho dic en directe, i sé que t'ho pensaràs. Tu podries el dijous que ve entrar un altre cop en directe i continuem aquesta conversa? Què et sembla?
2: Tindríem que parlar-lo després, perquè aquesta setmana es vaig una mica liat amb diversos...
1: És que jo m'he quedat en ganes de saber més coses. Montse, tu no t'has quedat en ganes de saber més coses?
0: Doncs sí, m'agradaria saber quin és el seu menú, per exemple, un dia qualsevol seu, veure quin és el menú que ella es menjaria a casa seva o que tenia al seu restaurant.
1: Ui,
0: es nota també que viu al costat del mar, per aquest amor que té amb el mar, amb els peixos, no?
2: I amb els peixos, a la Costa Brava.
0: Sí, es nota aquest amor que tens en el mar. Doncs és amor mutu, jo també tinc un amor intens en el mar.
1: Doncs escolta, Enric, ho deixem aquí i jo ja parlarem després, però aquesta conversa s'ha de continuar i ens has d'explicar moltíssimes més coses, que en aquests minuts no hem tingut oi que no n'hem tingut
0: no
1: prou,
0: tingut
1: Montse?
0: Temps.
1: Perquè la Montse i jo tenim moltes preguntes per fer-te. Quedem així?
2: Molt bé.
1: En parlem després?
2: Quedem així, parlem.
1: Gràcies, Enric. Bon cap de setmana.
2: Adéu,
1: maco. Igualment.
2: Adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Bé, doncs ara, en aquesta part, sabeu que tenim els postres de la pastisseria Arenas i la Montse Arenas, que ens ho ha preparat per aquesta setmana. Ho escoltem? Som-hi!
1: Avui parlarem d'un dels grans símbols gastronòmics de la revetlla més màgica de l'any, les coques de Sant Joan. Quan arriba el 23 de juny, els carrers s'omplen de petards, les places de fogueres i les cases de reunions familiars i d'amics. Però hi ha una cosa que mai falta a la taula, una bona coca de Sant Joan. Durant els pròxims minuts descobrirem la seva història, els seus orígens, les varietats més populars, curiositats i també com ha evolucionat aquesta tradició fins als nostres dies. La revetlla de Sant Joan és una de les celebracions més estimades de Catalunya. És una festa vinculada al solstici d'estiu, un moment molt especial en què celebrem l'arribada del bon temps i els dies més llargs de l'any. És la nit més curta de l'any. Des de temps antics, les persones encenien foc per simbolitzar la força del sol. Amb els segles, aquestes celebracions paganes es van fusionar amb la festivitat cristiana de Sant Joan Bautista. Avui en dia, la nit del 23 de juny, continua sent una nit de festa, llum, foc i convivència, i evidentment també de bona gastronomia. Per què es menja coca per Sant Joan? Doncs perquè la coca és més que unes postres, representa la celebració, l'abundància i el fet de compartir. Segons expliquen alguns historiadors, la seva forma allargada i ovalada simbolitza el sol, que és el protagonista absolut d'aquestes dates. Altres teories indiquen que era una manera d'aprofitar els ingredients disponibles després de les collites de primavera. Sigui com sigui, el cert és que la coca s'ha convertit en un element imprescindible de la revetlla. És més, Sant Joan, sense coca ni petards, quasi bé no és Sant Joan. Però què és exactament una coca? Doncs quan parlem de coca, en realitat estem parlant d'una família molt extensa de productes, perquè a Catalunya hi ha coques dolces, salades, de forner, de recapte, de sucre, de vidre i moltes altres varietats. Però quan arriba Sant Joan, les protagonistes són les coques dolces. La base de la coca tradicional és una massa fermentada que s'enriqueix també amb mantega i oli i ous. La massa fermentada vindria a ser la base de farina i llevat i aigua, però aquesta s'enriqueix també doncs, amb mantega, amb ous, de vegades se li posa llet i nata, i està aromatitzada amb ralladures com de llimona, de taronja i també porta també anís i també podem posar alguna espècie com canyella. A partir d'aquí apareixen les diferents especialitats. La reina de totes és la coca de fruita confitada. Si pensem en una coca tradicional, probablement imaginem la coca de fruita confitada. És la més antiga i també la més representativa. A sobre hi trobem fruites confitades de diferents colors, com les cireres vermelles o verdes, el meló, la taronja o bé aquest meló vermell que no és meló, que és síndria. També hi solen haver pinyons, o també hi posen ametlles, depenent en l'establiment o l'obrador que ho faci, i evidentment també té una capa generosa de sucre. És probablement la coca que millor representa la tradició. Una altra de les grans favorites i protagonistes de la nit és la coca de crema. La combinació de massa esponjosa amb crema pastissera és un èxit assegurat. La crema porta suavitat, aromes de vainilla i canyella i una textura molt agradable. Moltes pastisseries asseguren que és una de les més venudes, especialment entre aquelles persones que no són gaire amants de la fruita confitada, que cada cop hi ha més persones doncs, que la fruita confitada no els hi fa tant el pes. En moltes ocasions també es complementa doncs, amb els pinyons, les ametlles laminades i el sucre per sobre. La coca de llardons és una coca molt catalana. Els llardons són petits trossets cruixents derivats del greix del porc i encara que pot semblar una combinació sorprenent, el contrast dolç de la massa amb el sabor intens dels llardons, el resultat fa que sigui espectacular. Aquesta coca acostuma a ser més gruixent i té una personalitat molt marcada. Hi ha qui diu que és la coca més estimada i hi ha qui diu que no, això és una miqueta al gust del consumidor, no? O t'encanta o no t'agrada. Però el que és segur és que forma part del patrimoni gastronòmic català. I els gustos canvien i la gastronomia també, per això moltes pastisseries també incorporem noves propostes com la coca de xocolata, les coques farcides com de trufa, de nata, també de crema cremada, de mascarpone, amb fruita fresca, amb farcits innovadors, doncs com el fastuc, amb l'oreo, com habitualment doncs, anem comentant aquests sabors doncs, que van seguint la moda que està marcant aquests últims temps. I també doncs, algunes pastisseries creen edicions especials per cada any. Això fa que moltes persones visitin diferents establiments buscant doncs, aquestes noves experiències. Durant els dies previs a Sant Joan, els obradors vivim l'autèntica marató, molts professionals treballen de matinada per tenir totes les coques preparades, és una de les campanyes més importants del nostre sector i la veritat és que preparar una bona coca requereix doncs, experiència i temps. Cal respectar la fermentació de la massa, controlar les temperatures, seleccionar els millors ingredients de qualitat, com per exemple els pinyons, que són un exemple d'ingredient valorat, però també un dels més cars. Per això, una bona coca artesana és el resultat de moltes hores de feina. I cada família viu Sant Joan segons la seva tradició familiar. Hi ha qui compra la coca sempre al mateix lloc, a la mateixa pastisseria, i a qui li encanta fer casa. Algunes persones, per exemple, les mengen després de sopar, hi ha alguna que la menja doncs, a mitjanit amb els petards o hi ha qui també se la menja a l'endemà. Aquestes petites tradicions són les que donen valors a la festa, perquè les celebracions no només són grans esdeveniments, sinó també petits rituals que repetim any rere any. I com cada vegada hi ha més intoleràncies, també trobem cada cop més coques doncs, especial per a aquelles persones, com les sense gluten, les sense lactosa, les veganes o inclús una miqueta doncs, amb menys sucre o apta per diabètics. D'aquesta manera doncs, tothom pot gaudir d'aquesta tradició. En els darrers anys han aparegut concursos que reconeixen les millors coques artesanes de Catalunya. Els jurats doncs, valoren doncs, la qualitat de la massa, l'aroma, la textura, l'equilibri dels ingredients i la seva presentació. Aquests premis contribueixen a mantenir l'excel·lència i preservar l'ofici de pastisser. I aquest any la nostra pastisseria, doncs, com ja sabeu, ha estat reconeguda amb el segon premi a la millor coca de crema 2026. Respecte a la nostra coca de crema, és una coca de brioche tradicional amb crema natural. La massa de brioche és una massa enriquida, això vol dir que a més de farina, llevat, massa mare levent, que nosaltres hi posem aigua i sal, incorporem ingredients com la mantega, els ous i la nata. Aquests ingredients fan que sigui molt més tendra. També li posem sucre invertit, que ajuda que sigui més esponjosa. I finalment, les essències i aromes com la ralladura de llimona, taronja, vainilla i canyella, que li donen aquest gust final. El resultat de tots els ingredients és un brioche enriquit amb molta esponjositat, una molla molt suau i gustosa. El procés de fermentació també s'ha de controlar perquè sigui el resultat el correcte. Posem també la nostra crema pastissera natural i intentem coure'l doncs, de la millor manera perquè sempre doncs, tingui aquest acabat daurat i perfecte. Un reconeixement que ens omple d'orgull perquè darrere de cada coca hi ha moltes hores de feina, dedicació i estima per l'ofici. I quan el jurat especialitzat valora una coca, no només jutjar el sabor, sinó que també doncs, mirar la qualitat de la massa, el punt de fermentació, com dèiem, la textura, l'aroma, la crema, l'equilibri en conjunt. No? Per això, rebre aquest premi doncs, és un reconeixement a l'esforç de tot l'equip que treballa cada dia per mantenir viva aquesta tradició artesana i també satisfer doncs, els nostres clients. Esperem doncs, que aquest Sant Joan poder-lo gaudir també amb la nostra coca i amb les coques artesanes doncs, que podeu trobar també aquí a Molins de Rei. Per nosaltres el millor premi doncs, continua sent veure com les famílies doncs, de Molins de Rei i dels pobles del costat, doncs, els nostres clients continuen doncs, gaudint d'aquestes coques durant la seva nit de Sant Joan. No? Així que aprofitem aquest espai per donar les gràcies a tots els clients que any rere any confien en nosaltres. Aquest premi també és vostre. Aquest Sant Joan doncs, gaudir d'aquesta tradició d'una bona coca artesana, una coca que és capaç de reunir avis, pares, fills i nets al voltant d'una mateixa taula, un símbol de festa, de cultura i de pertinença. Tant si sou de coca de fruita com de crema, de llardons o de xocolata, el més important és compartir-la amb les persones que estimeu. Que tingueu una magnífica revetlla, gaudiu del foc, de la música, dels amics i de les tradicions. I també doncs, dir-vos que no hi ha una parella millor que la d'una bona coca acompanyada amb un bon cava.

Doncs fins aquí el programa d'avui. Desitjo que us hagi agradat aquesta entrevista que li hem fet a l'Enric Herce i gràcies també a la Montse per aquestes coques de la Revetlla de Sant Joan, que per cert, que ho passeu molt i molt bé i mengeu la coca de crema, la segona millor. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa, activat per risc molt alt d'incendi, concentrat sobretot a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana per tot plegat extremar la prudència.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
0: I és que l'alerta per onada de calor continua activada amb especial afectació a les comarques de Ponent i en general a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura. I, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
0: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026, revetlla de Sant Joan, i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
4: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut la Laura Tallada, de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tenia bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
0: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis catalans.
4: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
0: Llum verda la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al golf de Roses, a l'Alt Empordà.
4: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia de Roses.
0: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats de Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
4: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
0: Als esports, saludem en Jordi Cervantes. Jordi, dos equips catalans es podrien proclamar avui campions de la Lliga.
6: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit de la pista del Liceo per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
0: Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i amb risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt de foc. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern demanen molta prudència.
4: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en el nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habituals per a l'ocasió.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
0: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a molta gent. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només aquesta revetlla. Una indústria que combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
4: Per aquest motiu, Josep Maria Vilardell, que és el president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més llarga de l'any amb prudència.
7: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal a ningú.
4: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
0: I els petards silenciosos prenen cada vegada més força en aquesta nit de Sant Joan. A Vic, algunes famílies que fan les últimes compres abans de sortir a celebrar la revetlla ho han corroborat al 9FM, Núria Parera.
8: Enguany, entre caixes de colors i espurnes, hi ha una tendència que es repeteix cada vegada més, els productes de baixa sonoritat. Ho ha explicat Dolors Bou, responsable de la caseta de la Traca de Vic.
9: Demanen molt que, esclar, que siguin de baixa sonoritat i que no siguin, perquè esclar, molts van en llocs que hi ha animals. I...
8: Petards que fan menys soroll, amb menys pólvora i més efectes visuals. Una alternativa pensada especialment per reduir les molèsties als animals i a les persones sensibles a les explosions.
9: Peten menys perquè tenen molta menys... pólvora i, bueno, clar, i no fan tanta xispa. I...
8: Malgrat aquesta tendència, els clàssics continuen tenint èxit. Les sabetes, les bengales i els lots variats continuen sent alguns dels productes més buscats pels clients, com en Martí i en Roger.
10: Bueno, a mi m'agraden els que peten. Sí. I a mi també aquests que mi m'agraden més, els que fan més soroll i tot això. I avui veníem més en plan de també ja comprar aquests i alguna caixa que hi vingui bastant de tot.
8: Entre els prestatges també hi ha espai per les curiositats. Des d'un gosset que, en encendre la metxa, acaba fent caca fins a una pistola de ràfegues de boles.
0: Les coques són les altres grans protagonistes de la nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen preus aquest any, malgrat l'augment constant de les matèries primeres.
4: La clàssica de brioche amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
0: A poblacions com la Garriga, enguany preveuen vendre més de 1.500 coques. Anem fins allà. Ràdio Silenci, Jordi Roig.
11: Des del cap de setmana, els forns i pastisseries elaboren centenars de coques de Sant Joan, de totes les mides i varietats. Una tradició que no pot faltar per cap revetlla als sopars amb la família i els amics. En el cas del forn dels Banys de la Garriga, preveuen fer unes 500 coques. I els preus han decidit mantenir-los malgrat l'ascens del preu del pinyó, de l'energia i la resta de matèries primeres. Així ho apunta l'Enric Prats, que prefereix reduir el marge de benefici que augmentar els preus.
12: Ja fa uns anys que el pinyó, com sabem tots, està intocable, l'energia està intocable, i ja estem els mateixos, jo crec que és el tercer any, més o menys, o quart, que no toquem preus, que estem mantenint preus, perquè aquests últims 3-4 anys ja ve tot a tope de preus.
11: La coca de brioche amb crema és una de les més demandades pels garrigancs, tot i que cada persona aposta per una o altra varietat en funció de les seves preferències.
1: Notícies en xarxa.
0: Els estudiants catalans han suspès de mitjana l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una nota de 4,18, que són 2 punts menys de mitjana que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4, que és pràcticament la mateixa que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos i en van passar els aparells detectors almenys una vegada en 9 de cada 10 aules on es van fer les proves. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
14: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat. El model d'examen, quan comparem els dos anys, 25-26, que són els dos anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
13: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
0: I entre els estudiants més brillants destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya a la selectivitat. Un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles, que ha superat 4 estudiants més de la demarcació de Barcelona, que s'hi han quedat molt a prop, amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
15: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91, nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU, després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
5: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tret bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
15: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
0: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat a fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren actualment. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
16: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Panic és consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
16: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
0: Encara en matèria social, el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve.
4: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
17: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
4: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
0: La nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya ha demanat doblar el nombre d'aquests professionals a la sanitat pública, així com la creació de noves especialitats. Dolors Líria relleva Guillermo Mattioli al capdavant de la institució i ha parlat per la xarxa de les seves línies d'actuació. Maite Polo.
16: Als centres de primària de Catalunya hi ha 370 psicòlegs generals sanitaris, però el col·legi adverteix que són pocs. Demanen el doble dels que existeixen a hospitals i centres especialitzats. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat de la mitjana europea. La degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya és Dolors Líria.
18: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes. La nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
16: El Col·legi de Psicologia demana al Ministeri de Sanitat la creació de noves especialitats com la forense, la neuropsicologia, la psicooncologia i la infantojuvenil.
18: Ha augmentat molt el malestar emocional d'aquest col·lectiu, doncs, sobretot després de la pandèmia. Es necessita donar una atenció molt concreta i molt especialitzada que és diferent de la que es dona als adults.
16: El Col·legi de Psicologia crearà un observatori sobre la intel·ligència artificial per mesurar el seu impacte en la salut mental de la població.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És un quart de tres. La sentència del cas de les mascaretes colla encara més el govern de Pedro Sánchez, que rebutja assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president al Congrés per donar explicacions sobre tots els casos de corrupció que l'envolten. Entre ells, el cas Zapatero. Carina Bellbé, bon dia.
19: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
20: Estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, ¿pero qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
19: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
0: Justament en relació amb la condemna José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes, el professor de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Joaquín Urías, n'ha justificat la contundència.
4: En declaracions a la xarxa ha explicat per què fins i tot és superior a penes per delictes més greus com ara un homicidi.
21: Las sentencias no deberían ser ejemplarizantes. Las sentencias tienen que aplicar la ley. Yo no quiero jueces justicieros que decidan cuándo hay que imponer o no imponer un castigo social. Entonces, en esta medida, la sentencia llama un poco atención porque es bastante dura. Sí que hay que matizar, y eso es importante, que son 24 años, pero porque se le considera autor de 10 delitos.
0: L'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala, perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
22: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia dos anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
0: El Consell Executiu ha autoritzat justament avui que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital d'una de les companyies privades que construirà un d'aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
4: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Paneque és la seva portaveu.
2: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són 3 aerogeneradors de 3 tecnologies diferents, 3 empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada amb un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada amb un d'aquests projectes.
4: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí a 2 anys.
0: I en un dia com avui hem de passar per Valls, ja que entren els dies més intensos de la Festa Major de Sant Joan. Aquest matí l'activitat s'ha centrat en la proclamació de la Sant Joanera, en la tronada i també en el tomb de vigília dels gegants. Volem saber com ha anat tot plegat. Anem fins allà. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: La distinció de Sant Joanera ha recaigut enguany en Rosa Batet Fortuny, reconeguda per una trajectòria de 45 anys vinculada activament a la Festa Major. Durant l'acte celebrat a la sala de plens ha rebut la bandera de la ciutat. També se li ha lliurat una de les 3 claus del reliquiari de Sant Joan, símbol del cerimonial de completes. Com a actes més importants de la festa, Batet s'ha volgut referir al tomb del poble, que es fa el 24 de juny a la tarda.
6: Sé de gent que els agrada molt, vull dir, quan balla l'Alins, la Mutxaganga, però jo, o sigui, per mi, tot la vida, el tomb del poble és el moment més emocionant de les festes.
3: Tot seguit hi ha hagut la sortida de l'àliga al balcó, la tronada a la plaça del pati a càrrec de la pirotècnia valenciana Alto Palància d'Altura i el tomb de vigília dels gegants. La regidora de Cultura, Rosa Rovira, apunta que el Sant Joan Vallenc marca l'inici de moltes festes majors a l'estiu al país.
7: És l'orgull d'obrir el calendari de festes majors de tot el territori més proper. Però, per l'altra part, també és aquelles ganes després de tot l'hivern, que no vull dir que no es facin coses a l'hivern, però de tot l'hivern d'estiu, de gresca.
3: A la franja de tarda i vespre, els actes de Sant Joan 2026 es concentraran amb la cercavila de la Flama del Canigó, la nit de completes i les revetlles.
0: És moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coat, situat al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la 5a edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran 3 òperes de curta durada que estan creades per a l'ocasió per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
23: Bon dia. Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de 3 obres seleccionades. Jo Núvol, amb música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, Opereta, amb partitura d'Arnau Bírix i text de Paul Wasch, i també La vida por los

0: d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
1: I és moment per a la informació esportiva. Que avui ens porta en Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
2: Bon dia, Marta.
1: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de Lliga.
2: Un és l'Igualada-Rigat, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'Hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceo a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
3: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
4: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per Igualada, eh? Ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar-lo a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
3: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
2: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo de Murcia en el tercer partit de la final. A 8:45 de la tarda començarà aquest enfrontament que podria ser definitiu pels blaugranes. Si guanyen, tornarien a guanyar el títol 3 anys després. Si perden, tindrien encara dues oportunitats més per sentenciar la Lliga. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
5: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros, porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante, mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
2: Un Barça que tindrà la baixa de Luciano Gauna. El jugador té un trencament del lligament lateral intern del genoll dret. Serà intervingut aquest dimarts i es perdrà el que resta de la final de la Lliga. A qui se li complica la Lliga és el Barça. El València s'avança a la final de la Lliga CB i posa el 2-1 sobre el conjunt blaugrana, que va caure en el tercer partit de la sèrie, el primer dels dos del Palau, per 80-88. Malgrat empatar el marcador a 73, un parcial de 0-8 dels de Pedro Martínez en el tram final va decidir el duel. El Barça, per tant, està obligat a guanyar demà per forçar el desempat. El tècnic Xavi Pascual analitza els errors comesos.
6: Amb el rebot havíem competit millor, sempre els havíem tingut per sota de 12. Les pèrdues sempre havien estat per sota de 12, també, que són dues coses que ens havien marcat. I avui, amb les dues coses, hem estat pitjor. Ells crec que tenen 14 ofensius i nosaltres anem a 14 pèrdues o alguna cosa així, més o menys. Per tant, aquí és on al final els partits es decideix per molt poc i rebot i pèrdues han estat molt importants.
2: En futbol, el Girona ha presentat oficialment aquest migdia Quique Álvarez. El club confirma que el barceloní, fins ara el filial, serà el tècnic del primer equip de la temporada vinent. El tècnic espera recuperar la il·lusió de l'afició quan més aviat millor.
7: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
2: I més moviments al mercat de fitxatge, perquè la primera federació femenina, l'AEM, ha renovat a la seva capitana Inés Fabi.
1: Gràcies, Jordi Cervantes. Una mica més de 3 minuts i seran 2:45. Fem una petita pausa, tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
2: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
3: Embaladits, l'espai on la

0: Sansibalada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
1: Hola, embaladits! Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Sabeu què vol dir un pollet quan fa piu-piu? Doncs escoltem aquest poema o aprenem a piular.
2: Hola, sóc el Pau Baules Palau. Vaig a tercer A de primària de l'escola Mare de Déu del Carme, al col·legi. El poema que he escollit es diu El pollet i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agraden els pollets. El pollet. Voldria saber què diu el pollet quan fa piu-piu. Si té gana, si té set, si pateix calor o fred, si està trist, si està content, si m'entén o no m'entén, si ell no pot saber parlar, hauré d'aprendre a piular.
1: Gràcies, Pau. Ens ha encantat el poema que has recitat i també com ho has piulat. Ui, no, com ho has recitat. Fins al proper Embaladits. Piu, piu.
2: Adeu, Embaladits.
0: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45.
5: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
4: Gairebé 300 municipis afronten la revetlla de Sant Joan amb el nivell 3 del Pla Alfa activat per risc molt alt d'incendi. Estan concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En aquests punts s'ha prohibit fer foc o tirar petards si no és en les zones autoritzades per fer-ho. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, demana extremar la prudència.
6: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
4: A més, és que l'alerta per l'onada de calor continua activada, amb especial afectació a les comarques de Ponent i, en general, a la meitat oest de Catalunya. Última hora de la previsió del temps amb Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
7: Bon dia, tornem a marcar a hores d'ara valors ben elevats de temperatura i, de fet, la tendència de les immediates hores és que una altra vegada arribem a la xifra psicològica dels 40 graus de màxima en alguns indrets, sobretot del Pla de Bages i també de les comarques de Ponent, 40-41 graus amb molta facilitat a les terres de Lleida. I tot plegat amb força sol, per bé que ja a hores d'ara tornen a créixer algunes nuvolades al Pirineu que acabaran deixant algunes tempestes. Com va passar ahir, serà sobretot al Pirineu Lleidatà, els dos Pallars, l'Alt Urgell, el Solsonès, també en algun racó de la Cerdanya o de l'Alt Berguedà. Aquí esperem alguna tempesta local, sobretot acompanyada de força vent i no pas grans quantitats d'aigua. Arran de mar, algun núvol baix o boirina. A la Costa Brava, allà amb una temperatura més frenada. La revetlla serà tranquil·la, xafogosa, amb alguns núvols baixos a la costa, i el dia de Sant Joan serà calcat al d'avui. Molta calor a la tarda. N'estem pendents a la xarxa.
4: De fet, els bombers han incrementat un 50% els efectius i es despleguen més de 200 agents rurals en aquesta revetlla. També reforcen els professionals del 112. És dimarts 23 de juny de 2026 i tenim més titulars. Els estudiants catalans suspenen la prova de matemàtiques de la selectivitat amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Sònia Kerr.
8: Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana d'un 6,4. La millor nota l'ha obtingut Laura Tallada, que de l'Institut Pere Alsius i Torrent de Banyoles, amb un 9,9.
9: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que tindré bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant.
4: Pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya.
8: L'ha aprovat avui el govern, començarà al setembre i durarà 3 anys, tot plegat per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts els coneguin i sàpiguen com demanar-los. Ara mateix la meitat no els cobra.
4: Llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà.
8: El Ministeri per a la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la Badia de Roses.
4: En cultura, el recinte de la Fabra i Coats a Barcelona acull enguany la cinquena edició del projecte Òpera.
8: Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música.
4: Als esports, Jordi Cervantes, dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
10: L'Igualada jugarà aquest vespre el cinquè definitiu partit de la pista del Liceu per intentar guanyar la seva sisena Hockey Lliga masculina, mentre que el Barça podria sentenciar per la via ràpida la final de la primera divisió de futbol sala en la seva visita a la pista del Pozo Murcia.
4: Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendis. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, demanen extremar la prudència.
8: La seva portaveu, Sílvia Paneque, recorda que els municipis que es troben en nivell màxim d'alerta, és a dir, en el nivell 3 del Pla Alfa, està prohibit tirar petards o encendre focs fora dels llocs habilitats per l'ocasió.
6: Allò que no estigui autoritzat, si us plau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
8: Tot i que avui les temperatures ja no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers incrementen un 50% els efectius. També es reforcen els professionals del 112 i més de 200 agents rurals es despleguen pel territori.
4: Un altre motiu de preocupació en aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen a moltes persones. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. De fet, preveuen vendre 17 milions d'euros en petards només en aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat cap al soroll.
8: És per aquest motiu que Josep Maria Vilardell, president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya, fa una crida a viure la nit més curta de l'any amb prudència.
11: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
8: Vilardell també ha explicat que a Catalunya s'ha erradicat totalment la venda il·legal de petards.
4: Uns petards que poden provocar molèsties a moltes persones, però també a les mascotes. Amb mètodes naturals o químics perquè puguin passar millor la revetlla de Sant Joan, s'estan duent a terme per part dels amos. És la recomanació que fan alguns veterinaris pensant en el desgavell emocional que poden provocar aquests petards en els animals. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
12: Moltes de les mascotes més típiques, com ara gossos, gats o conills, presenten un gran estrès provocat pels petards. En parla Jordi Joanola, veterinari a la Clínica Veterinària d'Olot.
13: Tenc propietaris, per exemple, que saben que Sant Joan es queda amb l'animal de companyia i se'n van a una casa de turisme rural allunyats de l'ambient urbà i dels petards, d'acord?
12: Conèixer el nostre animal de companyia també és vital per ajudar-los a que la nit de Sant Joan sigui el màxim de suportable possible.
13: Molta gent diu sota el llit o em diu que se'n va al lavabo. Doncs són zones que per ell aquelles zones ja són segures.
12: Tot i això, si la mascota pateix molt durant la revetlla, sempre és positiu consultar amb el veterinari de confiança sobre què es podem fer.
13: I després sí que és veritat que pel mateix dia, per dos dies abans, tres dies abans, sí que hi ha mètodes químics que en funció del nostre animal de companyia, ja tingui 12 anys, o en tingui un any, o tingui 5 anys, o quina patologia tingui, el veterinari de confiança t'administrarà o t'aconsellarà en administrar una cosa o una altra.
12: Petits consells que poden ser molt útils per passar unes hores de festa per a les persones, però de patiment per segons quins animals.
4: Les coques són les altres grans protagonistes d'aquesta nit de Sant Joan. Forns i pastisseries mantenen enguany els preus, malgrat l'augment de les matèries primeres.
8: La clàssica de brioix amb crema és la més demanada, tot i que tampoc hi falten la de fruita i les farcides de nata o trufa, a més de la de llardons.
4: Els companys de Cugat Media han visitat l'obrador d'una de les pastisseries més antigues de la ciutat, que a aquesta hora encara treballa a ple rendiment. Cugat Media, Mireia Puente.
14: A les portes d'una de les nits més especials de l'any, els obradors artesans de Sant Cugat del Vallès treballen a ple rendiment per tenir-ho tot a punt. És el cas de la pastisseria Sàbat, que aquests dies viu una autèntica marató de producció per fer front a una de les campanyes més importants del calendari. Jaume Sàbat, tercera generació al capdavant de la pastisseria, parla de xifres i de gustos de coques.
15: Més o menys unes 1.000 de coca de llardons, entre grans i petites, i de coques de priors, de les tradicionals, doncs fem quasi unes 1.900, potser quasi 2.000. Per exemple, la de llardons sempre triomfa i sempre està més o menys igual. Jo, el que sí que hem notat és que, per exemple, amb les de brioix, amb les més tradicionals, cada cop el que és més les farcides, de crema i de xocolata i de nata, pues, van agafant més protagonisme.
14: Més enllà dels gustos, el pastisser defensa el valor afegit de l'elaboració artesanal. La coca tradicional de Sant Joan es fa amb ingredients com farina, ous, mantega i llet, seguint un procés que inclou el pastat, la fermentació i la cocció al forn. En total, cada peça requereix més de 2 hores de feina abans d'arribar a l'aparador.
3: Notícies en xarxa.
4: Els estudiants catalans suspenen l'examen de matemàtiques de selectivitat amb una nota mitjana de 4,18. Són 2 punts menys que l'any passat. Així tot, el 96% dels alumnes ha aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana del 6,4, que és pràcticament igual que el 2025. La prova pilot contra dispositius electrònics no autoritzats ha detectat 3 casos. Esther Minguell, bon dia.
16: Bon dia. 33.145 alumnes han aprovat la selectivitat d'enguany. Són un 96% dels que s'hi han presentat, gairebé un punt més que el curs passat. I ho fan amb una nota mitjana d'un 6,4. Amb el còmput de l'expedient del batxillerat, que representa un 60%, s'arriba al 7,1 la nota d'accés a la universitat. Milloren les qualificacions de llengua i literatura catalana, castellà i física, però punxen les matemàtiques, amb una de les notes més baixes dels darrers anys i amb un examen que va generar moltes queixes dels estudiants. Núria Montserrat és la consellera de Recerca i Universitats.
17: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i el currículum de les matemàtiques durant el batxillerat, que el model d'examen, quan comparem els 2 anys, 25-26, que són els 2 anys comparables, també és el mateix model, la mateixa estructura.
16: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol.
4: Doncs entre els estudiants més brillants d'aquesta selectivitat en destaca una del Pla de l'Estany, que ha obtingut la millor nota de Catalunya amb un 9,9. Es tracta de Laura Tallada, és alumna de l'Institut Pere Alsius de Banyoles i ha superat 4 estudiants a la demarcació de Barcelona, que han quedat amb un 9,8. Banyoles Televisió, David Bertran.
18: Tallada ha estat cursant el batxillerat humanístic, que va tancar amb un 9,91. Nota que pràcticament ha calcat a l'ESPAU després d'obtenir un 10 en totes les matèries, a excepció de llengua castellana, en què ha tret un 9,5, i de l'assignatura específica de literatura catalana, en què ha tingut un 8,5. Ella mateixa es mostrava sorpresa d'haver obtingut la millor nota de Catalunya.
9: Sí que m'esperava una nota una mica alta, perquè durant el curs sí que trec bons resultats, però un 9,9 i encara més ser la primera de Catalunya sí que m'ha sorprès bastant. I és que no m'havia ni plantejat, o sigui, havia dit, he fet un bon examen, però ja, algú altre ja serà el millor, ja m'haurà superat. I això sí que no m'ho esperava.
18: La nota de l'ESPAU li garanteix sobradament poder cursar la carrera universitària desitjada, que és el doble grau de traducció i interpretació en llengües aplicades a la Universitat Pompeu Fabra.
4: El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà al setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los. I és que la meitat de les que hi tenen dret no els cobren. La pobresa infantojuvenil a Catalunya és una de les més elevades d'Europa. Maite Polo, bon dia.
19: Bon dia. 231 professionals acompanyaran famílies en situació vulnerable a partir de l'1 de setembre per assegurar-se que reben la renda garantida de ciutadania, l'ingrés mínim vital o bé el complement d'ajuda per la infància, si és que els pertoca. Sílvia Panic és consellera de Territori i portaveu del govern.
6: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
19: La iniciativa s'anomena Barris per Créixer i està finançada amb 30 milions d'euros provinents en el 60% del Departament de Drets Socials i el 40% del Fons Social Europeu Plus.
4: Encara en matèria social, el govern espanyol ha anunciat que destinarà més de 2.200 milions extraordinaris d'euros a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'inversió l'any que ve.
8: D'aquesta manera, i segons ha explicat el president del govern, Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin del grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin un 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
20: Y a quienes se preguntan por qué este ejecutivo, este gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
8: Sánchez ha marcat com a prioritat reduir les llistes d'espera, garantir més i millors cures als afectats i dignificar les condicions del personal cuidador.
4: Tot plegat després de la sentència pel cas de les mascaretes que acolla encara més el govern. Rebutgen assumir-ne responsabilitats un dia abans de la compareixença del president de Pedro Sánchez al Congrés per donar explicacions sobre els casos de corrupció que l'envolten, entre ells el cas Zapatero. De tot plegat n'han parlat avui a la roda de premsa posterior del Consell de Ministres. Carina Bellbé, bon dia.
21: Bon dia. Des del govern espanyol s'assegura que no cal prendre més responsabilitats davant de la sentència del cas de les mascaretes que condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i a 19 anys a la seva mà dreta, Koldo García. La portaveu Elma Saiz defensa que ja es va obrir expedient d'expulsió del PSOE a Ábalos i li van demanar fins i tot l'acte molt abans que estigués imputat. A més, el partit preveu aprovar dissabte al Comitè Federal noves mesures contra la corrupció. Per tot plegat, la portaveu de l'executiu espanyol ha titllat d'hipòcrita el Partit Popular al exigir avançar eleccions.
22: Que estamos viendo que en un ejercicio máximo de hipocresía, desde esa atalaya moral desde la que el señor Feijóo parece que se dirige al conjunto de la población, pero ¿qué ha hecho para luchar contra la corrupción el señor Feijóo? ¿Desmantelar en Valencia, en los pactos con Vox, la agencia independiente o también en Baleares, eliminarla, llamándole invento a una agencia independiente de lucha contra la corrupción, votando que no? ¿A medidas concretas en el Congreso de los Diputados?
21: Segons Saiz, el govern treballa perquè la corrupció ni es toleri ni s'aplaudeixi. Ara bé, no ha volgut entrar en valoracions sobre la sentència del cas de les mascaretes ni tampoc sobre les declaracions de Víctor de Aldama, el presumpte comissionista que finalment no entrarà a presó per haver confessat el pagament de comissions i que assegura que el número 1 del partit ho sabia tot en aquest cas.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
4: Passa un minut de 3:15. L'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Ràdio L'Escala, Sergi Corral.
23: El Ministeri per la Transició Ecològica ha decidit aprovar la declaració d'impacte ambiental, que feia 2 anys que estava encallada, i així donar un impuls gairebé definitiu a la instal·lació del parc eòlic marí experimental al Golf de Roses. A partir de que el Ministeri confirmi la validació de la declaració d'impacte ambiental, haurà de ser l'Institut de Recerca en Energia de Catalunya qui n'assumeixi el desenvolupament. Per tant, el PREMCAT encara li espera un llarg camí fins que els tres molins d'uns 260 metres d'alçada i situats a una vintena de quilòmetres de la costa comencin a enviar dades. El PREMCAT és un projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya i que en bona part també depèn de l'aprovació dels pressupostos, que encara està en negociacions. Aquest parc experimental ha de posar les bases científiques perquè en un futur diferents empreses energètiques puguin optar a la instal·lació d'un parc eòlic marí segons marca l'àrea de l'EVA 1.
4: Doncs justament avui el Consell Executiu ha autoritzat que una empresa depenent del govern entri a participar en el capital de les companyies privades que construirà aquests aerogeneradors del futur parc eòlic de Roses.
8: El govern apunta que es tracta d'una operació estratègica que passa per impulsar la col·laboració público-privada, en aquest cas amb una empresa catalana especialitzada en l'aprofitament de l'energia eòlica en l'àmbit marí. Sílvia Panec és la seva portaveu.
6: La declaració d'impacte ambiental era l'últim pas que faltava per començar la licitació d'aquesta plataforma experimental, que recordo són tres aerogeneradors de tres tecnologies diferents, tres empreses diferents, algunes són UTES, i efectivament l'empresa, la X-Wind, que mencionava abans, està vinculada a un d'aquests projectes, no en solitari, però sí vinculada a un d'aquests projectes.
8: Segons els càlculs del govern, la plataforma podria començar a funcionar d'aquí uns dos anys.
4: El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat fa pocs minuts 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya en els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat, modernitzant equipaments clau i responent a les necessitats de mobilitat territorials. Judit Vallès, bon dia.
1: Bon dia. El govern de la Generalitat ha anunciat aquest ambiciós pla d'inversió de més de 4.300 milions d'euros que suposa triplicar el pressupost anual destinat a infraestructures des del 2013. Ho ha anunciat el president Salvador Illa en el marc del Forbes Catalonia Economic Summit.
2: Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu. Si el 2010 Catalunya invertia 134 milions d'euros a l'any, infraestructures, ara invertirem de mitjana 400 milions d'euros a l'any durant aquests propers 10 anys en inversions directes del govern de Catalunya.
1: D'entre les actuacions anunciades hi ha la variant d'Olot i les Preses, el tramvia de Tarragona, la xarxa de metro metropolitana, la integració urbana dels ferrocarrils de la Generalitat tant a Manresa com a Igualada, la nova terminal ferroviària de la Plana de Lleida o la nova estació d'autobusos de Plaça Espanya. En total, de les més de 60 actuacions previstes, un 75% aniran enfocades a millorar la seguretat viària i l'estat de les carreteres.
4: Un anunci que coincideix avui amb la recuperació del servei de la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Ribes de Freser. Així tot, aquest matí un robatori de coure ha complicat la circulació entre Vic i Ribes.
8: El robatori ha obligat a suspendre la circulació entre la Garriga i el Figaró a primera hora del matí, que s'ha reprès poc després de la una. D'altra banda, l'R14 ha recuperat la circulació entre la Plana Picamoixons i Vinaixa, tallada des d'ahir també per un altre robatori de coure que va provocar un incendi en una estació transformadora a Montblanc.
4: I no deixem la mobilitat. Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el Grand Départ del Tour de França. És la xifra amb la qual s'ha treballat per fer el pla de mobilitat, que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
5: Falten menys de dues setmanes per la sortida de l'etapa de la Ronda Francesa el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla de mobilitat, una feina multidisciplinar que implica els departaments d'esports, neteja, aparcament, l'empresa de transports i la Guàrdia Urbana, entre d'altres. Davant les diverses afectacions, l'Ajuntament de Tarragona recomana a la ciutadania que durant aquell dia es prioritzin els desplaçaments a peu. Amb tot, la consellera de Mobilitat i Protecció Civil, Sònia Ors, diu que l'accés als hospitals està del tot garantit.
7: Els centres hospitalaris disposaran de corredors específics i protocols especials per assegurar que qualsevol emergència pugui ser atesa amb totes les garanties. La coordinació entre els serveis sanitaris, la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i Protecció Civil serà permanent.
5: L'Ajuntament de Tarragona ha habilitat diversos aparcaments dissuasius que sumen més d'11.500 places. Aquell dia els autobusos municipals seran gratuïts.
4: I és moment per a la cultura. El recinte de la Fabra i Coats, al districte de Sant Andreu de Barcelona, serà enguany l'escenari de la cinquena edició del projecte Òpera. Del 2 al 5 de juliol, cada vetllada representaran tres òperes de curta durada, creades especialment per a l'ocasió, per nous valors de l'escena i la composició, amb el suport d'estudiants de disseny, art dramàtic i música. David Navarro, bon dia.
24: Bon dia.
0: Òpera surt del Liceu i afronta el repte de representar teatre líric en el recinte d'una antiga fàbrica tèxtil. Cada vespre, el públic podrà gaudir de tres obres seleccionades. Jo Núvol, la música de Sergi Puigserna i llibret d'Alicia Kopf, opereta, amb partitura d'Arnau Virix i text de Pol Guasch, i també La vida por los cuernos, de la compositora flamenca Anna Colom, que el llibretista Pablo Machotero ha adaptat a la dramatúrgia lírica.
10: Com ajuntar una estètica que pogués ser cantada per un cantador flamenc, però a la vegada que tingués suficientment pes, ja no només líric, sinó també dramatúrgic, per una òpera. Com que Teseu va matar el Minotaure i el Toro de Marató, vaig pensar que podria ser una bona unió, pensar que la tauromàquia i el flamenc poden unir-se perfectament amb la mitologia.
0: Lucia del Greco, Alexandra Rodríguez i Marc Salicru s'encarreguen de la direcció d'escena. Ho fan amb el suport d'estudiants d'escoles superiors de disseny de la ciutat, d'art dramàtic i del Conservatori de Música del Liceu.
4: I és moment per a la informació esportiva. Que ens porta Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi.
11: Bon dia, Marta.
4: Dos equips catalans es podrien proclamar campions de la Lliga.
11: Un d'ells és l'Igualada-Rigalt, que disputa el cinquè definitiu partit per intentar guanyar l'hockey Lliga masculina. Els de la capital de l'Anoia jugaran a la pista del Liceu a partir de 8:45 del vespre amb l'objectiu de guanyar el títol 19 anys després. Joan Gual, Canal Taronja Central.
13: Una situació que obliga els jugadors a recuperar-se ràpidament i preparar un duel que decidirà el campió de Lliga. L'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner, considera que aquest calendari ajustat pot afectar més el conjunt anoient que no pas el Liceo.
24: Tampoc s'acaba d'entendre massa que aquesta final s'hagi de jugar dos dies després, però ja no només per l'Igualada, ells igual, ells hauran de tornar i igual. Jo crec que hi havia les dates suficients fins al 30 de juny per jugar a una altra data. Al final és un tema que no és una excusa, ens perjudica més a nosaltres que a ells, en aquest sentit.
13: Malgrat aquest condicionant, els arlequinats afronten el desplaçament amb la moral reforçada després de capgirar una final que semblava molt complicada després dels dos primers partits.
11: I per la seva banda, el Barça podria aixecar el títol de la primera divisió de futbol sala si supera el Pozo Murcia en el tercer partit de la final, que comença a 8:15 de la tarda. El Barça intenta guanyar aquest títol 3 anys després. Javi Rodríguez, tècnic del Barça, espera enllestir el títol per la via ràpida.
25: Que estén muy heridos no significa que estén acabados. Lo que sí que tenemos que hacer es acabarlo nosotros. Porque de ir el martes a Murcia y no ganar el partido, pues a ellos se vendrían arriba, volvería a haber eliminatoria, la eliminatoria volvería a estar abierta. Entonces creo que es el mejor momento para intentar sentenciarla, ¿no? Para mí sería muy importante. Mi última liga que levanto como capitán del Barcelona fue en campo del Pozo y sería muy bonito levantar la primera como entrenador en campo del Pozo.
11: En bàsquet, el Bàsquet Girona ha anunciat a Andrei Pluta com a nou jugador del Bàsquet Girona per les pròximes dues temporades. El base de 1,90 m arriba procedent del Legia Varsovia. Fernando Sanemeterio es director esportivo del conjunt gironí.
26: Bueno, Andrés es un jugador que llevamos siguiendo un par de años en la Liga Polaca. Creemos que está en una evolución claramente ascendente y además en un periodo de madurez bueno, ¿no? Para dar este gran paso a la Liga CB. Su primera idea cuando juega situaciones es generar para los demás, pero también tiene una muy buena capacidad para poder ser anotador en momentos dados.
11: I en futbol, el Girona ha presentat oficialment a Quique Álvarez com el seu nou entrenador per a la pròxima temporada. Pau Villafaña i Girona FM.
27: Álvarez, que farà parella amb el seu germà Òscar, ha dirigit les dues darreres temporades al Girona B, a qui va pujar a segona federació. A més, el barceloní havia estat al planter del Barça com ajudant de García Pimienta i Òscar García, també en solitari al capdavant del juvenil A. Jordi Balcells, que ja era el filial i havia treballat fa anys al primer equip amb Machín, serà el preparador físic. Quique Álvarez ha explicat quina és la seva prioritat un cop comenci a treballar al capdavant de l'equip.
28: I que el que hem de recuperar ràpid és aquesta ànima, aquesta trempera, això jo ho tinc a la ment, que ho hem d'allò, independentment de, clar, com juguem.
27: El director esportiu Quique Cárcel ha explicat que s'ha reunit amb fins a 12 entrenadors, però que Álvarez és l'entrenador idoni per liderar l'equip amb l'objectiu de tornar al Girona a la primera divisió.
11: I fins aquí els esports, Marta.
4: Moltes gràcies, Jordi, per la informació esportiva. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dijous a les 2. Bona tarda i millor revetlla de Sant Joan.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Si són les 3, és l'hora de la migdiada. Minuts per relaxar-te, per fer una pausa vital. Posa't còmode, perquè a Ràdio Molins de Rei comencem la migdiada.

Gairebé són les 4. És hora de reactivar-se. Acabem la migdiada.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un pla de més de 4.300 milions d'euros per revertir el dèficit d'infraestructures a Catalunya durant els pròxims 10 anys. L'objectiu és corregir el dèficit acumulat modernitzant equipaments clau i responent així a les necessitats de mobilitat territorial. S'escoltem.
2: Un pla d'inversions de més de 4.300 milions d'euros per als pròxims 10 anys en infraestructures de mobilitat. Es tracta d'una planificació pressupostària per garantir les inversions de manera estable i de manera sostinguda en projectes claus per al país. Resolem un dèficit inversor de gairebé 4.700 milions d'euros que Catalunya arrossegava des de feia 13 anys i que havia impedit fer les obres quan tocava. Ara accelerem i fem un salt qualitatiu i quantitatiu.
1: I la revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc màxim d'incendi. Gairebé 300 municipis l'afronten amb el nivell 3 del pla efectivat, concentrats en comarques com la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Des del govern es demana molta prudència. Un altre motiu de preocupació aquesta revetlla són els petards, tant pel risc d'incendi com per les molèsties que generen. Això no impedeix, però, que les casetes i botigues de pirotècnia visquin els dies de més activitat de l'any. Preveuen vendre fins a 17 milions d'euros en petards només a aquesta revetlla. La indústria combina tradició, innovació i cada vegada més sensibilitat, això sí, cap al soroll. Josep Maria Vilardell és president de l'Associació de Fabricants i Majoristes de Pirotècnia de Catalunya.
3: Som molt sensibles amb això. Fem unes campanyes, sobretot pel tema de... Hi ha molta gent que celebra la revetlla amb una masia de turisme rural. Aconsellem molt el tema dels coets, que no disparin coets, que disparin els petards en zones que estiguin asfaltades, que no es faci mal ningú.
1: I l'Estat ha donat llum verd a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina, el PlemCat, una prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avançada perquè es puguin instal·lar els eurogeneradors de la badia amb una altura de 261 metres. És un projecte impulsat per la Generalitat i que en bona part depèn també de l'aprovació dels pressupostos. I el recinte de Fabra i Cots a Barcelona acull enguany la cinquena edició de l'Òpera, del 2 al 5 de juliol. Cada ballada representaran tres òperes de curta durada, creades per uns valors de l'escena i la composició amb el suport, això sí, d'estudiants de disseny, d'art dramàtic i també de música. Una bona oportunitat per apropar l'òpera als més joves.
0: Notícies en xarxa.
4: Informació local. La Riera Bonet continua les festes del barri. Aquest proper cap de setmana, demà divendres a 8:45, fan el sopar popular de Carmanyola i després, a partir de les 10 i fins la 1, hi haurà karaoke. Això el divendres. Dissabte, continuen la festa amb la revetlla de Sant Pere. A 8:45 tornen a fer sopar popular de Carmanyola. A les 10 de la nit, bingo popular. I a partir de les 11 i fins les 3 de la matinada, actuació del grup Los Kids de Tu Vida. I diumenge, ja de cara a la tarda, pel públic més familiar, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tancaran les festes del barri amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. L'activitat es durà a terme tota a la petanca de la Riera Bonet. El divendres, demà, s'inaugura una altra exposició vinculada amb els actes previs a l'arribada del Tour de França dins la programació de Vivim el Tour. Demà divendres, a les 8 del vespre, a la planta baixa de l'edifici del Molí, s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 amb imatges i objectes de la història del ciclisme. I també el divendres és el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals, intersexuals, i l'Ajuntament farà la lectura del manifest institucional demà a les 7 de la tarda a la plaça del Palau. Diumenge, la grupa continua amb les ballades d'estiu, de ballades de sardanes d'estiu, a la plaça de la Creu, a les 7 de la tarda, en aquest cas, aquest diumenge, amb la Copla Ciutat de Terrassa. I per acabar, recordem els refugis climàtics que hi ha a la vila, per si voleu passar una estona doncs, més frescos, donades les altes temperatures. El Casal d'Avis, 1 de maig, si podeu anar de dilluns a divendres, a la tarda, a la Biblioteca al Molí, amb l'horari d'obertura del Molí, de dilluns a divendres, a l'aula d'estudi del Molí Jove, de dilluns a diumenge, és l'únic espai on també s'hi pot anar els caps de setmana, a l'hora d'estudi del Molí Jove, al matí i a la tarda, també de dilluns a divendres, als matins, a la sala d'actes de Can Ametller, i als matins també a l'oficina d'atenció ciutadana, tots aquests refugis climàtics. La farmàcia de Guàrdia avui dijous és la Xuclant del carrer Major número 100. Ja està. Ja està. Ràdio Molins de Rei, la ràdio nostra, 91.2.
5: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat. I si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 Salut Respon.
6: L'Ajuntament de Molins de Rei estrena nou servei d'assessorament en sexualitat i afectivitat.
7: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, l'Helena i el Pau de la cooperativa Plaer t'esperem al Molí Jove.
6: Un espai confidencial i de confiança per resoldre dubtes, parlar i aprendre sobre relacions i sexualitat.
7: I un cop al mes, participa al taller obert.
6: Vine i descobreix aquest nou servei pensat per tu.
8: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
9: Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar-te als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de Sang.
10: Si escoltes The John Williams, et ve al cap La Guerra de les Galàxies. Si et parlen de Henry Mancini, te'n recordes de La Pantera Rosa. Si et diuen Ennio Morricone, veus el bo, el lleig i el dolent. En cada programa, un total de 12 o 13 bandes sonores d'aquests directors musicals us transportaran a 1.000 llocs i èpoques amb les seves bandes sonores.
11: Música en 8 mil·límetres, amb Ferran Cardona. Cada dijous a les 4 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquí comença De tu a tu. Entrevistes, anècdotes, projectes, records, nostàlgia i converses de tu a tu. Amb Pere Bergoñón Raventós, Pierre.
1: Hola, molt bona tarda. Si ens esteu escoltant avui dimarts aquí a Ràdio Molins de Rei, a l'espai de tu a tu, avui dimarts és 23 de juny i és dia de revetlla. Serà dia de que avui no tenim convidats, serà dia de, si pot ser, no parlar gaire, cosa que em costarà, pot, segurament, i de posar música, perquè és dia de revetlla. Revetlles a Molins de Rei, que per tots els barris se'n fan, a diferents llocs i diferents espais i tipus de música i de coques, pot ser també. I on decidiré per la granja, al final de la Rambla, allà l'Enxuscat i l'Associació de Veïns, no sé exactament qui, però organitzen, però jo hi seré, com a bon veí. I ara començarem amb una cançó molt romàntica de Demi Russos, Mañanas de Terciopelo.

Parlarem del mojito, els mojitos que tenen tanta fama, cubans. Sabeu que els dissabtes, el racó del dissabte, allà davant del Cap de Molins de Rei, amb el pati, el petit pati o jardí o racó, fem un espai de música, de cançons, de tot tipus, que quan hi ha gent amb ganes de ballar poden ballar. Hi ha un espai no molt ample, però sí que es pot fer, i o ganes d'escoltar amb la fresqueta del vespre a partir de les 9 a les 12. I bé, i l'entrada és lliure, hi ha una guardiola que la gent posa el que bonament vol posar, o la voluntat, com es diu normalment. Era per no repetir-ho. I llavors, de 9 a 12, però tampoc cal estar-s'hi les 3 hores. Venint unes... que s'hi poden estar, i ho agraïm, i contents, i més ambient, però no vol dir que sigui un espectacle que comença i acaba en punt i tu has de marxar quan s'apaguen les llums, que és a les 12 de la nit. Però us deia de parlar del mojito, perquè només entrar se t'ofereix un mojito o un refresc o alguna altra beguda, no? Que a l'entrada no s'ha d'abonar res, i llavors posar aquesta part amb uns aperitius, i si allargues fins més tard, després aquells aperitius són dolços. Ja ara, com que estem amb rebelles, es parla de la coca, però si no és un altre tipus de dolços. Però el mojito. Em van preguntar que com es fèiem. I és clar, no és cap secret, perquè per internet es pot trobar, no? Que com ho fem nosaltres? Menta, en castellà hierbabuena, picada amb gel, si es pot picar el gel bé, si no, amb un glaçó, de vegades també passa, segons el moment, no? O la pressa, o... Gel, menta, sucre, una mica de llimona, un raget de llimona, ron blanc, i llavors s'hi afegeix aquella cuba, diuen, agua carbonatada, que aquí li diríem sifon. Però nosaltres hi posem spray o 7-Up, que ja porta sucre, i llavors de sucre hi posem una mica menys. També depèn, a mi m'agrada el mojito bastant dolç, igual que el cafè, per exemple. Hi ha qui no, que diuen, a mi sense tant de sucre, a mi no m'hi posi rona, llavors ja no és exactament un mojito, és un refresc. I una curiositat, aquest 7-Up, aquest Sprite, si el proveu, no us recorda molt a la gasosa d'abans, que li dèiem la graciosa? Per mi que és igual. Continuem ara amb música romàntica, Engelbert Humperdinck, Release Me.

altra curiositat de quan fa, deu fer 2 anys, o potser més, no? Va sortir es va utilitzar els taps de les begudes refrescants de diferents tipus, que el tap ja anava connectat a l'ampolla. El tap ja no ens el podíem deixar sobre la taula o sobre algun lloc, que després no el trobava, sempre anava enganxat. Això molestava fins que t'hi acostumes una mica. Però, com a gran novetat, a mi em va recordar el que dèiem abans de les gasoses, que aquí hi havia la Sanitex, la Mallorca i no sé si alguna més. Vaig veure en una casa que en tenien una col·lecció de... Eren sifons, sí. Però ja hi havia aquests taps que anaven connectats a l'ampolla de vidre, llavors, sí, m'hi ha molt recordat. Continuem amb música. Ara és Vaig a peu, una de les cançons que més m'agraden de Joan Manuel Serrat.

permeteu-me que avui, que no tinc convidat, vaig explicar coses, no? I que parli una mica del pati, però perquè té... Bé, té relació, perquè avui és la revetlla i allà fem, no una revetlla, però sí una petita festa els dissabtes. I us vull dir que sempre hi ha, a part del que us he dit abans, algun moment de fer alguna o broma o alguna anècdota o alguna simpatia. I aquest... intentar-ho. I aquesta setmana jo havia portat, deu fer ja 7 o 8 anys, de Cuba, un, direm nino, perquè és de fusta, però d'unes mides com d'un nen de 6 anys. Ell és Bola de Nieve, molt famós a Cuba, quan, ara i quan vivia, fill de Guanabacoa, i que li deien Bola de Nieve precisament perquè era negre com el carbó, però amb una qualitat musical i allà és molt admirat. I per cert, ell va muntar un restaurant, deu fer 70 anys, que es diu Monsenyor, davant de l'Hotel Nacional de Cuba, i encara funciona ara, tot i que jo no ho sabia, i allà es toca música, en directe música, no es canta, alguna excepció sí. I era d'ell el rincón de Bola de Nieve. I aquest Bola de Nieve, aquest nino, per dir-ho d'alguna manera, repeteixo, que vaig portar de Cuba, és molt semblant, semblen germans, amb un que hi ha aquí al Cafè del Foment. El del Foment està dret, dempeus, i el de casa està assentat. Té una partitura a la mà, com que està llegint, i està assentat. I qui va voler es va fer una foto amb el Bola de Nieve. Sí. I bé, i algunes fotos van quedar molt bé. Hi ha una senyora, Nelly, que la foto va quedar guapíssima, una foto que la va fer, per cert, el Carles Mas, i que ho fa molt bé, i que és un home que se li ha d'agrair tant, perquè t'ho donaria tot, t'ho faria tot, t'ajudaria amb tot. I és una coseta més que us acabo d'explicar avui, quan ara escoltarem una cançó, L'Emigrant. I aquesta l'he trobat jo al Bagul dels Records, perquè està gravada, no la cantarem directa, eh? Podria fer un altre moment, avui no. La vaig gravar de l'any 92, però estava en casset, i avui, gràcies al nostre company David, que és també una bellíssima persona i sempre disposat a donar-te un cop de mà, ho ha pogut passar del casset aquí a l'àudio que escoltarem ara, L'Emigrant.

Bé, ara m'estava tirant floretes el senyor David. Diu, es nota els anys. La veu canvia amb els anys. Si no n'han passat tants, del 92 ara, quants en deuen haver passat? 40? No. 92, a veure, 92, 2002, 12, 20, bueno, no ho sé, uns quants, masses. Continuem. Continuem amb... canviarem molt, ens m'ha dit també el David. Home, és Rebella, posa alguna cosa folklòrica. Doncs, lo siento, mi amor, Rocío Jurado.

Bé, jo he tingut fins ara, amb aquest, davant de casa, aquesta mica de pati, hi ha un espai que es poden plantar flors, que ja és poc, però és de terra, i jo tenia gironis, i tenia lliris, i tenia, i tinc encara alguna cosa, però encara fa un mes va venir algú que m'ho ha fet malbé tot. No m'ha deixat res. I aquesta setmana, els que vinguin allà, sí, si m'estan escoltant aquí, ja ho sabran. Però els hi faré la broma, els hi explicaré d'aquesta persona que ara els hi... que, per cert, està a casa, i ara els hi presentaré, i aniré a buscar a la gosseta. La gosseta, que es diu Timba, perquè va néixer en una masia de Lleger. Lleger és un poblet molt petit al costat de la Sant Jaume dels Domenys i a la vora de Vilafranca. I aquesta masia, a la part de darrere, té una timba. Que jo em pensava que aquesta timba li deien ells, un nom que li posaven ells. Però quan ho vaig cercar al diccionari, a timba és precipici, és penya-segat, és un daltabaix, que és el que és aquesta gosseta, el que s'ha convertit. Llavors hi vam posar aquest nom de timba, tot i que de vegades li diem timbi o algun altre nom. I quan explicava això un dia amb algú, al veterinari, quin dia va néixer? Dic, mira, el 19 de març, dia de Sant Josep. I una senyora que hi havia allà, diu, és una gosseta? Dic, sí. Diu, li haguéssiu pogut posar Pepita? Dic, home, dic, no. No, ni Josefina tampoc. No, no, Timba ja està bé. Em va fer gràcia. Dic, si els gossets i les gosses els hi posem noms de persona, passarà com el Pato Donald, que... el president Trump es diu Donald, com aquell famós pato de les pel·lícules. Bé, ahir els hi presentaré. La sorpresa serà que es pensaran que tinc allà un convidat o una convidada que m'ha destrossat el jardí, i els hi presentaré la gossa, que tothom dirà que és maca, que és clar, perquè amb ells no els mossega les cames ni amb aquelles ungles que té que semblen forquilles que em rasca. Però bé, és simpàtica i la traurem com una cosa més de que és un ambient familiar el nostre. I no serà revetlla aquest dissabte, però sí que serà el dia abans de la revetlla que celebrava abans de Sant Pere, i com que Pierre i Pere és el mateix, farem una mica més de festa aquest dia. I allà es prestarà tot tipus de cançons, una com aquesta, una cançó de revetlla. Ai, ai, ai.

Ara sí que la broma me l'han gastat a mi. Aquesta cançó, jo l'estic escoltant aquí, igual que vosaltres, no? I de moment m'ha semblat que s'havia equivocat, que què passa? I era la versió en castellà que la vaig fer a Cuba, em vaig inspirar a fer-la un temps que estava a Cuba, també ja fa 15 anys, jo. Y era en casa, ay, ay, ay, tú ya sabes lo que quiero, ay, ay, ay, lo que a mí tanto me gusta, ay, ay, ay, eso que a mí me arrebata, y que pierdo la razón, dime, bé. Però llavors aquí, un dia, vaig improvisar alguna cosa en català i vaig veure que lligava bé. I des de llavors la canto sempre en català. I a Cuba ja no la canto tant, de dir com és el bolero, no? I m'ha gastat la broma i llavors a la mitja part, com que en saben tant aquí, han passat la segona part amb la versió catalana. Sí, sí, gràcies. Marinero de luces. Isabel Pantoja, que no se'ns enfadin les folclòriques en un dia de revetlla tan nostra.

Tothom que ja em coneix una mica sap que sóc un fan de Maria Jiménez. I si tenim previst que canti Rocío Dúrcal, si ha cantat La Jurado i Isabel Pantoja, no la puc... Ella ha de sortir. I no precisament amb la cançó que a mi més m'agrada, però la que s'ha popularitzat tant últimament, S'acabó. Jo en triaré d'altres que ja et dic que no em cansaria d'escoltar-la. Però la que més podeu conèixer vosaltres és S'acabó.

Han passat 3 anys, i 3 anys són molts, segons com. I és el que a mi m'ha costat tornar-me a decidir, a complicar-me la vida, amb tenir una altra mascota, com es diu ara. He tingut molts gossos i gats en els anys que he viscut i que estic vivint, però aquesta última, la Pinky, el qui em coneix sap que era... eren els anys que jo ja era més gran, anys que estava més sol, anys més difícils, i vaig tenir aquella companyia. Era una gosseta que abandonada, que la van deixar amb un gros mercat de Viladecans, no, de Sant Boi, no sé quin era, d'un centre comercial. I la van portar, i era molt maca, semblava que fos d'una classe, senyor de classe de Casa Bona. I sí, molt maca, molt. I no ens ho esperàvem, ens va deixar amb 15 anys, però 3 setmanes abans estava, que saltava com sempre, i després vam haver de dir que ja no podia continuar. I va ser molt dur, molt, us ho dic. El que tenen animals, i que els estimen, i que poder els hi fan companyia, m'entendran. I sé que sou molts i moltes, molt. Va costar molt. Però ara m'he resistit, però ara, al ser aquesta coseta que va néixer a casa d'una cosina meva i que m'ho van dir, i que jo... conec aquests gossos que tenen a la casa, i em va fer gràcia. I si no, no sap greu ni treure-la a passejar, ni aquestes que m'ha destrossat el jardí, tot això se suporta. Lo dolent és quan se'n van. Llavors això sí que... Em diuen els gats, sí, a mi també m'agrada molt, que per cert, per allà a la zona jo on visc, sempre em veia per darrere la fàbrica amb el vell, pels ponts de Can Baruta, per la riera, no en veig ni un. Ni un gat ni una gata, res. Per què no en tinc jo? Perquè amb la carretera de davant s'hi tingut que n'han atropellat, i perquè us haig d'explicar coses tristes, no? I ara és pitjor, perquè anys endarrere una vegada travessaven la carretera i ja s'anaven als camps, al rec, i tornaven. Però ara passen la carretera i venen més carrers i més camions i més dificultats. I a la banda d'això, quan he tingut algun, al final s'han anat a estiuejar a casa del meu germà a Pallejà, que viu en un lloc que no hi ha aquest perill. Però sí, els gats també són macos i són molt nets i donant... Bé, aquí vull felicitar-vos el dia d'avui a tots els que estimeu els animals de companyia. I com han passat los años, dèiem que havia de cantar Roger Durcal, cantant una cançó nostàlgica també. Com han passat els anys, que ens ho diguin a més d'un i d'una.

La setmana vinent no estaré sol. Vindrà Pere García, que ens presentarà un disc, unes cançons d'un disc nou que ha fet, però especialment ell té molt... A veure, ell està molt entusiasmat, diria jo, o animat, o il·lusionat, amb la cançó Déjame. Aquí ens en parlarà i l'escoltarem. Això serà la setmana vinent. I aquest dilluns, que serà aquest, no, encara falten dies, Sant Pere, per casualitat, tindré una actuació a Barcelona, al carrer Violant d'Hongria, al costat, en un centre social, sí, que han fet com un... Bueno, una tarda d'espectacle variat, i com que era el meu sant, em diuen Pierre, però saben que el meu nom és Pere, seré allà. Ho posaré al Facebook, o si m'ho voleu preguntar a algú que li vingués de ganes el dissabte, el dilluns a la tarda, a dos quarts de sis, estar dues hores allà d'espectacle, bueno, em faríeu companyia el dia del meu sant. I cançó que cantaré allà, que hi ha un espai per ballar, serà aquesta, que també és una cançó molt bona per ballar en pas doble. Ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel. I fins la setmana vinent.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Avui, revetlla de Sant Joan, amb especial atenció al trànsit. Està previst que 490.000 vehicles surtin de l'àrea metropolitana fins a les 12 d'aquesta nit. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial amb restriccions per a camions a la P7, des d'ara, a les 5 de la tarda, fins a les 10 entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. Es limitarà la velocitat a 80 km/h en diferents vies de l'entorn metropolità, la C31, la C32 entre Barcelona i Castelldefels, la B23 entre Sant Joan d'Espí i el Papiol i la C7 entre el Papiol i Martorell, així com la B20 entre Santa Coloma de Gramenet i Montgat. A més, s'ha activat 286 agents dels Mossos d'Esquadra que duran a terme 12 controls. No deixem la mobilitat perquè el govern espanyol ha fixat en 15 anys l'edat mínima per conduir un vehicle de mobilitat personal, un patinet elèctric, per exemple, que obliga els usuaris que el fan servir a portar casc, armilla reflectant quan sigui de nit o hi hagi manca de visibilitat. Ho ha acordat el Consell de Ministres, que també ha decidit obligar els motoristes a fer servir guants en vies interurbanes i sabates tancades en tota mena de vies. Pel que fa als ciclistes, l'executiu ha suprimit excepcions a dur casc i tots els usuaris l'hauran de portar a vies interurbanes. Entra en vigor l'1 d'octubre. Elma Sainz és la ministra portaveu.
2: Además, se fija en 15 años la edad mínima para conducir un vehículo de movilidad personal y se obliga a llevar siempre encendido el alumbrado en ellos. Y se permite su circulación fuera de la ciudad por vías segregadas de vehículos de motor, como vías ciclistas o carriles bicis. En lo que respecta a las motocicletas, se permite la circulación por el arcén derecho cuando exista una congestión de tráfico sin exceder la velocidad de 30 km/h y previa señalización del tramo.
1: Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat, amb una nota mitjana de 4,18, dos punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que el 2025. Del dia 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió dels exàmens i el dia 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. I l'Ajuntament de Manresa ha signat la compra del convent de les Caputxines per 1.400.000 euros. Es tracta d'un espai de gran valor històric i patrimonial amb 4.500 metres quadrats. El maig de 2025 va marxar l'última monja de la comunitat de les Clarisses Caputxines de Manresa amb 400 anys d'història a la ciutat. Ara s'obre el debat per decidir-ne els usos. L'alcalde, Marc Aloi, ho ha qualificat de fita històrica i molt esperada.
3: Informació local. L'Associació d'Amics del Museu prepara una sortida a Peralada i aniran el diumenge 5 de juliol. Abans de les vacances estivals visitaran el castell de Peralada, l'Alt Empordà, i el nou celler de vins i el museu del mateix castell, i després hi aniran a un restaurant just davant del castell. I van el 5 de juliol, però les inscripcions es fan avui dijous i demà divendres a la tarda, de 5 a 7, al local del museu, a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny. La sortida val 55 euros pels socis i 60 pels no socis, i van amb autocar, inclou també el dinar. Inscripcions avui i demà de 5 a 7 a la seu del museu. I els matussers que celebren la Diada Castellera, 24è aniversari matusser, el dissabte a la tarda, a partir de 5:45, sortirà un cercavila des de la plaça de la Creu fins a arribar al pati del Palau de Requesens, on hi haurà l'actuació castellera a les 6 de la tarda, amb dues colles més, els castellers de Cornellà i els de Sant Feliu de Llobregat. Després faran sopar de colles i després, obert a tothom, a partir de 11:15 de la nit, concert amb M&M's Band, és una banda que fa versions, al pati de l'escola al Palau, concert obert a tothom que vulgui anar-hi. Diumenge, Gospel Feelings fa el concert de final de curs, Visca la vida. El diumenge, aquest concert a les 7 de la tarda, al Teatre del Foment, l'entrada val 10 euros i la podeu comprar al web Entràpolis. I dilluns que ve comença la ludoteca d'estiu a les tardes, Juga a l'estiu, que organitza l'Ajuntament a l'Escola Pont de la Cadena. És un espai de joc d'entreteniment per infants de 4 a 12 anys que es farà des del dilluns 29 fins al 24 de juliol, cada dia amb activitats diferents, com tallers, manualitats o jocs d'aigua o jocs de taula. El preu per sessió de tarda és de 5 euros i per setmana val 20 euros. Si voleu apuntar els vostres fills o tenir més informació, podeu enviar un correu a jugatlestiu@molinterrei.cat o entrar al web molinterrei.cat/ludoteca-estiu. La farmàcia de guàrdia avui dijous és la Xuclà, del carrer Major, número 100.

0: Raons. N'hi ha algunes de ben petites que fan que tremoli un univers. Hi ha les que no volen, les que no poden esperar. Raons i més raons. Raons n'hi ha moltes i de sobrar no en sobra cap. Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi i ara 4.686 milions d'euros més per arribar on volem arribar. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Del Molí Jove ja tenim una nova assessoria sobre sexualitat i afectivitat.
2: Ah, sí? El primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8 de la tarda. I serem nosaltres, l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
1: Un espai còmode i confidencial per parlar de tot allò que et preocupa o et genera curiositat sobre sexualitat i relacions.
2: Vine, xerrem i si vols apunta't al taller obert que farem cada mes.
1: T'esperem al Molí Jove.
3: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. Vincles.omnium.cat.
4: Què passaria si beguessis aigua només una vegada? Que al cap de poques hores et trobaries la boca i els ulls ressecs. Se t'acceleraria el pols i tindries convulsions. Després tindries vertigen i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a beure aigua. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
6: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Hola, molt bona tarda. Benvinguts al vostre programa Una finestra oberta al món. Avui saludarem els nostres amics, la Mari Carmen. Què tal, Mari Carmen? Com andamos, eh?
1: Molt rebé.
2: Molt rebé?
0: Molta calor, no?
1: Moltíssima.
0: Sí?
1: Sí, i estan fent obres aquí a Molins i ens fan fer tota una volta amb, amb tot el sol. Bueno, a menys 5 minuts caminant. Ai, tota la volta.
0: Sí, sí.
1: És un rotllo. Però
0: bueno, ja està així,
1: a veure si acaben d'arreglar-ho.
0: Bueno, saludem també l'Enric. Què tal, Enric? Com estem, eh?
3: Mira, és un dia especial, animat, i després de compartir amb molta gent. Tota aquesta setmana ha sigut massa. Però això és el que toca. Cada temps hi ha un signe positiu que ens ajuda a despertar, a veure la llum.
0: Exactament.
4: Molt bé.
0: I, bueno, amb aquest tema segurament parlarem alguna cosa, perquè avui tenim a Mariano. Què tal, Mariano? ¿Cómo estamos, eh?
5: Hombre, de lujo.
0: Sí, sí, sí.
5: De lujo, de lujo. Y saldrá lo que salga.
0: Sí, sí. Ah, saldrá lo que salga, porque también está el Xavi. ¿Eh? Xavi Sant, el nostre amic també professor. Què tal? Com estem?
5: Bé, jo entro amb un acudit i espero que no em treguis fora. Estic molt rebetja.
0: Ah, molt rebetja. Carai. Bueno, doncs pues mira, avui parlarem del dia de... Bueno, parlarem del foc de la vida, eh? Perquè avui és un dia molt especial, la revetlla de Sant Joan, eh? Mm. Un dia molt, molt simbòlic i molt interessant. Així que comencem, vinga.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El govern ha aprovat un pla per reduir la pobresa infantil en barris d'alta vulnerabilitat de fins a 30 municipis de Catalunya. Començarà el setembre i durarà 3 anys per aconseguir que les famílies que tenen dret a ajuts per la seva situació socioeconòmica els coneguin i sàpiguen com demanar-los, perquè la meitat de les que hi tenen dret actualment no els cobren. De fet, a Catalunya la pobresa infantojuvenil és una de les més elevades d'Europa. Sílvia Paneque és la consellera de Territori i portaveu del govern.
2: L'objectiu és fer un acompanyament integral a totes aquelles famílies amb infants a càrrec que estiguin en aquesta situació de vulnerabilitat. Per exemple, facilitant un acompanyament efectiu a les prestacions socials que els corresponen. La consellera avui ens traslladava dades de percentatges molt, molt preocupants, de més del 50% de famílies que tenen dret a algun tipus de percepció social i que, en canvi, no la sol·liciten i, per tant, no tenen doncs aquests recursos que els podrien ajudar.
1: I el govern espanyol destinarà més de 2.200 milions extraordinaris a fer front a la dependència. L'objectiu és arribar als 7.200 milions d'euros d'inversió l'any que ve. D'aquesta manera, segons ha explicat el president Pedro Sánchez, els ciutadans que disposin d'un grau 2 de dependència doblaran el finançament rebut i els que tinguin 3 més que doblaran el finançament. Sánchez ha aprofitat per explicar que amb aquestes mesures socials com aquesta es justifica la feina del govern actual.
3: Y a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo, este Gobierno quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí. Seguimos para esto, para mejorar la vida de la gente. Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor. Y eso es exactamente lo que hoy estamos celebrando aquí.
1: I la defensa de l'expresident del govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ha presentat dos escrits al jutge per estudiar una possible via de nul·litat a la investigació oberta contra ell en el marc del cas Plus Ultra. L'advocat vol que la Fiscalia Anticorrupció aclareixi com va autoritzar l'obertura del disc dur d'un dels advocats investigats, Miguel Palomero, que contenia converses i documents analitzats pels investigadors. La defensa demana al jutge quina resolució judicial va autoritzar l'anàlisi del disc dur i adverteix que si no hi és, aquest contingut s'ha d'excloure del procés. I un accident talla ara la P7 a Riudellots a la Selva en sentit nord a Girona. Segons el Servei Català de Trànsit, les possibles vies alternatives són la C32 nord, la A2 i la C35. Ara també es fa un desviament obligatori a Maçanet de la Selva en sentit nord cap a la C35 i la A2.

0: La Riera Bonet continua les festes del barri aquest proper cap de setmana. Demà divendres a 8:45 fan el sopar popular de Carmanyola i després, a partir de les 10 i fins la 1, hi haurà karaoke. Això el divendres. Dissabte continuen la festa amb la Revetlla de Sant Pere. A 8:45 tornen a fer sopar popular de Carmanyola. A les 10 de la nit, bingo popular. I a partir de les 11 i fins les 3 de la matinada, actuació del grup Los Kids de Tu Vida. I diumenge, ja de cara a la tarda i pel públic més familiar, de 5 de la tarda a 8 del vespre, tancaran les festes del barri amb jocs d'aigua i festa de l'escuma. L'activitat es durà a terme tota a la petanca de la Riera Bonet. El divendres...
1: Informació local.
0: Avui és la Revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a dur a terme una festa respectuosa, especialment pel soroll intens sobtat que poden suposar els petards i que pot afectar especialment infants, persones grans, persones amb malalties o gent que tingui, per exemple, trastorn de l'espectre autista. Per això apel·len al civisme i al respecte als altres. I, a més, també es recomana que l'ús de petards i altres articles pirotècnics respecti el següent horari. Avui, des de les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, és la franja horària on es poden tirar petards o fus de pirotècnia. Fora d'aquest horari, fora de la franja horària que va entre les 5 de la tarda i les 3 de la matinada, l'Ajuntament recomana que no es faci ús de material pirotècnic. I també durant tota la nit hi ha coordinació amb un dispositiu de seguretat i prevenció per la Revetlla de Sant Joan, amb els diferents agents policials i també protecció civil. Més enllà de la Revetlla, destaquem que divendres s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 al voltant de la història del ciclisme, que s'inaugura divendres a les 8 a la planta baixa del Molí. També els matussers tenen la Diada Castellera d'aniversari, 24è aniversari dels matussers aquest dissabte. Començarà la tarda a 5:45 amb un cercavila des de la plaça de la Creu. Aniran fins al pati del Palau de Requesens, on a les 6 faran una actuació castellera amb dues colles convidades, de Cornellà i de Sant Feliu, i a partir de 10:45 concert amb un grup de versions, M&M's Band, que es farà al pati de l'escola al Palau, oberta a tothom que vulgui anar-hi, entrada lliure. També el divendres es commemora el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. L'Ajuntament llegirà el manifest institucional el divendres a les 7 de la tarda a la plaça del Palau de Requesens i després hi haurà un espectacle amb la companyia Abunda Teatre. I diumenge, Gospel Feelings, que farà el concert de final de curs Visca la Vida, diumenge a les 7 de la tarda al Foment. Les entrades valen 10 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. Els amics del museu preparen una sortida pel 5 de juliol a Peralada i les inscripcions s'han de fer justament aquesta setmana, aquest proper dijous i el divendres. El dijous de 5 a 7 de la tarda només per socis i divendres de 5 a 7 de la tarda per socis i el públic general. Les inscripcions a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55, dijous i divendres. La sortida de val 55 euros pels socis i 60 pels no socis. Sortida per a l'ala del 5 de juliol. I per acabar, recordem que diumenge la grupa continua amb les ballades d'estiu. Diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: Hola.
1: Hola.
2: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un pont entre tu i jo. Entre tu i jo. Un món s'obre a un altre món. Del Mediterrani al Pacífic i del Pacífic arreu del món. Les arrels trenquen el cel i per l'abril, roses mil. Agermanem tots els temps. Abracem totes les veus.
3: La de fora.
4: La de dins.
2: La que escriu.
5: I la que parla.
6: I la que parla.
2: Sents les gralles? Els ocells cantant a festejar-lo van. Aquest hola entre tu i jo és el que ens fa ser com som. Estem fets de milers d'anys d'abraçades. Catalunya és un poble de trobades. Trobades que ens canvien. Trobades que canvien el món. Hola, món. Benvinguts a Catalunya.
7: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho?
8: He apuntat els vincles perquè visc en un entorn molt castellà i em resulta molt encara difícil parlar el català amb fluïdesa.
7: El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu.
9: El Vincles per mi és molt important perquè aprendre la llengua d'aquesta ciutat, d'aquesta comunitat.
7: Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català, per enfortir l'ús social de la nostra llengua, mentre es creen vincles entre veïns.
10: És dedicar-hi una hora a la setmana, però el resultat és molt més que el que pensem.
7: Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
11: Què passaria si mengessis només una vegada? Que al cap de poques hores començaries a sentir fatiga i mareig. Després et baixaria la pressió i la temperatura corporal. Et sentiries molt feble i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar glòbuls vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer, ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang, com tu necessites tornar a menjar. Amb una vegada no n'hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
12: Tens dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
13: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
12: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
13: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
12: Informa't al Molí Jove.
14: Si busques un programa on la música amb veu de dona sigui la protagonista, el Quan comença la nit és el teu programa. Ain't got no troubles in my life. Aquí trobaràs dones instrumentistes, compositores, lletristes, dones que fan versions. El Quan comença la nit vol ser una plataforma per visualitzar la música amb veu de dona.
15: Quan comença la nit, amb Fermina Recio. Els dijous a les 11 de la nit a Ràdio Molins de Rei.

0: tot és una estructura que es manté i unes excepcions necessàries per poder viure avui en dia, crec jo.
1: Sí, ja, però esclar, quan veus que... És que només és un cas, és a dir, és una fórmula diferent de totes les altres. Uh-huh. Que dius, ei, aquí què passa? Que si diguessis, no, és que, esclar, hi ha densitats, salinitats diferents a tota la biologia. No, salinitat única, universal, fins i tot els peixos. Uh-huh. I, en canvi, tens els altres, els microorganismes marins, dius, aquests no, aquests... Un altre sistema. Mm-hmm. I un altre sistema és que s'està produint una evolució potent que durarà el que duri, però dirà, no, ara la vida funcionarà amb 36 grams de minerals per litre.
0: Pues que a veure, la vida s'està adaptant al que estem fent nosaltres, que és els nous ecosistemes. Ens adaptarem nosaltres? Jo crec que no. Vull que, per exemple, tenim dades ja de com està afectant l'IA el canvi climàtic, perquè estem avui tots aquí, quina calor, que no sé què, que no sé quantos. Jo crec que hi ha uns problemes que no en som conscients,
1: no, clar.
0: I esperem que no, però que les pandèmies poden tornar a sortir en qualsevol moment. En qualsevol moment. I ara és quan fem la simbologia del foc. Necessitem foc nou.
1: No, clar. I això, lligant amb la solució final que estava parlant abans, que això ja està vist, ja està inventat, perquè, és clar, justament les pandèmies podrien ser la gran solució. La solució final.
0: Tu sabràs, la grip espanyola, per què va passar la grip espanyola? Vosaltres ho sabeu, per què va passar la grip espanyola? Una manera d'agafar la demografia i regular-la. Molt bèstia, en el seu moment.
1: Vale. I això, com que s'ha fet unes quantes vegades, això, clar, la manera més bèstia de la solució final va ser Hitler, que diu, vinga, va, gas i el que hi hagi. La grip espanyola, que dius, va, vinga, va, posem una mica d'ordre. Clar, i amb els invents que hi ha, posar ordre, bueno, que es posa rapidíssim.
0: És que no n'aprenem, perquè torna a governar. És a dir, mira, tinc aquí unes paraules d'Eli, que li he dit que era per ella foc nou. Diu, per a mi és connectar con la llama del corazón y a partir de ahí lo que está dentro. Crear cosas nuevas. Nuevos proyectos, nuevos caminos, nuevas relaciones, incluso con las mismas personas. És molt maco, però és que Eli és colombiana i avui el seu país està guanyant l'extrema dreta.
1: Ja.
0: Està avançant l'extrema dreta per tot arreu, llavors... La que ens ve.
1: Bueno, és que estava en mans de l'extremíssima esquerra, que ni es veia, que l'extremíssima esquerra era el narcotràfico, però així, dominant, és a dir, tenint el poder. Dius, on anem? Clar, la resposta inevitable és aquesta, és l'extrema dreta.
0: Aleshores, ja que estem seguint amb la simbologia del foc, els sistemes es poden modificar, millorar, o s'han de cremar literalment i n'hem de fer un de nou?
2: Aquesta és la fórmula del dia, no? Que a Sant Joan tothom cremava alguna cosa, llavors hem de cremar tot el dolent per començar a néixer de nou, no?
3: És que jo crec que al futur ningú sap res. I diem el que tindria que ser, ningú encertaria. Ve per si mateix, és una cosa que no es pot controlar. El futur, perquè ningú sap d'aquí 50 anys el que passarà. Per molt, i per això s'ha d'estar sempre alerta i en present i amb una consciència real d'ara, perquè per poder avançar no s'avança sense res.
1: Bueno, ya, pero lo que hay... Es que si no vamos a dejar a americarme fuera de juego. Lo que hay es que determinadas situaciones las resuelves, porque evolucionar una cosa que se ha estropeado, se ha gastado, cuesta mucho. Es más fácil quemar. Y estamos en San Juan. A quemar. A la hoguera. Quemar. Y es una forma de renovación. Pero es que es la... Finalmente... Es el recurso del sol, porque cuando el sol se pone bravío, que dice, ya vale, quema, pero quema, y dice, ale, venga, espabila, que no puedes aguantar, es igual, otro vendrá que lo aguante, y así, y así.
4: Quería aclarar una cosa.
1: Venga.
4: Porque cuando habéis dicho la gripe española no se formó aquí en España, ¿eh?
0: No, ya sabemos que la gripe española no era española.
4: Lo que pasa que España...

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Ja han sortit a l'àrea metropolitana de Barcelona 197.000 vehicles, el que representa el 40% dels vehicles previstos. El Servei Català de Trànsit ha posat en marxa un dispositiu especial de Sant Joan amb restriccions per a camions a l'AP7 des de les 5 de la tarda fins a les 10 de la nit entre Maçanet de la Selva i l'Hospitalet de l'Infant. A més, s'han activat 286 agents als Mossos d'Esquadra que duran a terme 52 controls. La revetlla de Sant Joan arriba enguany en plena onada de calor i risc d'incendis. Gairebé 300 municipis afronten a nivell 3 del pla Alfa activat, concentrats a les comarques de la Noguera, el Segrià, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Per això, des del govern, es demana molta prudència. Escoltem la portaveu, Sílvia Paneque.
2: Allò que no estigui autoritzat, sisplau, que no es faci, perquè els danys poden ser majors i grans. Per tant, abstenir-se d'actuacions no autoritzades. És important que segueixi aquesta recomanació i que la gent pugui gaudir amb aquest seny.
1: Tot i que avui les temperatures no són tan extremes, el govern desplega un dispositiu especial i els bombers s'incrementen un 50% en efectius, es reforcen els professionals del 112 i, a més, hi ha més de 200 agents rurals desplegats pel territori. I l'Estat ha donat llum verda a la plataforma d'assaig de l'eòlica marina al PlemCat, prevista al Golf de Roses, a l'Alt Empordà. El Ministeri per la Transició Ecològica ha aprovat la declaració d'impacte ambiental, que és l'avantsala perquè es puguin instal·lar els aerogeneradors a la badia amb una altura de 261 metres. Més qüestions. La Federació d'Associacions Veïnals de Sabadell ha presentat una denúncia al jutjat de guàrdia contra el porter del Centre d'Esport Sabadell, Diego Fuoli, després dels polèmics càntics contra Pedro Sánchez durant la celebració de l'ascens a segona divisió. L'entitat acusa el jugador d'un presumpte delicte d'odi després d'incitar els insults al president del govern, que va protagonitzar durant l'acte institucional celebrat a la plaça de Sant Roc des del balcó de l'Ajuntament de la ciutat. I just fa 10 anys després del referèndum del Brexit, quan els britànics van decidir marxar de la Unió Europea, recordem, per un estret marge, el 23 de juny de 2016. La sortida es va materialitzar fa 6 anys i des de llavors les importacions del país anglosaxó a Catalunya han caigut un 43%. La directora de negoci d'acció, Cristina Serradell, creu que ara hi ha més traves i hi ha una tendència a comprar certs productes a altres socis europeus. Alhora, les exportacions al Regne Unit, això sí, han continuat a l'alça, i han crescut un 25%.
3: Informació local.
4: Avui és la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a dur a terme una festa respectuosa, especialment pel soroll intens o sobtat que poden suposar els petards i que pot afectar especialment infants, persones grans, persones amb malalties o gent que tingui, per exemple, trastorn de l'espectre autista. Per això apel·len al civisme i al respecte als altres. I, a més, també es recomana que l'ús de petards i altres articles pirotècnics respecti el següent horari. Avui, des de les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, és la franja horària on es poden tirar petards o fus de pirotècnia. Fora d'aquest horari, fora de la franja horària que va entre les 5 de la tarda i les 3 de la matinada, l'Ajuntament recomana que no es faci ús de material pirotècnic. I també durant tota la nit hi ha coordinació amb un dispositiu de seguretat i prevenció per la revetlla de Sant Joan, amb els diferents agents policials i també protecció civil. Més enllà de la revetlla, destaquem que divendres s'inaugura l'exposició Camins 1907-2026 al voltant de la història del ciclisme, que s'inaugura divendres a les 8 a la planta baixa del Molí. També els matussers tenen la Diada Castellera d'aniversari, 24è aniversari dels matussers aquest dissabte. Començarà la tarda a 4:45 amb un cercavila des de la plaça de la Creu. Aniran fins al pati del Palau de Requesens, on a les 6 faran una actuació castellera amb dues colles convidades, de Cornellà i de Sant Feliu, i a partir de 11:15 concert amb un grup de versions, M&M's Band, que es farà al pati de l'escola al Palau, oberta a tothom que vulgui anar-hi, entrada lliure. També el divendres es commemora el dia per l'alliberament de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals. L'Ajuntament llegirà el manifest institucional el divendres a les 7 de la tarda a la plaça del Palau de Requesens i després hi haurà un espectacle amb la companyia Abunda Teatre. I diumenge, Gospel Feelings, que farà el concert de final de curs Visca la Vida, diumenge a les 7 de la tarda al Foment. Les entrades valen 10 euros i les podeu comprar al web Entràpolis. Els amics del museu preparen una sortida pel 5 de juliol per a l'ADA, i les inscripcions s'han de fer justament aquesta setmana, aquest proper dijous i el divendres. El dijous de 5 a 7 de la tarda només per socis, i divendres de 5 a 7 de la tarda per socis i el públic general. Les inscripcions a la seu del museu del carrer Pintor Fortuny 55, dijous i divendres. La sortida val 55 euros pels socis i 60 pels no socis. Sortida per a l'ADA del 5 de juliol. I per acabar, recordem que diumenge la grupa continua amb les ballades d'estiu, diumenge a les 7 de la tarda a la plaça de la Creu amb la Cobla Ciutat de Terrassa. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

0: dubtes sobre sexualitat o afectivitat?
1: Al Molí Jove hi trobaràs l'Helena i el Pau, de la cooperativa Plaer.
0: Cada primer i tercer dimecres de mes, de 5 a 8, vine a la nova assessoria, un espai còmode, confidencial i obert per parlar del que vulguis.
1: Ah, i cada mes, un taller obert per seguir aprenent i compartint.
0: Informa't al Molí Jove.
2: Descobrirem històries humanes que ens inspiraran i ens serviran de guia per afrontar moments de dificultat i conflicte. També ens obriran la mirada per gaudir d'allò essencial que realment ens omple i ens satisfà.
3: El misteri de la vida, amb Sílvia Moros, els dijous de 6 a 7 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
4: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
5: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar al món el major conflicte bèl·lic i el genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
3: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Molins de Rei.
6: Aquest programa és una remissió d'aquesta temporada.

0: Bona tarda, un dimarts més aquí des del món interior. Rocío, cada vez con estas frases me dejas que, bueno, estic patidifusa.
1: Cao técnico. Con mi frase.
0: Ja te digo.
1: Normal.
0: Sí, sí, a més avui està sent com un dia una mica caòtic perquè jo he arribat per mi tard.
1: Jo, que això no passa mai.
0: No, és veritat. I saps allò, va tot, tenim aquí, pobra, la convidada que deu pensar.
1: Aquestes dues, sí.
0: Però ara... I ara, amb aquesta frase, que a més té molt de sentit, clar, m'he quedat ja que m'has descol·locat.
1: Clar, és que així soc.
0: Bueno, però ara et descol·locaré jo, perquè, a veure, coneixes alguna jucunda?
1: No, Facunda.
0: No, jucunda.
1: Quasi.
0: Jucunda. O sigui que des d'aquí, ja saben, els papis que volen ser, que queren ser, que su hijo... Sí, pues ja avui és Santa Jucunda.
1: No, nosaltres no donem idees per això, eh? No, però si volen ser innovadors, nosaltres cada dimarts donem idees.
0: Sí, això sí, home, a veure, és que, bueno, són noms...
1: Santa Marta, Santa Anna,
0: no,
1: poques.
0: Això,
1: poques.
0: No, i a més ja ni les felicitem, no. Per què? Bon, sí, tothom ho sap, però... O Rosers, per exemple, per què? Però avui és Santa Jucunda, Jucunda, felicitats sí. A les Jucundes, i Sant Alanó. Alanón.
1: Yo Alan, pero Alan no...
0: O sí que avui tenim... Si tienes niña, Jucunda, si tienes niño, Alano... I ja ho tenim. Està bé, no?
1: D'on ve aquest Alano? A Jucunda no ho vull ni preguntar. Alano, a veure, potser...
0: Pues no sé... No sé de dónde serà i no sé quin tipus de santa seria la Jucunda, ni a l'Alano tampoc, però són aquests dos els sants d'avui.
1: Avui es celebra.
0: Avui és el dia del gelat com a postre.
1: Home, no sembla perfecte.
0: Home, gelat estaré jo, perquè ja comença a fer fresqueta, eh? Diuen que a partir de dijous més, però sí. Ja... O sigui, però no sé quin sentit té que
1: perquè,
0: sigui avui.
1: No, perquè ja pot ser com a postre, pot ser com a berenar, pot ser com un àpat normal, clar.
0: Ja, però
1: com
0: a
1: postres d'avui.
0: Però a veure, estem parlant que és 25 de novembre, per cert, d'aquí un mes Nadal.
1: Oh, mare meva.
0: Tela, eh?
1: S'acaba l'any. Avui ho parlàvem.
0: Jolín.
1: Un altre any, 2025, a la saca.
0: Pum. I a més ara, entre cenes de Navidad, reuniones vàries i tot...
1: I festes a guardar.
0: Passes, arribes al dia 1...
1: Sense donar-te compte.
0: Escrivint els propòsits...
1: Ja, des de l'any passat, sí, que no has fet.
0: Que no has fet.
1: Els desitjos no són propòsits, són desitjos.
0: Avui, que també té relació... Avui és el Dia Internacional per la Eliminació de la Violència contra les Dones.
1: Sí. Sí, sí, aquest és un tema més seriós. Ja.
0: Aquest és un tema seriós, que després del que parlarem també és important.
1: Sí, sí, que encara hi ha molt per fer, una llàstima, però encara hi ha molt per fer.
0: I tal dia com avui, del 1915, Einstein presenta la teoria de la relativitat.
1: Ah, molt bé.
0: Què et sembla?
1: Tot és relatiu.
0: Espacio-tiempo.
1: La humedad relativa.
0: Pim-pam.
1: Bueno. Tot és relatiu.
0: I ara, doncs, presentarem a la nostra convidada. Que, escolta, ha escrit un llibre. Bueno, dos.
1: Dos
0: són
1: va...
0: prolífics, aquesta sí, gent que venen,
1: dos
0: eh?
1: Dos i va en camí
0: i
1: ve...
0: Sí.
1: Això no s'ha acabat encara.
0: No. Bona tarda, Diana. Com estàs?
2: Molt bé, molt contenta, molt agraïda.
0: Avui tenim a la Diana Alió Canya. A veure, ella és mare del Marc. És dona... És germana, és filla, és una persona valenta, determinada i, com tots els convidats,
1: és coach.
0: Però quasi. És que la Diana no ho sap. A veure, jo t'explico, Diana. Saps què em passa a mi aquí? Que resulta que els convidats que normalment sempre venen són més del tip Rocío.
1: Claro.
0: Que si coach, que si fan todos crecimiento personal, yogas, inciensos... I jo soc més pues, del tema científic, encara que t'he de dir que he dirigit dos aquelarres. Una aquelarre i després amb bruixes, que mira, un dia que tenia un mal dia, però m'ho vaig passar molt bé. No, cuidado, i va ser un gran programa.
1: Home, clar.
0: Però, i llavors avui torno a estar doncs amb...
1: No, perquè no has dit el que més. I és... Jo t'he dit coach, però no anaves a dir això.
0: No,
1: he dit que és... dona, mare, germana...
0: És una valenta
1: i
0: determinada.
1: I determinada.
0: Ajuda a posar en valor i ha escrit dos llibres. Un que és Me cuido y cuido.
2: Cada acción cuenta, cada palabra importa.
0: I l'últim que és Decir no también es una opción. Uh-huh. Cap al cas que ens ocupa avui...
1: Perfecte.
0: Va... Mira,
1: ara com entens la meva frase.
0: Escolta, què et va passar per dir, escolta, vamos a cuidarnos, perquè aquest va ser el primer, no?
2: Sí. Te puc parlar en castellà?
0: Sí, i tant que sí.
2: Sí, perquè m'expreso molt millor.
0: Sí, i tant, cap problema.
2: Lo que me sucedió es que por vivir mucho tiempo en incoherencia, pasé por un ingreso psiquiátrico. No, porque por un lado quería estar con mi nene y por otro lado por mi propia historia personal, para que a mi hijo no le faltara de nada, ¿vale? Pues lo que hice es hacer todo lo contrario, de estar con él, es trabajar. Entonces esa incoherencia a lo largo del tiempo, llegó un momento que aquello explotó, no se pudo sostener y entonces pasé por un ingreso psiquiátrico.
0: ¿Y la Diana se perdió?
2: Por completo. Ya llevaba tiempo perdida, ¿eh? Pero aquella allí se perdió del todo.
1: Clar,
2: ja.
1: Que ja tenia un fill, ja, de normal. No sé com la situació.
0: M'atarà a canviar la vida, clar. Tu i jo no som mares, però clar, ha de ser.
1: Imagina't això, no? Aquesta incongruència contínua d'aquesta il·lusió que parlaves, no? Sí. Em feia una il·lusió a compartir amb ell, passar estona amb ell, clar, però he de treballar pensant que això li donarà com més una vida, no? Aquesta vida de qualitat que pensem, no? Que es donen els diners. Llavors, aquesta congruència, no? On acabes? Acabes malalta. No?
2: Sí.
0: Bueno, o perquè de vegades també ens dona seguretat, no? Els diners, de dir, no, jo he de treballar perquè al meu fill li he de donar tot. Clar, el tot sembla que siguin diners, quan de vegades el fill necessita que has passat temps amb tu.
2: En el meu cas personal, saps què passa també? Que el pare del Marc estava a casa amb ell. Llavors jo sabia que estava molt ben cuidat, perquè no hi ha pare millor que ell, per al Marc. Llavors jo estava ben cuidat, feliç, tranquil. El seu pare és un pare mil, llavors al Marc no li faltava de res. No parlo d'econòmic, sinó d'amor, de suport, d'estar pendent d'ell. Vale, llavors sí que hi havia una part que jo m'anava a treballar, m'anava tranquil·la.
1: Ja, però la teva, la teva posició com a mare d'estar tu amb el nen.
2: Clar,
1: el nen
2: jo volia.
1: El seu pare i la seva mare.
2: Sí, jo volia, però no era, i a més no era una cosa dels demés, era una cosa de meva, era una decisió que prenia jo cada matí a l'hora d'agafar les hores a la feina, el que parlàvem abans, no, perquè no li faltés de res, sobretot per les meves carències. Clar, jo li donava molt valor a moltes coses, ¿vale? Perquè per la meva carència.
1: Perquè tu ho has fet, ¿vale? Tu a la teva infància.
2: Però, a més, amb el Juanjo ja tenia tota aquesta part coberta, ¿vale? D'amor, de seguretat, de moltes altres coses.
1: Ja, però és el que vius tu, no? Que tu et quedes tranquil·la, no? Perquè aquest nen té aquest amor del seu pare, però, clar, què necessito jo? Jo necessito passar el temps amb el meu fill, donar-li aquest amor, no? Però són dos vessants diferents, el pare i la mare, no? Llavors estàs fent, encara que estigui, no estàs fent el que tu vols fer.
2: Sí.
1: Dintre de que estem en un context i una societat, clar, que s'han de
2: guanyar.
1: Sí,
2: però és igual, al final t'adones compte que tu vas en contra teva.
1: Clar,
2: no? I és cada dia, no? I hi ha una veu petita que et diu que canviïs coses. ¿Vale? Però com mai l'has vist amb els altres, no tens un referent que hagi fet això, ¿vale? Clar, t'has de qüestionar tantes coses,
0: no?
2: Clar, te qüestiones tantes coses que dius, quasi continuo així, ¿vale? I que això se sostingui amb el temps.
0: Com aneu com un autòmata, no?
1: Sí, a mi no m'he quedat el mateix, també portava molts anys i pensava qüestionar, jo no sóc feliç aquí, no era per un nen, però era per mi mateixa. I et dones compte, no?, perquè parlem dels valors. O sigui, jo quan vaig donar compte dels meus valors, és que jo aquí, on estic molt lluny d'això. I jo també, jo vaig marxar amb una mà darrere i una mà davant. Per què? Perquè hi ha una incongruència i és aquest ofegament, no?, que parlaves també, és la sensació de necessito respirar, perquè clar, aquesta contra t'ofega, t'ofega totalment.
0: Sí. O sigui que tu soleta et vas ofegar.
2: Sí, jo soleta.
1: No he dit a
2: nadie.
0: És que escolta'm una cosa, això també penso que és molt important, perquè de vegades diu, tothom és, hi ha molt de pobre de mi, ai, pobre de mi, tot me passa a mi, perquè mira, clar, goita, jo tinc una feina tal, ara tinc 3 o 4 fills, ara no sé què, tengo que hacer la compra, tengo que no sé què. Bueno, ja, però que també ens hem d'entendre que també potser són coses que, i sobretot penso que també les dones, no? Perquè tenemos que estar guapas, perquè, claro, a ver, ¿sabes? Tienes que tener la cara de 25, encara que en tinguis 70, perquè, claro, tienes que tener ese culito, perquè és lo que se lleva, o sea, has d'estar perfecta. Després tienes que ser una gran profesional. Los niños, bueno, de catedráticos para arriba. Vull dir, todo...
1: Buena madre, buena amiga.
0: Claro, la casa limpia. Y claro, dius, bueno,
1: imposible.
0: Algo tendremos que dejar, ¿no? El que són coses són com ataduras, no? Que cadascú es va posant i arriba un punt que dius, hòstia, és que ja m'he ofegat.
1: Clar.
2: Dependiendo de cuántas mochilas te pongas,
1: claro, pues claro, no caminas.
2: Yo en mi caso, con la de la parte laboral, ya mi mochila era una súper mochila. ¿No? En mi caso, no tanto como lo que tú decías, ¿no? Tanto como la imagen, como tener una casa hiper perfecta de limpia, ¿no? Mis exigencias no eran tanto eso. Pero es verdad que yo a través del trabajo no solo adquiría esa parte económica que me daba esa seguridad, sino que por otro lado, yo algo que en este caso a mis padres siempre les ha enorgullecido muchísimo, ¿vale? Es que fuera muy trabajadora.
1: Claro, el valor del trabajo.
2: Claro, ¿por qué? Porque a ellos les pasaba exactamente lo mismo. No es que mis padres sean buenos ni malos.
0: Van inculcar això.
2: ¿Vale? Van inculcar això. Llavors, clar, trencar aquest estigma també familiar...
1: Clar.
2: ¿Vale? És que no t'ho plantejas. És a dir, clar, si jo treballo...
0: Serà una mala hija.
2: Claro. No tan mala filla, però... ¿Estarán orgullosos a los meus pares?
1: Claro.
2: ¿Qué pensarán al tamés?
1: M'estimaran.
2: ¿Ah? ¿Qué pensarán las clientas? ¿No? O els meus amics.
0: Juicio.
2: Són coses que en aquell moment jo no me'n recordo de tindre a la ment, no? Però després, passat el temps, sí que t'adones compte que aquestes coses eren importants.
0: Clar.
1: Clar, no tens consciència d'això, però sí que et condiciona.
2: Sí.
1: Perquè inconscientment et condiciona. Sí. Quan li poses consciència, ho pots canviar o no. Però sí que demana, és com la marioneta que te va manejando. No defraudar al padre, què diran, un trabajo de tanto tiempo... Todo es juicio del otro.
0: I no, i a més que moltes vegades, si al teu entorn no tens cap referent, clar, penses, com ho voy a ser jo, saps?
1: No,
0: i
1: suposo
0: que comences aquí a dir, qui està fallant?
1: L'ovella negra de la família. No?
2: Claro, es que además es eso, ¿eh? Para mis padres, y además es algo que les agradezco infinito, ¿eh? A los dos, pero siempre se han sentido muy orgullosos de mí. Pero ese era uno de los puntos
1: que te condicionaba.
2: Donde yo me daba más cuenta que sentía mucho orgullo. Luego no, me he dado cuenta que se siente orgulloso por el mero hecho de haber nacido yo.
0: Claro.
2: ¿Vale? Pero yo entonces lo agarraba mucho a esa parte de...
0: Demostrar.
2: ¿No? Es una honra, como una honra familiar.
1: No defraudar.
2: Entonces... Vale, y no tanto a ellos, sino como una honra familiar. ¿No? Que ellos siempre tuvieran esa mirada como bonita... hacia mí a través del trabajo, ¿no? Entonces se juntaba eso, tener una economía sostenible en mi casa, saber que Marc estaba muy bien cuidado, yo era una persona ya que mi tendencia siempre al estar tan cansada era más tristona, y yo también había una parte como que esa parte yo no le quería contagiar a Marc, porque incluso muchas veces cuando me pregunta, ¿y cómo que te ingresaste? Porque es que yo tenía claro que yo no quería la madre que yo era para Marc.
1: Ya.
2: Igual que hoy te puedo decir, han pasado muchos años y mucho trabajo detrás, pero ahora te puedo decir, para Marc no hay madre mejor que yo, sí, para él, ¿eh? No, sí, mejor nadie, claro, para todo el mundo. Yo digo para Marc, por cómo nos llevamos, por cómo nos entendemos, cómo yo percibo la vida y le puedo transmitir a él una serie de valores, pero en aquella época no. Y yo decía, ¿cómo quiero ser? Yo no lo sé.
1: Pero no.
2: Entonces yo creo que de alguna manera incluso era una manera de protegerlo incluso de mí. Fíjate.
1: Sí,
2: ¿no? Ahora
1: sí,
2: que
1: sí,
2: incluso vamos hablando, me sale, es como esa sensación de... No era un buen referente. Era un referente en cuanto a amor, en cuanto a ternura, en cuanto a
1: educación. Ja, però aquesta incongruència també es percep, no? Quan estàs fent coses que no... Perquè això, no? Aquesta tristor, no? De fons.
2: Sí, sí, sí.
1: I ells, que estan totalment mirant a tu contínuament, ho perceben també.
2: Sí, sí, sí.
0: Bé, escolta, que se'ns en va. Ara parlarem del no, però primer escoltem la cançó, perquè tal dia com avui, del 1941, naixia el Percy Sledge. Escoltem My Girl.

0: Ostres, jo aquesta cançó...
1: És xulíssima.
0: Sí, i, però és que aquesta cançó, clar, la tenia com amb la pel·li aquella del niño de... Com se diu? A Macaulay Culkin, això, a Macaulay Culkin. I quan he vist que era d'aquest home, dic, ostres, tu, del Percy.
1: És molt xula.
0: Va, a ver, ¿cuándo dijiste? S'acabó. S'acabó lo que se daba, yo ya voy a empezar a decir que no.
2: Como la María Jiménez, ¿no? Se acabó. Pues cuando...
0: Pues mira, sí. Mira, hubiesen pogut posar aquesta cançó. Bueno, et dic una cosa, Diana. Aquí és un poco...

0: guapa.
1: Como guapa, claro, por dentro, por fuera. Y ahora a ver cómo me dices que no.
0: Uy.
1: Una venga. Clave de persuasión total.
2: Claro.
0: Manipulación, manipulación aquí.
1: Bueno, aquí se hace lo que se...
2: Llámalo de aquí.
1: Lo que se puede.
0: Lo que se puede.
1: Vaya, ahora, a ver cómo empezaste. ¿A qué no te dijeron esto cuando tuviste que decir, cómo digo que no?
0: No, la verdad es que no.
1: Cuesta
0: mira,
1: decir
0: yo
1: que
0: creo
1: no.
0: que más que empezar a decir que no, empecé con el tema del autocuidado, y el autoconocimiento. Entonces ahí vas descubriendo cositas y los límites entran en esa parte también de autocuidado, ¿no? No
1: porque solo cuando te encontraste física. El tema de, ostres, estoy viviendo, estic vivint amb una incongruència constant, no sé, sé que hi ha algo i he de fer algo. El primer pas que vas fer, quin va ser? T'ho dic perquè hi ha molta gent que nosaltres sempre pensem que no ens escolta ningú, però es veu que hi ha gent que ens escolta, llavors segurament que hi ha molta gent que està en aquesta situació. Quin va ser el primer pas que vas dir... Vaig a... Faré aquest petit pas.
0: Mira, el primer que vaig fer fa quan em vaig separar vale, del pare del Marc, els dies que tenia el Marc,
1: sí?
0: Vaig decidir plegar de la feina per anar a buscar-ho. Els dies que no el tenia treballava més, però aquells dies vaig dir no a l'escola, tots els dies que estigui amb mi aniré. Algun dia anava ma mare, eh? Però normalment anava jo. I això va ser la millor decisió del món. Eh?
1: Clar, perquè llavors... Penses que pots dedicar-te temps i el fet de que tu li dediquis temps al Marc també és temps de qualitat, no? Per tu mateixa, ho dic.
0: Sí, perquè jo, saps què passa? Que a més jo disfrutava molt, molt. Jo haver-li sortir de l'escola, de la classe, algo que és com molt, molt absurda, no? Per mi no era absurda. Per mi era el millor, veure la
2: clar.
0: Seva cara quan obria els ulls, al veure'm, per mi era el millor. Anar al parc era el millor.
1: Sí, els petits ah, no? detalls,
2: estona amb ell, clar.
0: Sí, i a més nosaltres vivim a Can Vidalet, vale? I el Marc va a l'escola Sants,
1: sí. Vale?
0: I normalment anava o amb metro, o amb la moto, o amb el cotxe, no? Diferents moments sí. de la nostra vida. Però quan era molt petit anàvem sempre amb el metro, i tota la carretera de Sants anàvem caminant.
2: I, parlar,
0: i sempre
2: no?
0: anàvem lents, sempre. Bueno, encara, eh? És gran, i encara normalment anem lents. I jo disfrutava tant, i fer-li el bany eren coses que... que jo sé que són
1: quotidianes.
0: Molt quotidianes,
2: no, no.
0: Però eren tan boniques, perquè ara hi ha el mar, doncs clar, ja no el dutxo. Suposo que ho sabeu que ja no el dutxo, ja fa molts anys. Clar, ja no li cantes la cançó que normalment li cantes.
2: Al compte.
1: Bueno, però ara hi ha altres
0: clar,
1: coses.
0: No, i superboniques. Però a la pregunta no, que em feies abans, pues, aquesta decisió de poder estar amb el mar va ser la millor.
1: Bueno,
0: i
1: suposo...
0: vas començar a veure... Perdona, eh?
1: No.
0: Vas començar a donar-me compte de lo feliç que era. Jo,
1: clar.
0: Amb temps, vale? No sol per mi, sinó per una altra persona, en aquest cas, del Marc, perquè des de molt jove, no, al sector de la peluqueria, tu saps, se treballa sí. moltíssim. Sí. I jo mai havia tingut temps real per dedicar-me a mi, perquè jo me'n recordo que inclús els diumenges em feia una llista, perquè els dilluns no treballava. Mm. Bueno, de primeres treballava quan vaig obrir la meva pelu.
1: Mm.
0: Em va donar una arritmia al cor, llavors els dilluns vaig començar a tancar. Els diumenges em feia una llista per fer totes les coses que tenia que fer dilluns. És a dir, que el dilluns jo no descansava i a mesura que anava fent, anava tatxant. Una amiga meva que viu aquí a Molins, a més, ho podria corroborar,
2: vale?
0: Perquè ja érem amigues i companyes de feina. Llavors, jo anava tatxant coses, és a dir, no descansava. Llavors, quan jo plegava la feina i anava a buscar el mar, inclús el temps d'anar a buscar-lo, vale? Era un temps d'estar parada. Saps? Era, bueno, és que per a mi era una flipada.
2: Un luxe, no?
0: Sí,
1: clar.
0: Perquè no ho havia viscut de petita, clar que no treballava de petita
2: no,
0: sí, ni tot això,
2: des
0: no?
2: Des d'aquella consciència adulta.
0: Sí.
1: Però agraeixo que diguis això, perquè moltes vegades quan algú ens diu no, he de canviar, per exemple, no? Mm-hmm. I sempre ens enfoquem en coses molt grans.
2: Oh.
1: I és molt important perquè realment es canvia amb coses quotidianes, amb coses del dia a dia,
2: que
1: realment no valorem.
2: No, és que és on s'ha de canviar, perquè el gran ho fas un cop a la vida, un cop a cada moment, però el dia a dia...
1: Sí, però moltes vegades diuen, no, ara me voy a apuntar a un retiro i ja veràs tu que
2: ja,
1: m'ha de canviar.
2: Un retiro és un fin de setmana.
1: O ara voy a comer cale cada dia, que ja veràs tu. Yo comer cale, bueno, cada día no, pero comer cale todos los martes y yo ya, nada, el, bueno, ahora no sé, Elvira, ayúdame, pero hauria de dir...
2: No, que hi ha un...
1: Me baja el colesterol.
2: Anar un ratí, un cap de setmana, està bé, i malament no t'anirà, però clar, el canvi és en el dia a dia, perquè un cap de setmana no et canvia la vida, i aquesta autoconsciència...

0: que de canviar perquè això canvi. No per anar a un retiro, d'igual, és que sea Buda. Aunque sea Buda, no te soluciona la vida.
1: No, llavors, i que el canvi és progressiu.
0: No? Donar-te compte en petites coses i això, no? L'autocuidado fa que posi límits, vegi el que sí i el que no, no? Que és un poco...
2: El que parlava ella abans, de que tu te reconeixis també.
0: Clar.
2: Que tu te miris al mirall i diguis, jo sóc aquesta, amb aquesta cosa molt bonica, amb aquest defecte. Vale? Faig cometes, el defecte,
0: sí,
2: però
0: sí, sí.
2: Me reconeixo.
0: Amb les meves coses, que m'agraden més o menys.
2: Exacte. Em toco el cos, sé com sóc, m'adono estima, no? Que està molt bé que me la doni la meva parella o qui sigui, no? Però donar-me-la jo, també important.
0: M'encanta la paraula estimar en català. Més que querer. L'estimar...
1: Querer-me. No?
0: Però l'estimar, per mi, té aquesta connotació d'estima, no? Que és més castellana, però l'estimar en català m'encanta aquesta paraula. Mm. Per té aquesta connotació diferent que no li dona el castellà.
1: És que moltes vegades ens estimem perquè els demés ens estimin. És a dir, ens estimem per la part externa i no cuidem l'interna. I clar, mira, aquí va venir una doctora amb cirurgia estètica i deia, ostres, jo és que la gent que és lletja... Se le cae el labio antes.
0: Claro.
1: El ácido hialurónico se lo bebe. Perquè sí, perquè has d'estar bé internament. Si tu no estàs bé, i a més, no sé, però saps, de vegades veus gent que és gran i van amb aquella cara, que hi ha arrugues, però és aquella cara de pau, de serenitat, de tranquil·litat. I n'hi ha d'altres que dius, ostres, tu, sembla que s'estigui cagant tot el dia, perquè té una cara de rastret, que, sí o no?
2: Sí, sí, sí.
1: Escolta, i llavors, el primer no que vas fer, que suposo que devia ser cagándote en todo, perquè vas pensar, ai, mare meva, ara me van a juzgar, seré una mala hija, a veure què em diuen, no?
2: O sigui, la veritat és que no me'n recordo, però sí que és veritat que per integrar realment el no, has de treure moltes capes, moltes capes, no? I el que parlava abans, no? Amb el cafè, has de fer un treball profund d'autoconeixement, no? De tindre clar quals són les teves prioritats, saber què va passar, que hi haurà persones que se molestin, tindre clar que hi haurà persones que, pues, que s'enfadin, que perdràs persones pel camí, però que sempre compensa. Vale,
1: bueno, perquè aquelles persones ja no hi havien de ser.
0: Bueno, i sobretot perquè no hi ha conflicte en tu mateixa, no? Que és el que deies tu, no?
2: Sí, on va aquesta pau això, no? Interior, no?
0: Aquesta pau... I la persona que t'estima, la persona que respecta, no marxarà. Li pot sobtar, no? Ostres, ara de repente, però no marxarà.
2: No, es quedarà i es quedarà d'una altra manera, que això és molt bonic també, perquè normalment la gent es queda amb la part dolenta del quan tu dius no. I no veu la bellesa. La bellesa, el que t'adona, ara sí que passo al castellà, lo que sí que te da muy bonito cuando aprendes a decir no, a ponerte límites a ti y a decir no a la otra persona... Es que la vida se vuelve mágica. ¿A qué me refiero mágica? Que entras en un bienestar tú contigo,
0: claro.
2: ¿Vale? Que te llegan tantas cosas bonitas, ¿vale? Que ese miedo a afrontar que la gente se moleste o se enfade o sentir esa culpa, es que hay tanta magia detrás que de seguida, ¿sabes? Es como que gira totalmente la tortilla.
0: Sí, porque se marchan personas, pero arriban unas otras.
2: Claro, y tú vives en paz, porque al final es verdad que muchas veces dices que sí por compromiso, por el qué dirán, por el qué pensarán, porque el otro necesita, y te vas dejando en último lugar. Cuando tú igual sí que te das cuenta que has perdido a una persona, o no, que no es necesario perder personas, ¿vale? Pero si sucede, es también hacer una valoración. ¿Realmente esta persona?
0: ¿Qué aportaba?
2: ¿Vale? Claro, ¿qué aportaba a mi vida? O incluso yo, ¿qué le aportaba a ella? O sea, que igual está bien que se haya...
1: distanciat
2: per veure una miqueta aquest tipus de relacions i de vincles poso jo també a la meva vida.
1: Escolta,
2: no?
1: I també et valoren més, eh?
2: Sí, total.
1: Perquè penso que eres exemple,
0: en realitat.
1: Bueno, és que una persona que es valora és poderosa, eh?
0: Bueno, perquè és exemple.
1: Da miedo. Pues,
0: claro.
1: Perquè dius, hòstia, a ver, què va a decir?
0: No, i el que parlava abans, no? La persona que quan tu poses un límit no, s'enfada, potser és la persona que si passava aquest límit.
1: Claro,
0: ya, pues, claro, no, ya, ya no gano nada y como no gano nada necesito estar a tu lado. Entonces igual, pues eso.
1: Y te voy a manipular egoísta. Porque eres mala persona.
2: Y te voy a
1: porque
2: eres egoísta.
0: Claro, porque ya no guanyo el que guanyava amb el que tu feies. Sí. Perquè potser pot sobtar un canvi, no? Però si jo t'estimo de veritat per ser tu, no marxaré. O ja directament ja no passo aquest límit, ja no el passava aquest límit. Potser tu em deies que sí per la teva història, perquè jo no m'enfadés, però jo potser si digués que no, no passaria res. Però llavors jo no m'enfado, però perquè no m'enfadaria, perquè jo aquest límit no ho passo.
1: Sí, sí, però sí que és veritat que hi ha moltes vegades que pues, el discurs, no? Ets una persona egoista, no m'estàs respectant, clar, el respecte depèn, no? On posis el foco, però jo penso que el primer respecte és a un mateix. Uh-huh. Primer em respecto jo si vols que després et pugui jo respectar tu, no? Perquè primer m'he de respectar jo i fer-me respectar. Clar, esto ya no mola tanto. Però, de totes maneres, aquestes persones, poquet a poquet, ja se'n van anant soletes.
2: Sí, desapareixen, com això, les propostes perquè... de la feina que parlàvem abans. Sí. De cop, és com, ja no qüestiono si m'adones hora a una hora de la tarda o no. És, el que ja és això, jo ja ho sé.
0: I la que vol quedar-se, ja la que vol que tu la pentinis tu, es queda.
2: Sí.
0: Com això, no? La que t'estima, es queda.
1: I després,
0: la que no, pues ja està.
1: Clar, i la que no, és també la que... perquè després també passa molt, si entrem en el tema aquest, no? La que no és després la que et qüestionarà pel preu, la que et buscarà tres peus al gat, la que, saps? O sigui, sí, sí. Que realment, si es queden, que es quedin per tu, per qui ets, perquè realment valoren, i si valoren la teva feina, pues, s'adaptaran. I si no, pues, era pues, allò, no? Pues, per a quedar bé o perquè els hi cobries la seva papeleta i tant els hi eres tu com un altre, perquè clar. I llavors vas dir, bueno, primer vas escriure el primer llibre, ara estem parlant una mica del segon, llavors com vas decidir agafar i de dir, tot això ho vaig a plasmar en un llibre?
2: Pues la veritat és que no era una intenció, eh? El que passa que vaig preparar per durar un curs, ¿vale? I no s'ha d'apuntar ningú, i ja vaig pensar, pues, tota aquesta informació que tinc, vale, per mi tan valiosa, tan important, perquè és el que m'ha canviat la vida a mi, vale, vaig pensar, pues, ho passo un llibre. Llavors, com el primer llibre ho vaig fer amb la Eva Ramírez, de Tu voz en mi pluma, li vaig comentar i diu, perfecte, Diana, i vam començar a treballar fins que ha vist la llum. I la veritat que molt contenta, molt contenta.
1: Bueno, suposo que el procés, no, d'escriure el llibre...
2: Això és molt xulo.
0: És un treball ahí que et confronta també, no?
2: És que aprens molt. Aprens molt de tu i de la reacció dels altres. I això és molt bo perquè te serveix a tu per continuar escrivint, clar, inspirar-te molt de les relacions amb les altres persones, no només de tu.
0: Clar, no? Aquesta part d'investigació, no?, que té,
2: sí,
0: el llibre,
2: sí,
0: no?
2: Sí. Això és molt maco.
0: T'enriqueix molt.
2: Molt maco, molt maco, perquè, a més, cada llibre que llegeixes t'adona una pista d'una altra cosa que dius, ostres, que passada, no? I se t'obren mil portes. No, mil portes, sí.
1: Bueno, clar, així estàs escrivint el tercer.
0: Clar.
2: Sí, sí, sí.
1: quan sí, comença, pum!
0: Ja no acaben, és
1: bueno,
0: com els xurros.
1: Bueno, perquè el tema de l'autoconeixement és que...
0: No acabes.
1: Fins que el dia que et moris. Mira, jo sempre ho dic, l'únic constant que hi ha aquesta vida és el canvi. O sigui, i clar, a mida que l'únic que està assegurat és el canvi i la mort. Això està. I quan et moris també hi haurà canvis perquè se't menjaran els cucs, o sigui que també saps, primer estàs tu i després són todo gusanitos, però vull dir que tot aquest procés, millor que comencem adaptant-nos al canvi, que l'acceptem, i amb el canvi està un procés d'autoconèixer, no? De dir, ei, espera un moment, ara clar, si aportes un entrenament és més fàcil.
0: Bueno, sí. I aquesta evolució, no, teva també, de fer les... No som el mateix sempre, no? Som diferents, no? Perquè hi ha una evolució, hi ha una manera, un canvi de manera de pensar, un criteri, no? Uh-huh. Un criteri diferent, que un criteri ben format t'ajuda, no, aquesta evolució.
2: Jo diria, a més, que el que deies tu abans, la vida es canvi constantment, no? I moltes vegades hi ha gent que diu, però s'aprèn a dir que no. D'un dia a un altre.
0: No.
2: Això no és un
0: ensayo error, ensayo
2: això
0: error.
2: No és un retiro. No és un retiro de cap de setmana que tu diguis canvio. No, el que sí que és veritat és que si tu comences, si tu te comprometes contigo misma i empiezas a dar passos, hay un cambio rápido, sí, porque empiezas a practicar lo que sea, ya sea hacer un pan, ¿vale? Como a decir que no. Entonces, de seguida empiezas a notar cambios, ¿vale? Sí. Y ese pequeño cambio lo que te hace es que te fortalece mucho internamente para dar el segundo. Y ese segundo internamente te sigue fortaleciendo tanto, ¿vale? Ahora le llaman mucho elevar la autoestima, pero realmente es que cada vez te sientes mejor, más fuerte, no más empoderada.
0: ¿Vale? Sí. No, amb més confiança.
2: Sí. Clar, i això el que fa és que facis un canvi molt, molt més ràpid, ¿vale? Però t'has de comprometre amb tu mateixa i donar passos. És a dir, si tu agafes aquest llibre o un altre, o veus un vídeo a YouTube i aprens moltes coses, però no ho poses a la pràctica, tampoc serveix per
1: mi. No, i a més, que també el tema, el dir que no és posar un límit, però també el límit s'ha de sostenir.
2: Amb el temps.
1: I de vegades sostenir aquest límit costa. perquè si són, per exemple, un límit amb algú, per exemple, amb una clienta, no, o això, bueno, però si és amb algú que toca una mica més, una parella, un familiar...
0: Clar, depèn, posar límits depèn, hi ha persones que són més fàcils i hi ha persones que costa més, pel que sigui, no? Pues, pues, el pare, no? O la mare, o... Ja, l'emoció també té un paper aquí important.
1: Però mantenir-te allà pues, és el que realment costa, perquè saps que pues, en algun moment ho passes tu malament.
0: Bueno, entren emocions com la culpabilitat, la vergonya, no? aquest qüestionament, la frustració... Bueno, hi ha moltes coses, clar.
2: El que passa és que és veritat també que quan tu comences ja a dir que no, la teva vida també se libera muchísimo. És a dir, empiezas a tener muchos espacios, sí, sí. ¿Vale? Para disfrutar tú, para gozar tú, para aprender, para cada uno lo que nos guste y nos motive, ¿no? Entonces... Tu estado del día a día está mucho más en paz, está mucho más feliz. Entonces, si hay una circunstancia X donde tú no estás preparado para decir que no a esa persona, ¿vale? Porque hay un vínculo muy, muy fuerte o lo que sea, es que tampoco pasa nada.
0: No, claro que no.
2: No pasa nada. Que lo ideal es que consigas decir ese no o como mínimo aunque no lo consigas verbalizar a la otra persona, tú tengas claro al final el por qué no se lo dices y también tengas esa parte de compasión en un momento dado de decir, no, esta persona es que... Le diria que no, però és que també elijo no dir-li no.
0: Claro, però...
1: No, clar, és una elecció,
2: però,
1: claro,
2: quan hi ha una elecció... Has liberado mucha vida.
0: Claro, però hi ha una elecció també hi ha més llibertat, perquè tu sí. Estàs escollint fer-ho per sí. X. Llavors hi ha llibertat, no hi ha conflicte.
2: Passa que, clar, no és el mateix amb una persona que amb 20.
0: Clar.
2: Però bueno. Si tu dinous, ¿vale? El que et deia abans, no? La vida és molt més còmoda, molt més feliç, molt més bonica, pues per una persona o dos, que no li puguis encara, dir que no passa res.
0: No, i també hi ha contextos, situacions, no sempre és no perquè no, encara que hi ha coses que potser fas i no sé què més faries, però bueno, hi ha situacions, contextos, persones, bueno, històries moments, no? Clar.
1: I bé, i de vegades no això que tu comentaves no, també amb el Marc, dir que no també és educar i també sí, és ensenyar. Sí, sí. Així que per això escollir la cançó Eso que tú me das.

0: Doncs això, no? Que dèiem que el dir que no és educar.
1: Sí.
0: No?
1: Sí,
0: jo penso, sí. I és una manera també d'educar al Marc i d'educar doncs, a les persones del teu entorn.
1: Sí, a mi m'agrada molt. A més, explico moltes vegades una anècdota, que és que el Marc tenia 9 anys i em va dir la primera vegada, sí que me'n recordo jo, de que em va cridar molt l'atenció. Em va dir, mami, és que tu penses així i jo no.
0: Molt bé.
1: Que con un criterio, con 9 años, lo que yo aprendí con 40 era como...
0: Bien,
1: estás en el buen camino, ¿no? Aparte de lo que le educa a su padre, por supuesto, ¿eh? Pero yo vengo aquí a hablar de esa parte que para mí es tan importante al final, el hecho de aprender a decir que no, ponernos límites primero a nosotros, luego verbalizar el no sin miedo ni culpa. Es verdad que cuando tú lo ves en ellos, cuando son muy pequeños, se van desarrollando y lo tienen integrado tan natural, el decir que no a lo que sea, que no encaja con sus criterios, con sus valores, es alucinante, porque ahí es cuando te das cuenta realmente... Estoy haciendo un gran trabajo, no solo por la vida que yo tengo de paz.
2: Sí,
1: ¿no?
2: Por él, claro.
1: Sino ejemplo, porque tú lo claro. ves. Marc, ahora, ya os decía antes, en enero 17 años. Pero ya hace varios años que él me decía que ya hay tipo de compañeros del instituto que él no se relaciona.
0: Claro.
1: Es decir, esa necesidad de aprobación, de tal.
2: ¿No?
1: No, entonces, claro, es que es una maravilla.
0: Claro.
1: Entonces, no solo es el hecho de decir... verbalizar, ¿no? A los chavales o a los críos que tienen que hacer, sino que ellos lo puedan ver.
0: Bueno, yo creo que es un ejemplo.
1: Súper, súper importante. Entonces, yo motivo muchas veces en general a todo el mundo, pero mucho a las madres, ¿no? Para que, pero sin sentir culpa, ¿eh? Ojo, que quede claro. Pero es decir, al final lo que queremos ver muchas veces reflejados en los hijos lo tenemos que aplicar a nosotros.
2: Hombre.
1: ¿No? Y cuando sobre todo eso tú los ves en ellos, es de verdad, es el mayor regalo que
0: hombre,
1: te puede dar.
0: Hombre, aquí hicimos un programa que van venir nens adolescents... Y los padres que estaban aquí delante de público y al
2: lo
0: final...
2: pusieron finos.
0: Y sí, catalinos. Claro, porque claro, es que estás todo el día con el móvil y después los nens han dicho ya, pero...
2: Es que tú también.
0: Pero es que tú estás todo el día, mamá, lo que no te das cuenta.
2: Claro.
0: Pues claro, mm-hmm. Muchas veces también... A ver, ellos son el reflexo una mica de nosaltres, lo que pasa es que esto duele.
2: Nos hace pupita. Lo que lo haga yo, ¿no? No he oído que contarlo.
0: Claro.
1: Sí,
0: yo
1: sí.
0: Lo veo todo en ti, pero en mí, escucha, yo soy estupenda.
1: No, la verdad crees que no, y ells, pues eso, són reflexos nostres en moltes coses, aunque tinguin personalitat pròpia, ¿no? Però de veritat que a veure els canvis que ells fan és una meravella.
2: Bueno, tot el que treballes a tu mateixa és un reflexe, llavors tot a tu alrededor
0: sí,
2: manera,
0: a més,
2: aprende.
0: Segurament que des de que dius que no, el teu entorn ha canviat i t'acostumes a relacionar amb persones que diuen que no també.
1: Clar, o que saben molt bé respectar, igual que tu respectes,
2: sí.
1: No? Això sí que jo penso que també és una de les coses molt maques que,
2: sí.
1: que surten del dir no. Que les persones, a més, quan és un sí teu, també ho valoren més, sobretot amb el temps.
0: Home, clar.
1: Jo dedico molt de temps quan acabo de la feina i tal, a estudiar, investigar pels llibres o fer coses a les redes socials, el que sigui que faci, no? Llavors, quan jo dic sí a una persona, també ho valora molt, igual que jo valoro el seu temps, faci o no faci. ¿Vale? Però
2: sí,
1: que és aquella estona dedicant-se des de l'amor, sense mòbils, el que tu dius, xerrant, de lo que sigui. Llavors també li donen molt valor a la teva,
0: I aquest,
1: al teu temps.
0: I aquest sí penso que porta a la gratitud, al donar gràcies, que per mi és molt important.
1: Sí.
0: El de dir, ostres, que guai, gràcies. Penso que són coses que se'ns obliden, però... són tan
2: bueno,
0: necessàries.
2: La gratitud aniria una miqueta això relacionat, no? Amb banyar el nen, passar una estona a recollir-ho anar al metro. Aquesta gratitud és això, agrair que has pogut estar,
0: clar, poder-ho
2: compartir,
0: fer.
2: Encara com aneu a poc, no? Perquè és una cosa que heu fet sempre, no? Són coses que queden, llavors això és la gratitud, no? Donar-se compte de tot això del dia a dia, dels petits moments que són el que fan que quan no estem, quan aquesta empremta, no?, que volem deixar, doncs és això.
0: Bueno, perquè el fer aquestes coses és un sí, perquè ho dic, penso, no, és el que tu fas, però fas el que tu vols fer en aquell moment, si no ja no ho fas.
1: Clar, és un sí a mi.
0: Clar,
1: I
0: clar, clar,
1: penso
0: és això.
1: Que és super, super, super important. I anava a dir una cosa i se m'ha marxat, però amb això de...
0: ¿Te liamos? ¿Te liamos?
1: No me lio yo, porque mira, me sale tanta información.
0: Claro, ¿te liamos?
1: Que a veces digo yo, ¿qué
0: claro,
1: quería decir?
0: Porque estás con una coach que aquí, claro, ella...
1: De nivel y guapa.
2: Guapa.
1: De nivel y guapa.
2: Sí, sí, a mí sí.
0: A mí
2: sí,
0: a veces
2: sí.
0: Me dicen, ¿eres coach? Y digo, no, lo que se me pega,
2: se me pega.
1: Entonces, claro, lo que te decía antes, ¿no? El hecho de, por ejemplo, yo aprender a decir que no y tener mis momentos y mi tiempo. Yo le doy una importancia ahora al tiempo.
2: Claro.
1: Muy importante. Entonces, por ejemplo, Jaime, que es una persona que es, me hace la vida muy fácil, el que está aquí lo puede decir, yo soy mucho de darle las gracias. Si yo vengo aquí, lo primero que os he dicho es gracias.
0: Claro.
1: ¿Vale? Cualquier persona que me dedique su tiempo es...
2: Gracias.
1: Gracias.
0: Es que el temps és l'únic que tenim, eh?
1: Per això.
0: És l'únic.
1: I és el més important per a Gerai, també.
0: És important dedicar-lo amb el que tu pensis que és important per tu. Si no, escolta, com diuen, una pèrdua de tiempo.
1: Total.
0: És l'únic, o sigui, no posem res. L'únic és el nostre temps.
1: Sí, el que parlàvem doncs, també, no? Quan fèiem el cafè, el de si al final jo vull... Si una persona em demana temps, que per mi és molt important el meu temps, quedar per criticar-te tu...
2: No quedo, clar.
1: Jo ja no quedo, perquè el meu temps és important i no és un pilar de la meva vida quedar per criticar-me una altra persona.
2: No.
0: Per això, Diana, et dic que nosaltres no nos relacionamos con cualquiera.
1: Claro,
0: no,
1: claro.
0: Ha quedat clar, no? Claro, sí, y solamente sí. Guapos. O sea, porque pa feos que... No.
1: No.
0: Escolta una cosa. Fas formacions, claro, perquè a part de la teva feina, a sobre fas formacions.
1: Sí.
0: Encara que ara et centraràs en el llibre, claro, que aquí la gente plorifica.
2: Claro.
0: Però bueno, també, mira, escolta, també està bé, perquè he de dir, si em vull dedicar a escriure el llibre, he de parar. Tot no es pot tenir, perquè estem acostumats a que todo, hago un libro de conformaciones, no sé què. No, és a dir, ei, prioritzo el llibre, ara paro el tema de les formacions, segurament fins al setembre, no? Que no...
1: Sí, el primer semestre de l'any que ve estarà amb el llibre, segur.
0: O sigui, sí. Que ara estàs centrada amb el llibre. Una mica de què anirà el nou llibre? Un spoiler d'aquests.
1: Pues una continuïtat
0: de
1: en principi, tinc un títol pensat, però bueno, ho tinc que...
0: No diguis res, no diguis res, que després s'agafa.
1: Sí, perquè mira, a mi m'agrada.
0: Que s'agafe?
1: No, no, però dir-ho, i a més no l'he dit encara, mai? Ara no l'he dit, eh? O sigui, de veritat que serà...
2: Quan una primícia, vegada... una primícia.
1: Sí, no, de veritat t'ho dic, eh? Vale, aquí,
0: ah, que vols tornar?
1: com el Germán, no.
0: Sí, no, el Germán sempre torna. Sí, sempre. El Germán sempre torna.
1: Jo
0: sí, sí, sí.
1: No, pues jo també.
0: Claro, pues ja està, també. Ja apuntada. I així estamos, que li dic, oi, o vienes ahora o hasta abril.
2: Abril, nada.
0: Nada. Ara ho entens, oi?
1: I si cancela alguien...
0: Yo, ahí voy,
2: ahí va la Diana.
0: Ahí voy.
1: Pues el título, mira, de verdad que lo voy a decir por primera vez, pero si no se cambia, se titulará Decir no es posible, solo tienes que aprender a hacerlo.
0: Claro.
1: Entonces sí. Es una continuidad del decir no también es una opción, porque tiene toda la relación, pero eso también es una guía paso a paso, ¿vale? Para una parte de autoconocimiento. ¿Vale? Pero de autoconocimiento, escribiendo en el libro y luego de propuestas, como siempre, para pasar a la acción, ¿no? Que esto es muy del coaching.
2: Sí.
1: Del coaching. Pero entonces eso, el primer
0: semestre. Ay, la que me va a caer la próxima vagada a estar entre dos medio, una coach y la otra media.
2: S'han de fer coses perquè si no se fan, no veus realment, no agafes aquesta confiança, no veus realment si estan canviant les coses, no veus com et sents davant d'aquesta situació, és que si no fas...
0: En el llibre hi ha exercicis, no? Sí. També hi ha exercicis per fer perquè doncs, bueno, perquè ho vagis entenent. Penso que és important perquè les llegeixes, hi ha gent que no entén el que està llegint,
2: clar.
0: I fer un exercici com que t'aterrissa.
2: I escriure,
0: no?
2: Escriure també va molt bé, t'aterra molt.
0: On poden comprar el teu llibre? Porque pues claro, aquí estamos de chachara, pero claro, nos quedan dos minutos. Yo no sé cómo...
1: Aquí vamos
2: hay que vender, hay que vender.
0: Esta parte hay que vender.
1: Pues lo pueden comprar a través de mi Instagram, ¿vale? Que es Diana Liocaña. ¿Vale? Y ahí tiene un enlace directo y en Facebook también, de Anel Ocaña, o en Amazon. ¿Vale? El título es Decir No, también es una OC, de la editorial Tu Voz en Mi Pluma. ¿Vale? Y eso, ahí lo pueden encontrar y todo tipo de información.
0: Y més endavant, això ja quedaria per la propera temporada, però bueno, llavors ja direm... Perquè quin tipus de formacions fas?
1: Les formacions normalment són...
0: presencials?
1: Sí, presencials. A mi m'agrada molt presencials, en principi. ¿Vale? I de fer un treball d'autoconeixement, ¿vale? Allà in situ, ¿vale? Fent diferents exercicis.
0: És per la zona de Barcelona?
1: Sí.
0: I llavors treballeu també, és el que és un tema vivencial, no? Suposo que dones una part de teoria i després es passa al cuerpo, que le encanta a la Rocío, passar-lo al cuerpo.
1: Mira, en estos talleres no somos tanto de pasar al cuerpo. Yo soy mucho de pasar al cuerpo porque el cuerpo a mí me habla mucho. Mm. En estos talleres no. Estos talleres son como muy mentales. Muy
0: aquí
1: mentales.
0: Entro yo. Y está aquí entro yo.
1: Hecho a propósito, pero aunque sea mental, te toca tu corazoncito porque recuerdo uno de ellos que me decía, ¿no? Que era un primer ejercicio que te hace feliz. Y me dice una chica, me dice, es que yo, lo que tú me preguntas, nunca me lo he preguntado.
2: Claro.
1: Y era como, bueno, wow. Además,
2: no, no, la part mental és tan important com la física.
0: Bueno, és que...
2: De primer li poso ment i després ja passo al cos. Mm. Què me passa en el cuerpo? Però he de parar-me a veure què, no?
0: Bueno, i és que una pregunta tan senzilla com qui ets, jolinanda, que no cuesta.
2: No, no. I tant.
1: Sí, a més cada persona diem una cosa, una altra cosa, una cosa diferent.
2: Quan diuen qui ets, parles del que fas.
0: Sí.
2: Defínete. Mm. I la gent comença parlant del que fa, no del que és.
0: Per això costa tant de vegades.
2: Això és el que fas, però qui ets? I ja... Hiperventilen. No, però a mi em va passar també, eh? Sí. No, jo parlo ara des d'un altre lloc, però jo també he fet molt treball, bueno, he gastat molts diners en tot això.
0: Home, claro.
2: Ai, s'he passat també.
0: És que aquí no hi ha ningú que, vull dir, tu quan neixes no te ponen el xip de mira, esta ja és espavilada, la altra...
2: No. Hi ha un treball, bueno, que deies tu, d'autoconeixement molt important.
0: Que
2: porta
0: quan
2: un lloc, però que hi ha una feina...
0: I de vegades el passar pel cos vol dir plorar. Mm. Plorar molt.
1: I sentir molt.
0: Sí, i passar-ho malament, però bueno, també, escolta, forma part del procés,
2: més
0: no?
2: De parar la ment.
0: Escolta, ha estat un plaer, un descobriment, perquè ha sigut això, un plan pim-pam-pum.
2: A ciegas.
0: Però mira, de vegades...
2: A ciegas.
0: Sí, però de vegades aquestes coses van bé, perquè... Sí. Bueno, a veure, jo tinc una cosa, nosaltres, la Rocío i jo, presentem llibres sense haver-los llegit, perquè som guapes,
2: saps? No fa falta res més.
0: No, nadie lo diria. Després, a veure, una cosa.
2: Després ho llegim.
0: Després ho llegim, eh? Cuidado.
2: Més tard,
0: i si hi ha algo que no nos gusta, també ho
2: diem.
0: I aquí ho podem dir-ho tan tranquil·lament. Així o sigui, mateix. No series la primera. Així és que ens llegem el llibre. Moltes gràcies.
2: Moltes gràcies per venir.
0: I res, fins la propera temporada, eh? Ara ja... Va setembre.
1: Però és una
2: això
1: temporada,
2: és...
1: però sin llibre.
2: Bueno, ja està.
0: És que
2: ja maig.
0: No, però és que no parem de llegir, perquè, escolta, el dimarts que ve, no, el proper, ja tenim una novel·la que hem de presentar.
2: També.
0: Que ja vamos ahí medias, o sigui que imagina't. I se nos van acumulant.
1: Vaja, tope.
0: Sí, a tope.
2: I m'encanta, ens agrada llegir.
0: Sí, això és veritat. Escolta, bueno, un petonet
2: fins
0: dimarts que ve, que ens n'aniríem al desert. Petonet. Adeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els estudiants catalans han suspès l'examen de matemàtiques de la selectivitat amb una mitjana de 4,18 punts menys que l'any passat. Tot i això, el 96% dels alumnes han aprovat les proves d'accés a la universitat amb una nota mitjana de 6,4, pràcticament igual que 2025. Núria Montserrat és consellera de Recerca i Universitats.
2: És una nota no esperada, és una nota que, de fet, aquesta matèria suposa un repte per als estudiants. Recordar que els models d'exàmens els preparen els experts, professors d'universitats, professors de batxillerat, que realitzen aquestes proves amb rigor acadèmic. Hi ha una coherència en quant al model d'examen i al currículum de les matemàtiques durant el batxillerat.
1: Del 25 al 29 de juny es pot sol·licitar la revisió d'exàmens i el 7 de juliol es publicaran les qualificacions definitives. Les notes de tall de les carreres universitàries sortiran el 10 de juliol. I la nova degana del Col·legi de Psicologia de Catalunya demana doblar el nombre de professionals, de psicòlegs, especialistes a la sanitat pública perquè no ha augmentat la demanda dels problemes de salut mental de la població. Dolors Liria ha estat vicepresidenta de la institució que enguany celebra 40 anys i ha explicat a la xarxa els reptes que afronta. La proporció global a Catalunya és de 4 o 5 psicòlegs per cada 100.000 habitants, la meitat del que suposa la mitjana europea.
3: La ràtio de psicòlegs i psicòlogues especialistes en psicologia clínica és del tot insuficient. Estem molt per sota de la mitjana europea i creiem que hem de continuar lluitant perquè hi hagi molts més especialistes, també moltes més especialitats. Celebrem la introducció de la figura del psicòleg general sanitari a la primària al voltant de 370 en aquests moments i també treballarem per demanar que n'hi hagi més perquè creiem que la nostra presència és molt, molt necessària, molt útil, no només des del punt de vista de l'atenció, sinó també des de la prevenció i la promoció de la salut.
1: Entre 60.000 i 80.000 persones ocuparan els carrers de Tarragona per viure en directe el gran depart del Tour de França. És la xifra amb la que s'ha treballat per fer el pla de mobilitat que preveu diverses restriccions per garantir la seguretat. Serà el diumenge 5 de juliol i la ciutat comença a desplegar el pla. L'Ajuntament recomana a la ciutadania que prioritzin el desplaçament a peu i han habilitat aparcaments dissuasoris que sumen 11.580 places. I el conductor d'un camió mort en un accident a la P7 a Riudellots de la Selva per causes que encara s'investiguen. Hi ha hagut un accident en un encalç entre dos camions. A conseqüència, el conductor d'un dels vehicles pesants ha mort i l'altre ha estat ferit lleu. Amb aquesta víctima són 63 les persones que han mort enguany a les carreteres catalanes.
4: Informació local.
5: Avui és la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament fa una crida a dur a terme una festa respectuosa, especialment pel soroll intens sobtat que poden suposar els petards i que pot afectar especialment infants, persones grans, persones amb malalties o gent que tingui, per exemple, trastorn de l'espectre autista. Per això apel·len al civisme i al respecte als altres. I, a més, també es recomana que l'ús de petards i altres articles pirotècnics respecti el següent horari. Avui, des de les 5 de la tarda i fins a les 3 de la matinada, és la franja horària on es poden tirar petards o fus de pirotècnia. Fora d'aquest horari, fora de la franja horària que va entre les 5 de la tarda i les 3 de la matinada, l'Ajuntament recomana que no es faci ús de material pirotècnic. I també durant tota la nit hi ha coordinació amb un dispositiu de seguretat i prevenció per la revetlla de Sant Joan, amb els diferents agents policials i també protecció civil. Acabem amb la farmàcia de guàrdia. Avui és la Terraplè, que està al passeig del Terraplè número 5.

Quan el sol jeu a la posta, els versos prenen formes distints. En tots ells hi ha una resposta, o un sentiment vell endins. El seu nom és poesia, i és l'essència del tot. La música, l'harmonia, la paraula i el ver mot. Et convido a la tendresa, a somiar ben despert, a l'autèntica riquesa i al nostre gran desconcert. És la vida i els paranys quan els dimarts cau la tarda, la paraula sense enganys, amb la vostra amiga, l'Alexandra.

0: Si puc. Si puc alçar la veu contra la boira i fer del món un pont sobre l'oblit, si puc trobar la llum dins la ferida quan tot sembla perdut en ple neguit, si puc sembrar l'esperança en la mirada d'aquell que camina sol i vençut, si puc donar escalf a l'alba clara quan el fred ha deixat el cor mut, si puc estimar sense cap mesura i fer del gest petit una cançó, si puc transformar la nit més dura en un instant de pau i comprensió, llavors sabré que tota l'aventura neix del coratge humil, si puc o no. Benvinguts i ben trobats els amics i amigues d'aquest calidoscopi cultural, que ja podríem dir que és com un calidoscopi cultural, on tot el que té a veure amb la cultura, sigui poesia, música, teatre, cançó, presentació d'algun llibre, grups de música, tot, tot, i té cabuda, i sobretot allò que ens corprèn l'ànima. Ens hem iniciat amb una poesia, com de costum, sortida de la Fleca, la tarda d'avui, vigília, doncs, de Sant Joan, perquè, això sí, ja es comencen a sentir els petards, amb un nou convidat que ja us he anat anunciant a través de les xarxes i aquest matí per l'emissora nostra de Ràdio Molins de Rei, un amic i vilatà molt vinculat al món de la literatura i la poesia. Per tant, abans de fer-ne una mica de la seva trajectòria, vull donar-li les gràcies per haver acceptat compartir amb nosaltres aquesta hora i mitja en el nostre programa Quan cau la tarda, de Ràdio Molins de Rei, de tots els dimarts. Gràcies, Cesc Vives, i ben trobat, i un plaer que estiguis aquí.
1: I un plaer per mi. M'ha sorprès amb aquesta entrada del teu poema, aquest nou, no?
0: Són senzills.
1: L'he trobat molt
0: poemes.
1: Bonic.
0: Sí?
1: Sí, molt bonic.
0: Jo t'ho agraeixo, sí, perquè sí. Tu ets expert en això, ja.
1: Bueno, sí, ja que t'agrada, ja el que no t'agrada, no? Però en aquest ja. Cas l'he trobat molt tendre i molt bonic.
0: Doncs moltes gràcies. Mira, la veritat és que això va com va, és això de la inspiració va com va, eh?
1: Sí.
0: A vegades vols fer alguna cosa i no és el moment.
1: No.
0: I quan hi penses, potser estàs rentant els plats i et ve una frase...
1: No? Una idea concreta sobre allò que vols dir.
0: I tant. Doncs sí, mira, sí, si et sí, sembla, sí, farem sí, primer sí. Una miqueta de biografia, una miqueta o una micassa, no ho sé, perquè tu tens moltes coses, has fet moltes coses a la vila.
1: Sí,
0: Has fet, la veritat, moltíssimes coses, tant en el teatre com poesia, com, doncs, fins i tot escalar alguna muntanya.
1: Bueno, sí, camino.
0: Sí, també camines.
1: Escalar no.
0: Ah, amb les cames, sí, home, vas pujant,
1: sí,
0: vas pujant.
1: Sí. Grimpar-lo una vegada. Sí. Però escalar no hi he provat mai.
0: Doncs farem això i després doncs, anirem intercalant el que tu hagis preparat de poesia, també unes cançons que ens has escollit, que cada convidat n'escolleix quatre, i també doncs, aquesta entrevista que, perquè volem saber la teva opinió del que et preguntem, no?
1: Molt bé, molt bé.
0: Et sembla bé?
1: Sí, fantàstic.
0: Doncs vinga, anem per parlar d'en Cesc Vives. Doncs jo us haig de dir el que, de fet, no dic jo. Diuen les xarxes i diu, doncs, el Google,
1: sí,
0: ja, eh?
1: Sí, però és que jo no sabia ni qui fos.
0: Ah, i ara ho descobriràs.
1: És que no ho domino massa, això. Jo no, vull dir, no tinc Instagrams ni Facebooks, no tinc això.
0: No, jo el que no tinc és TikTok, perquè ja en tinc prou amb el Facebook i el Instagram, ja en tinc prou.
1: Sí, no tinc res de tot això.
0: Doncs mira, en Cesc Vives és una persona vinculada a la vida cultural de Molins de Rei i apareix com a participant en diversos actes de poesia i recitals literaris. Va participar en un recital poètic de dedicat a Vicent Andrés Estellers amb motiu del centenari del seu naixement, organitzat a Molins de Rei. També ha intervingut en actes del Centre Excursionista Molins de Rei, combinant poesia i altres disciplines culturals, com, per exemple, doncs, espectacles poètics musicals, també. Si hi ha alguna cosa que no és correcta, tu m'ho dius, eh?
1: No, fins ara tot és correcte.
0: Figura com a participant en un projecte audiovisual sobre l'ascensió al Kilimanjaro, no?
1: Sí. Sí, vam fer una presentació al SEM. Sí.
0: Cosa que apunta també a una vinculació amb el món excursionista de divulgació local.
1: Sí, amb el SEM de Molins de Rei, sí.
0: Perfecte. El Cesc Vives participa de manera molt activa en el teixit cultural i comunicatiu de Molins de Rei a través dels següents espais. A veure si ho direm bé. Presenta i dirigeix l'espai monogràfic de poesia Notes Disperses.
1: Mm-hmm. Aquí, a l'emissora de
0: Molins de Rei. Exacte, sí. Per això dic que em fas molt de respecte, eh?
1: No.
0: També col·labora habitualment com a convidat i repsoda en altres programes de l'emissora, com l'Espai Solidari, Obrint Camins.
1: Sí, vaig participar-hi una vegada. Sí.
0: A la revista El Llaç, doncs, s'encarrega de la secció literària mensual anomenada Finestra Poètica, on escriu i difon peces poètiques. O sigui, tu tens molt de vincle amb la poesia, eh?
1: Sí, m'agrada.
0: Molt, ja veig que sí, eh?
1: El que passa que tot això, tant amb les Notes Disperses com a la Finestra Poètica, agafo poetes que no hi són.
0: Ja. Yeah.
1: Perquè
0: està bé.
1: No es poden promocionar, no es poden defensar de res. Els joves, com ara tu, ja et fas les teves presentacions.
0: Jove no.
1: Feu les vostres presentacions, publiqueu els vostres llibres
0: i
1: tot això.
0: T'entenc.
1: Però els morts, ningú en parla. Si no ve un centenari o no ve una efemèries d'aquestes, ningú en parla.
0: No, fas bé.
1: Jo sempre agafo els que ja estan morts. Tinc el problema de que hi ha més homes que dones.
0: Això és veritat.
1: Val?
0: És veritat.
1: Cosa que ara, actualment, a nivell poètic, hi ha moltes dones que fan poesia.
0: Sí.
1: Moltes sí. Més que fa sí. El segle passat, per exemple.
0: Però clar, si hem de... Les comparacions són odioses, però si hem de fer una comparació amb les poeteses de Tantubi, amb les d'ara, és molt diferent a la poesia,
1: sí,
0: també.
1: Sí, clar.
0: És molt diferent.
1: Perquè les dones també viu coses diferents ara de les que vivien abans.
0: Sí, no? Clar, és una altra manera de viure, també.
1: Sí, clar.
0: És veritat.
1: Perdona, potser t'he tallat.
0: No. Jo vaig continuar, no passa res. No està bé que tu vagis posant, doncs, una miqueta la teva opinió entre
1: no, perquè,
0: frase i frase.
1: Parlo, bàsicament, de poetes que ja no hi són.
0: Ja.
1: Tant al Llaç com aquí a Ràdio Molins de Rei.
0: Molt bé. Exerceix com a actor i director de teatre en diferents projectes artístics de la vila i, a banda de col·laborar estretament amb el Teatre de la Penny, doncs recitals també i presentacions literàries, actua com a repsoda en actes de l'Ajuntament i entitats culturals, com la presentació del llibre de Can Ametller. No?
1: Uh-huh.
0: O els homenatges literaris organitzats per Òmnium Cultural a la vila.
1: Uh-huh.
0: Ara ja acabem, eh? El Centre Excursionista Molins de Rei, el CEM, que tu ens deies,
1: sí.
0: Doncs organitza i presenta projeccions audiovisuals i xerrades sobre viatges, com el seu pas pel Kilimanjaro, i a més de participar en les jornades culturals de portes obertes a l'entitat. Jo ho deixo aquí, eh?
1: Molt bé.
0: No ho sé, i això és el que he anat recollint, eh?
1: Molt bé.
0: Ho deixo aquí. Bé, de
1: sí,
0: fet,
1: sí.
0: Jo començaria per preguntar-te, no sé... com vas començar a interessar-te, doncs, per la poesia, a introduir-te al món de la poesia?
1: Bé, haig de començar una mica pel mig. Va ser en el moment que em vaig quedar vidu, que la Montse es va morir, vaig agafar una llibreta que tenia per casa, que me l'havia regalat un amic, precisament, i allà vaig començar a escriure cada dia, tot el que... Pum, pum, pum.
0: Sí, el que tu pensaves...
1: Sí, el que em passava pel cap i tal, com una mica com allò de neteja, no?, d'esbrinar què estava passant. I al cap del temps veia que allà dins també sortien, no sé, com frases concretes que ja s'anaven cap a una altra manera de veure la vida, no?
0: O de
1: sentiment que jo tenia.
0: Sí.
1: I a partir d'aquest fet vaig començar a fer, doncs, poemes, que els anava editant a casa, i quan arribava el Nadal, doncs, els editava amb una impressora que tenia a casa, i els regalava, per exemple, a la família i als amics, i així, doncs, he anat fent la poesia que jo tinc feta, no? Vull dir, no l'he publicada mai.
0: No has publicat mai?
1: No.
0: I per quin motiu?
1: Pues perquè, no sé, jo considero que la poesia és una cosa molt íntima, molt, perquè no deixen de ser sentiments que vols expressar o sentiments que vols que l'altra persona conegui, no? I sempre els he regalat, a la família i amics.
0: Però deus tenir una còpia, no, suposo?
1: Sí, a l'ordinador.
0: Ah, doncs has de fer un muntatge, eh?
1: Sí.
0: I fer un llibre, eh?
1: Avui em porto un per llegir.
0: Ah, sí? Molt bé, molt bé.
1: Bueno, dos, em porto dos.
0: I així és quant de temps diríem que estàs escrivint? Quant de temps?
1: Pues, des de fa 20 anys.
0: 20 anys?
1: Sí.
0: Ha de sortir un llibre ja, eh?
1: Aquest any farà 21 anys que la Montse es va morir. I va ser a partir d'aquí que... Jo en dic la llibreta d'anada i tornada, perquè així que s'acaba, doncs n'agafo una altra i vaig...
0: Està bé.
1: I estan allà a casa, escrites a mà, i de vegades surt alguna cosa i dic, això és interessant.
0: I tens noció de lo que has arribat a escriure? Si són molts o pocs?
1: Ah, no.
0: No ho saps. No. Has anat fent.
1: Sí.
0: Has anat fent. Molt bé, molt bé.
1: Faig llibretons, aquest n'és un, veus? Aquest n'és un... Ho imprimeixo a casa, i foto un paper, una goma de pollastre... Així,
0: i una goma de pollastre, diu.
1: I ho regalo.
0: Bueno, escolta,
1: sí,
0: però
1: vull dir no.
0: Però això, si vas aplegant aquests llibretets que fas,
1: sí,
0: pot sortir un llibret, un poemari maco, eh?
1: Sí, però vull dir que no és la meva intenció, saps?
0: Tampoc era la meva, fins que al final en vaig fer un.
1: Mira. Potser algun dia, tal com vas fer tu, algun
0: clar,
1: dia, pam, surt.
0: Clar, és que s'ha de deixar un testimoniatge dels teus sentiments.
1: Bueno, ja hi
0: també
1: és, eh? Ja està allà
0: sí,
1: a casa.
0: Sí, però
1: vull dir que
0: publicat, home.
1: Algú ho trobarà.
0: Molt bé, molt bé. I si et pregunto quins autors t'han marcat més?
1: Els que m'han marcat més?
0: Sí.
1: A veure, jo vaig descobrir, arrel del teatre, el Salvador Espriu. I aleshores va ser un muntatge que va fer el Pere Raic, que el vam titular Pa de Guix, perquè no deixaven de ser poemes de la pell de brau. I, ostres, allò em va sacsejar molt, vaig pensar aquí, hi ha més coses a part del que diu aquest senyor, no? I
0: no és fàcil, entendre ben bé el que vol dir l'Espriu quan escriu, eh?
1: No és fàcil, tot i que quan hi entres ho entens de seguida, vull dir, és allò... És,
0: has de fer-ne molta lectura, sí.
1: No has de tenir por, que la gent li té por la poesia. Molta gent li té por a la poesia.
0: Jo he trobat moltes vegades gent que em diu oi, no me'n parlis de la poesia. Però després, quan et senten, segons el que transmets, ostres, no m'ho imaginava. Ara m'agrada, no
1: sí,
0: et diuen? I penses, caram, veus, sí, això és com el que li dius, prova això, no, que això no m'agrada menjar. I fins que no ho prova, no sap si li agrada o no li agrada.
1: Una mica és això.
0: Sí.
1: Però la poesia és potser el gènere que més tirat per terra està, vull dir que no es promociona massa, la gent no el coneix massa, la gent compra llibres de novel·les i així, no?, narrativa o contes alguna vegada.
0: Encara que ara està força...
1: Sí. Hi ha editorials que estan treballant molt fort perquè això canvi, no?
0: Hi ha molta gent que fa poesia, ara.
1: Molta gent. Hi ha editorials que es dediquen a publicar poesia. Sí.
0: Suposo, si tiro darrere, no?, aquests 4 anys enrere de quan va haver-hi la Covid, et devies dedicar molt més a escriure, no?
1: Ho tinc com molt esborrat, jo, els 2 anys i mig aquests de la... Va coincidir... A veure, jo els primers anys que el Toni Moreno, amic meu, va començar a fer la Setmana de la Poesia a les Cases, pues vam arribar fins al quart any i va arribar la Covid. Llavors es va partir una mica tot pel mig. Va haver-hi la sort de que l'Ajuntament va cedir el pati de Gana Ametller, perquè ara no podíem anar per les cases, omplir-les de gent
0: i
1: tirar virus per tot arreu, que no sabíem si n'hi havia o no, però...
0: No, però es van fer agafar molta por, eh?
1: Exacte. Llavors, arrel d'això, ja em vaig desvincular una mica, perquè ja l'Ajuntament ja s'hi va posar, ja d'allò, no? Però en aquesta època va ser quan jo vaig, diguéssim, dedicar-me a fer coses a casa. No, vull dir, caminava si podia, allò, si ens deixaven, però no me'n recordo. Ho tinc bastant
0: abans
1: esborrat.
0: Abans no es podia sortir gaire, vam estar 3 mesos molt...
1: Sí,
0: enclaustrats,
1: per exemple,
0: i ara no podem sortir pels ports
1: i ara no podem anar al Collserola. Sí. Ni al Collserola ni al riu.
0: Res.
1: No.
0: Ben, hi ha gent que...
1: Bueno, hi ha gent hi va.
0: Que ho fa, però el consell és no fer-ho, no?
1: La gent hi va, però clar, si no diuen, doncs no hi anem.
0: Sí.
1: Per aquí dins el poble. Evidentment, jo estic en el grup de senderisme del SEM i llavors sortim els caps de setmana.
0: Feu excursions molt llargues?
1: Bueno, ara, com que ens fem grans...
0: És que ho dic perquè potser m'apunto, però si són molt llargues no podré.
1: A veure, ara estem a una mitja de, diríem, entre 15 i 20 quilòmetres, les sortides que fem. Però també passa una cosa, que quan tu has de dir que la sortida és fàcil o és de o és mitjana o és difícil, tot va graduat per la distància, que són aquests quilòmetres, o per els desnivells que fem. Llavors, quan passes d'uns 400 i pico de desnivell, ja és mitja, no? Si passes de 600 ja és difícil.
0: Clar, però vosaltres esteu molt preparats.
1: Però ja et dic, arrel de que ens anem fent grans també, anem reduint també, eh? Per exemple, aquest cap de setmana vam anar a l'Estartit, vam fer de Torrella Montgrí a l'Estartit per la Serra de Montgrí, i eren 14 i alguna cosa. Passa clar, hi ha el sol, hi ha la calor...
0: Ah, això també. Oh, això.
1: Que això també és una cosa que també
0: sí.
1: pesa,
0: sí, sí, sí.
1: també s'ha de tenir en compte.
0: Sí, sí.
1: Però ja et dic, estem reduint les distàncies. No sé com acabarem, però...
0: Bueno, quan la rodeixis una mica més m'apunto. A veure, doncs, Cesc...
1: Digue'm.
0: M'agradaria escoltar poesia.
1: Val.
0: Sí, és
1: doncs
0: el teu.
1: Jo, per començar...
0: Sí.
1: Ja m'he dut aquí, ho tinc mig apuntat.
0: I m'has dit que no vols música de fons.
1: No.
0: No, molt bé. No, el que tu diguis. El que tu diguis.
1: Però tu ets la directora.
0: No. Hi ha gent que no li agrada posar música mentre recita. Ja. I hi ha gent que sí. Ja, això ja. Va a gust de la persona, ja.
1: Doncs, per continuar, jo volia llegir un poema que he dut d'una trilogia que vaig fer.
0: Sí.
1: Que és el primer que llegiré, que el tinc aquí.
0: Molt bé.
1: Que és una trilogia que vaig dedicar als meus fills, que eren tres poemes, que una es deia dona, l'altra es deia companya, l'altra es deia mare. I llegiré el de mare.
0: Molt bé, molt bé.
1: Diu així. Reivindico el teu ser de mare. Ser en estat sensible, per fer del teu ventre vida i mostrar i ensenyar a ser. Reivindico el teu ser de mare. Ser per ensenyar a viure la vida, guiar i conduir els sentiments en el camí, encara per trepitjar. Reivindico el teu ser de mare, ser en la llibertat i ajudar a trobar la dignitat personal, en l'amistat i en la felicitat. Reivindico el teu ser de mare, per donar, per ensenyar a viure la vida, per trobar en llibertat la felicitat. Per ser mare, reivindico el teu ser. I per la teva lluita reivindico el teu ser.
0: Molt bonic, eh?
1: Aquest poema és del 2013. Ja et dic, el vaig dedicar...
0: Suposo que deu estar dedicat...
1: Als meus fills.
0: Als teus fills, però dirigeixes a la teva esposa, no?
1: Sí, sí, sí. Els vaig fer per la Montse,
0: sí. Els vaig fer per la Montse.
1: El primer es deia dona, el segon es deia companya i el tercer es deia mare.
0: Però... Els tres són dedicats als teus fills.
1: Tots tres són dedicats als meus fills i corresponen a la Montse,
0: i aquests,
1: parlant d'ella, precisament.
0: Molt bé. Aquests grupets que vas fent, que els edites tu mateix per tu, aquests grupets tenen un nom o no els hi poses...?
1: Sí, aquest es deia Reivindicació.
0: Reivindicació. O sigui, tots els poemes aquests diguessin que parlarien del mateix tema.
1: Sí.
0: Molt bé,
1: sí,
0: molt
1: sí,
0: bé.
1: Sí.
0: Molt bé. Jo em suposo que... No és per tocar el tema, però sí que em suposo que una pèrdua d'aquestes és molt, molt dura. Molt
1: sí,
0: dura.
1: És molt complicat.
0: Molt complicat.
1: Perquè no... Vull dir, no hi ha mapes que et diguin, ni brúixoles que et diguin has de tirar per aquí, has de tirar per allà.
0: Sí, sí, sí.
1: A més que, clar, no és una persona sola, és la família, són... No
0: ets tu sol, són els fills, són
1: les amistats, la família...
0: Que sí, que sí, ho entenc perfectament.
1: I és complicat de gestionar. Hi ha qui no ho sap gestionar, hi ha qui ho sap gestionar... Bueno,
0: i qui necessita ajuda.
1: I que no tothom segueix pel mateix rol de dificultat o de destresa per donar...
0: I més sent una persona jove.
1: Sí. Mm-hmm.
0: Més així és encara. Mm-hmm. T'entenc molt bé. Digue'n alguna altra i posarem una cançó.
1: Doncs sí. Doncs,
0: i així trencarem una mica.
1: El segon que porto, per seguir, he portat el poema Jo canto.
0: Jo canto.
1: Que m'agradaria llegir perquè donar peu al que tinc ganes de dir. El poema és Obre el teu llibre, el jo desclòs.
0: El jo canto és meu?
1: Sí, és teu.
0: Molt bé, caram.
1: I he pensat que d'alguna manera aquests sentiments que evoques donen l'aproximació exacta i singular de la teva lírica. La teva poesia va sorgint com l'apertura d'una peça musical que dona peu al que més endavant sentirem. En el teu cas, particularment el llibre de mica en mica, van sorgint sentiments, per cert, molt ben expressats.
0: Caram,
1: I ara el llegirem.
0: Carai, això és un plaer per mi, eh? Que hagis escollit algun poema meu. La veritat, des del llibre El jo desclòs, no?
1: Sí, sí.
0: Sí, el veig que el tens aquí, sí, sí.
1: És de... Bueno, és... va ser en la tònica del que has llegit abans. La teva lírica, sí, té un perquè. Vull dir, té un seguiment.
0: Doncs mira que jo m'he fet a mi mateixa, no he anat a aprendre a fer poesia, eh? També t'ho tinc que dir, tal ja. Com em surt, eh?
1: Doncs llegiré. Jo canto. Jo canto arreu on va.

0: tan oblidats. També canto a l'amor, a l'enyorança, la pàtria que sento dins del cor, la llengua que he après des de la infància i els amics que em llegireu amb tant d'amor. Jo canto arreu on vaig, els meus poemes, el místic, l'amic i el més ingrat, i crido alliberant algunes penes o per fruir de ple la soledat.
1: Caram, moltes gràcies, eh?
0: És maco, eh?
1: Ai, mira, quina il·lusió. Sí. Quina il·lusió, com ho diguis, de veritat.
0: Jo quan agafo llibres de poesia, els guixo, jo sóc dels que guixo els llibres.
1: Està bé, està bé. Sí,
0: amb el llapis sempre hi apunto el que em diu al costat. I llavors, doncs, aquest
1: jo,
0: és un dels que...
1: Precisament aquest poema, quan he fet algun recital, és el que dona peu a l'entrada. Moltes vegades, eh?
0: Bueno, és el primer del llibre, a més a més.
1: Sí.
0: És el que obre el llibre.
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: I després en tinc un altre de molt curtet, que hi ha una ploma dibuixada, una ploma, però no d'escriure, sinó com d'ocell, que també, per obrir un recital, també hi queda força bé. Però això sóc jo la que ho dic, eh? Vull dir, i després la gent és la que jutja, la gent que
0: sí,
1: llegeix i escolta, no?
0: Sí,
1: però moltes gràcies, eh?
0: No.
1: Moltes gràcies.
0: Em porto un altre, per més endavant.
1: Ah, molt bé, molt bé. Passem a escoltar el primer tema que ens has escollit, perquè, si no el tinc mal entès, tu has escollit un tema que es diu Sempre Tornar, Sempre Tornar, que és un poema de la Felícia Fuster. Doncs vinga, escoltem-lo.

0: Bé, hem escoltat la cançó. De fet, jo l'escoltaré amb més atenció quan estic a casa. Em descarrego el programa i l'escolto, ah, ja, sí, saps? Perquè, parlant de que estem a la vigília de Sant Joan, què n'opines tu dels petards? Ets amant o no?
1: Bé, jo tinc a casa un gos, que no és meu, no és meu, és del meu fill.
0: Sí, sí.
1: Però és un gos que va i ve. Vull dir, no està sempre a casa, no sé si serà o no hi serà. Però si és, s'ho passen molt malament. A mi m'agraden els petards. Vull dir, jo un Sant Joan sense petards doncs no l'entendria. Potser perquè des de petits, doncs, no sé, sempre hem anat pel carrer a fer les fogueres, a tirar petards... Sí. El que es fa quan ets infant i és una
0: festa
1: infantil.
0: Però els animalons ho passen molt malament.
1: Però els animals ho passen malament.
0: Jo en tinc una, però és petitona. Sí, sí, ja però l'altre dia, precisament per un partit d'aquests de futbol, van tirar-ne un i va fer un bot que una mica més... amb l'altra punta de menjador.
1: Sí.
0: Pobrets, ho passen malament. Sí. Diuen, jo no ho sé, però que els animals, sobretot els gossos, senten 3 vegades més que nosaltres. Mm. Imagina el que representa per ells a les seves oïdes, no?
1: Mm-hmm.
0: Però bé, és el que hi ha, no? Es toca...
1: De totes maneres, hi ha uns cartells pel poble que diu que es baixi el volum dels petards, com algú que ha fet una alternativa perquè no sentirin tan forts o...
0: Sí, però jo també t'haig de dir una cosa, sí que noto que, per exemple, allà a la zona de la granja, que hi ha un lloc d'aquests on te despatxen els petards, ja està instal·lat, però altres anys l'obren amb molt de temps, i aquest any trobo que ho fan millor, s'acosten més a aquests dies, no?
1: Una setmana abans, diguéssim,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, s'acosten més a aquests dies. Com vas començar a col·laborar en el programa radiofònic, o en els programes radiofònics?
1: Sí, doncs fa 5 anys.
0: 5 anys, ja
1: fa. Fa 5 anys que estic fent les notes disperses. El que va passar és que entremig d'aquests 5 anys a casa vam fer obres. I aleshores vaig tenir desmuntat tot l'estudi, allò, posar les llibres en caixes, i fins que no la vaig tornar a tenir organitzat una altra vegada, li vaig dir a l'Oriol, hosti, ho sento molt, perquè bueno, jo ho faig a dins del bon dia, bona hora,

0: sí,
1: programa
0: sí,
1: aquest.
0: Sí, ho fas al matí.
1: I aleshores li vaig dir, mira, ara de moment no podré fer perquè no tinc el material, el tinc encaixat, no? Yeah. I va estar un temps que, no sé, va ser un any i mig, que no vaig poder-lo fer. Mm-hmm. Però després, així que vaig tenir la cosa organitzada, vaig tornar a engegar. I el que sí que ara faig, abans el fèiem un cop per setmana. I anava molt una mica estressat. I li vaig dir, home, si ho fem un cop al mes, doncs millor que no un cop a la setmana. I dic, us ho mireu, us ho parleu, tal i qual. I al final va dir, doncs sí, un cop al mes. I, per exemple, la setmana que viatge de venir a gravar, mm-hmm. el proper. I...
0: Molt bé. Molt bé,
1: sí,
0: molt bé.
1: Sí, però
0: els fas gravats.
1: El fem gravats, sí. Sí, perquè de vegades ens passàvem que, com que dura mitja horeta, ens passàvem d'hora i llavors les notícies no podien entrar i no sé què.
0: Sí, esclar, és que la ràdio és molt...
1: Sí, és molt matemàtic.
0: Molt matemàtic. És a dir, quan ha d'entrar les notícies, tallen, eh? Ja t'avisen, sí, sí, eh? Des de la peixera t'avisen de seguida, eh? El tanto que queda un minut.
1: Vet aquí que...
0: Et volia preguntar què aporta la ràdio a la difusió de la poesia.
1: Què porta la ràdio? Bueno, jo considero que Ràdio Molins de Rei aporta bastant, perquè amb el teu programa, amb aquest altre que parlàvem els nostres disperses, penso que realment, evidentment que són ells els que decideixen si es fa o no es fa una cosa, no? Però que deixin
0: que la, porta, peu a...
1: la porta oberta perquè sí. I els micros oberts perquè es pugui fer, mm-hmm. jo ho trobo molt valuós.
0: No, i fins i tot fora de la ràdio, el que és el poble en si, també se'n fa de poesia.
1: Sí.
0: Perquè el sí. Toni Moreno, precisament...
1: Amb la Setmana de la Poesia.
0: Amb la Setmana de la Poesia sí. també hi porta uns humidats sí, excepcionals, eh?
1: Sí, sí, cada vegada més.
0: S'ho treballa molt bé, molt bé. Sí, sí.
1: Sí.
0: I jo aquest any he anat a totes i la veritat m'ha agradat molt. Molt, molt. Sí. És diferent recitar poesia davant d'un micròfon que davant del públic?
1: Sí. Jo, la primera vegada que vaig venir aquí a fer el programa de ràdio, li deia a l'Oriol, dic, és que... Clar, jo no sé qui m'escolta.
0: O jo tampoc.
1: Entens? Jo estic acostumat al teatre.
0: Clar.
1: I clar, també anàvem a fer teatre de vegades per... Una vegada vam anar a Martorell, que hi havia dues persones de públic. Però saps que hi ha dues persones de públic, no? I en canvi, a l'emissora, no saps qui hi ha al darrere de les ones i qui està escoltant,
0: sí,
1: i no
0: sí.
1: ho saps. Llavors és una mica com una cosa freda, no?
0: Jo
1: ho trobo molt estrany.
0: Aprofito això que estàs dient tu per fer una petita reivindicació, i és que amb el temps que fa que jo estic fent coses d'aquestes de poesia o culturals i que li el que vulguis, trobo que falta participació per part de qui ens escolta, per part dels oients. M'he trobat moltes vegades, moltes, de regalar un CD de música, un CD de poemes, o un CD de maneres. I dos persones et truquen. Jo sé que no n'escolten dos, perquè després m'ho diuen pel carrer, sobretot la gent del poble, però tu saps que ara anem per xarxa i que ens escolten de molts més llocs.
1: Sí, ara va bé.
0: Jo sé que tinc una persona que m'escolta des de França, hi ha algú que m'escolta des d'Argentina. Em sembla molt bé, però és molt d'agrair que quan demanes truqueu al 93-68-668-661 hi hagi una mica de participació, perquè dones amb aquesta finestra oberta l'oportunitat també de que algú reciti, que facin, no sé, una roda de poetes, per exemple, ni que siguin aficionats, que algú reciti, algú demani un poema, no una cançó, que per això hi ha altres programes, però demanin algun poema en concret, o fins i tot dir, per què no feu un programa dedicat a la, no sé, a la trajectòria del poeta tal, no? Doncs em semblaria perfecte, perquè a més et faciliten d'alguna manera i et motiven a que tu agafis més peu amb el programa.
1: I a més saps el tarannà de la gent que vol escoltar i que no. El feedback sempre va bé, tenir el feedback de la
0: Clar,
1: gent.
0: Jo entenc que, per exemple, doncs el programa, fent-se aquesta hora de 8 o 2 quarts de 10 del vespre, la gent encara doncs aprofita més a sortir, perquè ja no fa calor, ja no fa aquell sol fort, i els nanos doncs els hi ha de tocar l'aire i la gent trau els gossets del carrer, em sembla perfecte. Però es pot escoltar també en diferit. Clar que en diferit, el dissabte, que el passen a la mateixa hora, ja no poden trucar.
1: Ja no hi ha el directe.
0: Clar, ja no hi ha el directe.
1: El, directe desapareix, clar.
0: Però després també arriba la tardor i l'hivern i passa quasi bé el mateix. I et trobes amb aquelles persones que et diuen no, m'ha agradat molt aquest programa, m'ha agradat com el convidat, o... però tu el que vols no és això, sinó és que saber... participin en el programa.
1: Sí.
0: Penso que aquesta és una mancança que tenim, que jo considero que, si ens escolteu, que sé que ho esteu fent, doncs a nosaltres ens aporta molt que ens truqueu.
1: Yeah.
0: Ens aporta moltíssim. Avui no deixarem línia oberta. Avui no.
1: No,
0: perquè avui no pot ser.
1: No pot ser.
0: No, avui volem escoltar-te recitar
1: molt. De fet,
0: molt.
1: Jo em costaria molt trucar per això, vull dir, saps què vull dir?
0: Sí.
1: No. Hi ha altres programes que sí, que la
0: però
1: gent
0: si
1: truca.
0: Però si no et veu ningú, no hi ha...
1: No, però vull dir, saps? No ho sé.
0: Bueno, però avui et tenim
1: no sé
0: aquí.
1: Si trucaria jo, saps
0: no,
1: què
0: vull dir? No, avui et tenim aquí, no t'escaparàs. Molt bé, doncs digues que ens vols recitar.
1: Doncs ara, què toca? Sí, això... porto apuntadet perquè així no...
0: Ben fet.
1: Diu, l'última vegada que vàrem parlar, al
0: sí.
1: carrer,
0: ah,
1: tu
0: sí.
1: i jo,
0: sí, sí.
1: va sorgir el tema de la indigència actualment és present a la nostra vila.
0: Sí.
1: Després de pensar en la teva proposta, de seguida em va venir al cap el poeta Miquel Bauzà.
0: Mm.
1: Però resulta que el dia que la nostra trobada estava llegint l'última publicació, no pas producció, de la poeta Dolors Miquel, donat que el teu llibre, el Jo Desclòs, l'apartat Odes i Dedicades, també hi ha temes i poemes que parlen de la nostra cultura. Llegiré un poema de la Dolors Miquel que també s'acosta en aquest apartat del teu llibre.
0: Ah, molt
1: no?
0: bé, molt bé.
1: I el, poema, no sé si té títol, em sembla que no. Sí, sí que en té, aquest en té. Es diu Futuribles Catalans. I l'obre amb, un escrit del Joan Brossa que diu «Pinto amb un esprai vermell en una paret». Dos punts. «Visquen els països catalans». Joan Brossa. I el poema diu així. «Caurà de dalt. No cal que ens preocupem. El cel plourà pinzells tan catalans que ens pintarem bigotis als miralls. Ens pintarem la terra en un paper». La pàtria que hem perdut sense combat la recuperarem. Sense fusells, només amb cebes i alls. Farem uns rots tan amples i ancestrals que màgics mons de iaies amb elàstics ens portaran barrets plens de conills que rostirem abans no siguin dits. I ens menjarem enfundats en un frac. Els peixos muts parlaran català. I el pa amb tomàquet onejarà els màstils. És divertit.
0: És molt divertit, no havia escoltat mai un poema com aquest. Quina imaginació tenen els... Hi ha poetes i poetesses que tenen una imaginació gran,
1: És potent, la de les Miquel, és
0: i molt, molt clara,
1: Sí, clara
0: molt
1: i clara, contundent.
0: Molt transparent,
1: Sí, sí.
0: Fantàstic. Molt bo. Què representa Molins de Rei en la teva obra o sensibilitat cultural, Cesc?
1: Què representa? Per mi, molt, perquè jo m'he format culturalment a Molins de Rei, tot i que la feina la tenia a Barcelona... La...
0: Però tu ets fill de Molins de Rei?
1: Sí,
0: Molins de Rei. Saps que jo vaig arribar aquí amb 22 anys.
1: Val.
0: Conec tot el poble i tota la gent, però a vegades em diuen el nom d'una persona, no? Si no la visualitzo, no lligo el nom amb la fesomia. Per què? Perquè no he nascut aquí al poble, saps?
1: Sí,
0: encara
1: sí.
0: que tinc ja els dos peus aquí,
1: Sí, sí.
0: Això segur.
1: I de fa anys.
0: I tant, i tant.
1: I ben posats.
0: I tant, i tant.
1: Doncs jo ara tinc 69 anys. I sóc fruit del meu pare Jaume Vives i de la meva mare, Caterina Camps. I, bueno, es van estimar molt i vivíem al carrer Verdaguer.
0: Vas néixer
1: a la clínica de Molins de Rei.
0: Mira.
1: I vas anar a viure al carrer Verdaguer número 66.
0: Molt
1: que
0: bé.
1: Que és ara on viu la meva germana petita.
0: Molt bé. Ara ja ni vius allà.
1: No.
0: Molt bé,
1: no.
0: Molt bé.
1: Quan
0: molt
1: em vaig aparellar, ens vam anar a viure en un pis. I, bueno, i així, no?
0: Molt
1: doncs
0: bé,
1: de
0: bé.
1: Tot això, també haig de dir que porto 47 anys... no, porto 69 anys... que 69 anys compartint la meva germana Maria, que és la gran,
0: sí.
1: i 60 amb la Rosa, que és la petita.
0: O sigui, tens dues germanes.
1: Sí, una de gran...
0: I una de més petita. I tu estàs al mig.
1: Jo sóc al mig, sóc el del mig. Al mig va sortir jo.
0: Mira, jo tinc tres fills i també el noi és el que està al mig.
1: Veus?
0: Sí, sí. O sigui, noia, noi i noia.
1: Doncs a casa va passar igual.
0: Molt bé.
1: Això que des de la... Doncs clar, jo em vaig formar culturalment aquí a Molins. Quan els meus pares eren joves, anaven a ballar al Foment, aquí al costat, I quan al Foment hi havia l'Estudi d'Art Dramàtic, anàvem a veure les obres de teatre de l'Estudi d'Art Dramàtic, la meva mare havia participat amb les flors de... Es deien... feien uns jocs florals aquí al Foment també.
0: Ah, tu vols dir
1: els palmells de joventut o alguna cosa així, que bueno, ballaven i feien danses i cantaven.
0: Això no me'n recordo.
1: No.
0: Jo el que me'n recordo és del concurs de poesia aquí.
1: Jo no
0: hi
1: era encara.
0: Mateu Genés, Montserrat
1: això
0: Pujol.
1: Sí, no. Jo quan parlo d'això jo no hi era encara. Eren els meus pares quan eren joves.
0: No havies nascut tu.
1: Vull dir que la meva mare feia teatre amb el director de teatre... Bueno, ja em sortirà el nom, ara no em surt.
0: Bueno, això vol dir que tu tens arrels degut també a...
1: Sí, la meva mare...
0: La mare tenia molt d'interès en el que feia, també.
1: Llavors, clar, vull dir, culturalment, aquí Molins. Després, de més jovenet, els Pastorets de la Peni. Vull dir que, d'alguna manera, el SEM també feien teatre per... Em sembla que era per Tots Sants. Mm. Feien alguna cosa de teatre. Vull dir que tot ha anat lligat aquí Molins, el cinema de Can Samaran.
0: La Passió també devien fer, no?
1: Sí, jo no l'havia vist mai, la Passió, per això. Quan la van iniciar Tiempo Ai, després, quan la va reiniciar l'Artur Mas i companyia, jo havia de fer un dels penjats, havia de fer un dels lladres.
0: Ai,
1: sí.
0: Quin paper, no?
1: Em van donar aquest paper, jo contentíssim. Però en aquell moment la meva mare estava molt malalta i es va morir, i li vaig dir a l'Artur, dic, ho sento molt, però només falta que em pengis ja, perquè no. I ella em va dir, no, tranquil, no passa res, i no ho vaig fer. No vaig fer aquest paper, no ho vaig fer. Però sí, era quan la van recuperar, l'Impuls, el grup de teatre Impuls.
0: Tu vas arribar amb el tema de radioteatre, aquí?
1: No.
0: Que es feia allà a la plaça del Mercat.
1: Vaig participar una vegada l'Artur Mas, que va gravar La Passió, i vaig anar a gravar allà al sòtanos una vegada el paper de Llàtzer, em va tocar fer. Que recordo que hi havia la Maria Lluïsa Domingo i la ara no em sortirà el nom, que es va morir ara fa poc, la Badosa, no la Badosa.
0: Ah, la Maria Rosa.
1: La Maria Rosa...
0: Padilla,
1: perdó. Sí.
0: Era una de les fidels que trucava sempre, la Maria Rosa, que la trobem molt.
1: Doncs elles dues i jo ens vam trobar un dia allà al sòtanos amb l'Artur i vam gravar unes escenes de La Passió.
0: Una vegada li vaig dir a l'Artur, i no se'm van recordar, jo vaig participar en un radioteatre que va fer ell, quan estàvem allà al soterrani del Passa del Mercat, amb un tema policiac que es deia Magufi, que era un inspector, no? Com l'inspector Gadget, un d'aquests, no? Es deia Magufi. I el crit d'inici, vam fer proves, no? Quin era el crit més terrorífic, i va ser el meu. Jo començava cridant. I me'n recordo, eh? I li vaig dir a ell, diu, jo no me'n recordo. Dic, doncs sí, i tant, jo sí que me'n recordo.
1: Del crit que vas gravar allà.
0: Sí, sí, no, és veritat. Hi ha moments que els recordes amb molt d'estima i amb certa enyorança, no? Perquè dius, mare, com ha passat tot de pressa, no?
1: Llavors, després d'aquest temps, diguéssim, passat, va ser quan es van muntar els secretariats de teatre i de dansa i de música a la Joventut Catòlica.
0: Sí.
1: I va ser quan es va iniciar el grup Teatre Caràtol, que és on jo
0: he fet,
1: diguéssim, carrera.
0: Sí. Molt bé, sí senyor. Molt bé.
1: Amb el grup Teatre Caràtol.
0: Mira, has escollit un tema que la lletra és d'Antònia Font.
1: Sí, del grup d'Antònia Font.
0: Exacte, sí. I es diu Es far de Sassalines.
1: Es far de Sassalines.
0: De Sassalines.
1: El far de Sassalines.
0: El far de Sassalines, que és de les Illes, no?
1: Sí,
0: de Mallorca. Molt bé. Et sembla que l'escoltem?
1: Ah, sí, molt bé.
0: Doncs vinga, escoltem-lo.
1: Molt bé.

0: I seguim.
1: I tornem-hi.
0: I tornem-hi. Diu allò que diuen, Sant tornem-hi, no?
1: Sant tornem-hi, sí.
0: Com veus la salut de la cultura i la poesia al Baix Llobregat?
1: Ui, al Baix... No t'ho sabria dir.
0: Molt baixa o molt...
1: No, això no t'ho sabria dir. No conec...
0: No t'has bellugat amb tema poètic per aquí? Per...
1: No, mai.
0: Sí, podríem dir...
1: O sigui, vaig a presentacions, vaig a Sant Just a veure... Vaig anar a veure la presentació de l'últim llibre del Vial Mesquita, El Trast, que està molt bé, que recomano. I això de recomanar, de vegades ho faig i penso no hauries de recomanar, perquè...
0: Per què no?
1: No, perquè dius... vull dir, per exemple, tu que fas un programa, no? Llavors sí que tu pots recomanar, perquè els teus seguidors...
0: Oh, però això depèn de que llegeixis molt o no llegeixis gaire.
1: Et coneixen i tal, no? Però si no... no llavors, bueno, però és, el vaig trobar molt, molt bonic. Doncs això sí. Però ara si vaig a esdeveniments culturals del Baix Llobregat, no. Bàsicament, baixo a Barcelona a teatre.
0: Ja. Yeah.
1: Intento no baixar-hi mai, perquè he treballat tota la casa i tota la vida a Barcelona i em costa molt baixar a Barcelona.
0: I ara ja fa temps que no treballes?
1: Sí.
0: Estàs jubilat?
1: Sí, estic jubilat, sí.
0: Ara és la bona vida, no?
1: Sí, sí, sí. Tot i que de vegades t'estresses, també.
0: Sí,
1: estàs
0: sí,
1: jubilat,
0: és veritat.
1: Tou de coses.
0: Sí, sí, sí, sí. Et vas complicant, no? Que si les excursions, que si els
1: sí.
0: Tens nets, també?
1: Sí, també, també.
0: Doncs així
1: també.
0: Ets avi.
1: Clar. Exacte, sóc avi, sí, sí, sí,
0: sí,
1: sí, sí.
0: També és un paper important, eh?
1: Sí, sí.
0: Sí, sí.
1: Avi de 2 de 8, la Jana i el Roc, i una de 5, l'Ona.
0: Oh, som, sí, sí, pares,
1: tinc 3.
0: Menudets.
1: Sí, sí.
0: I tant.
1: Però són menuts, però tenen la seva... La
0: bueno,
1: seva
0: és que els nanos...
1: Manera de ser,
0: exacte.
1: Ja, tenen la
0: sí, sí.
1: Seva...
0: Els nanos avui al dia...
1: Motxileta, allò...
0: Sí, neixen molt espavilats, eh? I sí. En saben abans d'hora, de moltes coses.
1: Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Jo crec que també és per com es viu, no? Vull dir que no els hi fa falta aprendre, vull dir que ja ho veuen també, no? Però sí, sí. I a més són molt salats, també, eh? Perquè tenen unes sortides a vegades, oi?
1: Exacte, sí,
0: que
1: sí.
0: A l'avi segur que li cau. T'has de xocar
1: sí,
0: la babeta,
1: sí, sí.
0: No?
1: Jo...
0: Molt bé.
1: La meva mare sempre deia que cada cas hi hauria d'haver-hi una criatura.
0: Sí.
1: La meva mare ho deia. I és veritat, quan estàs amb ells...
0: Sí, sí, sí.
1: No...
0: El temps passa més de pressa.
1: No, el cap el tens sí. Concentradíssim.
0: Sí, sí, sí,
1: que
0: sí,
1: no et deixa rumiar amb res més, eh?
0: És cert. Quin recital recordes amb més efecte?
1: Fa molts anys al Teatre Capsa.
0: Sí?
1: Que ara ja
0: oi, més... fas venir records molt grans ara al sí. Teatre Capsa. El meu avi treballava al gremi de forners que estava on hi ha el Teatre Capsa. I gràcies...
1: Sí, que allà hi havia el gremi. Sí,
0: exacte.
1: Sí, sí, sí.
0: I gràcies a treballar allà, perdona que t'he tallat,
1: no.
0: I gràcies al treballar allà va conèixer el poeta, el gran poeta que ja és mort, Lluís Gassó i Carbonell, que és el que va recopilar les 1000 millors poesies de la llengua catalana, que és un llibre exaurit. Jo el tinc, però està exaurit. Les cobertes de pell. I recordo que jo tenia 9 anys, 10 anys, i vam fer una funció a l'escola que jo anava, i gràcies a que ells estaven allà van tramitar-ho i jo vaig poder fer la funció allà que feia de Pare Noel.
1: Uh-huh.
0: I m'han recordat sempre. Són aquelles coses, saps? La primera vegada que vaig anar a recitar, saps on vaig anar? Amb 7 anys? El Dalmau i Vinyes.
1: Ah,
0: a Ràdio Barcelona.
1: Sí, que l'escoltàvem de petits.
0: El... Dalmau i Vinyes.
1: Sí, sí.
0: Me'n recordo, està de la música. I tinc una foto en blanc i negre que tinc. Jo estic amb dues trenes recitant i aquí hi havia el Dalmau i Vinyes.
1: Estava una a cada costat.
0: Una a cada costat.
1: Déu-n'hi-do.
0: I la guardo com un tresor, aquella fotografia. Per això et dic que moltes vegades això de la poesia ens ve de fa molts anys, ja.
1: Sí.
0: No és d'ahir ni d'abans d'ahir.
1: Ja.
0: Explica'm això com deies.
1: Doncs jo recordo això, el Teatre Capsa, un recital que es va fer, que va durar molt de... Bueno, abans les coses duraven més temps.
0: Sí.
1: No és com ara, que en 15 dies t'eliminen una obra de teatre. Va fer un recital a l'Ovidi Montlló, que era un gran recitador de poesia immens, i va fer un recital del Joan Salvat Papasseit.
0: Que bonic.
1: Allà al Teatre Capsa. I això, ho tinc gravat perquè recordo això. L'escenari negre i ell recitant, vull dir, magnífic.
0: I tu devies ser molt jovenet, no?
1: Veu. Sí, jove.
0: Clar, no és veritat.
1: Estem parlant dels anys 70, no recordo quin 70 era, però...
0: Igual el 76, 77...
1: Potser abans i tot, eh?
0: Sí?
1: Sí, diria que potser era abans i tot.
0: De fet, el que sí és veritat és que hem perdut personatges molt importants i veus molt, molt importants, eh? De la cultura nostra, vaja.
1: L'Ovidi era una bèstia de la veu,
0: sí, sí, sí,
1: i de la cançó. I
0: s'expressava, sí, amb una força... Sí, és veritat.
1: Sí, sí. Sí, sí, jo encara també... ara, quan l'escoltes, encara ara.
0: Sí, sí, dir, sí, sí.
1: Allò que et poses
0: sí, és veritat,
1: allò amb tensió, no? D'aquella manera. Sí, sí, sí. Molt bé, molt bé.
0: Molt bé, és bonic recordar tot això, de veritat que sí. Com prepares una lectura pública d'un poema, per exemple?
1: No, bueno, el llegeixo. Primer el trio, perquè triar un poema també és complicat. N'hi ha molts de molt bonics i de molt bons, i en funció de bon toca llegir, doncs el tries uns o en tries uns altres, no? Les últimes tries que vam fer va ser per la inauguració de la cabanya de pedra seca del SEM, del Botànic, que ens van demanar si volíem fer un acte poètic musical. Llavors la Montserrat Turan amb el Pere, sí, Raic, i el Jordi, doncs, al piano, doncs, fèiem un recital de poesia i tal, no? I en aquell cas vaig triar trossets de poemes d'en Pere Jaume.
0: Ah, d'en Pere Jaume.
1: Sí. El Pere Jaume és un tio que, hòstia, a mi em té bastant el cor robat, eh?
0: S'ha de tenir...
1: És poesia narrativa, més que... Vull dir, és lliure, narrativa, poesia prosa, per dir d'una manera... Però, ostres, explica coses molt, molt significatives de la natura. I a mi sempre, ja et dic, tinc diversos llibres d'ell i tant en tant és allò que l'agafes i per no l'agafis et diu coses.
0: Moltes vegades ens pensem que el difícil és fer poesia, a vegades no, eh? A vegades el més difícil és fer una prosa en profunditat, eh? Una prosa que expliquis i que t'arribi. I és el que dius tu, que té el cor robat precisament potser perquè és així, no?
1: Sí, perquè et diu no saps què et diu, però saps que et diu alguna cosa, no?
0: Molt bé, molt bé.
1: Doncs sí, l'última va ser aquesta de...
0: Volem escoltar-te més, eh?
1: A veure, amb on estàvem? Ui, ara estàvem aquí al mig.
0: Sí.
1: Sí, abans parlàvem de que l'última vegada que vam parlar era de l'indigència d'aquí, sí, Molins, i sí, em va venir al cap el Miquel Bauzà, perquè en Miquel Bauzà, cap al final de la seva trajectòria, es va muntar un rulot a la muntanya,
0: sí,
1: i amb una mina de... Està per aquí apuntat, sí. Entre Felanix i Portocolom, de Mallorca,
0: sí,
1: es va muntar un refugi rulot.
0: Ah, sí.
1: I es va com tancar allà dins i va començar a fer de les seves. Allò que dèiem de l'indigència, no? Que a vegades veiem un indigent i vés a saber si aquell indigent, clar, és un poeta o no ho és.
0: Ah, clar, no sabem el que hi ha al darrere.
1: No sabem el que hi ha al darrere,
0: és
1: no?
0: És veritat.
1: Llavors he dut uns poemes del Miquel Bauzà,
0: sí,
1: són divertits, que és d'un llibre que es diu Poemes, que val a dir que aquest llibre de poemes també el va il·lustrar el Jordi Serrate.
0: Jo quasi que, si són així curtets, els faria amb una petita pausa i continuaria, si et sembla.
1: N'hi ha tres de curtets.
0: Sí, doncs fes-los seguits.
1: Els faig seguits,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, perfecte.
1: Sí, doncs sí. No tenen títol, eh?
0: Molt bé.
1: Diu, els amos se'n van a missa el diumenge amb el capell nou. Saluden el secretari i s'irriten si crema el brou. I el segon diu... Abans d'entrar al paradís, m'espolso la pols grollera, calculo els graons que hi ha i faig 10 passes enrere.
0: Són divertits. Fa quartetes, no? Veig?
1: Sí, sí. Mira, ja ho veus, no?
0: Sí.
1: I el tercer guetret diu, i ara que prou he parlat, he dit tantes grolleries, em compraré un jazz Arnat i un dècim de loteria.
0: Ah, ben fet.
1: A veure si toca. Tinc sort. Sí.
0: I no tinc que estar en el refugi, no? Molt bons, molt bons. Molt bé. La poesia, com la definiries tu? Què és per tu un poema?
1: A veure, és una pregunta tan complicada...
0: No sé, el que et vingui a la ment. El que et vingui a la ment.
1: Això, definir la poesia, jo no...
0: No t'atreveixes.
1: No ho faria. No ho faria, perquè...
0: Però què et transmet a tu la poesia?
1: Depèn del vers. depèn del que em digui, no? Depèn del que em vulgui dir aquella persona que està, que ha escrit allò en aquell moment precís i per què l'ha escrit, no? Jo intento analitzar bastant el per què de cada cosa. Potser pel programa m'ho ha portat a esbrinar, no?, el per què. Però definir la poesia és com dir, defineix-me, no sé...
0: Hi ha poetes que amb un poema defineixen la poesia, eh? Sí. Jo avui precisament ho he portat, però tinc alguna casa que fins i tot són divertits de la manera que defineixen el poema, eh? Ja, no. Si el trobo, te'l faré arribar, perquè n'hi ha un que és molt, molt divertit.
1: Bé. Sí.
0: I no sé, i a vegades jo també ho penso, com ho faries tu per definir el que és la poesia? Uh-huh. No sé, jo, per exemple, amb un poema que es diu Oda a la poesia, tinc la riquesa més gran que jo tinc ara, que vaig tenir i tindré fins a la fi, és de poder expressar amb quatre ratlles tot el que sento, ploro i vull gaudir. I va continuant, no? Però clar, com ho faries tu? Què diries de la poesia? Alguna cosa, no?
1: A veure, poesia són sentiments. I els sentiments costen bastant de definir. Tot sí, i que molts fet, tenen nom, i tenen un nom, els sentiments tenen un nom i un nom, quan el que vols expressar, vols que arribi o vols que... Jo diria que la poesia és això, és voler expressar un sentiment d'una manera determinada, molt sintetitzada, és el gènere més, que té més síntesi de tots. Després vindria el conte, després vindria el teatre, després vindria la novel·la.
0: Però tu t'inclines més per la poesia o per la prosa?
1: Per la poesia.
0: Per la poesia.
1: Sí. A la prosa pots escriure, planes i planes, i després netejar i tal. Els poemes, quan vols escriure ja algo concret, ja no escrius pàgines, no.
0: No, ja et centres en una cosa concreta.
1: Ja vas a buscar, no?, encara que no vulguis contar els versos, no?, ja vas a buscar algo molt concret que vols dir.
0: Sí,
1: no?
0: Que tingui un principi i un final, que sigui una cosa més aviat, que no sigui ni molt llarga, però que defineixi un sentiment en aquell moment. Molt bé. I quins poetes catalans consideres imprescindibles?
1: Bueno, abans parlàvem del Salvador Espriu, no? I en Vicent Andrés Esteller seria un altre.
0: Pensava que diries aquest.
1: El Sebastià Alzamora seria un altre.
0: El Foix el trobes complicat?
1: El
0: Foix?
1: Jo també Foix. Més que complicat, que de vegades no el sé encaixar. No, sí, vull dir, té poemes divertidíssims, té poemes que diuen molt de contingut, però no el sé...
0: Sí, és allò que diem, de que aquest tipus de poesia s'ha de llegir moltes vegades.
1: Però és que el Jo també Foix és molt obert. Hi ha poetes que són, vull dir, llegeixes un poema, allò que deies abans, no? Llegeixes un poema d'aquella persona i saps quin tarannà té, quin estil, quin... Jo també Foix és molt obert, molt dispers.
0: Sí, però també...
1: Carners,
0: no és fàcil d'entendre en Foix, eh?
1: No, però
0: és fàcil.
1: Però és per això, perquè és molt volàtil, no? Se'n va, de vegades... En Carner és molt més concret.
0: Sí, i tant. Saps? I dels clàssics, com per exemple en Segarra...
1: Segarra és una bèstia. Josep Maria Segarra...
0: En Joan Maragall.
1: Sí.
0: Aquests també t'agraden.
1: Són bèsties, eh? Són,
0: sí, a mi m'agrada molt en Segarra.
1: Són referents molt, molt... Que els hauríem de preuar molt més. Vull dir, al nostre país tenim un problema, i és que la gent bona... Algunes persones saben que és bona i prou.
0: Ja.
1: Però no s'han promocionat, no s'han divulgat, no s'han...
0: Home, jo he llegit moltes coses d'en Segarra. A mi m'agrada fer-lo reviure molt.
1: Però és dels únics que vivia d'això.
0: Ja.
1: Que podia viure d'això.
0: Sí. Ah. De fet, sí, clar, és veritat.
1: La resta no, eh?
0: No.
1: Havien de picar pedra i, a més, escrivien.
0: Sí, ja ho diuen, que és el poeta és el més pobre, no?
1: Sí,
0: ja
1: però vull dir que el Josep Maria Segarra, sí, tenia un... És molt potent, d'acord? I me l'estimo molt i m'agrada moltíssim, però... Clar,
0: I si hem de parlar dels poetes en llengua castellana o llengua espanyola, quins t'agraden?
1: Com...
0: Jo et diria Lorca, t'agrada?
1: Sí, sí, sí.
0: Sí?
1: Però ara no pensava en Goiti Solo, pensava...
0: Ah, t'anaves cap a una altra banda,
1: més cap aquí, no?
0: Sí, sí.
1: Però sí, Lorca, tinc tota la seva poesia a casa de Lorca, sí. I de vegades he pensat, també podria fer notes disperses d'en Lorca, però també. Clar, el castellà és difícil, ja. Per mi, eh?
0: Bueno,
1: per mi.
0: Quin paper tenen, no sé, figures com Vicent Andrés Estellés en la teva manera d'entendre la poesia? Quin paper?
1: Bueno, Vicent Andrés va fer una... A part de fer poesia, feia una feina social molt important, que era un gran defensor de la cultura, de la nostra cultura, que això... hi ha altres poetes que no s'han dedicat, a més, a fer aquesta funció social, no?
0: Yeah.
1: I en Vicent, sí, en Vicent va treballar molt per la cultura, molt, molt, molt, molt.
0: N'has portat algun d'ell?
1: No.
0: No n'has portat cap?
1: No.
0: Llàstima, eh?
1: No n'he dut cap.
0: Ja que parlàvem tant d'ell, dic que potser
1: sí.
0: Porta algun.
1: No, no, no n'he dut. I dut mosses més que res.
0: Sí?
1: Dones.
0: Has portat dones.
1: He portat dones.
0: I quina, per exemple, ens podria recitar?
1: I ara, arrel del Bausà, he portat l'Antònia Canyelles.
0: Ah, molt
1: que
0: bé.
1: Que també és molt potent.
0: Molt bé, molt bé. Doncs vinga, escoltem-la.
1: N'he dut dos de l'Antònia Canyelles.
0: Molt bé.
1: Vols que els llegis seguits?
0: Sí,
1: o...
0: sí, si veus que es poden acoplar,
1: sí, no,
0: doncs sí.
1: Tampoc són massa llargs.
0: Molt bé, doncs sí, sí.
1: No, no tenen títol, eh? És del llibre Xampú i Xampany.
0: Xampú i Xampany? Ben divertit.
1: Sí.
0: La portada és molt maca.
1: I una mica, doncs, retrata doncs, aquesta joventut que hem tingut molts de nosaltres.
0: Sí.
1: I que ella ho retrata molt bé.
0: Molt bé.
1: I també parla dels petards que deies abans, de Sant Joan i tal. No amb aquest aspecte, però amb un altre. I diu així, diu... Érem unes criatures innocentment perverses. Espantàvem els moixos, amb petards. Tiràvem pedres als cans. Escopíem dins els forats dels formiguers. Fituràvem amb agulles les papallones. Escoàvem els dragons perquè la coa, deien, tornava una serp. I què voleu? Érem fills de l'Església i del franquisme.
0: I és veritat.
1: I que retrata molt una època.
0: I tant.
1: Molt aquesta època. I aquest altre ja és més personal d'ella, més curtet també, que diu així, diu... Al funeral de la mare jo duia una gabardina verda, verda, perquè sabia que m'esperaven coses negres, molt negres.
0: No fa falta gaires paraules més per dibuixar el que ella pensava en aquell moment.
1: Són poemes que t'atrapen. Vull dir, sí, aquesta dona és una cosa... Vull dir, a mi m'agrada molt.
0: Molt bé, molt bé.
1: L'Antònia
0: Canyelles. Passem a escoltar el tercer tema, que és el Testament d'Amèlia.
1: Ahà, sí,
0: que canta Carlota Ortiz.
1: Sí, és un poema de la Maria Àngels Vallreda.
0: Molt bé.
1: I Trullol, eh?
0: Ja saps que la... Maria Àngels Vallreda i Trullol.
1: Trullol, sí.
0: Em sembla que era de...
1: Sí, de l'Empordà.
0: De l'Empordà.
1: Sí.
0: I jo no sé si tu coneixes de l'Empordà, perquè després ja li passaré aquest programa, el Lluís Roure Joanola, gran pintor d'allà. Que ell, un dels seus llibres, que són uns llibres amb unes imatges precioses, un d'aquests llibres hi ha la imatge del quadre i la poesia de la
1: Maria Àngels Vallreda.
0: T'ho dic perquè, mira, són casualitats aquelles que potser tu l'has triat i ni ho sabies, això.
1: No ho sabia.
0: Doncs
1: l'existència d'aquest llibre no la sabia.
0: No, té diversos, eh? Ara em sembla que ja va pel tercer o pel quart, però són uns llibres enormes, eh?
1: D'aquests artístics,
0: sí,
1: no?
0: Sí, sí, sí.
1: Impossibles de comprar.
0: No. Bueno, a mi m'ha dit que me l'enviarà, però jo no sé si vindrà amb carretilla, aquell llibre, eh? Però el Lluís Roure Joanola és un pintor excepcional i, a més, és un home supergenerós. Ha sortit moltes de les seves imatges en el temps de TV3. Mm. Moltes de les seves imatges. Té camps de roselles pintats i ell al mig fent el quadre. Vull dir, fa moltes, se'n va a la matinada a fer fotografies d'aquests aquestes
1: sortides de sol.
0: Això que fan els ocells que es belluguen d'aquella manera.
1: Sí, els estornells.
0: Fan aquelles formes. Doncs és molt un gran aficionat. I clar, sembla que està a l'escala.
1: Sí, sí, pot doncs, ser. Doncs,
0: sí, sí, sí, unes imatges precioses.
1: L'Empordà.
0: Sí, sí. Doncs vinga, escoltem aquest tema, que és el testament d'Amèlia, i després continuem.
1: Molt bé.
0: Vinga. No,

0: Doncs la veritat que tant la percussió com la veu, fantàstica, eh?
1: Sí, sí.
0: I a mi m'ha recordat una mica, tot i que ja sé que és la que canta la Carlota Ortiz, m'ha recordat una miqueta la Maria del Mar Bonet. Mm. Aquest timbre, la Maria del Mar fa també aquests tipus de tornades i anades. Mm. Sí, sí, és veritat.
1: Quan canta fa l'onada.
0: Exacte.
1: Quan canta fa l'onada.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bé, ara ve aquella pregunta que diu, la poesia viu un bon moment?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, hi ha molts festivals de poesia, molts. Fan la Setmana de la Poesia de Barcelona, que també l'omplen de poesia. Hi han concursos, hi han... Sí, jo crec que sí, que n'hi ha molta de...
0: De recitals se'n fan molts.
1: De recitals se'n fan
0: i
1: molts.
0: I gent jove, que també, bueno, sí. Jove en una edat, no sé, de 40-50 anys,
1: sí, per això
0: que també fan molts recitals poètics.
1: És el que comentava una mica abans, no?, que hi ha molta poesia de dones ara.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: I això també és una cosa que és important de saber i de tenir en compte, perquè deixen de ser sentiments que s'han d'expressar d'alguna manera, no?
0: I tant.
1: I les dones abans no els expressaven i ara, doncs...
0: Com creus que es pot acostar la poesia als joves, als més joves, o a les escoles? Per exemple, a les escoles també podria ser una assignatura, la poesia.
1: Sí, bueno, començant per rodolins. Les canalles els hi fan fer rodolins, ja. Bueno, a casa en fem de rodolins, jugant. Va, fem un rodolí. I no deixa de ser un inici, no?, de començar a encaminar, no?, coses que lliguin o...
0: El tema potser afavorir més el tema de la lectura, no?, també, potser.
1: Sí, sí, sí. De fet, llegeixen en el meu àmbit, eh? Parlo, clar, jo parlo de lo que jo conec. A casa llegeixen, cada dia, cada dia, cada dia. I si a més a l'escola els hi van fer en tant un rodolí i en tant a l'escola també els fan llegir molt,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, hi ha alguns instituts i algunes escoles que fan també el Premi de Sant Jordi de poesia. Però hi ha algunes escoles, jo m'he trobat, i aquí a Molins de Rei amb una concretament, no, ara no vull dir el nom, perquè no vull que se sentin dolguts ni molt menys, però que jo m'hi he ofert quan arriba el temps de Nadal. Doncs m'agrada fer un programa especial per la mainada. I sempre pregunto a un parell d'escoles i venen aquí, no sé, doncs 10, 12 nanos. I els faig venir amb el gorro del Pare Noel amb un motiu nadalenc,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: No té per què ser només de Pare Noel, poden ser unes banyes de cérvol, el que sigui.
1: Sí, sí.
0: I venen amb la...
1: A la barretina del caganí.
0: Ah, també. I venen amb la seva tutora i després els pares també es posen tots allà i diuen, aquí queda l'estudi, que no hi cap una agulla, eh? Però s'ho passen molt bé. S'ho passen molt bé, s'emporten un petit record, s'ho passen molt bé, però... En alguna ocasió he anat a una altra escola que m'han dit que ells no treballen la poesia i que no els interessa.
1: Yeah.
0: I això m'ha deixat una miqueta així, saps? Perquè penso, doncs és molt trist. És molt trist, sí, perquè és un sentiment molt bonic pels nanos. Això que deies tu, començant pels redolins.
1: Sí,
0: o com per fer un pensament per la família.
1: Sí,
0: o una cosa que els acosti al Nadal, no? Doncs això, clar, lògicament ja quan em van dir això, doncs ja no hi he tornat. Però no em sap greu. Em sap greu perquè jo me'n dono compte que els nanos avui al dia, a la mainada, tenen, penso, jo no sé si és una opinió compartida o no, que se'ls ha escurçat molt la infantesa. O sigui, creixen més de pressa, deixen de ser infants massa aviat. I és molt bonic també conservar aquesta innocència, perquè avui al dia... Noi, hi ha nanos de 4 i 5 anys que et surten amb unes respostes que dius, de on t'ho entren, no? Aquest, conservar la infantesa és molt important.
1: Molt, molt.
0: És molt important. Jo penso que les coses que més ens queden a la memòria són les de quan érem petits.
1: El joc, sí, sí.
0: Jo me'n recordo més bé dels meus 4 o 5 anys que no pas el que vaig fer ahir, eh? Moltes vegades.
1: Bueno, a la gent gran es passa això, que la memòria immediata se'ns en va de seguida,
0: sí,
1: no? En canvi, recordem lo d'abans d'ahir. Sí,
0: tu tens records bonics de la teva infància?
1: Sí.
0: Això és un tresor.
1: De jugar i de passar-m'ho bé. Hi ha un fet significatiu ara actualment que els nens diuen, és que m'avorreixo, jo els dic, que casa passa de vegades, em estic avorrint. Està molt bé que t'avorreixis, ja els hi dic.
0: Sí. Està molt bé.
1: Perquè quan t'avorreixes t'inventes alguna cosa,
0: clar,
1: per no avorrir-te, no?
0: Clar, clar, clar. Sí,
1: i llavors sí. Ara no es poden avorrir la canalla.
0: Però,
1: i,
0: clar,
1: i s'haurien d'avorrir més.
0: Fixa't, el canvi ha sigut molt brusc, perquè jo recordo que quan érem petits, clar, jo no puc parlar pels altres, parlo per mi, jo vivia a peu de carrer, a Gràcia, a carrer Sant Salvador, vivia a peu de carrer, i teníem un petit colomar, teníem un arbre que l'avi o el pare, em sembla que era el pare que em va fer, un engronxador, era un cirerer. I jo recordo que jugava, era veritablement una nena jugant. La meva cuineta de fusta, la mare em donava les fulles d'enciam i les tallava, sí, sí, feia els meus menjars, la nina... Avui el dia tot això, res, eh?
1: Sí, també jugant amb
0: sí,
1: això.
0: Sí, però sí. Això, l'aparato aquest, el mòbil...
1: Bueno, però estem parlant de canalla que no té la
0: sí,
1: màquina
0: sí,
1: aquesta.
0: Sí, perdona, jo he vist mares amb nens de jo que sé, de, per dir-te alguna cosa, tenen un any, que ja, estan en el cotxet sí, sentats i perquè no plorin, sí, li deixen sí, el mòbil i el nano allà, i si li prenen, plora.
1: Sí, sí, sí.
0: Això
1: sí,
0: és una equivocació.
1: I tant.
0: Això és una equivocació, no els podem acostumar ja tan aviat a aquesta no, història. Si no, és que semblarem com maquinetes nosaltres també ja.
1: Sí, sí.
0: Per això et dic que totes les coses han canviat molt. Mm. La infància d'abans amb la infància d'ara. Avui el dia tothom viu en els seus pisos. No, els animalons, com a molt tens un gos o un gat, sí, però vull dir, els nanos que veiessin les gallines picada a terra.
1: Aquí, tot això ja... Baix Llobregat, això ho tenim,
0: és molt difícil, fumut.
1: Sí, a l'àrea metropolitana,
0: sí,
1: això...
0: Sí, sí.
1: Bueno, ja fa temps que ha desaparegut, no? És impossible.
0: I sobre aquests temes no has escrit mai?
1: No. Sobre, no sé, sobre plantes, i això sí. Jo penso, abans que preguntaves què era la poesia, no? Jo penso que va molt vinculada a la natura, la poesia.
0: Sí, també. Sí, sí. Lògic.
1: Vull dir,
0: sí,
1: els sentiments, de vegades la natura ens fa treure sentiments, no? La natura ens ajuda a respirar, no?
0: Fins i tot la nit.
1: Exacte.
0: Estàs a la nit i mires el cel i a lo millor et ve una frase perquè veus l'univers i veus les petites llumenetes, no? Els estels.
1: Tot i que aquí està molt contaminat, però bueno...
0: Alguna nit encara, sí. Però vaja.
1: Si t'hi fixes molt encara...
0: Sí, ara es veuen més avions que estrelles, eh? Es veuen més avions que estrelles.
1: Exacte, sí.
0: Com es pot acostar, doncs, la poesia als joves?
1: Jo diria que seria així, no? Jo, per exemple, la meva neta, la gran, la Jana... a la seva escola fan un concurs per Sant Jordi i fan un concurs de contes i llavors fan un concurs a veure qui guanya i tots els que guanyen els editen i cada any fan un llibretó.
0: Està bé.
1: Vull dir, ella va guanyar aquest any, estava contentíssima. Dic, aviam quin dia el podré llegir, perquè clar, que té allà a l'escola, ella encara no el té, l'ha de
0: portar. Els il·lustren també o només fan...
1: No, només és
0: fer el conte.
1: És escrit i prou, no fan dibuixos ni res.
0: Molt bé. I quina edat té?
1: 8 anys.
0: 8 anys.
1: Sí, sí.
0: Està bé, és una manera de jugar diferent també, eh? És jugar amb les lletres, no?
1: Això sí que ho fan. A altres escoles això no ho fan, vull dir, això depèn de cada direcció, el que vulguin treure...
0: I si et pregunto, Cesc, si tens alguna cosa prevista de poesia per fer aquí a la vila o algun muntatge, sí,
1: no,
0: algun muntatge o alguna no, cosa?
1: No.
0: O ens anem a l'hivern ja?
1: Bueno, no ho sé, quan... Jo tindria ganes de fer... Jo he fet bastants muntatges poètics, en vam fer una vegada un de Salat Passeit, un altre d'en Prever, el Jacques Prever, que és molt divertit, el Prever francès, i ho vam fer-ho arrel de la cloenda del Fòrum 21, quan existia el Fòrum 21.
0: Sí.
1: Doncs a l'acabar el curs em deien, per què no prepareu alguna cosa? I havia preparat això, un muntatge sobre Papaseit, un altre sobre en Prever, i em va caure a les mans fa poc, bueno, fa bastant, ja fa molt de temps, un llibre que es diu L'adreça desconeguda, que no deixa de ser dos amics que s'envien cartes d'una a l'altra.
0: Ja. Yeah.
1: Però tracta el tema de bueno, els dos marxa d'Amèrica a Alemanya i un es queda d'Amèrica, l'altre està a Alemanya i es van cartejant perquè els dos són marxants d'obres d'art.
0: Ah.
1: Tenen una galeria d'art als Estats Units i el que se'n va a Alemanya doncs continua el negoci però està en Alemanya mentre ell és a Alemanya comença la voràgine nazi nacionalista d'Alemanya, i es va veient com l'Alemanya es va transformant de la manera de pensar, no? Arrel d'aquell fet social que està passant allà. I el d'Amèrica se'n dona compte i, bueno, són cartes. I llavors vaig pensar...
0: Sí, com els diu, com una lectura de les cartes.
1: I ho tinc en ment d'intentar fer una espècie de muntatge amb això, no? Perquè és molt significatiu pel temps que estem ara vivint, que hi ha molts canvis socials i polítics, no? Que sembla que tothom se'n vulgui anar cap a un costat que no toca, no?
0: Sí.
1: En la meva manera de pensar.
0: Sí.
1: I humil, eh? Però, i aquest llibre em va fer pensar, dic, hòstia, això es podria traslladar, fer un muntatge per veure si la gent... per donar a entendre el que està passant, no? Sense anar tan lluny, no? Sense anar a espetar allà dalt, però que és un tema que està passant, no?, a la nostra societat.
0: Estaria bé, perquè seria algo diferent. Estaria bé, sí.
1: Però són coses que, bueno, que et venen al cap i dius, es podria fer o no es podria fer, però va així.
0: Mira, doncs ens diuen que es queda poquet, es queda 4 minuts. No sé si tens algun verset curt i després tanquem amb la cançó, et sembla bé?
1: Sí. Doncs sí, puc llegir aquest, un que havia dut meu.
0: Doncs molt bé.
1: D'un llibre que es diu Jordi de Coure.
0: Ah, molt bé. Doncs llegeixes aquest i posem la cançó i ens acomiadem.
1: Sí.
0: Veus com passa? De pressa tu dius, ui, una hora i mitja. No, res.
1: No sabia quanta estona havíem d'estar aquí.
0: No, res. Digues.
1: Doncs una mica va lligat amb això que et deia també aquest poema. No té títol, eh?
0: No té títol.
1: Diu, des de darrere els vidres... veig com cau la pluja, com si no pogués aguantar-se el plor, i desboqués les seves llàgrimes i el meu cor quedés negat pels vessals d'immundícies que els humans

0: Gràcies,
1: Eli. Que es diu La última. Molt bé, doncs anem a escoltar, que és Lletra de Miquel Martí Pol.
0: Cantat pel Roger Mas.
1: Molt bé. Gràcies, amics. Molt bon vespre.
0: Bon vespre.

Benvinguts i benvingudes a un nou Històries de la Fotografia, aquest espai sonor on us expliquem les històries que hi ha darrere de les fotografies més famoses del món, dels fotògrafs i les fotògrafes que les van fer i dels personatges que les protagonitzen. Abans d'iniciar l'episodi d'avui, rebeu una cordial salutació de qui us parla, David Rius Hernández. Tot un plaer estar amb vosaltres una setmana més per oferir-vos aquestes històries de la fotografia. I bé, ara sí, anem a explicar el que escoltareu a continuació. En aquest episodi descobrirem una de les figures més fascinants i enigmàtiques de la fotografia catalana del segle XX, Antoni Campanyà. Durant dècades, el seu nom va romandre discretament situat entre els grans mestres de la fotografia artística, mentre una part essencial de la seva obra restava amagada i desconeguda per al gran públic. La descoberta de la coneguda capsa vermella va canviar per sempre aquesta percepció. Milers d'imatges inèdites de la Guerra Civil Espanyola van revelar una mirada extraordinària sobre un dels períodes més dramàtics de la nostra història. Avui recorrem la vida, l'obra i el llegat d'un testimoni excepcional del seu temps. Anem a conèixer aquestes històries de la fotografia. Quan es parla dels grans fotògrafs catalans del segle XX, noms com Francesc Català Roca o Agustí Centelles

solen aparèixer immediatament. Tanmateix, en els darrers anys, Antoni Campanyà ha ocupat el lloc que li correspon dins aquesta constel·lació de creadors que van transformar la fotografia en una eina artística i documental de primer ordre. Nascut a principis del segle passat, Campanyà va desenvolupar una trajectòria marcada per la passió per la imatge. La seva càmera va captar paisatges, escenes esportives, retrats i moments quotidians amb una sensibilitat extraordinària, sempre atent a la llum, la composició i l'emoció. La seva producció artística va obtenir nombrosos reconeixements dins de cercles fotogràfics catalans i espanyols. Va destacar especialment en el corrent pictorialista, moviment que defensava la fotografia com una forma d'expressió artística equiparable a la pintura. Però el gran descobriment arribaria dècades després de la seva mort. La recuperació de les fotografies ocultes a la capsa vermella va revelar un cronista excepcional de la Guerra Civil. Aquelles imatges van transformar la seva figura en una referència internacional per comprendre el conflicte i la memòria visual del segle XX. Antoni Campanyà i Vandranes va néixer a Arbúcies, a la comarca de la Selva, el 4 de juliol de 1906, però va créixer principalment a Barcelona, on la seva família s'hi va traslladar. La ciutat es va convertir en l'escenari principal de la seva formació i del desenvolupament de la seva carrera artística. Des de molt jove, va mostrar una gran curiositat pel món de la fotografia, que en aquells anys experimentava importants avenços tècnics. Aviat es va convertir per a Campanyà en una passió que aniria molt més enllà d'un simple entreteniment. Durant la seva adolescència, va començar a familiaritzar-se amb les càmeres, els laboratoris i els procediments de revelatge. Aquells primers contactes amb la tècnica fotogràfica li van permetre desenvolupar una sòlida base que seria fonamental per al seu futur professional. Ben aviat, Campanyà va destacar per la qualitat de les seves composicions. La seva capacitat per jugar amb les ombres, les textures i les formes va cridar l'atenció dels especialistes i dels jurats dels concursos fotogràfics de l'època. Durant la dècada de 1920 es va integrar activament en els principals cercles fotogràfics catalans. Aquell contacte amb altres creadors va enriquir la seva mirada i li va permetre conèixer les tendències internacionals més innovadores. Campanyà va assimilar moltes de les característiques del pictorialisme, aquella corrent artística molt influent sobre els fotògrafs del moment, que defensava que la fotografia havia de transcendir la simple reproducció mecànica de la realitat per convertir-se en una autèntica obra d'art. Les imatges del jove fotògraf mostraven una especial atenció als efectes de llum, als enquadraments poètics i a la construcció visual de l'escena. Els seus primers treballs van obtenir ràpidament reconeixement. Va participar en nombrosos concursos i exposicions, acumulant premis i distincions que el van consolidar com una de les proeses més destacades de la fotografia catalana. A mesura que avançava la dècada de 1930, Campanyà va anar perfeccionant un estil propi. Sense abandonar completament les influències pictorialistes, va incorporar una mirada més moderna i directa sobre la realitat. Els paisatges van ocupar un lloc destacat dins la seva producció. Muntanyes, costes, pobles i escenes rurals apareixien retratats amb una sensibilitat que combinava rigor tècnic i sensibilitat artística. També va mostrar un gran interès pel món de l'esport. Les competicions ciclistes, els esdeveniments automobilístics i altres activitats esportives li oferien l'oportunitat de captar el moviment i l'energia dels protagonistes. La fotografia esportiva exigia rapidesa, precisió i una gran capacitat d'anticipació. Campanyà va demostrar una habilitat notable per congelar instants decisius en moments d'intensa acció.
Paral·lelament, col·laborava en publicacions i revistes especialitzades. Aquestes experiències professionals li van permetre ampliar els seus àmbits de treball i adquirir una gran versatilitat tècnica. Barcelona continuava sent una font inesgotable d'inspiració. Els seus carrers, els seus barris i la vida quotidiana dels seus habitants apareixien sovint en les seves fotografies, convertits en testimonis d'una societat en transformació. La proclamació de la Segona República, l'any 1931, va generar una atmosfera d'esperança i canvi que també es reflectia en la producció cultural del país. Campanyà va viure intensament aquell període de renovació política i social. Tanmateix, les tensions ideològiques i els conflictes socials es feien cada vegada més visibles. Espanya avançava cap a una situació de fractura que acabaria desembocant en una guerra devastadora. Quan esclatà la Guerra Civil Espanyola al juliol de 1936, Antoni Campanyà tenia 30 anys. Era ja un fotògraf experimentat, amb una sòlida reputació dins dels cercles artístics i professionals. Aquell conflicte canviaria radicalment la seva vida i la seva obra. La càmera, que fins aleshores havia retratat paisatges, esports i escenes quotidianes, es convertiria en una eina per documentar la tragèdia, la violència i la complexitat humana de la guerra. L'esclat de la Guerra Civil Espanyola, el 18 de juliol de 1936, va sorprendre Antoni Campanyà en una Barcelona immersa en el caos. Els carrers es van omplir de barricades, milicians, armes improvisades i una tensió que es podia percebre a cada cantonada. Com molts altres fotògrafs del moment, Campanyà va sentir la necessitat de documentar allò que estava succeint davant dels seus ulls. La seva càmera es va convertir en una eina de memòria enmig d'una realitat que canviava a una velocitat vertiginosa. A diferència d'altres reporters vinculats a diaris o organismes oficials, Campanyà treballava sovint de manera independent. Aquesta circumstància li permetia moure's amb una certa llibertat i construir una mirada molt personal sobre el conflicte. Les seves fotografies mostren una Barcelona transformada per la Revolució Social. Edificis ocupats, esglésies incendiades, patrulles armades i manifestacions populars apareixen retratades amb una proximitat sorprenent. Una de les característiques més destacades de la seva obra és la capacitat de combinar el valor documental amb una gran qualitat artística. Les seves composicions mantenen l'equilibri visual fins i tot quan retraten situacions de gran dramatisme. Campanyà no es limitava a fotografiar els esdeveniments militars. També dirigia la seva atenció cap a la vida quotidiana de la població civil, convertint-se en un observador atent de les transformacions socials provocades per la guerra. Dones treballant en tasques tradicionalment reservades als homes, nens jugant entre edificis destruïts i ciutadans fent cua per obtenir aliments formen part del mosaic humà que va deixar enregistrat.

La seva mirada evitava sovint l'èpica i el triomfalisme. En lloc d'això, preferia centrar-se en les persones, en els gestos quotidians i en les contradiccions d'una societat immersa en un conflicte devastador. Entre les seves imatges més impactants hi trobem fotografies de les milícies republicanes, dels efectes dels bombardejos i de les conseqüències materials i humanes del conflicte. Barcelona va ser objecte de constants atacs aeris. Campanyà va documentar edificis destruïts, carrers devastats i la vulnerabilitat d'una població civil que es convertia en objectiu directe de la guerra moderna. Les seves fotografies també reflecteixen l'experiència religiosa durant el conflicte. Va captar temples destruïts, símbols religiosos alterats i escenes que mostren les profundes tensions ideològiques de l'època. Mentre altres fotògrafs publicaven les seves imatges en premsa nacional o internacional, moltes de les fotografies de Campanyà van romandre fora dels circuits habituals de difusió. Quan el conflicte es va aproximar al seu desenllaç, Campanyà va començar a ser conscient del risc que representaven aquelles fotografies. Les imatges podien resultar compromeses en el nou context polític que s'albirava. La victòria franquista de 1939 va comportar una profunda transformació de la vida pública i cultural. Molts artistes, intel·lectuals i professionals van ser perseguits, represaliats o obligats a exiliar-se. Campanyà va optar per romandre al país. Davant la nova situació, va prendre una decisió que marcaria la història de la fotografia catalana: preservar en secret bona part del seu arxiu de guerra. Les fotografies van ser guardades acuradament en una caixa de cartró vermella. Aquell contenidor aparentment insignificant acabaria convertint-se en un dels objectes més emblemàtics de la memòria fotogràfica espanyola. Sense saber-ho, Antoni Campanyà estava iniciant un silenci que duraria prop de 8 dècades. Les imatges de la guerra desapareixerien de la mirada pública mentre el fotògraf iniciava una nova etapa vital i professional.

Durant anys, la capsa vermella va romandre amagada entre els objectes personals de Campanyà. A l'interior s'hi acumulaven milers de negatius i còpies realitzades entre 1936 i 1939. Ni tan sols moltes persones del seu entorn coneixien l'existència exacta i la importància d'aquell material. El fotògraf va mantenir un silenci gairebé absolut sobre aquell conjunt d'imatges. Les raons d'aquesta decisió han estat objecte de nombroses interpretacions. La por a les conseqüències polítiques, el dolor associat als records de la guerra i la voluntat de protegir la seva família podrien explicar aquest llarg ocultament. La dictadura franquista va imposar durant dècades una determinada narrativa sobre la Guerra Civil. En aquell context, moltes de les fotografies de Campanyà podien resultar incòmodes o problemàtiques. A diferència d'altres arxius destruïts o dispersats, la capsa vermella va sobreviure intacta. Aquesta circumstància va permetre que el conjunt mantingués la seva coherència i autenticitat originals. La descoberta es va produir molts anys després de la mort del fotògraf. Els seus descendents van localitzar aquell material i van comprendre immediatament la seva transcendència històrica. Quan els especialistes van començar a examinar-ne el contingut, la sorpresa va ser enorme. Apareixia davant seu un dels testimonis visuals més extensos i desconeguts de la Guerra Civil a Catalunya. Els negatius revelaven centenars d'escenes inèdites. Moltes d'elles no havien estat publicades mai i aportaven noves perspectives sobre els esdeveniments viscuts durant el conflicte. La qualitat tècnica i artística de les fotografies va impressionar historiadors, conservadors i experts en fotografia documental. El nom de Campanyà adquiria una nova dimensió dins la història de la imatge contemporània. La recuperació de la capsa vermella no només va rescatar un arxiu excepcional, també va permetre reconstruir una part essencial de la biografia d'un fotògraf que havia decidit conviure durant dècades amb el pes silenciós de la memòria.

Després de la victòria franquista, Antoni Campanyà va haver d'afrontar una realitat completament diferent. Com tants altres ciutadans, es trobava en un país devastat per la guerra, marcat per la repressió i per una profunda fractura social. La decisió d'amagar les fotografies de la Guerra Civil va coincidir amb la necessitat de reconstruir la seva vida professional. Lluny de l'activitat documental desenvolupada durant el conflicte, va orientar la seva carrera cap a altres àmbits de la fotografia. En aquells anys difícils, la pràctica fotogràfica representava també una forma de supervivència econòmica. Campanyà va demostrar una gran capacitat d'adaptació davant les noves circumstàncies polítiques i socials. La seva experiència tècnica i el prestigi acumulat abans de la guerra li van permetre continuar treballant amb regularitat. Progressivament va recuperar una posició destacada dins de cercles fotogràfics catalans. Una de les especialitats que va desenvolupar amb més èxit va ser la fotografia esportiva. El ciclisme, que vivia una gran popularitat durant aquells anys, es convertiria en un dels seus principals camps d'activitat. Les curses disputades per les carreteres catalanes li oferien escenaris ideals per combinar moviment, paisatge i composició. Les seves imatges transmetien l'esforç físic dels esportistes i la bellesa dels entorns naturals. Campanyà posseïa una notable habilitat per anticipar l'instant precís. Aquesta qualitat li permetia captar moments d'intensitat competitiva amb una precisió extraordinària. Les seves fotografies esportives van aparèixer en nombroses publicacions especialitzades. Amb el pas dels anys, es convertirien en referents dins la història de la fotografia esportiva espanyola. Paral·lelament, també va dedicar una part important de la seva activitat professional a la fotografia turística i passatgística. La recuperació econòmica gradual del país va generar noves oportunitats en aquest sector. Les costes mediterrànies, els pobles de Catalunya i els espais naturals van esdevenir protagonistes habituals de la seva producció. Campanyà sabia convertir els paisatges en imatges evocadores i visualment poderoses. Durant les dècades de 1940 i 1950 va realitzar nombroses encàrrecs comercials i institucionals. Aquells treballs li van proporcionar estabilitat professional sense impedir-li continuar explorant la seva vessant artística.

Més enllà del fotoperiodisme i de la fotografia documental, Antoni Campanyà sempre va considerar la fotografia una disciplina artística. Aquesta concepció va marcar tota la seva trajectòria. Moltes de les seves fotografies destaquen per la capacitat de transformar escenes quotidianes en composició carregades de poesia visual. Aquest era un dels aspectes més admirats pels seus contemporanis. Al llarg de la seva carrera va participar en nombrosos salons fotogràfics nacionals i internacionals. Les seves obres van ser exposades en diferents països i van obtenir importants reconeixements. Les distincions acumulades al llarg de dècades el van situar entre els fotògrafs més premiats de la seva generació. Aquest prestigi contrastava amb el desconeixement general sobre les seves fotografies de guerra. La seva obra també constitueix una valuosa crònica visual de la transformació de Catalunya durant el segle XX. A través de les seves imatges és possible seguir l'evolució dels paisatges, les ciutats i els costums. La relació amb el mar Mediterrani va ocupar un lloc destacat a la seva producció. Platges, ports i embarcacions apareixen freqüentment en unes fotografies que transmeten calma i harmonia. Igualment destacables són les seves fotografies de muntanya. La geografia catalana va esdevenir una font constant d'inspiració per a un creador profundament vinculat al territori. Amb el pas del temps, Antoni Campanyà va continuar treballant amb la mateixa passió que havia caracteritzat tota la seva vida. Tot i els canvis tecnològics i culturals, mai no va abandonar la seva dedicació a la fotografia. Durant els seus darrers anys, va mantenir una activitat relativament discreta. La seva figura era respectada dins dels ambients especialitzats, però encara lluny de la projecció pública que assoliria després. Mentrestant, la capsa vermella continuava guardada en silenci. Aquell arxiu extraordinari seguia ocult, convertit en una mena de memòria privada que només el seu autor coneixia plenament. Els records de la guerra no van desaparèixer mai del tot. Encara que rarament parlés d'aquelles fotografies, les imatges conservades representaven una part fonamental de la seva experiència vital. La seva trajectòria acumulava ja més de mig segle de dedicació continuada a la fotografia. Pocs autors podien presentar una obra tan extensa i diversa en àmbits tan diferents. Antoni Campanyà va morir a Barcelona l'any 1989. Amb la seva desaparició es tancava la vida d'un dels grans testimonis visuals del segle XX català. En aquell moment, bona part de la seva producció era coneguda pels especialistes. Tanmateix, la dimensió real de la seva aportació històrica encara estava lluny de ser reconeguda plenament. Les fotografies de la Guerra Civil continuaven amagades. Ningú no imaginava que, dècades més tard, aquelles imatges transformarien profundament la percepció pública de la seva figura. La descoberta posterior de la capsa vermella acabaria convertint Antoni Campanyà en una referència internacional per a historiadors, investigadors i amants de la fotografia d'arreu del món.

La vida d'Antoni Campanyà resumeix bona part de la història convulsa del segle XX. Fotògraf precoç, artista reconegut, testimoni de la Guerra Civil i observador privilegiat de les transformacions socials del seu temps, va construir una obra tan extensa com diversa. La seva trajectòria és també la història d'una mirada capaç de combinar sensibilitat estètica i compromís documental. Al llarg de més de 6 dècades d'activitat, Campanyà va excel·lir en disciplines molt diferents. El paisatge, l'esport, la fotografia artística, la documentació urbana i el reportatge històric conviuen dins d'un llegat extraordinari. Les seves imatges constitueixen avui una font imprescindible per entendre la societat catalana del segle XX i l'evolució de la fotografia contemporània. La descoberta de la capsa vermella va transformar definitivament la seva projecció internacional. Les exposicions celebrades a Catalunya, Espanya i diversos països europeus van revelar al món un conjunt fotogràfic d'un valor excepcional. Aquelles imatges van situar Antoni Campanyà al costat dels grans cronistes visuals dels conflictes europeus del segle passat. La recuperació del seu arxiu ha generat una important producció editorial i audiovisual. Entre les publicacions més destacades sobresurt el llibre La capsa vermella, la guerra civil fotografiada per Antoni Campanyà, impulsat pels seus nets i pels especialistes que van estudiar al fons. També han aparegut catàlegs, estudis acadèmics i documentals que han contribuït a difondre i contextualitzar la seva obra. La bibliografia dedicada a Campanyà continua creixent any rere any. Historiadors de la fotografia, investigadors de la Guerra Civil i especialistes en patrimoni visual han aprofundit en l'anàlisi del seu treball. Aquest interès demostra la riquesa d'un llegat que encara continua oferint noves lectures i interpretacions. Pel que fa a la filmografia, diverses produccions documentals han explorat la història de la capsa vermella i el procés de recuperació de les fotografies. Aquestes obres audiovisuals han ajudat a apropar la figura de Campanyà a noves generacions de públic, ampliant l'abast del seu reconeixement més enllà de cercles especialitzats. L'impacte de les seves fotografies de guerra no es limita al seu valor històric. Les imatges interpel·len encara avui l'espectador contemporani perquè mostren la fragilitat humana davant la violència, les conseqüències socials dels conflictes i la capacitat de resistència de les persones en temps d'adversitat. Però més enllà de la guerra, el llegat de Campanyà ens recorda també la importància de la bellesa, de la quotidianitat i de l'observació atenta del món. La seva obra completa constitueix una celebració de la llum, del paisatge i de la condició humana en totes les seves dimensions.

I fins aquí aquest episodi de l'Històries de la Fotografia, on hem recorregut la vida i l'obra d'Antoni Campanyà, un home que va viure alguns dels episodis més intensos del segle XX i que va saber transformar-los en imatges capaces de trasbassar el temps. Us hem explicat la seva trajectòria, des dels primers experiments pictorialistes fins a les fotografies ocultes de la Guerra Civil, que encara avui ens continua captivant. I, com no, hem parlat sobre la capsa vermella, aquella caixa de cartró de color vermell on Campanyà va guardar les fotografies de la Guerra Civil Espanyola i que ens ha permès redescobrir no només un arxiu excepcional, sinó també una manera d'entendre la fotografia com a memòria, art i testimoni. Antoni Campanyà va conservar durant anys unes imatges que avui formen part del patrimoni visual col·lectiu. Esperem que us hagi agradat aquest episodi anomenat Antoni Campanyà, la Guerra Infinita. Us recordem que podeu tornar a escoltar aquest episodi els dimarts a 9:45 de vespre en remissió i sempre que vulgueu a la web de Ràdio Molins de Rei, www.radiomolinsderei.cat, buscant a l'apartat de programes el Històries de la Fotografia, on trobareu tots els episodis emesos. També els podeu escoltar mitjançant les plataformes iVoox, Spotify, Apple Podcasts i Podimo. Per últim, us convidem a que ens seguiu al nostre perfil d'Instagram, Històries de la Fotografia, escrit tot junt, on us informem del contingut de cada episodi i us mostrem les fotografies de les que us parlem. Ens escoltem en el proper episodi. Adeu!

pujaràs més fins que arribi l'hivern. No sé prou bé com tornaràs, si Barcelona t'haurà contaminat o no. Però jo t'espero com si res, al mateix lloc de cada any.

0: vols?
1: Milions de gràcies, ha estat un plaer tenir-vos avui aquí. Vosaltres, la gent de casa, fins a la gran p***. Ens veiem demà en un altre programa de Miqui Núñez. Gràcies.
2: Ale, corten.

0: Era el meu pare. Està buscant una residència per a l'àvia, però no sap per on començar.
1: El cercador de residències i centres assistencials per a gent gran és una eina que facilita el procés de selecció tant a les persones interessades com a les seves famílies. El web, que compta amb més de 1.800 referències, inclou fotografies dels espais i informació com els serveis de cada equipament, la titularitat o el nombre de places, entre d'altres. Trobareu el cercador a dretssocials.gencat.cat/cercadorresidències. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
2: T'agrada cuinar i no saps per on començar?
3: No!
2: Nosaltres t'ho posem fàcil.
3: Juhu!
2: T'ensenyarem com fer aquests plats tan deliciosos de la manera més divertida i senzilla. A més, descobriràs quines històries s'amaguen darrere d'alguns ingredients i quins vins i postres poden acompanyar perfectament les receptes que us recomanem. Vols acompanyar-nos en aquesta aventura? Tu decideixes. T'hi apuntes?
4: L'aventura de cuinar, amb Madrona Sala i Judit Herrera. Els dijous de 5 a 6 de la tarda a Ràdio Molins de Rei.
5: Saps que Òmnium Cultural desplega per tot el país un projecte per garantir que tothom qui vulgui aprendre i practicar el català informalment tingui amb qui fer-ho? El projecte Vincles organitza grups de catalanoparlants amb aprenents que volen parlar i millorar el seu català oral per practicar-lo un o dos cops per setmana de tardor a principis d'estiu. Amb el Vincles, Òmnium vol arribar a on no arriben les classes formals de català per enfortir l'ús social de la nostra llengua mentre es creen vincles entre veïns. Apropa el català a tothom. Inscriu-te al Vincles. vincles.omnium.cat.
6: Us agradaria saber més sobre la història de la primera meitat del segle XX, sobre Hitler i l'Alemanya nazi, i com ells van abocar el món al major conflicte bèl·lic i al genocidi més gran mai vist? Doncs aquí intento explicar-ho també com sé.
4: El món en flames, amb Ramon Canal, cada dijous a les 10 de la nit, a Ràdio Molins de Rei.

0: Aquest programa s'emet en segona audició.
1: Vol fer referència a la nit tan màgica com la d'avui, que és una cançó que és d'en Jaume Sisa. Es diu Qualsevol nit pot sortir el sol. Jo us he buscat una variant, una versió molt ballable del Trescat, i bé, que és amb veu de dona, que és el que m'agrada que soni quan escolteu la cançó del dia que presento jo. Doncs bé, espero que us agradi, que la veieu molt i que disfruteu molt i molt i molt i molt de la revetlla d'avui.

0: Molt bon dia.
1: Paco Prieto, bon dia i bona hora.
2: Molt bon dia.
1: Molt bon dia. I telemàticament el Josep Genés. Josep, bon dia i bona hora.
3: Hola, molt bon dia a tothom.
1: Molt bon dia. Comencem. Tot i que, com sempre diem, ja fa estona que aquí, almenys a l'estudi, doncs, estàveu conversant distesament.
0: Sí. Som de petar la xerrada.
1: Sou de petar la xerrada.
0: Sí, sí.
1: En fi, com es presenta aquesta nit de Sant Joan, la revetlla de Sant Joan?
0: Home, sempre es presenta bé, no? Si no hi ha cap cosa que et tregui de la normalitat, jo que sé, alguna malaltia o alguna cosa. Si, en condicions normals sempre van bé, les revetlles, no?
1: T'agrada?
0: A mi, bueno, jo crec que ens han agradat les tradicions i les costums. El que passa que, evidentment, gustos per tot no n'hi ha. A mi m'agrada molt la revetlla, no m'agradin els petardos. Bueno, doncs mira, aquí farem, no? Però m'estimo més la coca, no?
1: Sí, de... amb fruita...
0: A mi m'agrada molt... Home, la clàssica és la clàssica, però a mi m'agrada molt la de crema.
1: La de crema
0: m'agrada. Bueno, és que a mi la crema m'agrada molt.
1: Sí, i per tant ja...
0: Ja vaig viciat amb això,
1: sí.
0: Eh?
1: I el Paco?
2: Primer, que, bueno, avui porto un homenatge als gallecs, el meu de...
1: Sí, a veure...
0: M'he fixat jo, doncs, sí. amb el pin aquest.
1: Tens una xapa que posa...
2: Fa un sol de carallo.
1: Fa un sol de carallo.
0: La calor, eh?
2: Sí, carallo. És una cosa que es fa servir a Galícia... És per tot, no?
1: Sí. Tal,
2: que és una cosa molt antiga, és una frase molt antiga dels gallecs, que sobretot es va posar popular a nivell general amb els Resentidos, amb aquest grup de rock gallec i tal, i com tenen bastant sentit de l'humor els Resentidos i tal, doncs, bueno, han fet xapes d'això de fa un sol de carallo. I jo crec que en aquests moments a Catalunya, bueno, a molts llocs, però bueno, aquí està fent un sol de carallo. I bueno, lo de Sant Joan, a mi era la festa que quan era petit més m'agradava.
1: Sí?
2: M'agradava el Nadal perquè la meva mare cuinava molt bé i la nit el menjar de Nadal i tal m'agradava, però com a festa jo recordo que el Sant Joan m'agradava molt. Sant Joan, l'altre dia estava veient un programa que parlaven a la BTV sobre Sant Joan i tal, i és una festa que de fet es fa a tota Europa. Això de les fogueres i tal es fa aquí, a la Lapònia, etc. Però aquí tenim Gràcia, aquí a Catalunya, a València, a les Balears i tal, i a mi m'agrada.
1: Molt bé. I el Josep?
4: Bé, també una gran festa. És un conjunt de coses. És, per una banda, doncs, un sant, que és com la religió catòlica quan va doncs, fer possible que s'apoderés, diguem-li que ideològicament, de la civilització nostra, doncs va dir que la festa aquesta pagana del foc, això m'apocava, i es va convertir doncs, a la festa de Sant Joan. Per tant, tenim la festa de Sant Joan, efectivament llavors apareix la gastronomia, i una bona coca de forner, sigui de xocolata, de crema, del que vulguis, això és una meravella. I aleshores el foc no ha desaparegut. Per una banda tenim els petards, que la pólvora és foc, i per una banda tenim, que jo crec que se celebra àmpliament pràcticament a totes les viles, poblacions, ciutats, la foguera de Sant Joan, la flama, el Canigó, que per tant converteix també en les terres nostres en allò, en fi, una celebració d'una festa nacional dels Països Catalans, que avui per avui és un concepte, alguns diuen que no existeixen, però resulta que, doncs, bueno, sí, es comparteix cultura, llengua, tota una sèrie de coses. Tot això està tot barrejat. I la qüestió és que, bueno, que no... El balanç de demà al matí, l'endemà al matí, la Protecció Civil fa sempre un balanç en funció de tot el que hagi pogut passar durant la nit. Tants contenidors cremats o no. Tants cotxes cremats o no. Tants ferits greus o ni un. Però esperem, doncs, que el balanç de demà matí sigui fantàstic.
1: A tot això, en un context de primera onada de calor de l'estiu, Josep, avui llegim a La Vanguardia, França declara l'emergència per calor en una Europa que s'abraça. La situació podria empitjorar avui i no arribarà a l'alleujament fins a final de setmana. Les altes temperatures ja han causat al país veí 5 morts, entre ells, que això em segueix encara impactant de valent, 2 nens tancats en un cotxe. D'altra banda, la península ja sap que és una nit infernal al juny, diu, amb mínimes de 30 graus, i l'onada de calor arriba al pic avui amb registres d'almenys 40 graus en 20 províncies. Aquest és el menú, diguem, meteorològic que tenim, eh? Josep, alguna observació que vulguis fer o lectura del que estem vivint?
4: No, una matització en relació als dos nens morts sí. a França, recordant casos en què efectivament algun pare o alguna mare s'oblida del seu nen quan va treballar i el deixa dintre el cotxe, que hem viscut recentment alguns casos d'aquests a l'estat espanyol. Aquests dos nens de França no és aquest el cas. No és un oblit dels seus pares. S'hi van posar ells. Per tant, és un fet dramàtic. Òbviament, el detall deu tenir que veure amb el tema de les portes, les claus, els cotxes automàtics, que... i bueno, van entrar ells al cotxe, van quedar tancats a dintre i van morir ofegats a calor. Efectivament, és curiós perquè diríem que la idea de que la calor ve del sud, ve del Sàhara, ve de l'Àfrica, sí, sí. fa pensar que, per tant, hi haurà temperatures més altes a Andalusia, una miqueta no tan altes doncs, a Catalunya o al Cantàbric, una miqueta menys altes a París. Bé, i resulta que no és exactament així. És a dir, la zona de Bordeus és on està en aquests moments la part més intensa de la calor. I és que no és exactament una situació d'una onada que vingui del Sàhara només, sinó que és la situació d'una enorme bossa d'aire estàtica, que pràcticament doncs, no té ni circulació horitzontal ni circulació vertical, i que, degut a que el sol en aquests moments, precisament són els dies més llargs de l'any, es troba en posició absolutament vertical, escalfa aquesta bombolla d'aire cada dia una miqueta més. I el centre d'aquesta bombolla és França, en aquest cas, és el nord-centre de França. Per tant, s'estan assolint allà temperatures de 42-43, quan, per exemple, a Catalunya només és un dia, eh? Hem arribat a 41 com a màxima.
1: Déu-n'hi-do. Com ho porteu, això, vosaltres, per exemple, Xavier?
0: Que la calor, vols dir? Sí. A mi no m'agrada gens la calor.
1: Gens, eh?
0: A mi diuen, quan diuen quina és l'estació favorita d'Eva, jo dic la tardor.
1: Que sí. ja quasi bé queda difuminada
0: ara. Sí, perquè
1: ara.
0: La primavera, no sé si tingui al·lèrgies jo, però bueno, l'al·lèrgia a flor és massa la primavera, sí. com diria el Vivaldi, no? I en canvi la tardor em sembla que és aquell punt que si et fots un jerseiet sí. per la nit, estàs sí. fresquet... No, a mi i els colors de la tardor m'agraden molt. A mi tots els són ocres, marrons, sí. grocs, tot això.
1: Però els extrems no, diríem, eh?
0: No, no. I els intermitjos, que és el bé. Que demano, que sí. m'agrada, que és la tardor. I a mi l'estiu, com a tal, no m'agrada. És trobo molt calorós i molt... No? A l'hivern, abans agafaria l'hivern que l'estiu, tot s'ha de dir. Jo sóc més de fred, eh? Però, vaja, per mi la tardor és ideal, eh? Tardor, per mi és la temporada...
1: Però costa de passar
0: aquesta calor. Aquesta calor. Per cert, vull donar un consell que pot anar bé.
1: A veure...
0: Amb el que dèieu dels nanos, de que es queden...
1: Sí.
0: En aquest cas, com molt bé diu el Josep, pensis que jugant es van sí. tancar i tal, una desgràcia, no? Però això que es deixes descuidant el nano, hi ha un truco que ha salvat molts nens. I és el pare o la persona adulta que porta el cotxe... té que deixar-se darrere del seient de darrere algú que necessiti ell per sortir després. Imagina que és la cartera sí. o l'ordinador. Sí. El poses darrere i, clar, quan pares, pots oblidar del nano, que em sembla una bestiesa, però com has d'agafar el que hi ha darrere, el veus. Això ha salvat a molts nanos que no es quedin tancats, eh?
1: Que un nano diu animal, bueno, animal de companyia, sí, sí. Que també ha passat.
0: Sí, perquè vas tan atrafegat que pum, surts i tal, agafes l'ordinador i no te'n recordes, no? Pues si poses les coses darrere, sí. doncs... per exemple, imagina les claus de casa, per dir alguna cosa, no? Doncs pues pares i, home, segur que vas darrere, no? Bueno, són d'aquests petits trucos que poden ajudar, perquè és tremendo, això.
2: Jo, quan parlaves per la nit, agafar sí. el jersei i tal, que quan era petit, la meva mare i els meus pares sempre deien agafa una rebaqueta.
1: Una rebaqueta.
0: Bueno, això ve del cine, eh?
2: Exacte.
1: Aquesta és una bona expressió.
2: No,
0: sí, ve de Rebeca, la pel·lícula Rebeca.
2: A mi m'agrada l'estiu, però sí. clar, és que això ja és massa.
1: T'ho posen una mica complicat, ara.
2: Em posen una mica complicat. Sí. El que m'agrada és que faci caloreta durant el dia, però per la nit baixi la temperatura.
0: Lògicament.
2: A 17, 18 graus.
4: És que...
2: Digues, Josep.
4: No, que una de les coses que passa amb aquestes onades de calor i amb aquest escalfament climàtic que estem visquent al planeta és que no només pugen les temperatures màximes
2: exacte.
4: Clarament per damunt de les mitjanes, sí, clarament per damunt sí. del que passava fa 30 anys, sí. sinó que pugen sí. també significativament força les temperatures mínimes.
2: Sí, sí.
4: És allò de que els meteoròlegs parlen de la nit tropical 20 sí. graus, la nit tòrrida 25 graus, em sembla que és, i la nit roent 30 graus. En algunes localitats s'han superat de nit els 30 graus, ja, eh? Cosa sí, que és bastant sí,
0: i tant.
4: Bastant habitual en les zones del desert, en certes zones del desert, però, en canvi, doncs, aquí això no ho havíem vist mai. Mai vol dir mai, eh? És a dir, ni el segle XIX ni el segle XX, nits de temperatures de 25 a 30. En tota la nit no baixa la temperatura. Aquestes són les característiques d'aquestes onades de calor, diguéssim, actualitzades. Per altra banda, en relació a això que dèieu de les preferències, l'altre dia en un fòrum de Meteo, vam fer una enquesta, ja amb cap rigor científic, eh? L'enquesta era la pregunta, una sola pregunta, i deien, quin mes de l'any eliminaries? Tots els que passen per aquest fòrum, diguéssim, seguidors o aficionats o professionals del tema de la Meteo, quin mes eliminaries? Va guanyar el juliol.
0: Sí, clar.
4: Seguit de l'agost.
0: Sí, totalment.
4: Això...
0: Jo hagués votat el mateix, eh?
1: Tu també, el juliol, eh?
0: Juliol, juliol és horrible.
4: Sí.
1: Eh? I a Paco?
4: Però clar... Però...
1: Ah, digues, Josep.
4: No, una matització. Sí. Això és a casa nostra, perquè hi ha països del planeta que no tenen ni primavera, ni estiu, ni tardor, ni hivern. Tot l'any fa la mateixa temperatura. I això ens pot sorprendre molt a nosaltres, acostumats a les estacions, però les estacions no existeixen en molts països del món.
0: No, i aquí estem, li comentàvem al Paco abans, que el deixo parlar ràpidament, li estava comentant, jo quan estava a Nova York, ¿vale? Sabeu que no és un mar, és el riu, és un Hudson, el riu Hudson, no?
1: Sí.
0: Pues està afaitant-te i veure baixar un iceberg. Mm-hmm. Però quan dic un iceberg, del tamany d'un cotxe. Eh?
2: Sí.
0: Però per un riu, un tros de gel d'aquell baixant, imagina't el fred extrem que fa i la calor extrema que
1: I
0: fa.
1: I tant.
0: És a dir, aquí encara, ara ens estem, com et diria jo, a mi no em sorprèn tindre aquesta caloria perquè l'he viscut a llocs com que és extrem. És una cosa, quan neva, per exemple, o la calor. París mateix, París és molt extrem també. Vull dir que ara ens estem... No sé, aquí teníem un clima magnífic, no? I ara doncs, ens estem extremant molt.
1: Correcte. Paco, jo
2: tinc un rècord de temperatures altes d'aquí passades. Per exemple, la primera és Viena. Uh-huh. Vaig estar a Viena als anys 80 i estàvem a més de 40 graus. Era molt bèstia. A Galícia, a l'interior de Galícia, recordo un viatge amb un amic i tal, que es va morir la tira de pollastres de Galícia perquè estàvem a més de 40 graus a Orense i tal, i qual. És a dir, clar, són llocs que vas i no t'ho esperes. El problema que estan parlant molts, i per exemple el meteoròleg de TV3 i tal, el problema d'aquestes temperatures, les cases no estan preparades. Moltes cases, les parets que tenen, són de fireta. Uh-huh. Són de fireta, les finestres són de fireta i tal, clar, i quan molts dies d'aquestes temperatures després les cases trobes que estan a 30 graus i no baixa la temperatura uh-huh. Clar, si tu vas a una casa una mica millor construïda i tal, fa calor però no arriben aquestes temperatures a dins. És que la gent no té aire condicionat. No, el problema no és l'aire condicionat, el problema és que la majoria, la infinita majoria de cases estan mal construïdes. I el que és pitjor de tot és que permetin construir encara d'aquesta forma. Si les cases estiguessin millor aïllades, com parlàvem d'allò dels instituts i les escoles que tenen aquestes temperatures, si tu fas una construcció dolenta encarada cap al sud, etc, etc, és impossible. Clar, després farem una despesa d'aire condicionat. El primer que es té que fer és construir bé.
1: Sí.
2: Construir bé tant pel fred com per la calor, uh-huh. Eh? I perquè si no, després si ho tens que solucionar amb aire condicionat, la gent es gastarà moltíssim i a part és un problema. Uh-huh. El primer que es té que fer és construir bé.
1: De totes maneres, clar, estic pensant en la gent que no es pot permetre, espero que sigui molt poca gent, l'aire condicionat, no? Uh-huh. O un ventilador, perquè és que amb aquestes temperatures cada vegada més extremes es fa difícil sobreviure a casa.
0: Això que dius és una frase que em fa gràcia, que diu que hi ha gent que no encén l'aire condicionat perquè s'estima més morir de calor que no pobre.
2: Hosti. No, és tremendo, eh? Primer que, a la que torno a dir, si les cases estiguessin millor construïdes, els edificis estiguessin millor construïts, no es tindria que fer servir una despesa tan gran d'aire condicionat. N'hi ha coses que són ridícules de com estan fetes. Jo em recordo la cosa més espectacular. Era la biblioteca de la Facultat d'Història, que dèiem a l'OVNI, que era Rodó.
0: Sí, el Rodó.
2: El primer dia que vaig anar, no estàvem a 40, a molt més. Sí. Era impossible. Era com un habitacle que sense finestres, que era com una olla a pressió. Els que treballaven allà donaven paneta. És a dir, clar, si les coses es fan millor, es limiten a aquests problemes i tal. I després l'ús de l'aire condicionat. Molta gent vol estar a 21 graus de temperatura dins de... No fa falta, eh? Uh-huh. No fa falta. Si tu poses que estigui a dintre de casa a 25-26, ja no passes calor. Uh-huh. Eh? Si ho poses a 21, fas una despesa extraordinària.
1: Sí.
2: No fa falta, no fa falta. No fa falta. És igual que els que posen la calefacció en ple hivern i entres a la casa i sembla el tròpic. No, és que les despeses i tal. Per exemple, un gran problema és que molts centres comercials, moltes tendes i tal, com estan mal construïdes, tenen una despesa d'aires acondicionats, de calefaccions i tal. Comencem per construir bé les coses.
0: El que sí és cert, és que tu vas amb un mas, per exemple, aquests que són de pedra, i escolta, a l'hivern estàs calentet i a l'estiu estàs fresquet. Sí. Vull dir que això tens tota la raó. Li puc fer una pregunta jo amb l'amic Genés?
1: I tant.
0: Escolta'm una cosa, tu, Josep, que ets el meteoròleg del grup, i l'expert en això.
4: Vaja.
0: Si tinguessis que triar un lloc per viure a nivell de clima, quin lloc aniries?
1: A veure...
4: Els països nòrdics, sense cap mena de dubte.
1: Sense cap mena de dubte.
0: Uh-huh.
4: I què vol dir que m'agrada el fred? És a dir, que doncs, anar pel carrer, evidentment ben abrigat, amb les temperatures fregant al zero o sota zero, moderadament sota zero, com que estàs ben abrigat, per tant, amb bufants, amb guants, etc., no hi ha cap problema de congelació ni de passar. I, en canvi, sentir aquella sensació a la cara d'una temperatura baixa, a mi això és el que diem, em pot, i és el que prefereixo. És a dir, que jo, per tant, aniria a viure a Islàndia, no? Noruega...
0: El Paco França, segur.
2: No, jo... No, n'hi ha llocs de França. França és molt gran.
0: Per això?
2: N'hi ha llocs de França, n'hi ha de la península Ibèrica, que tal. Un lloc que m'agradaria viure té el seu problema, és Mallorca.
0: Mallorca. Però fa calor, també, no?
2: Sí, però, a veure, quan estàs envoltat de mar, va bé, va bé. El que passa és que, tal com estan les coses actualment, mira, aquesta setmana tenia que estar un lloc de França, a prop de Toulouse. Em va dir la senyora, no vinguis, perquè arribarem a 42. Arribarem a 42.
1: Efectivament.
2: Però, clar, és que el problema és que el clima mediterrani, que estava bé, era un clima molt agradable, s'està convertint en una altra cosa.
0: Sí, sí.
2: S'està convertint en una altra cosa.
1: José Polo, bon dia, bona hora,
5: Bon dia, Oriol.
1: Estem comentant, doncs, hem comentat la Revetlla de Sant Joan i evolucionant cap a aquestes temperatures amb aquesta primera gran onada de calor. França ha declarat l'estat d'emergència, la península ja sap que és una nit infernal al mes de juny. Com la portes tu?
5: La porto.
1: La calor. Bé,
5: La porto. És a dir, no es pot dir que es pot portar bé.
1: I ara parlàvem d'una ciutat, algun país que us agradaria lloc, no? Sí. Viure si no visquessis aquí.
5: A mi m'agradaria viure a molts llocs i m'agradaria viure, doncs, no sé, m'interessaria viure uns mesos al nord d'Europa per conèixer el que és, i fins i tot a l'Àsia, Àfrica, Amèrica, m'agradaria viure tot el món. Però si baixo de peus a terra... Lo més realista seria viure a Galícia. Per vincles familiars, bàsicament. I és una cosa que a vegades m'ha rondat pel cap, el que passa és que tampoc mai molt de forma molt seriosa, honestament. Simplement quan vaig allà de vacances, pues dic, ostres, i si em quedo aquí uns mesos, què?
2: La costa de Galícia és un bon lloc, A l'interior fa una calor que timores.
5: Jo sóc d'interior. Sí,
2: a Galícia, a l'interior, 43 i 44 graus, és fàcil, jo he estat,
5: Ho conec, Paco.
2: En canvi, te'n vas a Vigo, Pontevedra, La Corunya i tal. El mar és una cosa...
5: Però és molt curiós, Paco, perquè al final és cert que aquestes temperatures de més de 40 graus a la zona d'on és originària la família de ma mare i ma mare, Ourense, tocant gairebé a Portugal... S'arriben a aquestes temperatures, però llavors la gent fa una vida, que dius, similar a la d'alguns llocs d'Andalusia.
2: Vull dir,
5: hi ha hores clavades del dia on amb aquesta calor no es fa res.
0: És impossible.
5: I et refugies de la calor. Però quan tu agafes una bona ombra i a les nits, tot i que hagi pujat a 40 graus la temperatura després és agradable. No estàs amb la xafogó tot el dia com tenim aquí.
2: Per això que estàs explicant, jo tinc família al Pallars, a Isona. De fet, és Abella de la Conca. El meu tiet, allà fa molta calor, però molta. Treballava al dematí, s'aixecava molt d'hora, però a partir del migdia no el veiessis al camp, Feia cosetes per la masia i tal. És que era impossible. Per la tarda era impossible.
1: I ara, digues.
0: No, és cert, el que diu jo de jove, anava a Bacalanda, allà...
1: Aragó.
0: Sí, a recollir fruita, doncs, per perquè tocava i tot això, no? I que es pagava el que podia, com podia, no? I recordo perfectament que es llevàvem, que no havia sortit el sol, i a les 11 del matí plegàvem. Perquè era insuportable.
5: Clar.
0: Insuportable.
5: És que no és ni productiu.
0: No. Ja, és callat, quedava
4: ja,
0: sol.
4: Ja,
1: digues, Josep, digues.
4: No, que cal tenir en compte una cosa, que és el tema del clima, degut, diguéssim, a la geografia. Uh-huh. I es pot parlar, per tant, de clima continental, perquè estàs al voltant de terra ferma i el mar està a 100-500 quilòmetres, o clima d'influència marítima, vol dir que tens a prop un mar, un oceà petit, gran. Això modifica completament la temperatura de l'aire, perquè és que la temperatura de l'aire depèn de la temperatura del mar.
0: Sí.
4: Estan interrelacionades. I aleshores, per tant, per una banda, has de tenir molt en compte, doncs, diguéssim... Això és el que està canviant ara. Sí. És a dir, quan es parla del canvi climàtic, vol dir jo, que bueno, aquí hi havia un determinat clima i ara n'hi ha un altre. I aquells que diuen, no, és que això ha passat sempre. Sí, no. Tenen tota la raó. Això ha passat sempre. El que passa que passava a ritme de mil·lennis i a ritme de segles. Exacte. I ara passa a ritme d'anys.
0: Sí.
4: A ritme com a molt lentament, a ritme de dècades. Però en realitat està passant a ritme d'anys. És a dir, hi ha una acceleració del canvi climàtic degut a la influència de les activitats humanes. Sí.

0: metall, alumini, i la llista és molts materials amb els quals es construeixen cases, té unes propietats físiques que determinen a quina velocitat s'escalfa, a quina velocitat es refreda, quina és la velocitat màxima que pot agafar, a quina temperatura es comença a deformar. Llavors, el que s'ha de fer les cases no és tant construir-les amb un material o amb un altre, sinó construir-les amb la previsió d'un enginyer especialitzat en energia, que, per tant, sabrà quines mesures de caràcter passiu que no impliquin grans despeses energètiques, grans despeses econòmiques, d'aire condicionat, que permetin que aquella casa ventili.
1: En aquest sentit...
0: Això és el que hem d'anar introduint.
1: En aquest sentit, Josep, m'ha fet supergràcia perquè anava a treure exactament el mateix tema per comentar-vos una conversa que vaig tenir ara farà un any escaig amb un responsable de l'IMSOL, que és l'Institut Metropolità del Sol, que és l'organisme públic de l'àrea metropolitana de Barcelona que fa vivenda pública, com per exemple està fent a les Guardioles, no? Les noves promocions, que són de protecció oficial, que podríem dir que són cases per a pobres, però no és ben bé així, perquè no és ben bé així, però sí que són cases més assequibles que les que té el mercat privat, doncs les noves venen com amb un manual d'usuari, el típic llibret de quan et compres un electrodomèstic, precisament perquè el ciutadà que la compra o la lloga pugui fer totes les coses que ha de fer perquè la casa rendeixi bé a termes de confort climàtic. És a dir, quan s'ha de baixar les persianes, quan s'han d'empujar, com fomentar la ventilació creuada, sí, sí, a quines hores. Sí. I tenen estudiat que si es fan bé els consells, la calor es passa molt millor. Però clar, s'han de seguir. No? I és aquest, és com un contracte entre el llogater i el propietari o entre el comprador i el venedor on, ostres, per fer-ho bé, doncs has de seguir aquestes clàusules.
2: Això del manual d'instruccions sempre s'obren peces.
3: A Paco, deies.
4: L'arquitectura és un dels temes que més m'agrada.
3: L'arquitectura,
4: N'hi ha un arquitecte, un dels millors arquitectes de l'estat espanyol del segle XX, és César Ortiz Echaue. Tinc el plaer de ser amic d'ell, he estat entrevistant-lo i tal, i m'explicava. Ell va ser, als anys 50, l'introductor una altra vegada de l'arquitectura moderna a l'estat espanyol. Era el Mies van der Rohe, el famós arquitecte, el considerava un arquitecte extraordinari, li van donar un premi als Estats Units i tal. És l'introductor una altra vegada a l'estat espanyol de l'arquitectura moderna. Bé, aquest senyor, deies que són uns animals, molts companys, molts arquitectes, diu, si tu fas un edifici amb grans finestres, es va posar de moda l'arquitectura moderna, aquells edificis, aquells gratacels amb aquelles finestres. Diu, això no es té que fer. Diu, aquell edifici que vaig fer era un edifici per contenir cotxes, els cotxes no es queixen, i que estiguin a 40 graus no passa res. Però si fas una casa d'habitatge i tal, no tens que fer-la d'aquesta forma. És a dir, com deia el Pep, no és una qüestió només de diners. N'hi ha gent o arquitectes que fan servir materials caríssims i tal, i el resultat és una pífia extraordinària. No és qüestió només de diners, és de disseny. És de disseny, que té que estar en funció del clima, dels terrenys, etc, de tot el que vulgueu, la construcció. No és només de diners. Es poden construir coses molt més barates i molt més eficaços a la construcció. I pots gastar-te molts diners i el que fas és una autèntica desastre.
3: Bé, escolteu, i Josep també, en una nit com la que tindrem, ja s'han fet moltes recomanacions, però sobretot amb aquestes temperatures extremes cal ser molt prudent a l'hora de llançar petards, compte amb les fogueres i tot el que impliqui doncs el foc pel risc alt d'incendis que tenim, no?
0: Sí, tant i tant. De totes formes, aviam, la situació, diguem-li, de risc d'incendi màxima no es dona. És a dir, sí que es dona el fet que hi haurà un milions de petards,
3: sí,
0: i això pot ser que molt fàcilment puguin fer encendre un contenidor, puguin fer encendre una moto, a les zones perimetrals amb els boscos puguin fer encendre un bosc, etc. Però hi ha una cosa molt important. No fa vent. No hi ha perspectives de moviments d'aire. I el màxim risc, ara hi és, per les altíssimes temperatures i per la sequedat ambiental, perquè un dels efectes que té aquestes temperatures tan altes és que sequen l'aire. En algunes zones, d'algunes

0: comarques de l'interior de Catalunya s'ha arribat a humitats del 15%. És una bestiesa. Mm. La humitat ha d'estar al 40, 50, 60 per anar bé. I això a prop del mar es pot complir més fàcilment. Cap a dintre, doncs no, l'aire s'asseca. I per tant, hi ha unes determinades condicions climàtiques que poden provocar un incendi. Però el bo és que no fa vent i tenim a la protecció civil, els bombers, tots els cossos especialitzats, a més, anar a eines tecnològiques molt sofisticades. És a dir, es pot des de satèl·lits, drons, etc. Tot això fa que incendi produït, incendi que s'actua de seguida i s'apaga. Per tant, jo sóc molt optimista en el sentit que no crec que visquem més enllà de, no sé, 300 conatos d'incendi, no? Jo que diria en un llenguatge periodístic. Però no cap incendi important, tot i que mai es pot dir. En canvi, amb una previsió de tramuntana forta, rescalfada, procedent doncs, de França, a l'Empordà avui podria ser un autèntic polvorí. Cosa que no és.
1: Ho és
0: relativament.
1: Sí. Avancem. Avui hem fet una anàlisi proper de les temperatures de Sant Joan i avui els diaris comparteixen dos titulars de portada, bàsicament fotografia pel primer ministre britànic anunciant la seva dimissió, i dos, el cas Mascaretes, que ocupa també tots els titulars. El Suprem condemna Ábalos a 24 anys de presó per corrupció. Llegeixo titular pràcticament igual de l'Ara i de La Vanguardia, i pràcticament també el periòdico. L'alt tribunal fixa una pena de 19 anys per Koldo García, soci de l'exministre socialista. El jutge es diu eximeixen el corruptor Aldama d'entrar a la presó i de tornar 3,7 milions, i Feijó demana la dimissió de Sánchez, això ho vam veure ahir, i el PSOE repudia el seu exsecretari d'organització. Què us ha semblat, doncs, aquesta sentència?
2: A mi el que em sembla de radiografia és la configuració de les portades del diari per la coincidència temporal de dos fets, no? És a dir, perquè et dona a pensar, mira quan dimiteixen al Regne Unit i mira com no dimiteixen a Espanya. És la primera cosa que quan miro les portades d'avui és el que veig, no? La sentència, doncs, he escoltat opinions per tot, però escolta, si el tipus penal són 27 anys, doncs són 27 anys i ja està. Sí que és cert que feien comparacions des d'alguns ministres, fins i tot socialistes, que hi havia assassins que tenien menys pena. Escolta, no mesclem peres amb pomes. Si els tipus i la tipologia de delicte són 27 anys, tindran temps el senyor ministre i el Koldo de, amb bones actituds dins de la presó i etcètera, etcètera, etcètera, atenuar aquestes penes. Per tant, si és el que el tribunal ha tingut convenient, doncs és que, no sé, no hi veig pega, no? L'altra cosa polèmica és que el corruptor quedi menys tacat. Doncs és un debat. És un debat que s'ha d'obrir. Recordem que, si no m'equivoco, el ministre Félix Bolaños i el PSOE va indultar el delator de la Gürtel. Per tant, són coses que sempre, doncs bé, anem a veure. Anem a veure que... Però sí que és cert que aquí sí que considero que en aquest cas concret, lo de l'Aldama sí que hi ha un cert marge de debat, diguéssim.
1: Mm-hmm. Paco.
3: Mira, aquest dematí m'han enviat un correu.
1: Sí.
3: L'empresa Segalés, d'autobusos, avui comença a ser un juici d'11 conductors que han robat 350.000 euros a partir dels bitllets. Dius... Carai, quin país. Terassos, 350.000 euros en bitllets d'autobús no és qualsevol cosa. Penseu que l'Aldana em sembla que era mig milió d'euros, les mascaretes i tal, el que havia cobrat. Dius, quin país vivim? Quins països vivim? No sé quina pena tindran aquests que han robat, perquè si es fa això en els autobusos, quin país vivim? El que està bé d'això és que ho han fet bastant ràpid. Una de les coses que no sé, em quedo bocabadat és que els jutges aquests que duren 11 anys i tal que qual. El que em grinyola més... Realment la pena és molt alta. Però bueno, com el dius tu, si és la pena que tal, que marca... Lo de l'Aldana em grinyola. Perquè, home, és el corruptor. És allò que sempre dic, no? Quan es parla del 3% i d'aquestes coses i tal, els corruptors sempre surten Bé. I això un grinyola.
1: Jo... Digues, digues, Josep.
0: Anava a dir que jo faig com una mena de, no sé, de dualitat, de diferència. Una cosa és la picaresca, és a dir, això que comentava Paco de Segalés.
3: Sí, bueno,
0: efectivament, aquest país, quin país tenim? O tenim el país de la picaresca. Per tant, des d'aquest punt de vista, el treballador, alguns treballadors en la seva empresa, alguns membres d'una família dins la seva empresa, dins la seva família, i és això, la picaresca, que a més està documentada fins i tot per part de filòsofs, etc. Jo separo això del que és la corrupció política, és a dir, del robatori de diner públic, que no és picaresca per mi, que és una altra història. Llavors, el que d'alguna forma em posa de relleu aquesta sentència d'ahir i les que vindran els propers dies i tal, és el fet que la corrupció és sistèmica en l'estat espanyol, absolutament sistèmica.
3: Sí, sí, sí.
0: I no va néixer en Franco,
3: no.
0: Neix abans. I els historiadors han documentat suficientment molt bé que neix en les elites, que neix en l'aristocràcia borbònica, que neix en els títols nobiliaris, que neix en els alts nivells de l'exèrcit, però no ser la 21, fa segles. I aleshores, aquí sí que és el que a mi em fa molt més de mal, perquè la picaresca, el pícaro, diu, escolti, miri, doncs li picarem els dits i li farem tornar els diners, o no sé què. Però clar, però la corrupció política vol dir que estem en un estat, que estem en un sistema que, en lloc de concebre l'Ajuntament, la Diputació, el Govern, o sigui, l'Estat, com una eina, com una organització de servei al ciutadà, és concebut per part dels que el gestionen com una menjadora. És a dir, ara que jo sóc el ministre, ara que jo sóc l'alcalde, ara que jo sóc el punts suspensius, ara m'enamortitaré de la institució i els diners que hi ha en aquesta institució me'ls quedaré jo. Aquesta és per mi la tragèdia. Per mi aquesta és la gran tragèdia d'Espanya, d'això que anomenem Espanya. Per mi aquesta és la gran tragèdia.
1: Xavi.
4: Sí, jo la lectura que faig d'aquesta notícia crec que és una bona notícia, el fet de que uns corruptes vagin a la presó. La lectura que jo faig és per què no va passar el primer moment fa molts anys, ja en època democràtica, que el primer cas de corrupció no hagués tingut aquesta sentència.
3: Sí.
4: Hagués canviat molt. Portem un historial de perdonar corruptes enorme, o bé perquè se'ls fa l'indult, o bé perquè el jutge ha triat que no sé què. La qüestió és que hi ha un fotimer, milers, diria jo, de casos i centenars de gent que tindria que haver anat a la presó amb aquesta velocitat que va aquest, amb les condenes que s'apliquen, i no s'aplicaven. Tenim gent al carrer fora, com els casos de València, d'aquell que tenia malaltia i per això no va entrar a la presó, casos de catàlica, qual. Per què? Perquè la corrupció ha format part del modus vivendi perquè s'ha tolerat. Si el primer cas de corrupció, el primer, s'hagués fet una sentència tan dura com aquesta, s'ho pensarien més. Però, clar, hi ha hagut tant indult, hi ha hagut tanta mà quieta, hi ha hagut tanta dilació amb el tema, que al final s'ha semblat amb un modus vivendi. Si tu erradiques la corrupció des del primer dia, el primer cas de corrupció que va bé, que el va treure un advocat que es va donar compte amb uns papers i tal, el van fer callar i es van ocultar. A partir d'aquí és quan aquest país ha permès l'Estat i tothom, vaja, ha permès que la corrupció sigui com un mal menor. Que diem, bueno, és que tothom corrompeix, és que mai passa res. Bueno, primera sentència que és forta, ojo, sense entrar en política, si és de dretes, d'esquerres, de centre o de baixa o paracaidista, m'és igual. La corrupció té que ser madura. Molta madura. És la primera sentència dura de veritat. Espero que totes les que vinguin a partir d'ara siguin iguals. Estic parlant de Llussos, de tots aquests temes. Això seria el bo.
0: No tenen sort, Xavi, no tenen sort.
4: Bueno, tindria que ser així.
0: El sistema no ho permet, el sistema no ho permet. És a dir, això és absolutament anacrònic, gravat en el... Aviam, si resulta que el president màxim... rellevant de l'Estat és un lladre consumat i l'Estat l'està protegint durant tot l'estadi que dècades en què ha sigut el president de l'Estat, el cap de l'Estat, i inclús ara milions d'euros al voltant dels serveis secrets, al voltant dels cossos policials i de l'exèrcit, protegint-lo, etc. I el que afirma, doncs, que si és un lladre està a la presó, o no sabeu que el senyor Pablo Hasél està a la presó per cantar una cançó que deia això. Això és sistèmic. No depèn d'un ministre, no depèn d'un regidor, no depèn d'un jutge, és sistèmic. Cal a França, i això Paco segur que ho saps molt bé, allò que de tant en tant fan, que també serà truculent, però diuen anem a fer una nova república, i de la segona república passem a la tercera república, una refundació de la república. Espanya necessita una refundació d'aquest estat, que no només ha de tocar el tema de la corrupció, n'ha de tocar molts més. Mentre això no es faci, ha de tocar, per exemple, la resolució del problema nacional, que no hi ha manera de voler-lo resoldre, negant nacions que existeixen, però l'estat central les nega. Si això no es produeix, desenganyeu-vos, seguirà havent-hi corrupció, i la majoria part dels casos serà tolerada.
3: Quan la corrupció es socialitza, que és allò que deien els italians amb Berlusconi, malament rai. I a França precisament diuen que la voluntat de refundar la república no hi ha cap, ni en absolut. Pensem que la cinquena república va ser quasi un cop d'estat del senyor de Gaulle, que la va fer a la seva mida. És a dir, a França no són tan optimistes, al contrari. Al contrari, no són gens optimistes. Alemanya, otro tanto, eh? La República Federal Alemana va ser una república que a mida dels interessos dels Estats Units, etc. El que passa és que sí que... una cosa que sí que m'emprenya moltíssim, jo soc molt mediterrani, però jo dins dels amics tinc una fama de calvinista. M'emprenya molt els països meridionals, tipus Espanya, Portugal, Grècia, Itàlia, etc, que tenen aquesta cultura que tot ho perdonem. I no és només Espanya, eh? Itàlia, tinc molta relació, tant amb polítics com intel·lectuals, com directors de cine, etc. Itàlia és el colmo del recolmo, eh? És una cosa espectacular i tal. I és una cosa cultural que no em fa gens de gràcia. Torno a dir que jo tinc una fama de nen calvinista ja des de petit. I sé que els calvinistes poden ser terribles, eh? No em fan gens de gràcia, però aquí em veuen com una mica calvinista. Això no vol dir que altres països, per exemple, la Rússia zarista, no sé què, Hongria no té nassos, Àustria és un país absolutament corrupte, és una, quan parlo amb els austriacs, el millor escriptor austriac deia que el seu país era una puta merda.
1: Caram!
3: Paraules així, Haneke, i tal. És a dir, el problema... Per això, els països... Que Portugal fan la revolució i ara fa 4 dies es donen compte que siguen 100.000 persones que no tenen ni seguretat social. Dius, té nassos, eh? I parlant amb portuguesos, policies i tal, i deien, no, és que volem venir a Espanya perquè es viu millor i tal. Un sou fastigós, unes condicions laborals. El sud d'Europa, té nassos, eh? Té nassos.
2: Sí, el que passa és que ja portem massa...
1: A José i al Josep.
2: No, en relació amb el que deia el Josep, és que ja portem masses episodis d'aquestes característiques, perquè jo no sé si refundar és massa agosarat, però alguna cosa s'ha de fer, perquè és que és pendular. Vull dir, ara és el PSOE, que precisament va aconseguir la presidència del govern i entrar a la Moncloa denunciant la corrupció del Partit Popular. I s'han anat les tornes, des de Felipe González com a mínim. És a dir, ja no me'n vaig més enrere perquè tampoc conec tant, no? Però la història més recent sempre és un pèndol. Primer uns, després els altres. Llavors, si no ens serveix això, va, la ciutadania per exigir i per forçar a que hi hagin certs canvis, doncs no sé què més ha de passar.
3: Escolta, durant la República, l'Ajuntament de Barcelona, perquè la gent es creu que arriba la República i les coses canvien. Els que manaven eren els mateixos, i tota l'administració i tal, eren els mateixos que a l'època de la dictadura. Era un cau de corrupció, i Esquerra Republicana i els partits republicans ho sabien. Però com ho solucionaves? El del negociado tal era el mateix que
2: És que aquest és el tema, és com ho soluciona.
1: Aviam, no? Josep.
0: No, el que anava a dir és que una cosa és el règim polític, que efectivament doncs, veiem que és un canvi continu, monarquies, repúbliques i monarquies de diferents menes i repúbliques de moltes menes, i una altra cosa és el model social. Sí. Alguna vegada n'hem parlat, però n'hem parlat poquet. I, evidentment, parlar a fondo del model social, que no ha canviat pràcticament des de fa mil anys, explicaria moltes d'aquestes coses. El que passa és que, mireu, a mi... mal de muchos, consuelo de tontos.
3: No.
0: Que hi hagi corrupció a Hongria, que hi hagi corrupció a Itàlia, em sembla una miqueta de greu, però jo visc a Catalunya i sóc administrativament espanyol. Nacional català, però administrativament espanyol. I aleshores a mi el que em fa mal és la corrupció a Catalunya i la corrupció a Espanya. I aquí, repeteixo, que té determinades singularitats molt específiques que ara estava definint la mar de bé, el José. I a més, no em val llavors dir que també hi ha corrupció a Alemanya. A Alemanya, quan han descobert que havia copiat a la tesi doctoral la tira de ministres, els ministres han dimitit l'endemà. Inclús el ministre de Defensa. I en canvi, aquí, doncs, bueno, veiem el que està passant i qui dimiteix i qui no dimiteix, com deia fa un moment. De veritat, tenim un seriós problema amb això que s'anomena l'estat espanyol.
3: No, tenim un problema a Europa gravíssim, perquè, per començar, la capacitat actualment dels estats és limitada. Moltes coses ja no es cuinen ni a Catalunya ni a Espanya, etc. A Europa, mira, fa poc va venir un historiador britànic i deia: "No us entereu de la pel·lícula. No us entereu de la pel·lícula aquí a Espanya. Quan parleu de Franco i tal, Franco, per exemple, tenia tot el vistiplau europeu. El franquisme estava en totes les institucions mundials. En totes, la FAO, la UNESCO, la ONU, en totes. I parleu d'Europa i no s'assabenteu de lo que és Europa."
2: Sí, però és que una cosa no es clou l'altra.
3: Les corrupcions, torno a dir, el que passa a Itàlia, el que passa a Itàlia, escolta, influeix aquí totalment, i el que passa a França i el que passa a Alemanya i tal. A les empreses, escolta, les empreses que alemanes que controlaven el servei de Renfe a nivell informàtic són alemanes i han fet un pelotazo, les Siemens, i són alemanes, i són una colla de corruptes, i empreses alemanes que estan instal·lades aquí, això m'ho explicaven serveis tècnics, portaven en plan pelotazo a la gespa a Martorell, pagant... Escolta, anem a veure... Comencem a explicar el que passa a Europa.
2: Sí, però és que, em reitero, Paco, és que una cosa no treu l'altra. És a dir, que Europa a vegades se'ns ven, que és una cosa idíl·lica... No serà una cosa idíl·lica. Però és que no treu que hàgim de prendre solucions aquí?
1: Correcte.
2: És clar, és que una cosa és no treu l'altra.
3: Sí, però aquestes empreses que estan fent el pelotazo són d'allà, eh?
1: Xavier.
4: Jo crec que és el món al revés, no? És a dir, estem en un país on una persona honrada és l'excepció. Això és gravíssim.
3: Què?
4: Estem en un país on la corrupció forma part de la normalitat.
3: Sí.
4: O sigui, hem normalitzat la corrupció, ens sembla que és una manera natural d'actuar d'un país i d'una gent. I la gent honrada, a sobre, la pròpia gent del poble, li diu que és tonto, no? Perquè aquí el que pot regatimar-se calés d'Hisenda, doncs està ben vist, un tio intel·ligent. I el tio que paga és un pringau, perquè, hòstia, estàs pagant, no? És a dir, és un país que està absolutament al revés. I quan un país està del revés, no només és culpa dels polítics, és culpa de la mentalitat de tota una quantitat de gent enorme que li falta algo molt important. Per mi, que és, independentment del sentit comú, per les accions que pugui prendre, és la moral. És un país amoral.
3: Sí.
4: No tenim cap moral.
3: Sí, sí, sí.
4: La moral que nosaltres tenim és molt... Si va per la via religiosa, és pràcticament litúrgica, és a dir, no és una moral real, és una moral de fe. Si anem pel tema de comportament, picaresca inclosa i el que vulgueu... És a dir, un país que no té moralitat és un país sense solució.
2: Però és que és curiós.
4: Aquest és el problema. Per tant, quan dieu... Permet un segon, eh?
2: Sí.
4: Quan dieu de com pot canviar aquest país, el que s'ha de canviar d'aquest país és la moral. I com es canvia la moralitat d'un país? Doncs pues amb educació, amb cultura i amb criteri. És a dir, no podem normalitzar lo dolent, no podem fer excepcional la noblesa, no podem felicitar els que roben Hisenda. És a dir, és un país que necessita un guia moral. I quan dic això no parlo de religions ni de això, sinó una ètica i un comportament. Si no, serà impossible.
2: No, que estan absolutament d'acord amb el que s'ha comentat, això de la moralitat i la típica persona que et ve a fer una feina a casa i et pregunta, vols la factura en viva o sense IVA? Que això al final és corrupció a petita escala, però és corrupció. Però és el mateix país on, per exemple, va ser pionera les dones en poder votar. Llavors, i podria posar altres exemples, no? És com una moralitat estranya. Perquè també hi ha coses bones. I és a dir, que tampoc és tot que tota la moralitat dels que vivim aquí és dolenta, però sí que en aquest cas concret que estem parlant, és que hi ha un marge de millora increïble.
4: Jo parlo de la moral econòmica. És a dir, el problema d'aquest país és econòmic i la moralitat econòmica basada absolutament en el pelotazo i tot això. L'altre no es cal tocar, és un país avançat en moltes coses, però la moral econòmica és el que s'ha de canviar.
1: Fins aquí. Moltes gràcies per la reflexió. Josep Genés, bona revetlla, que vagi bé.
0: Vinga, gràcies, adéu-siau, bon dia.
1: Adéu-siau, gràcies, Xavi García, Paco Vinga. Prieto, José Polo, també, que tingueu bona revetlla i bona setmana.
2: Igualment.
1: Adéu-siau, bon dia, adéu. Gràcies.

0: no considero que hagi de ser correcte o incorrecte, sinó més aviat, a vegades només plantejo preguntes. I, ai, Déu meu, probablement ja l'has sentit abans que jo li vagi a ensenyar.
1: ICAT per ti, Sant Joan.